0: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
1: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
0: En bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulacions importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat.
1: En canvi, a l'Ilerna Lleida, el pivot Atumane Diagne té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu de Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: La calculadora té un precedent molt clar, que és l'àbac.
1: Parlem de l'àbac o la calculadora?
0: De la calculadora,
2: està sí. posant context.
0: Exacte.
2: Vols, deixar-li posar context, de veritat?
3: M'ha posat nerviós.
0: Gràcies. Gràcies.
2: No, i acabem de començar.
3: Va, perdoneu.
0: Gràcies, Mercè. El capítol avui el dediquem a la calculadora, però perquè veieu que els humans ja fa molts anys que tenim necessitat de fer càlculs i operacions, volia mencionar l'àbac, i per això pregunto, sabeu què és l'àbac?
3: I tant, que sí que és l'àbac. Ah, sí. Un àbac és allò que posen en els bars de billar,
0: sí.
3: allò que posen a la paret penjat per comptar les caramboles.
0: Sí, senyor.
3: És això.
0: Sí, no sé si és allò exactament,
3: no, però, no és allò.
0: Però sí que és veritat que als bars de caramboles sí. hi ha un aparat a la paret que sembla un àbac, que hi compten les... I les escoles modernetes el tornen a fer servir ara. Una cosa que ja feien servir els sumeris el 2700 abans de Crist.
1: Els sumeris jugaven a caramboles?
0: No, feien anar l'àbac als sumeris, que és aquest invent amb boles de fusta. Per
4: hi ha anat mai, perdona, Peyu, però hi ha anat mai a un bar d'aquests de billar de caramboles o no?
0: Va, però parlem de la calculadora, sisplau.
4: No, és que s'hi junta gent molt estranya allà, eh?
0: Ah, sí?
4: Molt rara, eh?
0: Sí?
4: Hi ha moltes pensions alimentícies que no estan pagant-se allà. Totes juntes.
0: Bueno, aviam, no sé, hi ha gent...
4: No.
0: Gent normal.
4: Pots trobar un jubilat normal,
0: sí.
4: un senyor que col·lecciona xapes
0: sí.
4: de xampany, i després un cap d'una banda de narcotraficants
0: Mira.
4: Compartint espai.
2: Mira. Però quin tipus de billars vas tu?
4: Bueno, tothom té un passat, Mercè, jo en tinc 3 o 4. Oh. Però a veure, és dir, per entendre gent que no ha posat una rentadora mai en sa punyetera vida, són la gent que van als clubs de billar.
3: I geganters.
0: Què dius, senyor?
2: Geganters,
4: senyor. No, sí, senyor.
3: Hi ha molts geganters que els agrada jugar a billar, bueno, a fer caramboles, eh?
0: El dia que parlem del billar ja hi aprofundirem.
3: Els geganters són gent molt rara.
0: Bueno, avui estàvem parlant de la calculadora, nois. Bueno. La calculadora.
1: Calculadora.
0: La primera calculadora és del segle XVII. La va inventar un francès.
1: Collons de francesos.
0: Sí, Blaise Pascal. La inventa el 1642, quan només tenia 18 anys, que la va inventar per ajudar a fabricar, bueno, per ajudar a calcular, perdó, no estic encertant cap verb avui, per ajudar a fer càlculs més ràpid al seu pare, que es veu que el seu pare era recaptador d'impostos.
1: Desgraciat.
0: Bueno.
2: Recaptador d'impostos.
0: Calma.
3: Digo.
0: A veure, no tots els recaptadors d'impostos deuen ser mala gent, no?
3: No.
0: Sí que és veritat que, aviam, hòstia, ha d'emprenyar una mica que el teu pare, no?, treballi de recaptor d'impostos. No, cap paraula avui.
3: Impostis està bé.
2: Què s'ha esmorzat avui?
0: No sé.
1: Hem de pagar els
0: impostis. Que, si el teu pare és recaptor d'impostos, és difícil evitar-te el bullying a col·le, no?
4: A tothom t'ho di,
0: Ahir va venir el teu pare a casa a cobrar-li l'IVA trimestral i els autònoms al meu pare, i ara per culpa seva no podré anar de colònies. No?
4: Sí, és això. Els nens parlen així, eh?
0: Clar.
3: Els que fom educados, sí.
0: Aquest, els que no es podien pagar les colònies, pobrets, sí, que eren una... I llavors et roben l'entrepà de fuet, suposo. Dóna'm aquest entrepà!
4: Apunyalo!
0: Que l'has pagat amb els impostos del meu pare, filla puta! No sé quin col·le havia
1: segur,
0: anat.
1: Segur.
0: Bueno, recaptor d'impostos. Hi ha oficis, eh? No us passa a vegades que és com... Hòstia, ja ho sé que no tots els oficis poden ser vocacionals, però... T'ha d'agradar... Per què et fas recaptador d'impostos?
1: Per conèixer gent.
0: Una vegada? Per conèixer gent. Però els coneixes enfadats.
2: La pitjor versió.
3: No, si no els hi recaptes, no.
0: Una vegada van venir uns inspectors d'Hisenda a la meva productora, uns que parlaven un català molt semblant al castellà, de fet parlant castellà, i... Bueno, ja aquí penso no diré res més, perquè no vull tenir més problemes.
4: No dic res.
0: La calculadora que inventa el francès al segle XVII era un artilugi amb unes rodes de fusta dentades. Era un invent mecànic. Bueno, uns engranatges, coses que es movien. I així van ser totes les calculadores fins que va arribar, doncs, a una altra època, no? Va arribar al segle XX, diguéssim, que es va inventar la calculadora electrònica.
4: La Casio!
0: No!
4: La Casio!
0: No, les Casio apareixen als anys 70.
4: Sí, però eren guapes, les Casio.
0: Sí, però no van ser les primeres. La primera totalment electrònica la comercialitza l'any 1961 una empresa britànica. La calculadora es deia Sumlock Comptometer Anita.
2: Anita,
0: sí. Anita. Com la filla aquella de l'Anna Obregón, que li diuen Anita.
4: Sí.
2: Es diu Anita.
0: La filla,
4: també és neta.
0: També és neta. És filla i és neta, perquè l'Obregón va fer prenyar una dona amb l'esperma del seu fill mort. Això és una mica...
1: Quines coses més interessants que expliquem avui, trobo.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: perdó. Estava recollint el comptador de preguntes d'en Joel, que el tenia aquí darrere amagat, que sabeu que només pot fer tres preguntes sí, per programa. Esclar. A l'entrevista.
1: Però si mai arribo ni a fer-ne tres.
0: No, és veritat, és veritat. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
2: Boig conegut, Peyu. Si us dic la seva professió i la comarca on treballa, l'endevinareu a l'instant.
0: Ràpid.
2: Per això us diré que és un home que podeu trobar per gairebé tot el món, que combina el seu ofici amb la seva afició pel motor i que sovint la gent es pregunta si té prous dies a la setmana per poder arribar a tot arreu on el veiem. Un cuiner usonenc que no només cuina, sinó que també parla molt i molt ràpid.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nando Jubany!
3: Bravo! Bravo!
0: Nando, què has menjat avui per esmorzar?
4: Avui una truiteta amb llagonissa, amb una llesca de pa amb tomàquet. Solo menjar això cada matí.
0: Sí?
4: Sí, sí.
0: Llagonissa,
4: sí.
0: Truita...
4: Bueno, ja marxo arreglat de casa, jo.
0: Nando, t'haig de presentar, no sé, cuiner, empresari, pilot, estrella del rock. Com s'ha de presentar, ja? Fas moltes coses, eh?
4: Bueno, faig moltes coses. Diguem un cul inquiet.
0: Sí.
4: Sí.
0: Pararàs en algun moment o no?
4: Si no em frena la salut, segur que no, eh? Si no acabo el gas, segur que no.
0: T'imaginaves que seria així, la teva vida, de bèstia? De tantes coses?
4: Bueno, tota la vida, eh? La meva dona diu, quan li diuen, i com ho fas per viure amb aquest tio? Diu, jo és que ja el vaig conèixer gent. Sí. Ja era així quan el vam conèixer.
0: Et passa a vegades que no te'n recordes de tot el que tens entre mans? De
4: sí.
0: Dir, m'ha trucat un tio d'un projecte que ara no me'n recordava que estàvem fent això.
4: No, tan heavy no, però que no me'n recordo de coses, evidentment. Però dins del meu desordre sóc un tio ordenat, perquè si no m'apunto no me'n recordo.
0: Sí.
4: Sí.
0: Tens
4: passa.
0: Molta gent que t'ajuda, entenc, sí. També, no? Un equipàs.
4: Sí, són sí. Molta colla.
0: Quantes nòmines paguem cada mes, més o menys?
5: 5 o 6, poder, no.
0: 5 o 6, ben
4: més. 600 i pico.
0: 600 treballadors, eh?
1: 600 treballadors?
0: No.
4: Sí. Sí, sí.
1: 600 famílies, eh?
0: És molta gent, això.
1: És una, mare, és una multinacional, això.
4: No, sí. No, no és cap multinacional.
0: Lo que això és una hòstia de IRPF cada 3 mesos, increïble, això sí. Això és important, eh? Déu-n'hi-do.
4: Sí.
0: 600, els coneixes tots? No.
4: No.
0: Impossible.
4: No, no, però bueno, bastant, quasi bé tothom.
0: Escolta, tens restaurants a Osona, Andorra, Formentera, Singapur... No sé, hi ha algun lloc del món que quedi encara... Dius, em fotria gràcia muntar un restaurant allà que encara no hi
4: sé. No, la veritat que ara vaig enrere, ja no...
0: Vas traient, ara?
4: Sí, sí, sí. Bueno, no en trec, però no.
0: He parat. Ara estàs més amb les croquetes i tota aquesta història.
4: Ara estem més amb tot, però sí, hem fet una nau aquí a Vic i estem fent les croquetes i els canelons aquí a Vic. Jo crec que això serà una cosa que no em portarà la feina que em porten al restaurant.
0: Clar. Fots 50.000 croquetes diàries, no? 60.000.
4: No, una mica menys, ara una mica menys. Hi ha èpoques que sí, ara una mica menys.
0: Bueno, una mica menys. Però...
5: Que són una mica menys? 17 menys?
4: Sí.
0: Són moltes croquetes.
1: Collons, si són croquetes. Qui menja tantes coses?
4: Catalans, bàsicament, eh?
1: Jo,
4: I algun anglès.
0: Ah, sí? Em veneu a Anglaterra?
4: A Anglaterra hem vengut moltes croquetes a Mark Spencer, una de les companyies més importants d'allà.
0: Mira.
4: Hem vengut quasi bé 4 milions, quasi bé 5 milions de croquetes.
1: 5 milions de croquetes.
4: Els han fotut els anglesos.
0: A un euro cada croquetes són 5 milions d'euros.
1: Sí.
0: Els fan ràpid.
4: No, no, perquè els del supermercat també hi guanyen.
0: Hi guanyen alguna cosa?
4: Sí.
1: No,
4: els supermercats hi guanyen
0: alguna cosa. Sí.
4: Em consta.
0: I en quin moment, te'n recordes quan se't va acudir això de les croquetes? Anem a fotre una fàbrica de croquetes.
4: Bueno, abans de la fàbrica va començar per necessitat, no? Amb el Covid estàvem a casa,
0: sí.
4: Érem uns 40 persones a casa del Ullo. Tema dels banquets, i semblava que no tornaríem a fer mai més un
0: clar,
4: banquet,
0: clar, així,
4: no?
0: Així.
4: I al cap de 4 dies vam tornar a fer banquets, no? Però érem a casa, moltes famílies que depenien d'això, i vam començar amb el Maller, Numància en Berlín, amb una botiga.
0: Uh-huh.
4: I aquella botiga, jo al cap de 3 dies, sóc hàbil, ràpid, li vaig dir, Josep, jo crec que te'n puc fer per més botigues, tinc gent a casa, que no sabem què fer, ens fotem a fotre croquetes tots i quedaràs parat les croquetes que farem. I vam començar amb una botiga, i al cap de un mes ja fèiem 10 o 12 botigues, 30 botigues, 60 botigues, i ara les fem totes, i en fem moltes.
0: Sí,
4: i allò va començar com una necessitat.
0: Si no hi hagués hagut el Covid, potser no hagués existit mai aquest negoci.
4: Segur que no. Va ser necessitat. Jo, si m'haguessis dit abans del Covid que tindria una fàbrica de canelons i croquetes, et queda dit si estaves boig.
0: Clar.
1: És que va ser una estrella del Covid, tu.
6: Sí.
1: I tu, i l'Oriol Mitjà, i tu.
6: Éreu
1: els dos.
6: Home, que
3: aquells pastissos de formatge.
4: Aquella recepta que vam estar lista. Mare de Déu.
6: I els macarrons.
4: Els macarrons.
6: Els macarrons, em vaig passar tota la Covid fent macarrons, jo també.
4: Jo encara els faig.
6: També.
0: Hi ha gent que està fent dieta ara encara d'aquells macarrons. Va quedar.
4: Però ara ha sortit...
0: Joel, et resto un parell de preguntes perquè has xerrat molt, ja.
4: Però no, fixa't que cap acabàvem interrogant.
3: Jo m'hi he fixat, eh?
4: Eren afirmacions.
3: I saps què fa? Té la malla al timbre i diu, te vaig dient, i si no em diuen, no preto el timbre.
4: Mira que en tenia una de bona, però bueno.
0: Va, deixo fet dos preguntes, si vols.
4: Ara?
0: Sí, va.
4: Pang. Nando! Jo sóc de Barcelona i allà està passant un fenomen que jo encara no sé si he d'estar a favor o en contra, llavors et demanaré ajuda, vale? Perquè, per opinar. El podríem batejar com la gentrificació del cap i pota. O sigui, s'està posant de moda el cap i pota entre la gent guai, jove de la ciutat. Segur que estàs al cas, sí, perquè tu ets un tio molt assabentat. I no només el cap i pota, el fricandó, els callos, els macarrons, això s'està posant de moda, els plats de tota la vida. Sí. Això en principi està bé, però ara te'l serveix un tio amb una arracada al nas, al coll tatuat, i et cobra 18 euros pel cap i pota. I això jo crec que està malament. Llavors, tu què en penses del que vindria a ser la gentrificació del capipota?
7: Bueno, jo el que penso és que se'n parla més del que es menja el capipota i el que es fa. És a dir, sí que dius que això pot semblar que se sent, però no, n'hauríem de fer més de capipota i n'hauria d'haver-hi tots els restaurants.
4: Ara.
7: Hi ha més ceviches que capipota.
4: Sí, encara està passant això, eh?
7: No, encara no, està passant.
4: Està passant molt.
7: Està ara... passant molt, no anem bé.
0: Ja, anem a èpoques, eh? Ara no sé què els ha donat als restaurants amb la borrata, també. Ara hi ha borrata. A tot arreu.
4: Ui, la borrata.
0: Mania de borrata,
6: la borrata és molt pesada.
0: Hi va haver una època que la pota de pop
4: i el parmentier
0: amb la pota de pop.
4: La
0: mania de formatge de cabra.
7: Però això és veritat, eh? Els restaurants fem molt el que fa l'altre i amb l'Instagram i tot això encara copiem més.
0: Hi ha alguna cosa que dius, això al meu restaurant no ho faré mai. Hi ha algun ingredient que diguis, aquest d'aquí, això no ho trobareu.
7: No tinc ingredients vetats, no.
0: Li fas que...
7: Foto de cavall estat.
0: Ho expliques sempre, a quins restaurants vas tu? Quan no treballes, vas al restaurant, sí.
7: Vaig al restaurants, sí, m'agrada... Bueno, el problema és que queden pocs dies per anar als restaurants.
0: Clar.
7: Però sí que m'agrada molt anar als restaurants i, a més, que n'aprenc anant als restaurants i miro què fa els altres col·legues, perquè si no perds el ritme aquí.
0: Però sempre vas a restaurants o anar algun dia a fer un menú de...
7: No, a mi m'agrada molt anar a Can Pairot, per exemple.
0: Sí.
7: Sí, Fosimanya, el Tinell...
1: El Solà hi vas, allà, amb un estrol de caldet.
7: El Solà fa molt temps que no he anat a casa de la meva germana, que també m'agrada anar-hi. No, a mi m'agrada molt anar el dia que feia festa al restaurant, esmorzar o... M'agrada.
0: Allò del client sempre té raó. Això és veritat, perquè ja jo a casa meva havia tingut un restaurant, hi ha clients que són ben idiotes, eh? Hi ha gent. I no sé, has insultat mai algú? O...
7: No he insultat gaire ningú. Mira, si vols et dic una cosa que m'ha passat aquesta setmana.
0: Mira, aviam.
7: Mira, el restaurant Pecador d'Eivissa, valent? Teníem un... el servia el meu fill, tenim carta en castellà, en anglès, en francès, en italià, i mirem de ser educats, és a dir, si hi ha un italià, donem en italià, francès, espanyol...
0: Està en espanyol, fixa't.
7: Sí, fins i tot.
1: Això està molt educat.
7: Tot i que a Formentera hi ha algun restaurant que no té la carta en català, però en castellà i en anglès i en francès sí.
0: Tot arreu.
7: Sí, està bé. Però aquest dia ens vam trobar que vam donar la carta en castellà, era una gent de Múrcia, que tinc... La gent de Múrcia és molt trempada, tinc molts clients,
0: i
7: en general són molt ben parits.
0: En general,
7: eh? En general.
4: Ara
7: no és com tot.
4: Ara bé.
7: Ara bé.
1: I
7: era una taula de 8 amb la família, tal, van sopar de puta mare, tots correctes, això m'ho explicava el meu fill, eh?
0: Sí.
7: Els va atendre molt bé i al final la factura, el que és el compte, va arribar en castellà.
0: Sempre les discussions...
7: Perdona, va arribar en català, el compte.
0: El compte en català.
7: Sí, bueno, en vez de croquetes amb AS, era amb AS, sí. A més...
0: Els números, si fa no fa, s'assemblen.
7: Els números eren els mateixos, en català i en castellà. Però el tio va veure que era en castellà, que era en català, no? I es va aixecar i va dir, indignadíssim, que no la pensava pagar la factura en català, que què havia pensat, que ja sabia que era el meu fill i que li digués amb el seu pare, que era un independentista, que no pensava pagar la factura en català. Es va aixecar indignat, que no pensava pagar la factura, la va estripar.
0: Hòstia.
7: I va marxar ell, la seva família. Tinc el meu soci, el Frank, que és un tio que fa més de 100 quilos.
4: Ara venen les hòsties.
7: Sí, que el podia haver posat a la brasa una mica, si hagués volgut, però no li va posar, va estar a l'alçada, li va explicar que ells havien estat, que ells havien mirat de ser el més normal possible i el més sensats possible i que el programa, som una empresa que som catalana i que Formentera hi tenim quatre restaurants i que el nostre programa està estar en català,
0: sí,
7: però que no hi havia cap problema, que si el volia li traduïa en castellà, sí, la factura seria la mateixa.
0: 2.000, i... en castellà és 2.000.
7: Sí, 2.000 o 3.000,
2: o
7: 150, és igual, eh? Doncs va marxar sense pagar.
3: No, foti!
7: Sí, i, el cap de, i que hi va tirar una targeta amb el telèfon seu allà, que jo l'any demà el truqués. Que el cap de mitja hora va tornar a aparèixer amb la cua entre cames.
0: Sí.
7: Saps? Ah. I suposo que la seva dona o la seva família, quan va arribar, perquè tenia el barco més gran que hi havia a Formentera.
2: És
7: que,
2: és
7: que tenim el barco més gran de Formentera.
0: Va donant pistes, està donant pistes. Sí, està donant investigar pistes, qui és aquest, sí, senyor, eh?
7: I total, va tornar, va demanar perdó que s'havia equivocat. Jo crec que el veure també hi tenia i ens va pagar i jo no l'he trucat. Però vull dir que ens trobem de tot.
3: Sí, dóna'm el telèfon, a mi que trucaré jo. Sí, home, jo... ara tindré una estona, el truco.
7: No cal, no cal, no cal, no cal fer sang. Vale, vale, vale. No cal fer sang. No,
3: jo m'aniré a pisar allà a la prova del barco.
7: No cal.
0: Els teus fills han heredat tots aquesta passió pels restaurants?
7: Bueno, l'Eudal i el Gil estan a Formentera treballant. Semblava que no, però l'Eudal ja sí està allà al capdavant, això que va anar a Quintanes a fer paisatgisme.
0: Ah, sí?
7: Va fer interiorisme, va fer disseny,
0: sí,
7: però ara fa de cambrer i porta Escòdol Foradat i El Pecador, el Gil llepat, igual.
0: Al final ha acabat llepant.
7: Sí, ha acabat llepant. És que... és que apretem una mica els pares, sí, sí, jo crec, eh?
0: O sigui, dels tres en tens dos ja...
7: Dos posats i el que tenim aquí que m'està mirant no sé què farà.
0: Aquest no se sap.
7: No se sap encara. El Lluc no sap què farà.
0: Lluc...
3: Fa una cara d'anar dient, i una merda.
7: Igual es dedica al món de l'espectacle, perquè abans...
0: No, fes-lo del restaurant. Pues, Nando, ara que parlàvem dels teus fills, sabries reconèixer els teus fills per la veu?
7: Sí, home.
0: Sí?
7: Home, segur.
0: Anem a posar-te a prova. Hem parlat amb ells i ens han enviat una nota de veu cada un i ens has de dir qui és. Qui és qui? Anem a sentir el primer.
8: Hola, soc un dels fills de Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan sóc? L'Eudal, el Gil, el Lluc.
7: Aquest és el Lluc.
0: Lluc, eh? Lluc.
7: Lluc.
0: Vas bé, correcte. Lluc. Hola. Segona nota d'àudio.
9: Hola, sóc un dels fills de Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan? Sóc l'Eudal, en Gil, en Lluc. Tu saps, papa?
7: Aquest és cap. Aquest no hi és. Aquest no és,
2: aquest no és cap.
6: Ui, teu, aquest?
7: Aquest no és meu.
6: Que tu sàpigues.
3: Que tu sàpigues.
0: Ah, bueno. Té raó. Oh,
3: hòstia,
0: era un infiltrat.
3: Hòstia, que bona aquesta.
2: Que campa.
3: Quasi te la colen, eh?
0: Sí.
7: Aquí.
0: Imagina, hi ha hagut algun moment que estaves dubtant, però...
7: No,
0: encertat.
3: Per primer cop a l'entrevista està suant en Nando,
0: sí?
7: Un altre fill.
0: Tenim un altre fill.
10: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan.
7: L'Eudal.
10: Em dic Joan, però sí. Quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc? Tu saps, papa?
0: Jo els sento tots iguals.
7: L'Eudal.
0: Correcte. I el de veritat, que l'hem substituït en Gil, és aquest.
11: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan. Però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc?
0: Jo no
11: tu saps,
0: diria.
11: Papa?
0: Home, collons de saber
3: Gil,
0: qui és quin.
3: El Gil sí que parla una mica diferent, eh?
0: Sí.
3: Més tranquil, més... No?
7: Sí, vols dir? No? Tots, bueno, al final, si no coneixes els teus fills, cagada...
3: No, clar, jo què sé. Jo els conec de l'Instagram.
7: Aquesta prova no l'havíem fet, eh? Aquesta
0: no te l'havíem fet mai, eh?
7: Mai a la vida.
0: Mira, veus, escolta.
7: Mai a la vida.
0: Escolta, tornaràs a anar al Dakar o no?
7: Sí, tornarem a anar al Dakar. Tornarem a anar al Dakar, esperem que no s'espatlli tantes vegades.
0: T'ha agafat fort, això, eh?
7: Hòstia, és que, mira, mai havia pensat poder fer-ho. Era un somni, saps? Però sí. Jo ho veia allà... Però gràcies a fer croquetes i canelons puc fer això.
0: Mira, ja està bé.
7: Ara veig amb cotxe per ral·lis.
0: Joel, és que tenim poc temps. Va.
3: És que tinc una pregunta del Dakar.
0: Va, l'última.
3: Rapidíssima. Et volia preguntar per un tema que espero que no et violenti, és el de les evacuacions de residus orgànics, diguem-ne, propis.
7: Sí.
3: Al Dakar, cada segon compte, les etapes són molt llargues i a mi m'han explicat de tot. Bolquers, preservatius, urinals... Voldria saber tu com has gestionat el Dakar que tens.
7: Bueno, la gestió, diguem-ne, pesada, aquesta per anar bé l'has de fer abans de sortir.
0: Sí,
3: però sempre pot haver-hi...
7: Després una mica de Fortasec.
3: Ah,
7: Fortasec.
3: Bona aquesta.
7: Fortasec abans de sortir.
3: I bolquers sí o bolquers no?
7: I bolquers, jo porto bolquers, sí.
6: Sí, eh?
7: Això m'ho va dir el Nani... El tinc com el meu professor.
0: Sí.
7: I portes uns bolquers XL... I sempre acabo arreglat. I quan acabo, que ja estic acabant al final, l'últim tramo, normalment l'últim cop que ens parem, que falta encara una hora i pico, normalment me'ls trec. Me'ls trec, els guardo, els tiro a la basura.
0: I menges mentre condueixes o no?
7: Menjo, sí. Barretes, maig mort, aigua, sals... Sí, és molt important.
0: Bueno, és que...
7: És molt important hidratar-te tota l'hora.
0: T'aprimes molt, no, conduint, perquè és molt...
7: No, no m'aprimo.
0: No?
7: Soc l'únic que vaig... el de Cardi me'n deixo.
0: Clar, quan arribo... Estàs de vacances, tu estàs de vacances.
7: Bueno, jo estic de vacances. Ah. Jo arribo allà i fem el vermut.
0: Sí.
7: Ja tinc el Pedrós, que m'ha fet un plat de macarrons, perquè diu, i vam sentir en algun puesto que això dels macarrons anava bé per recuperar.
0: Sí.
7: I agafem sempre els macarrons, posant-hi l'ou i tot això, saps?
0: Sí,
7: fem
0: sí,
7: uns
0: sí,
7: macarrons
0: sí.
7: que ja et serveix hasta per esmorzar l'any demà.
0: Bé, bé.
7: Després, al cap d'una mica dels macarrons, ve el Dani i companyia, l'Edgar, venen uns quants que saben que sempre tinguin barbaretxos, el Mejas, les dates...
0: Veus el desert
7: sí.
0: i un motorhome que sí. et va costant gent.
7: Sí. És com... sí, sí, és com... No, no, no, no t'enganyo, eh? Sembla el bar del poble. Clar. Cada vegada és patates, barbut, una mica de salsa espinaler, saps? I li fotem allà, i una mica de llangonissa, formatge, sí, ens portem llangonissa, formatge...
0: Vinga, va, que comença la carrera, noia! Buenos, clar, buenos.
7: Aquest any, després del Dakar, em sembla que passava 3 quilos més.
1: Això és meravellós.
0: Aviam si pots engreixar una mica més amb la llangonissa del programa.
12: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
13: Pere!
0: La paraula d'avui és tosquedat. Tosquedat. A, tosquedat, manca de poliment. Es diu d'una manera de fer brusca, tosca, sense delicadesa.
1: El meu cunyat és cirurgià, però si veus la tosquedat amb la que remena els coberts de taula, ha de fer anar el bisturí com un mecànic.
0: B, tosquedat, sinònim de tossuderia, qualitat de la persona obstinada en les seves opinions.
14: La meva dona s'ha tancat al lavabo i diu que fins que no li reconegui que l'Artur Mas era més guapo que en Duran i Lleida, que no surt. No puc entendre aquesta tosquedat.
0: O C, tosquedat, expressió que s'utilitza per descriure una situació d'estupefacció quan algú es queda de pasta de moniato.
15: El conserge de Catalunya Ràdio està embolicat amb la recepcionista de RAC1. Què? Com t'ho has quedat?
0: A, B o C, Nando?
7: Jo crec que és l'A.
0: L'A, eh?
7: Jo crec que sí.
0: Correcte!
7: Però si et sembla, farem una cosa.
0: Què farem?
7: Si et sembla, farem una cosa. La regalarem amb la gent que ha vingut a públic.
0: Vinga.
16: Això ja són tres taules més aquesta setmana.
0: Nando Jubany, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
7: M'ho ha sigut un plaer, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Bravo! Cuidem!
12: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem més esmorzar que quan vas a donar sang.

0: És musiqueta de calculadora, això.
1: Concretament són els alemanys Kraftwerk.
0: Kraftwerk?
1: Cançó, sí, sí, Kraftwerk, amb una cançó de l'any 1981 anomenada Pocket Calculator, calculadora de butxaca. Els coneixes o no?
0: Sí, els conec perquè vam fer un espectacle que es deia Planeta i Neptú l'any 2012 i la música d'entrada del públic era de Kraftwerk.
2: Sí, no?
1: Hòstia,
2: ah,
1: prometo.
0: Mira. Mira.
1: Pensava això...
0: Això el paio no tindrà ni idea.
1: Ningú sabrà què és.
3: Jo de ben petita. Doncs, el meu tiet me'l va inculcar.
0: El Kraftwerk.
4: Sí. El Kraftwerk, eh? Si ho coneix tothom, això.
0: Si ho coneix tothom, al final.
5: No, jo no. L'únic que no ho coneixis eres tu, eh?
1: Doncs Kraftwerk, que en alemany significa central elèctrica, van néixer com a duet als anys 70 i que encara segueixen en actiu avui dia.
0: Deuen ser grandots, ja, aquesta gent.
1: Sí, de fet, la formació ha anat canviant una mica, però els components originals es van formar en l'àmbit de la música clàssica i a poc van anar abandonant els seus instruments iniciàtics, que eren la flauta i el piano, i van apostar-ho tot a les noves sonoritats electròniques que llavors tot just començaven a emergir.
2: La peça que sentim ens connecta amb l'objecte d'avui, la calculadora, a través del títol, però no és tan superficial. Anem una mica més enllà nosaltres. I és que algú de vosaltres tenia una Casio FX501P?
4: Jo.
0: Sí, tothom.
2: Tots,
0: no? Sí.
2: Tots menys jo, no? Molt bé, l'Eglo.
4: Comprar d'Andorra.
0: Sí, Andorra.
2: Sí, eh? Andorra, és veritat.
0: Era més barata.
2: Era més barata.
5: El port de Barcelona.
0: El port de Barcelona.
5: Home,
2: ah, sí?
4: Allò era robat.
5: Bueno, no sé, però hi havia gent que anava de
4: Rússia, anava al port de Barcelona i es porta un ràdio casell i una calculadora
6: sí,
4: Casio.
6: I de pas també agafaven un paquet, també.
1: Ah, però a veure, és important que us fixeu en exactament el model. Ah, sí, una d'aquelles calculadores científiques.
4: Sí.
1: Hi havia les normals, que sumaven, restaven, multiplicaven, dividien i fins i tot potser feien l'arrel quadrada.
0: La grossa, la grossa.
1: Però aquesta era la científica, que tenia molts més botonets
4: estranys
1: que mai ningú havia sabut per què servien.
0: Molt difícil de fer anar.
1: Doncs això era la Casio FX501P.
4: La P, eh?
2: I és que una de les peculiaritats d'aquesta calculadora, a més de fer operacions matemàtiques, com diu l'Arnau, és que també podia generar tons musicals a través de les seves tecles si la connectaves a una casseta.
0: Veus?
2: Ah, això no ho sabia.
4: Ah, mira. Això no ho sabia, veus?
0: Sí,
3: potser ens equivoquem de calculadora.
1: Ai. Segur que aquesta no la teníeu. No.
4: I tant que la tenia.
0: No t'emprenyis, per què s'ha enfadat ara?
4: Home, em porta la contrària per portar-me la contrària.
2: Calla!
1: La qüestió és que Kraftwerk van tenir la pensada de fer servir aquests sons sí. per la seva cançó. La veritat és que aquell experiment els hi va funcionar prou bé i els seus seguidors assistien als concerts amb calculadores per sumar-se a aquell moment interpretat.
4: Va, sumar-se, eh? Sumar-se.
2: Arnau, una cosa, la calculadora no sap interpretar una partitura amb notació convencional musical, no?
1: Exactament, i per això van començar a córrer entre els fans de Kraftwerk una espècie de partitures, però fetes de números.
2: Ah,
1: 4599, 845887... Al final, una partitura és un codi per transmetre una informació.
0: Sí, sí, sí.
2: És de molt llest, això.
0: Gent una mica amb poca feina, també. Una mica friqui.
1: Una mica bastant. Però què faríem sense aquests friquis?
0: Ara, bueno, igual aniríem més bé, eh?
1: No vull dir res, però hi ha gent que ha posat una cançó d'aquesta banda a l'inici d'un segon d'un
2: espectacle.
0: Va, però va ser culpa d'en Dani Tor, del tècnic, perquè jo no els coneixia. Jo no.
1: A continuació escoltarem una altra cançó seva, també de l'any 1981, i que sembla anticipar un món que nosaltres coneixem prou bé i que ells van preveure de manera diàfana. La peça s'anomena Computer Love i ens parla de manera romàntica i melancòlica d'algú que se sent sol i busca companyia a través de l'ordinador.
0: D'aquests en coneixem uns quants.
1: Sí. Escoltem com ens ho explicaven Kraftwerk l'any 81. Música, mestre.

0: Mercè se la sap.
1: Me les sé totes.
2: Sí?
1: Sí, estic fort.
2: Com pot ser que una nena petita escoltés aquesta cançó?
3: Mira, quedat,
1: la meva pel·li preferida era les dues, West Side Story i Poltergeist. Mena, quan era ben petita, així m'he quedat.
2: I escoltava aquesta música.
1: No. I escoltava Gràfols.
4: Ara s'entenen coses.
2: Així està, ja va venint tot, ja va sortint tot.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Estem d'acord que la marca més coneguda de calculadores és Casio.
2: Ara ho dèiem, sí, la
3: Casio. Jo en havia tingut, els meus fills n'han tingut, hasta el meu pare en havia tingut, el meu avi en havia tingut.
4: Ara, para aquí, para aquí.
1: La de la tapa, no? La de... Teníeu la de la tapa.
4: La de la tapa.
1: La Casio de la tapa. No, no és un vàter. És la Casio FX82, que és la més popular, que és la que hem tingut tots, no aquesta que feia música.
5: No, jo tinc la 500UP.
2: Tu tens molt, eh?
1: És popular perquè se n'han venut a tot el món. Mm-hmm. De fet, Casio calcula que se n'han venut més...
4: Casio calcula, no? Justament. Com dient, és que ets bona tu quan vols, eh? Mira. O sigui, la idea no de que Casio, al fer calculadores, calcula d'alguna manera... apel·lant a la seva pròpia idea de negoci, no?
2: Sí.
1: I algú ha cregut que era un bon fitxatge, no?
2: Sí.
4: Home,
1: bé.
4: Això calcula, diu la
1: calculen que al llarg de la història han venut uns 1.800 milions de calculadores.
2: Moltes calculadores.
5: Sí. Això, eh?
1: I a més d'un euro, la calculadora.
2: Joan, que les venguessin un euro. Són 1.800 milions d'euros. De seguida.
3: Però aquella no es venia, perquè anava molt bé. No és una cosa que és que una calculadora va molt bé. No, és perquè allà podies amagar la xuleta.
2: Joel, anem a disseccionar la calculadora, si et
4: sembla. Fem-ho, però ja us aviso que sóc de lletres, eh?
2: Ah, no, sí, ja ho hem vist.
4: Jo vaig fer lletres pures, a cou, amb llatí i grec, i ara no sé de matemàtiques, però sé l'etimologia de matemàtiques. Voleu saber?
6: Sisplau.
4: La voleu saber?
6: Sisplau. Jo la sé.
2: A veure, digue-la, Xuriguera.
6: Bueno,
4: ni puta idea, Xuriguera.
6: Jo sóc més de lletres que aquest...
4: Ve del grec matema, sí, que vol dir coneixement,
6: i cos,
4: que vol dir apassionat, ara. Passió.
2: Mira.
4: Vol dir apassionat del coneixement. Però anem a la calculadora.
2: Sisplau.
0: Utilitat en una illa deserta.
6: Vinga.
4: A veure, jo és una cosa que sí o sí m'enduria a una illa deserta, per exemple, per comptar els dies que fa que hi ets. Tu cada dia et lleves, Peyo,
2: sí,
4: i fas més un.
2: Més un.
4: I això et sembla absurd?
6: No.
4: Que pot ser?
2: No,
4: digue-m'ho la cara, si et sembla absurd.
6: No, que no.
4: Vale. Llavors també la pots fer de rellotge.
2: Què vols dir?
4: Passa que és molt esclau perquè has d'estar pendent cada segon de sumar més un.
2: Un, dos. No pots fer res més, llavors.
3: Això sí que no és idiota, gens. Això és molt pràctic.
4: Això és pràctic, perquè al cap d'un temps saps tots els segons que han passat. Però és l'única cosa que pots fer. No pots fer res més.
2: Una distracció com una altra.
4: També pot passar que naufraguis amb més gent. Sí. Vale? Posem per cas, naufragues amb 7 persones i sabeu que teniu menjar per passar 12 dies. Mm. Tenim els números al cap,
6: sí,
4: tots,
6: sí,
4: eh? Vale, doncs llavors, amb una calculadora, tu fàcilment pots calcular quants dies podries aguantar si mates les altres 7 persones.
2: Sí.
4: Algú sabria calcular sense calculadora?
2: No.
4: Per exemple,
3: 3,2.
4: Tens menjar per 12 dies, estàs amb 7 persones.
2: 12?
4: Si les mato les 7 persones, quants dies puc jo viure a la illa deserta?
6: 5.
4: 84!
2: Per què? Què has multiplicat?
4: 7?
7: Per 12.
4: Per 12.
6: Però si tens menjar per... Si tens menjar per 12 dies...
2: Què té a veure?
4: No, menjar per 12 dies.
2: No, què estàs dient, eh?
4: 8 persones tenen menjar per 12 dies.
7: 7 persones.
4: Vale? Si una persona de les 8 mata les altres 7,
2: sí,
4: se menja, té el menjar de les altres 7.
2: Sí.
6: Això sí.
4: Punto, s'ha acabat.
8: També els té a ells.
2: Sí.
4: Jo no volia que això fos un debat.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: A veure, és molt poc ficable. En sí, principi, la calculadora, sí, però clar, la gent ja sabeu com és, que la que s'avorreixen, patapam, cap al cul. I més els matemàtics, ojo, que tothom sap que són gent molt apassionats de lo seu.
2: Sí.
4: Però llavors, jo us plantejo, imaginem-nos un matemàtic estàndard, normal.
2: Sí, no en conec cap.
4: Una persona que odia profundament les altres persones.
2: Sí.
4: Això seria un matemàtic.
2: Un matemàtic,
4: no?
2: Normal.
4: Però en canvi li encanten els números.
2: Mm-hmm.
4: Vale?
6: Sí.
4: Quina és la cosa que s'aproximaria més a follar-te els números? La idea de follar-te els números, tots els números.
2: La calculadora.
4: Exacte.
2: La calculadora, sí.
6: Ah, val!
4: Vale?
6: Hòstia, m'ha costat arribar-hi.
2: Sí.
4: Va, perquè és que hi ha una idea aquí darrere.
2: Sí.
4: També pot servir no directament com a joguina sexual, sinó com a eina, això m'encanta, de flirteig. Per exemple, Peyu, posem el teu cas, no? Tu vols lligar amb una persona de parla castellana.
2: No m'ha passat mai.
4: Per lo que sigui, Però et fa vergonya dir-li alguna
2: cosa. Sí.
4: Vale? Llavors, tu...
2: Que faré el ridícul, se'm notarà.
4: Tens una calculadora. No cal que paralis.
2: Clar.
4: Tens una calculadora i escrius 50538. I li dones i li dius, gira-ho.
2: I què posa?
4: Besos.
3: Però gira-ho com li dius.
2: No, l'has de girar.
1: Abans ho fèiem, no us en recordeu? Abans ho fèiem, això.
2: Abans feies unes operacions que donaven una paraula quan giraves i sortia la paraula.
4: Sí. Espera't, què? Hi ha un moment que ja això funciona, no?
2: Sí,
4: llavors pesos. Esteu fent el coit.
2: Sí.
4: I notes que et fa una mica de mal.
2: Sí.
4: Perquè ella t'està ficant...
3: calculadora.
4: Pel cul. Vale? Llavors escrius 170,
2: sí.
4: Tu gires i l'ensenyes a l'altra persona.
2: I què posa?
4: Oli.
2: Oli. Està bé, està bé, està bé.
3: Però vale. Si és castellana, dirà, oli!
2: Clar, clar.
4: No, no et serveix, això. No, hauria de ser una
2: has
4: altra
2: equivocat,
4: persona.
2: Joel. No serveix.
4: No, espera't.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Bueno, és una arma llancívola com n'hi ha tantes. Jo destacaria, sobretot, la seva capacitat de fer mal, lo que és la calculadora de taulell de merceria, que són aquelles calculadores amb els números gegants que els pots apretar amb el colze.
2: Sí, senyor. Bueno,
4: perquè tens les mans brutes, lo que sigui, o de carnisseria. Sí.
3: També, també.
4: 3, 4, això sí.
2: Que fan amb paper el tiquet, també, a vegades n'hi ha.
4: Àngela Maria, aquestes. Sí. Jo crec que ben tirat, això, amb una mica de tècnica, són 7 o 8 punts de sutura.
2: Això pot fer mal.
0: Utilitat metafòrica.
4: Bueno, la utilitat metafòrica més popular, ho sabem tots, no?
2: Quina?
4: De la calculadora és el tema de la persona calculadora.
2: Sí.
4: És una persona molt calculadora.
2: Ah, sí.
4: És metafòric perquè no ens estem referint en cap cas a una persona que de veritat sigui una calculadora humana, a no ser...
3: Ara.
4: Que ens referim al gran José Bono.
3: Home,
4: que
3: m'ha vingut al cap de...
4: No el ministre,
2: no.
4: Sinó aquell senyor amb el pentinat de Pere Ginferrer,
2: sí.
4: Que anava per les teles i sumava... Feia... Aquest senyor,
2: no,
4: si li diuen... Hòstia, és una calculadora humana. En aquest cas, és veritat.
2: Aquest home, vosaltres dos el devíeu veure
3: sí,
2: en directe.
3: El club amb l'Obert Tom. Sí, sí.
2: Es veia una persona més o menys sensata?
3: No.
2: No.
3: No.
1: Com no?
3: No, home, no.
6: Depèn de qui el compari.
1: Parlaves amb ell i no.
3: Bueno, no, però ja ho veies. Quan s'esperava allà, deia que aquest home no està bé. No està bé.
6: Però això ho dius d'en Sergi Pàmia, saps?
2: Això es diu en Sergi Pam.
4: Ara t'has quedat una mica sol, Xuri?
6: No, home, no, que me l'estimo molt, en Sergi.
2: Sí, home, sí, home. José Bono, no sé, és viu aquell home? Ho has investigat?
4: No,
2: tenim més dades,
3: principi... Portem-ho, portem-ho.
2: Un dia, podríem...
4: Ah, mira, això sí que fotria gràcia.
2: Mira, mira.
4: Però no deu parlar pas català, aquest senyor.
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, doncs ja parlaré amb la gent de producció.
6: Sí, home,
3: i si no li parlem amb la calculadora?
2: Ja, tota l'entrevista.
4: Besos.
2: Serà molt radiofònic. Serà molt...
6: Oli.
2: Besos, oli, bebé,
0: propaganda del segle XIX.
5: Tinc raó jo, tros d'inútil.
7: Què dius, què dius? Tinc jo raó, és que m'ha descontrat, pallús.
5: Que la raó tinc jo, carallò.
7: Que no, que tinc la tinc jo, drapo.
5: No.
8: Nois, què feu discutint com els nostres avantpassats? Que potser no sabeu que la moda és discutir amb elegància? Feu com jo, apunteu-vos al club de debat.
5: Calla!
9: Millora l'oratòria al Club de Debat.
5: Calla!
9: I comparteix debats interessants amb altres persones que, com tu, necessiten tenir sempre la raó.
5: Crec que l'argument que exposes és

0: Pastor Alemany, és la Cala, de 10 anys, i és de la Montse de Mollà. És molt dominant, li encanta la pilota.
1: La Montse no és molt dominant, la Cala.
2: No ho sabem.
0: No
2: t'aventuris.
3: Hauries de parlar amb els de casa seu, això.
0: Exacte. Diuen que sap molt d'això, de fer anar la pilota, i es veu que fins i tot sap jugar a futbol, tu.
1: Mira, la gossa.
0: La gossa, no la Montse de Mollà.
2: Bueno, la Montse poder també.
3: Ha de parlar amb els de casa seu, això, si sap jugar a futbol.
4: Doncs una gossa futbolista és perfecta per la història que us explicarem. Acompanyarem un dels equips de futbol més mítics de la història d'Itàlia.
1: Avui passegem el gos per Turí, República Italiana. És maig de 1949.
5: Ja tocava, eh? Ja tocava, hòstia, a parlar de futbol. Ja tocava.
6: S'ha trigat a parlar de coses interessants en aquest programa,
5: eh? Sí, senyor.
1: Una mica de cultura.
6: Una mica, home, hòstia, que és el que agrada la gent.
1: Ens situem a Turí, una ciutat molt amant del futbol, en gran part gràcies al seu equip estrella, la Juventus, un dels equips més coneguts del món. Avui dia la Juventus és l'equip que més lligues italianes ha guanyat i un dels habituals de les competicions europees.
7: Sí, senyor, i els hi vam guanyar la Champions, a Berlín, 2015, 3-1.
6: Ara. Això són dades ben parides.
7: Futbol!
6: Sí, senyor!
7: Home!
6: El que vol el poble!
2: És la vecchia dona, no? La Juventus és...
6: No vinguis a fer el merda,
7: la senyora! La vecchia dona!
6: La vecchia senyora!
2: La vecchia senyora!
6: No
2: dona!
6: No!
1: Ha de dir que també han perdut dues Champions contra el Madrid, aquesta gent.
2: Bueno. El Madrid són bons.
1: Calla.
0: Què dius, Joan?
1: Deia que actualment el Juventus és l'equip més important de Turí, però a l'època en què ens situem comparteix aquest honor amb un altre equip, el Torino.
6: Home, Torino, per favor, respecte amb el Torino, eh?
7: Il Torino, grande Torino.
6: Bueno, un equip espectacular.
1: El segueixes.
6: Home, hòstia, Rossetti, Garotto, Morini, buonanotte... Camonese, Turini, Manoto.
0: S'està inventant.
2: Irrigatori.
6: Hòstia, m'inventa. Mira.
1: Queda mirar. No tinc connexió.
2: Però que tens collons de tornar-los a dir.
6: Rossetti, buonanotte, Carote, Manoto, trompeta, Lisandro, Marini...
1: Mirado que se te'n va al japonès, eh? Hi ha un moment que se te'n va cap al japonès.
2: Trompeta.
1: Bé, recordeu que ens situem al 1949. És un any que, bueno, Europa en general i Itàlia en general es llepen les ferides que els ha deixat la Segona Guerra Mundial. El futbol dels diumenges és un dels pocs motius d'alegria dels torinesos.
0: Luigi, credi que és hora de tornar-hi a casa. T'estàvem esperant per sopar, per l'amor de Dio.
2: Ai, pobrets, m'heu esperat? Però si hi he sopat, jo. No veieu que ens hem menjat aquells desgraciats de la Juventus? Si estem ben tips.
0: Aparta, estic de l'opi del poble, per favor. Quines ganes tinc que passi de moda aquest esport de merda.
1: Els aficionats del Torino són els més afortunats perquè poden gaudir d'una generació de futbolistes formidable que els ha dut a guanyar 4 campionats de Lliga consecutius. Són tan bons que se'ls coneix com Il Grande Torino.
7: Home, això és una pel·lícula del Quinis, Bot.
1: Sí, senyor.
7: Dels xinos.
1: Exacte.
2: Ui, els fan de tots.
7: Menys un.
1: M'agrada molt aquella pel·lícula.
2: A mi també.
1: És maca, aquella pel·lícula.
7: Hi havia tota una paleta de cares que feia el Quinis, Bot, molt diferents entre elles. El Grande Torino. No, però escolta, el Grande Torino, pel nom, ja es veu que són bons. Han de ser bons si es diuen Grande. A la Quiniela tu veus Grande Torino Valladolid?
1: Sí.
7: Li fots un 1.
1: Directe.
7: Un 1 fixe.
1: Directe. I sobretot en aquells temps, eh? Des del 1942 fins la temporada en què ens situem, que és la 48-49, han guanyat totes les lligues. 4 de 4.
7: Bueno, a mi no em surten els números, eh? Jo no sóc expert en matemàtiques, Peyu, ja se'm veu a la cara.
1: Sí.
7: Però 42 fins al 48-49, 4 de 4, no em surten
1: perquè
7: els
1: falten,
7: números.
1: Perquè
7: és que no em surten.
1: Perquè el 43...
7: N'hi ha 6. O sigui, tu fixa't, 42, 48 menys 46... Sí.
6: Ja havíem entès tots nosaltres.
7: Em porto 4.
2: Tots els altres ja fa rato que hem entès.
7: Vale.
2: No, jo he vist...
1: L'any 43 i el 45 no hi va haver futbol perquè hi havia la Guerra Mundial.
6: Perdona? I per una Guerra Mundial no van deixar de jugar a futbol?
2: Bé, que hi ha guerra ara.
7: Ara s'ha parat
2: el futbol?
6: Quines excuses, també.
2: I bé, que n'hi ha de guerra.
7: Quanta hipocresia.
1: A Ucraïna no...
6: Hi havia algun jugador que matessin? No. Doncs perquè no jugaven.
1: No sé, jo hi era aquella època. Bueno, situem-nos una mica, que fa molta estona que estem repassant el Torino i no hem començat ni la història. No hem dit res ni de la pobra gossa, pobreta. Que sapigueu que som a les portes del camp del Torino i que la Cala, la gosseta, és amb nosaltres, ben contenta que l'haguem dut fins aquí. És futbolera de mena, està entusiasmada. Hem vingut al camp de l'equip de moda d'Europa i de mig món. Domina Itàlia amb mà de ferro i si encara no és el millor equip europeu és només perquè la Copa d'Europa, bueno, encara no s'ha inventat.
7: Bueno, i quan l'inventin la guanyarà el Madrid.
2: Són molt bons els del Madrid.
6: Calla!
1: Què passa, Xuri?
7: Pesat, eh?
1: Vol rebre? Vol rebre?
2: No, però...
1: Vosaltres

0: vegades, quan surt, quan un, no us sorprèn a vegades aquests catalans? Vull dir que tu dones per fet, a vegades, quan parles amb gent de confiança, que tothom és del Barça, algun cas curiós, i surt un català independentista de família i diu, jo sóc del Madrid.
1: Sí, és perquè aquesta... és un...
2: No.
1: Fill de puta. Són ganes de tocar els ous.
0: Gent aparentment normal,
3: Al meu entorn hi ha diversos.
0: D'aquests, eh?
3: Sí.
0: Per què ho fan, això?
3: Cognoms, me cago en llena... del Madrid, eh?
0: I per què, això?
3: Jo, perquè...
4: No es pot tocar el nou. Contrària.
0: Suposo que sí. Gent que no...
2: Claro, perquè el Madrid guanya.
0: No, ja...
2: Guanyava. Baixarà... O calles... O calles, el peixarà un hòstia, vull anar-ho. Vaig estar tip d'aquesta comèdia teva avui.
0: Bé, que sapigueu que gràcies al Torino, la selecció italiana és la favorita pel Mundial de Futbol de 1950. Penseu que dels 11 jugadors de la selecció, 10 són del Torino.
2: Ah. Bueno, a mi fa rato que m'ha quedat clar que són bons. Sí, dir, podem avançar.
0: Sí, bueno,
3: saps qui va anar a la selecció?
0: Qui?
3: Garoto, Moreno, Trompeta, Camorese... Tira, però dir que us ho estic, eh?
0: Us deia que el Torino ha guanyat 4 lligues seguides, però no que estan a poques jornades de guanyar-ne una altra. Estan a punt de tocar la glòria, eh? Són a 4 partits comptats de guanyar un altre títol. Ara bé, avui l'equip es prepara per un partit diferent. Alia, a la Lliga.
2: El partit de la Marató.
0: No.
2: Dels famosos.
0: No.
2: Sí o no?
0: Hi has anat, aquell partit, o no?
2: Vaig fer un dia de comentarista.
0: Mira.
2: Era contra les malalties cardiopulmonars.
0: Sí.
2: I quan vaig a convidar la connexió, vaig dir, bueno, vaig a fumar un cigarro. I ja no m'han tornat a trucar. Els amics de la Marató. Vinga, seguim, sisplau.
0: Ja no ho hagués de fer. Jo vaig fer un gol, eh?
2: Un golarro ho has fet.
3: La millor jugada que heu tot per la Marató va fer en Xuriguera.
0: Sí, va.
4: Heu jugat, vosaltres?
2: Sí. Home, aquest va...
3: Home, jo, Azcar Gorta.
2: Va
3: dir, xaval, eres muy inteligente.
0: Sí?
2: Imagina com eren els altres.
3: Em vaig girar i no hi ningú més a darrere, eh? I en Xuriguera el van canviar i va anar el president de la Corpo a saludar-los i el moment que li va donar la mà, que es ve li rojo sobre del mareig del cansament. És de les millors jugades.
2: Vaig jugar 5 minuts i em vaig desmaiar.
0: Aquell partit hi ha gent que es motiva massa. Aquell partit hi ha gent que és el seu dia.
4: S'està preparant tot l'any.
0: Sí,
4: hi ha famosos que es preparen tot l'any per fer això.
0: Tampoc. Bueno, deia que el partit que jugaran és un partit amistós, que jugaran contra el Benfica de Portugal. El partit es disputarà a Lisboa i per això han marxat del camp per anar cap a l'aeroport on els espera l'avió. En aquests moments els jugadors embarquen.
3: Ah, veritat, això de ser futbolista professional és que és molt rebentat. Tu és insuportable. Tu creus que ara hem d'anar a Portugal a fer un amistós? Quina broma és aquesta?
2: És un fàstic. Tinc unes ganes que passi el temps i els futbolistes siguem multimilionaris i la gent ens tracti com estrelles del rock and roll.
0: Llavors l'amistós l'haurà d'anar a fer Qatar, eh?
2: Anem a fer Qatar, però ens anirem de pepes tot el dia per allà a Qatar.
3: Sí.
0: L'avió s'enlaire amb nosaltres a bord. La Cala està encantada de ser amb els jugadors, tot i que se sent desplaçada perquè no li foten cas, pobreta. Hem arribat a Portugal. El partit contra el Benfica es juga l'endemà i el Torino perd el partit per 4-3. Partit sense gaire història, tampoc, eh?
3: Això ho dius tu, eh? Partidàs, eh?
0: Ah, sí?
2: Trompeta, en Marosi...
3: Hòstia, hi ha una jugada de Marosco que va per la banda, centre, trompeta i Cremonese.
0: L'any 49. L'any 49 no havies ni nascut, tu, Fel.
3: En vídeo.
0: El tens en vídeo?
3: En vídeo, que tinc tota una maroteca com el calvo aquell del Canal Plus.
1: Amb Maldini.
3: I amb Maldini i jo sóc en Fellini.
0: Bé, no ens desviem. El tema és que el partit amistós acaba amb derrota del Torino. Tothom surt encantat, sobretot els portuguesos, perquè han guanyat.
5: Hòstia, quin partit de xinyo. 4-3. Són tan bons que deien que eren aquests italians, que deien que eren tan buenos, i mira...
0: No cal que facis de portuguès, ja ens fem la idea.
3: Això era portuguès?
0: Volia ser portuguès o idiota?
5: A veure, però ho puc fer, que me'n fot il·lusió, no?
0: Sí,
5: fes-ho. Ens els hem ben folladinyo, això, els italians.
6: Sí, però compte, que els italians són de sang calenta, eh? N'hi ha un que xerra amb la teva dona. A veure si no serem els únics que follarem avui.
5: Sí, però si jo faig de portuguès xinyo i tu no, queda una mica rarinyo.
0: Però és que a mi em queda molt estrany el portuguès.
5: Fot el camp, italianillo, que te veig, fillo de puta.
0: L'endemà del partit arriba el moment en què el Torino ha de tornar a casa. Som a 4 de maig i el vol de tornada està programat a les 10 del matí. Com que són altres temps, l'avió para a fer escala a l'aeroport del Prat. Déu-n'hi-do, eh? Lisboa, Itàlia, para a fer escala a l'aeroport del Prat.
1: Josep Tarradellas, eh?
0: Eh?
1: Josep Tarradellas.
0: Es diu l'aeroport?
1: Sí.
2: Ara sí.
0: Ara sí.
1: Ah, bueno, clar, abans no.
2: Abans no.
1: Abans deia... Josep Tarradellas.
0: Es deia aeroport del Prat abans, sí. No?
7: Estimats passatgers, benvinguts al que el narrador ha anomenat Aeroport del Prat.
4: que sàpiguen que l'any que ens en situem ara mateix no es diu així, sinó que es diu Aeropuerto de Muntadas.
0: De Muntadas.
4: Moltes gràcies.
2: Muntadas era Muntadas.
0: Muntadas era un... Era un...
2: Muntades.
1: Jugador del Torino.
0: Sí. Ah, després d'unes hores a Barcelona toca seguir el viatge. Turí ens espera. Estiguem atents ara que la cosa es posa interessant, eh? Som al migdia i tenim el millor equip de futbol del moment volant cap a casa. La Cala és amb ells intentant que algú s'animi a jugar un partidet, però no se'n surt. Els jugadors estan cansats i es moren de ganes d'arribar. La pobra gossa no li foten cas.
2: A veure, és que hem sortit fot mil hores de Portugal. Hem hagut de parar a repostar a Barcelona i ara sobre aquest collons de gossa ve aquí a tocar els pebrots.
8: Ai, tranquil, home, tranquil, feixerinis. No, no et desanimis.
2: Què m'has dit?
8: Feixerinis. És un jugador del Torino.
2: Tu ets en Xuriguese.
4: Xuriguese.
8: Mira, hi haurà un dia...
0: Sí?
8: Hi haurà un dia, i no falta gaire, que els jugadors tindrem jet privat. Hòstia, i vilarem, volarem...
0: Violarem, no?
4: També,
8: algun dia. Estic parlant amb Piemontès.
0: Sí, és veritat, perdó.
8: I els jugadors ho tindrem tot pagat.
0: Ah, sí.
8: Com els catalans.
0: Pot ser. Fa un parell d'hores que l'avió ha sortit de l'aeroport. Ja queda poc per arribar a Turí. A l'aparell hi ha tota la plantilla del Torino, tots els entrenadors i l'equip directiu al complet. De tot el club, només en falten dos. Un dirigent, que s'ha hagut de quedar a fer unes gestions, i un jugador que està lesionat. Home. Els altres tots, tot el club,
1: sí, no n'hi ha, però que aquesta dada arribi ara també em dona molta confiança,
8: sí,
1: a mi,
8: Sí.
0: Al cel de Turí ja gairebé es dibuixa la silueta de l'avió que transporta l'equip. L'únic que evita que es vegi clarament és el coll de boira. És ben espessa i impedeix que es vegi res. De fet, el pilot de l'avió no s'hi veu gens ni mica.
9: Estimats passatgers, els parla el pilot. Els informo que la boira sobre Turí és tan espessa que no hi veig tres dalt d'un burro. Si noten turbulències, ja saben de què venen. Però vaja, tothom tranquil, eh?
2: Has sentit el pilot, què diu? Sí. Ja em sé si ens fotrem mala per culpa d'una amistosa.
8: No, home, no.
2: Oh, no, home, no, sí, no, home, no.
8: No, home, no, ja has sentit el que ha dit. Ha dit que tothom tranquil, que tot està bé. No ho diu pas qual... Un pilot no diu que tot està bé si no està bé.
2: Bueno.
8: No, vull dir, està bé, no?
0: O quan està malament ho diuen de seguida, també.
8: Sí.
0: Anem molt malament.
8: Però no diu... Senyores i senyors, tranquils, que no ens estavellarem. No ho diu, això?
0: No ho diu.
8: Si ens estavellarem, bueno...
0: La veritat és que la situació és molt complicada, la visibilitat és molt reduïda, hi ha moltes turbulències i les muntanyes que rodegen Turí són un perill. Hi ha jugadors que comencen a dubtar que el pilot ho tingui tot controlat.
2: Estàs segura que el pilot ho té controlat, tot això?
10: La veritat és que no.
8: A mi això m'agrada, eh?
0: L'hostessa sincera.
8: Sí,
0: està
8: senyor.
0: Bé.
8: Bravo per l'hostessa. Que la feina... Sinceritat, sí, senyor.
0: Sí, senyor. Quan l'avió sobrevola la ciutat de Turí, amb el comandant de l'avió pilotant gairebé a cegues, es produeix el desastre. Entre la boira apareix la silueta del que sembla una església. És la Basílica de Superga, situada al punt més alt d'una de les muntanyes torineses. La veieu?
4: No.
0: Doncs el pilot tampoc. L'avió del Torino s'estavella contra la Basílica de Superga i queda fet miques.
1: No. Em sembla que ja tinc una lleugera idea de per què la Juventus ha acabat sent un equip més important que el Torino.
0: Doncs mira, tota la plantilla del Torino mor en l'accident. I els seus entrenadors, i els directius. Només se salven un directiu i un jugador, els que es van quedar a terra. La resta... Puré,
1: nois. Puré, has decidit que havia de ser puré, eh?
0: Puré.
1: Carai.
0: Els 31 passatgers que volaven s'han mort.
2: Això és molt gros, això és com si, per exemple, l'avió que porta els jugadors del Barça...
4: Calla!
0: Diguis això.
4: És que ni se t'acudeixi dir una cosa així.
0: No.
4: Què et passa pel cap?
0: Es poden fer comparatives. Pots dir-ho amb el Madrid, si vols, però comparatives es poden fer.
2: Doncs això és com si l'avió que porta el Madrid... Que no em talleu ara.
4: No. Volia saber cap on anava.
0: El millor equip del moment, la generació de futbolistes més prometedora de la història d'Itàlia, il Grande Torino, ha desaparegut en un accident d'avió. La ciutat acomiada l'equip en un funeral en què assisteixen 500.000 de persones. L'únic consol del Torino és guanyar aquella lliga que disputaven. Això sí, han de jugar les 4 jornades de lliga que queden amb els juvenils, perquè no els queden jugadors del primer equip. Tot i que hi ha una cosa molt bonica que, per respecte, els adversaris que s'hi enfronten també juguen amb els juvenils.
1: Molt de fair play.
0: Els
2: valors del futbol.
0: Sí,
2: Només traiem les parts lletges i aquestes no s'expliquen. Han de venir programes com aquest per explicar la part maca.
0: Quina història més maca.
8: És terrible.
0: S'està emocionant. Mercè, tenim el gos, la gossa.
4: La Cala.
0: La Cala, que no sabem si ha sobreviscut o no aquesta passejada, i això ho decidirà algú del públic.
4: Ho decidirà la Sílvia, que d'on ven, Sílvia?
11: De Folgueroles.
0: Molt bé, Sílvia.
8: Què vol dir molt bé perquè ve de Folgueroles?
0: Molt bé. Està molt bé que vingui gent de Folgueroles.
8: Ah, val.
0: Gent molt rica, Folgueroles.
8: Ah, sí? Tens pasta, Sílvia?
11: No és el meu cas.
0: No. Sempre que parles amb gent de Folgueroles et contesten el mateix, però jo aquelles torres no sé qui les paga.
8: Ja, ja.
0: No sé. En fi, després d'aquell accident en què se li va morir tota la plantilla, el Torino ha tornat a guanyar mai la Lliga? A. No l'han guanyat mai més? B. Sí, van tardar gairebé 30 anys. O C. L'equip va desaparèixer.
11: La B.
0: Van tardar gairebé 30 anys a guanyar-la? Doncs la cala és... Viva!
8: Molt bé! Gràcies.
0: Van guanyar la Lliga la temporada 75-76, 27 anys després de l'accident. I la nostra gosseta futbolera és viva. L'hem tornat a mullar i tot ha estat gràcies a que els futbolistes no li fotien cas. S'ha avorrit tant a l'avió que a l'escala Barcelona ha decidit baixar i marxar cap a casa. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I amb el nostre esperit.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
13: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap a on han d'anar el model educatiu.
14: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
13: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jessica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
15: La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
13: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes.
15: Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
13: La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en la multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents.

0: La gira mundial dels Oasis farà parada a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara ja han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Esports, Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal, un Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
1: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
2: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, acalorada.
1: Ai, sí.
0: Acalorada. Sembla que dos dies més d'altes temperatures, eh?
1: Molt bé, doncs ja que, mira, som en aquesta conversa d'ascensor, de dimecres traurem la barca a passejar.
0: Dimecres traurem la barca perquè sembla que tornen les pluges. Però avui he fet especial ressò en això de la calor perquè de seguida ho descobrireu.
1: Ah, sí.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: Avui és dilluns, i si és dilluns vol dir que la solució es diu David Balaguer. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui hem fet un tema que va doc amb tu, eh?
2: Aquest el necessitava.
0: Avui has vingut molt acalorat, perquè l'he trobat aquí, el David, l'he trobat a menys 5, abans del butlletí informatiu, escoltant la Renaixença, a menys 22 graus aquí a l'estudi.
3: Refugi climàtic?
2: No, i encara estic passant calor.
0: Encara?
2: Oh, sí. Mare. No sé què passa amb el tema aquest de la calor. Jo he de dir, encara que la gent es pensa potser que faig comèdia, però no, jo he arribat a plorar desesperat, eh?
0: Per la calor?
2: Assegut al sofà de casa meva. Perquè és que és com estàs atrapat en un laberint.
0: Mira, un dia parlarem de l'ansietat que ens provoquen segons quins factors meteorològics, perquè hi ha gent que té por a la pluja, hi ha gent que s'atabala molt amb la temperatura, com és el teu cas, que no poden pensar. Trucarem al professor Bulbena i farem un especial com ens afecta la nostra psique aquests canviants factors meteorològics. Avui us portem una solució útil sobre una preocupació que avui més que mai es posa de relleu amb la calorada que fa i farà avui i demà. Avui ens preguntem a la solució com ens haurem d'adaptar a la calor.

0: Segons el Meteocat, aquest ha estat l'estiu més càlid registrat a Catalunya, per davant dels estius del 2003 i del 2022. Ens haurem d'acostumar a viure cada vegada amb més calor? Sí.
1: Sí, la resposta és sí.
0: Malauradament, sí. Sí, per molts pactes mundials que fem, sembla que no els estan complint, i com que estem dirigits perquè estem dirigits a nivell global i mundial, doncs passa el que passa. Quines solucions haurem de prendre a curt i a llarg termini? El canvi climàtic ens obliga, per exemple, a repensar horaris? Quines activitats i feines a l'aire lliure s'hauran de regular? Què es podrà fer i què no es podrà fer? Com hauran de canviar les ciutats, els pobles de Catalunya, per protegir-nos de la calor? Hem de replantejar com construïm les cases i com farem classe en el futur. Com afectarà això a les escoles? Com afectarà el dia a dia dels nens? Ens adaptarem tots de la mateixa manera o la calor fins i tot farà créixer les desigualtats? I la solució a aquestes preguntes, mireu, la tenen d'una banda, aquí m'acompanya a l'estudi 1, amb Mariano Barrientos. Molt bon dia, Mariano.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: En Mariano Barrientos és historiador i és especialista en climatologia històrica. Mariano, t'atraco, va, d'aquí uns anys, quan s'estudia el clima, quina data es posarà per l'inici del canvi climàtic?
2: Una data, doncs, als anys 80.
0: Uau! Als 80 del segle XX ja va començar el canvi climàtic.
2: Pel segle climàtic actual.
0: Uau!
2: Per les condicions climàtiques d'ara, va començar cap als 85-88, els especialistes van començar a veure que hi havia uns indicadors ja molt estranys. No per els moments aguts de gran calorada o de pluges torrencials, sinó perquè hi era una tendència, eren constants.
0: De dir, aquí observem algun canvi que no acaba de quadrar amb tota la història que tenim documentada. En Mariano Barrientos, ara us deia, historiador, especialista en climatologia històrica, però també ens acompanya, formarà part de la solució avui, en Francesc Mauri. Molt bon dia, Francesc.
3: Bon dia, bona hora.
0: En Francesc Mauri, sobradament conegut, no cal presentacions, meteoròleg del 3CAT. Avui, 14 de setembre, fa calor a Catalunya, Mauri.
3: Sí, molta, i més que en farà demà. Toca sostre. No, a veure, no hi haurà valors extrems, no hi haurà valors rècord, però estem clarament per sobre altre cop del que toca. Sí que és veritat que les nits són més fresques, per tant, ho suportem millor, i tot això a l'espera, doncs, d'aquesta pluja, que no arribarà a tot Catalunya, però sí forta en alguns punts del nord-nord-est, dimecres i dijous, clara baixada de temperatura.
0: Mateixa calor que el 14 de setembre, m'invento, del 1996?
3: Doncs no t'ho sabria dir exactament, perquè de vegades aquestes preguntes són molt perilloses, però gairebé asseguraria que no. Mira, el Mariano Barrientos és un crac, és un geni de l'últim mil·lenni de reconstrucció del passat, però jo el que et puc dir és que quan vaig començar aquesta feina als anys 80, 85, etcètera, mirava la temperatura cada tarda al terrat del diari La Vanguardia i bé, feia també la feina d'aquí de la ràdio, etcètera, i cada estiu, el juliol i a l'agost, les màximes eren de 27, 28... 29.
0: Em sembla tan fort.
3: Barcelona arribava als 30.
0: Era notícia,
3: eh? El redactor en cap, crec que era redactor en cap, el Josep Carles Rius, que després va ser degà del Col·legi de Periodistes, em deia, jo era un xavalet, 18 anys, imagina't, em deia, escolta, Mauri, si arribem als 30, avisa, perquè farem un breu i amb acatació, l'inotípia, han de tenir-ho present. Clar.
0: Em sembla això tan fort.
1: No,
0: fa por, David.
1: Fa molta por. I avui ja fa un dia bastant insuportable, tenint en compte que és una temperatura molt més dòcil que no pas la que ha fet darrerament.
0: Sí, sí, sí.
1: Però tot i així ja és un dia bastant insuportable.
0: Sí.
1: Per què? Perquè portes una acumulació important, perquè l'altre dia vas refrescar una mica i ja et vas fer il·lusions. Pam, un
0: mira,
1: altre cop
0: dia,
1: rebreguen amb aquesta
0: cosa. Hem de fer, definitivament hem de fer aquest tema de com ens afecta emocionalment els canvis de temps, el canvi de temps i el canvi climàtic, perquè realment l'altre dia quan va fer una mica de fresca jo em vaig com relaxar vitalment de dir, d'acord, la fi del món s'apropa, però potser no està tan a prop com em pensava, perquè amb aquests dies de calor no teniu aquesta sensació?
1: Va ser, aquest dia que tu dius va ser un dia meravellós. Vaig tornar a sentir-me una mica feliç. Vaig tornar a detectar felicitat en mi. No estic parlant de conya, eh? Estic dient la veritat. Una cosa que li vull demanar al Francesc Mauri, si us plau, i als homes del temps en general i a les dones del temps, que deixin de fer allò de 10 graus de, per sobre del que tocaria en aquesta època.
0: Perquè
1: de...
0: ansietat, no?
1: És que això em genera molta ansietat, i a més perquè potser... Sí, gràcies per aquest cop. Perquè potser ara ja no és el que tocaria.
0: Mira, saps per què? Mira, Mariano, abans d'entrar en directe ho dèiem, no? Dèiem, avui volem plantejar el programa ja donant per sentat que aquest canvi climàtic és irreversible, perquè per molt que fem acords i per molt que siguem optimistes i per molt que baixem, no, els termòstats i ens adaptem, això ha vingut per quedar-se i sembla que humanament, malauradament, s'ha demostrat que no ens posarem d'acord i això no ho baixarem. Per tant, ens hem d'adaptar a aquest canvi de temperatura.
2: Per aquestes generacions, sí. El que passa és que els canvis climàtics tenen diferents escales de durada, no n'hi ha cap d'igual, tret de les eres glacials i interglacials, i des del moment que en comença un, sabem que tindrà un punt culminant i d'una davallada.
0: D'acord, per tant, serà reversible, però no sabem en quants milions d'anys.
2: O reversible, o arribarà a un reequilibri, però que, evidentment, aquestes mesures que es pretenen adoptar a nivell internacional, doncs diguem-ne que la societat no està per aquestes coses d'arribar a acords ni d'agafar-se res d'això seriosament. I llavors què passa? Pues que es deixa que tot vagi madurant, i això vol dir que tardarà molts més segles, i jo m'atreviria a dir que és una escala de segles,
1: ja no ho veurem nosaltres,
2: a que s'arribi a un reequilibri. I a partir del reequilibri ja no sabem, probablement, això un geòleg ho contestaria millor, però ja estarem a les portes de l'era glaciar. I llavors tot allò de l'escalfament serà tonteria pura i dura, perquè aquí fora només hi haurà líquens i manades de rens.
0: Pista, sí, és tremendo. No, però mireu, us som sincers, hem plantejat aquest programa perquè ens sembla molt interessant ja fer una passa més enllà, ja no parlar del que podem fer i que una altra vegada recaiguis, no, sobre el ciutadà, què hem de fer nosaltres per evitar aquest canvi climàtic. Això és irreversible, per tant, ens haurem d'adaptar. Com ens adaptarem a la calor? Per què surt aquest tema? Doncs perquè tots els membres de la solució hem dit, ostres, aquest estiu hem canviat les nostres rutines, hem canviat la nostra manera de fer degut a aquestes altes temperatures a les que s'ha vist sotmès a Catalunya. I aquí la pregunta del dia que us demanem a tots a través de les vies de contacte habituals.
4: Doncs sí, encara que faci molta calor, els oients saben de memòria el telèfon del directe, si volen parlar amb nosaltres per explicar-ho, al 93-201-7474, i si no volen trucar, o perquè tenen aquell company de feina que els espia i els mira, no, és que clar, cada vegada que truco des de la feina, se'n va i fa el xivato i avisa el meu superior o la meva superior. Doncs escolta'm, un WhatsApp al mòbil del programa, el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Expliqueu-nos què heu hagut de canviar, ja sigui de la vostra vida, com deia ara la Carot, o de la vostra feina, per exemple. Algun canvi, per exemple, a les vacances, també. Imagineu-vos què us condiciona ara la calor. A l'hora de triar restaurant.
0: Mira,
4: no?
0: Mira, això és un gran canvi. L'altre dia. Anem a aquest restaurant. No, que no tenen, que no tenen aire condicionat. No,
4: ja,
0: no,
4: passa.
0: Sí. Nosaltres, les persones, mares, pares i mares amb la franja de 0-3 anys, o 0-6, és igual, eh? Què fas amb un nen que vol tot el dia córrer i vol exterior a 40 graus?
1: Impossible, perquè els nens no ho viuen igual. No? Molt curiós, també.
0: No tenen mesura. Els has de portar a un centre comercial amb aire condicionat, a un parc d'aquests amb aire condicionat climatitzat, mantenir-los a l'aigua tot el dia. Vull dir que les rutines canvien, eh?
4: Mira, abans parlava el David de les seves sensacions amb les altes temperatures. Doncs la Lívia Discípio ha sortit al carrer a preguntar també això, precisament, a la gent. Us atabala la calor?
5: T'agobia la calor? Moltíssim. És horrorós.
6: Hi ha hagut alguns dies quasi que em marejava, si no hagués tingut l'aire condicionat.
5: Què fas per aguantar millor la calor?
7: Ir a la playa, eso seguro. Si no, también, pues estar encerrado en casa con el aire, porque trabajo online y eso ayuda bastante.
5: Sortida més de vespre, sempre amb l'aigua a sobre, el bano, el que sigui, pues a partir de les 7-8 del vespre, abans no, és impossible.
6: No, el dematí anava a la platja i a la tarda anava a fer la volteta i cap a casa.
8: Cada vegada portem menys peces de roba i busquem més els refugis climàtics a l'estiu. Sobretot a les onades de calor, la gent gran ho pateix molt, i els infants també.
0: Doncs ja ho heu vist, eh? Sortir a partir de les 7-8 del vespre, res, remullet i a casa, menys roba.
4: El Josep té la seva rutina, que la comparteixo amb vosaltres, a veure què us sembla. Diu, des de que ha pujat les temperatures, a l'estiu començo la jornada a les 6 del matí i a les 11 me'n torno a casa. A casa he cobert tot el terrat amb un tendal i mantinc les finestres tancades i també les persianes des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda.
0: Mariano, anaves dient que sí?
2: Sí, perquè és ni més ni menys que adaptar-se a unes condicions que en altres èpoques, en altres contextos climàtics semblants a aquest, doncs ja es feia.
0: Epa.
2: És la vida i l'horari, per exemple, de les comunitats monàstiques. Llavors la pregunta és, per què no seguir-ho? És primitiu, és una cosa anquilosada, voler imitar models del passat. Si funcionaven bé per aquell context climàtic, l'episodi càlid medieval es caracteritzava per això. Per què no repetir o per què no seguir aquesta orientació d'aquells monjos, que a més ho tenen tot molt ben documentat? Ells es llevaven a les 4 del matí fent una franja de treball a les hores fresques del dia, a la que començava a picar el sol, es tancaven, i com aquest senyor, amb tot tancat, un monestir amb parets de 80 centímetres de gruix, tot ben tancat, a dintre preservar la frescor, i ja si un cas a la tarda, quan ja anava baixant el sol, tornaven a treure el nas i a fer activitats a l'exterior.
0: Per tant, tu estàs parlant de canviar radicalment, és a dir, els llocs de feina hauran de canviar els horaris.
2: Radicalment, això d'adverbiar, aviam, si el canvi climàtic és ràpid, doncs el que ens tocaria és nosaltres adaptar-nos de forma ràpida. Si no, pel camí, la gent pateix estrès, tenen problemes, sobretot la gent vulnerable per problemes cardiorrespiratoris. Quines ganes de fer-nos patir a tots plegats si el canvi és tan ràpid, carai, doncs adaptem-nos-hi també amb una certa agilitat.
0: I això com a, per on hauríem de començar? És a dir, hauria de ser una iniciativa mundial,
2: sí,
0: local...
2: Això, amb forces cimeres internacionals, ens estarem 200 anys. Quan arribessin a un acord, ja tindríem l'era glacial al damunt. O sigui que...
1: Hi ha coses que són inadmissibles i que directament voregen el maltractament. És a dir, si jo, per exemple, vaig caminant per Barcelona i estic suant mig marejat, com aquesta senyora que deia que contestava al micròfon de la Lívia, que s'havia marejat, que és una cosa que ens ha passat a tots, i aleshores tu estàs veient uns paios fent obres amb el sol incidint contra els seus caps, contra els seus cossos. Això, directament, per mi, vorejar el maltractament. És,
0: mira,
1: que això no hauria de passar.
0: Ara que dius això, tenim en Marc Borrell, jardiner, que ens explica precisament aquest supòsit del que està parlant en David. Marc, bon dia.
9: Hola, bon dia, Elisena.
0: A veure, Marc, oient de la solució. Tu ets jardiner, Marc.
9: Correcte, jo sóc jardiner a la zona Costa Daurada Nord, vale? La part de Coma-ruga, el Vendrell, Rodabarà, Calafell, tota aquesta zona. I era una mica el que comentava en David, és a dir, nosaltres, la nostra feina, evidentment, és a l'aire lliure, estiu i hivern, estem adaptats, estem acostumats a patir fred, a patir vent, a patir calor, val? Però la problemàtica és que, per una banda, per exemple, quan hi ha les alertes o aquestes coses, tens la Generalitat que et recomana no t'exposis al sol, tot plegat, però, per altra banda, no ens faciliten els ajuntaments fer un treball durant els dematins, per exemple, una mica més d'hora. No podem anar a treballar a les 6 o a les 7 del dematí. Per què? Perquè no pots fer soroll, perquè majoritàriament treballes en zona turística, de segones residències, i llavors, clar, això ja és sagrat.
0: Clar, és
9: llavors,
0: com un sense sentit, no? Tu... És a dir, nosaltres et fem una recomanació,
9: exacte,
0: però bàsicament és que perdis quartos tu, per tant no facis la feina, perquè si has d'adaptar-ho als horaris que a tu et convindrien, xoca amb altres interessos, interessos de la zona. Ostres, ja aquí és un carreró sense sortida. Què diries, Mariana?
2: En moments de transició climàtica, doncs la societat s'ha de flexibilitzar. I hem de començar a entendre que o ens hi adaptem o acabarem patint, clar, tant a nivell econòmic com fins i tot a nivell de salut personal. Per què no ens hem de poder anar adaptant? Per exemple, si han d'acabar desapareixent les estacions d'esquí, doncs la gent que es vagi traient del cap la cultura de que per Nadal han d'anar a esquiar. Noi, doncs serà que no. Les properes generacions tocarà fer altres coses.
0: Perquè
2: estem, per exemple,
0: a renunciar als privilegis, com costa,
2: no, anar a fer experiències enològiques a l'alta muntanya. I ja està.
0: Adaptar-ho.
3: És exactament el que diu el Mariano. És a dir, el Mariano ha deixat ben clara una cosa que de vegades els negacionistes recuperen, no? Escolta'm, per què ens hem de preocupar si el de canvis climàtics sempre n'hem tingut bé? Això ja ho sabem. Això no cal ser el rei de Roma, doncs, per arribar a segons quines conclusions. Però sí que ell, que és historiador, té molt clar el que ha anat fent la humanitat. El problema és que tots els canvis ara no ens venen en segles, ens venen
0: en dies,
3: a pocs
0: mesos,
3: anys,
0: no?
3: Mesos. Aleshores, clar, l'altre dia, per exemple, el tema de la climatització a les escoles, no?
0: Ara hi anirem,
3: És clar, és una muntanya gairebé inassolible, perquè la xifra fa fredat d'inversió. Doncs multiplica aquesta xifra per tot el que ha d'adaptar la societat, que no és només l'aire condicionat.
0: Mira, ara que deies
3: són
0: això de les escoles,
3: moltíssimes
0: deixa'm
3: coses
0: dir
3: més.
0: Francesc, ara anirem al bloc de les escoles, però és que avui hem estat mirant aquesta plataforma Crema les aules cremen, disculpa, 38-6 a l'escola Sant Jordi, avui mateix a l'Hospitalet. Per tant, això, o actuem ràpid o els nens ens sortiran a la papillot.
3: No, 38-6 en una aula no es pot fer classe.
0: A la Sínia, Molins de Rei, jo dic per molta proximitat.
3: No,
0: 36
3: no, no, no. A qualsevol de nosaltres, mira, els nanos són molt soferts, tot el que vulguis.
0: No, home, no, això és inviable.
3: No, entenc el que vull dir, però posa't a treballar a l'Hisenda o jo mateix, que ara mateix tu i jo i tots els que estem aquí estem amb aire condicionat.
0: Totalment.
3: En comptes d'estar 26 o 27 que estem, ens poses a 38?
0: No, que el cervell s'atura.
3: No, que no, clar.
0: Això és absolutament així.
1: Si no et surten les paraules, estàs espès. No pots aprendre coses. 38 graus és impossible.
0: Ara hi anirem al bloc de les escoles, però estic tan d'acord amb tu, David, que els exigim una cosa a les criatures i als mestres que és inviable per nosaltres. Si socialment estiguéssim treballant, ja no et dic mesos, et dic 3 dies sense aire condicionat a qualsevol dels nostres llocs de feina, deixaríem de treballar. Per tant, els estem exigint una cosa a les criatures, que són el nostre futur, a la vegada, que és inviable. Per tant, us recomano que entreu a Les Aules Crema, en aquesta plataforma, i podeu veure allà els graus. No estàvem parlant d'això, sinó que teníem el Marc al telèfon. Marc, no em pengis, que el David vol fer una reflexió, de seguida vaig amb tu.
1: Sí, no, només una cosa, que és que també hi ha un altre tema, que és que 38 graus, tots sabem el que passa, també augmenta la crispació, estem antipàtics, estem de mal humor.
0: És impossible.
1: Sí, és impossible. O sigui, jo, durant els mesos d'estiu, aquests 3-4 mesos que ha durat aquesta calorada, jo he estat molt més antipàtic. M'he sentit una pitjor persona, t'ho prometo. La meva paciència ha caigut en picat, he estat molt malcarat amb la gent. Jo no vull ser així. Jo vull ser el David simpàtic i agradable de la tardor, de l'hivern, de la primavera, no?
0: Es posarem en remull. Marc, que tinc el telèfon. Marc, si tu quan comentes aquest tema als ajuntaments, a dir, escolta'm, per una banda, la Generalitat fa unes recomanacions que hem de seguir, però per altra banda, vosaltres no ens deixeu actuar a les, m'invento, 5 del matí o a l'horari aquest que ens proposava ara en Mariano. Quina és la resposta que et donen?
9: Bueno, la resposta és que de moment prioritzen el que amb ells els hi va bé o els hi dona un valor econòmic, és a dir, els seus turistes, els seus residents, encara que siguin de segona residència. És a dir, jo no els hi aporto res, per dir-ho d'alguna manera, que els seus covilatans estiguin contents, doncs els hi va molt millor. És això. I tot el que comentava en David ara, vull dir, jo crec que és un dels estius. És a dir, al final la feina també acaba sent de cara al públic i tothom està molt irritat, com deia en David.
0: Com deia en David. Mira, ara
9: molt, molt nerviós, moltes presses, les carreteres, tothom vol arribar al lloc amb el cotxe. Escolta'm, senyors.
0: Bueno, clar, és que clar, quan t'estàs... Mira, jo només penso en els motoristes, quan els veig, que sempre els deixo passar. Penso, perquè aquesta persona s'està torrefactant aquí al semàfor. Deixa'l tirar, perquè almenys li toca una brisa d'aire, no? Marc, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Ara parlàvem fora de micro amb en Mariano, dèiem, això potser si es denunciés encara arribaria a algun lloc, eh? Perquè, clar, si hi ha un tema de salut pel mig, Mariano...
2: Oh, és que, per exemple, que el David ho comentava, l'estat d'ànim que porta situacions fins i tot de violència, als països alpins, a Suïssa i Àustria, en determinades situacions de vent fent, que és un vent molt sec i molt càlid, que arriba de sobte per un efecte orogràfic, és un atenuant davant dels delictes. Perquè és que la gent se'n va a les mans hi ha coses pitjors.
3: Clar, el Bolbena, el professor Bolbena, sí, t'ho explica ràpidament, ell que coneix un altre vent que altera les persones, que és la tramuntana, tocat per la tramuntana, és tocat pel fent. Jo no sé si encara això és vigent, però fa anys a l'hospital de referència Múnich, la capital de Baviera, quan hi havia episodis de fent, cancel·laven les operacions programades.
0: Uau.
3: Per l'estat consideraven dels sanitaris que no era el més adient. Les programades.
0: Mira, us recomano que recupereu un programa que vam fer, la solució de com afecta el vent a la nostra actitud, al nostre estat d'ànim, que vam fer precisament amb el doctor Bolbena. Els que formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, aprofiteu ara aquests minuts, escriviu un WhatsApp al Fran, al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució, perquè res, abans d'acabar el programa, abans de les 2 del migdia, tindreu l'enllaç allà amb el programa especial amb el doctor Bolbena, parlant precisament d'això, de com ens afecta el nostre caràcter. Marc, gràcies per trucar-nos. Ànims, barret i hidratació.
9: Correcte, gràcies, Elisenda, a vosaltres.
0: Una abraçada, bonic, fins ara. Adéu, adéu.
1: Hem comprovat que discutir suant no és el mateix que discutir si no estàs suant, si estàs en sec. I això és així. I jo aquest estiu, en alguna ocasió, amb la meva família, amb amics meus, amigues meves, he dit, estic suant molt, no vull discutir perquè acabaré dient disbarats.
0: Però imagina't ser adolescent a totes aquestes. Va, us estem fent una pregunta. Quina rutina heu canviat del vostre dia a dia per culpa d'aquesta calor? Una rutina que potser heu canviat i ha vingut per quedar-se, aquesta nova rutina. El 677-38-77-19. Dieu-nos la vostra, i també per telèfon al 93-201-747-4. Montse, Ciutat Vella, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Et demano molta brevetat, estimada. Sé que estem acalorats. A veure, què ha passat aquest estiu?
10: Aquest estiu ha estat horrible. Espero poder ordenar les idees perquè us estava escoltant i solidaritat màxima, David. Jo aquest estiu he plorat, m'he discutit, a més he estat... bueno, m'he trencat el braç. I això ha fet estar de baixa setmanes, tancada a casa. Com m'he dit, visc a Ciutat Vella i junto dos temes. Un que ja és molt conegut, el parc temàtic que tenim aquí en el nostre barri, que tot és turisme, tot és restauració, tot és borratxera, crits, insolidaritat total. Ho juntes amb una baixa i amb 38 graus a casa, no pots obrir la finestra, o sigui, una de dos: o obres la finestra intentant que entri algo de fresqueta, cosa que és una il·lusió, o el que segur que t'entra és tot el xivarri de la gentada.
0: I no tens aire condicionat, Montse, entenc.
10: No. Llavors, una de les rutines importantíssimes, òbviament he decidit que aquest és l'últim any que passo així, és canviar tot el meu planning de despeses per poder estalviar dins d'un sou mileurista, doncs això, poder estalviar per poder-me instal·lar un aire condicionat.
0: Aquesta és una altra, l'aire condicionat. I també, mira, recordo que ara l'any passat crec que vàrem fer un tema aquí a la solució de l'auge dels ventiladors de sostre, que ha rebentat el mercat dels ventiladors de sostre, perquè és de les poques coses que jo et diria, Montse, vagi impacte econòmic entre cometes. Jo, la meva tècnica, un flus-flus, anar-te ruixant i el ventilador és l'única cosa per passar aquestes altes temperatures. Però convinc amb tu que avui en dia, si no tens aire condicionat, no. Com ha canviat? Abans anàvem amb els cotxes als anys 80 i 90, jo que recordo jo, i no teníem aire condicionat i baixaves finestres i respiraves, però com diu la Montse, baixes la finestra i...
1: No, no, i que quan algú tenia aire ho veies com una extravagància i fins i tot com un acte d'elitisme. I ara, clar, és que ara si no tens aire és que pràcticament no podràs viure, és un dels temes. Vull dir, s'hauran de fer invents perquè la gent pugui aguantar aquesta calor. L'aire condicionat, hi va haver un moment de la història de la humanitat que no existia. Justament s'inventa per trobar, no? Hem de tendir a que la gent se senti més còmoda. No es pot viure, com ens està explicant aquesta oïna. És que és impossible. La Montse ha mal viscut aquest estiu.
0: Montse, si segueix a l'escolta, perquè ara intentarem donar algunes claus d'idees, no?, de com adaptar-se i coses que s'haurien de fer també a nivell d'urbanisme, a nivell de construcció de les noves cases, perquè adaptar-se o morir, en aquest cas, literalment, malauradament. Montse, gràcies per trucar-nos, per escoltar-nos i per la paciència, Mònica. Una abraçada.
10: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. El 677-3877-19, rutines que es veuen modificades per aquestes altes temperatures. Avui estem parlant de com adaptar-nos a la calor. Ho estem fent amb en Mariano Barrientos, historiador i especialista en climatologia històrica, amb en Francesc Mauri, meteoròleg del 3CAT, i, evidentment, amb en Fran i amb en David Balaguer. Què ens diuen?
4: Mira, l'Anna diu que la seva nova rutina ha estat que un cop s'ha dutxat, al sortir de la dutxa, em poso sota del ventilador. Ara parlàvem d'aquest nou invent que s'ha anat popularitzat per refrescar-me, sobretot. L'Agnès diu que fa vida de vampira, feinejo sobretot a la una o les dues de la matinada, vaig amb pilota picada per casa, esprai d'aigua, tovalloleta, i refresco els llençols abans de ficar-me al llit. La Mila ens ensenya, treballa en un negoci, en un bar, i ens ensenya la seva nova companya de viatge arran d'aquest estiu, que és una tovalloleta, una tovallola de tela que s'ha posat al coll.
0: Com al Japó. Amb tanta humitat extrema, vas suant i et vas posant aquesta tovalloleta al coll.
4: De fet, els amants del futbol, en l'últim mundial de futbol masculí, van poder veure com molts equips, durant la pausa d'hidratació, estrenaven uns coixins que estaven congelats i que els futbolistes es posaven també en el coll.
0: Mira, ahir, Francesc, ahir vam veure un cop de calor precisament al partit del Barça-Llevant, si no recordo malament. Això també s'haurà de replantejar, no?, segons quines hores juguen partits de futbol. Clar, ja no només els professionals, sinó futbol base.
3: No, no, és tot el tema de segons quines andanes del transport públic.
1: Oh, sí, gran tema aquest.
4: Cert.
0: Bo.
3: Clar, jo recordo que vaig fer una anada i tornada molt, molt llampec a Còrdoba en 24 hores amb el tren d'alta velocitat i va donar la casualitat que Còrdoba feia bastanta més fresca que aquí. Al vespre, quan vaig baixar a l'estació a les 10 de la nit, però pujant arribant a Sants, sí, sí, en l'andana, hi havia 38 graus, mm, i clar, era... però clar, és el que deies, és tot, és absolutament tota la vida, i ens estem oblidant de la vida marina, ens estem oblidant de la vegetació, ens estem oblidant, i clar, adaptar-se, com deia el Mariano Barrientos, ho ha fet tota la vida la humanitat, però clar, l'any 1800 érem 1 milió d'habitants, ara som 8 milions d'habitants, 62% de la població és asiàtica, el planeta, clar, tot això és un mix de gairebé impossible gestió, gairebé, no vol dir que tirem la tovallola, només faltaria.
0: Però per on comencem? A veure, us ho pregunto tant al Mariano com a tu, Francesc, per on comencem? A cop de decret?
3: A veure, no. El més fonamental per la humanitat, el que ens ha portat a aquesta rapidesa de canvi de temperatura és exclusivament, o gairebé exclusivament, la crema de petroli i gas i carbó. D'acord? Per tant, la humanitat, si vol començar a fer alguna cosa, ha d'electrificar immediatament tot. De vegades diuen, Mauri, ets molt pesat amb tot això. Sí, m'ho dic jo, ja. Cap problema. Amb el vehicle elèctric, etcètera, etcètera.
0: A mi em vas convèncer, ja t'ho he dit,
3: Ja ho sé, ja ho sé. Aleshores, a partir d'aquí, pensa, cada persona, quan en el seu dipòsit de benzina posa 100 litres, 60 s'esfu amb un híbrid, ja et dic, un cotxe eficient, els altres 80, però 60 litres s'esfumen per ineficiència. Per què? Què desprèn un motor de combustió?
0: Calor.
3: Calor. És una estufa. Cada motor en una ciutat és una estufa. Hi ha qui dirà l'aire condicionat també. Bé, l'aire condicionat és moltes vegades l'electricitat, perdó, més eficient que un motor de combustió, que és la dilapidació més bèstia de l'energia de la història de la humanitat. Aleshores, tenim la solució, però clar, implantar-la no és fàcil, ni ràpid, ni econòmic, però s'ha d'anar cap aquí.
0: Mariano, per on comencem? Ara, ell deia electrificació. Tu començaries a cop de mandat? Com ho fem?
2: És impossible. La societat no té mecanismes per fer adaptacions tan ràpides. El canvi climàtic aquest, el que ens està succeint actualment, és més ràpid que fins i tot la percepció, la capacitat de percebre el que està passant, ens està superant, i fins i tot està superant alguns models climàtics que estan fent curt a la previsió.
3: Mariano, jo volia ser una mica optimista de trobar una solució.
2: És dilluns.
3: D'acord.
2: Solucions que hi ha.
3: No, és que, clar, Mariano, és que...
2: Va, sí, que n'hi ha.
3: No, però tu estàs pensant en les guerres, els conflictes, és que anirem a parar aquí.
2: Això és l'últim recurs. Això és l'últim recurs.
3: Clar.
2: Tenim la possibilitat de combinar els recursos tecnològics que tenim, que s'haurien d'anar dirigits a tenir un model energètic que ens permeti tenir electricitat sostenible per tot aquest món que s'ha d'electrificar tard o d'hora, però també hem d'aplicar tecnologia pel recurs hídric, alerta amb l'aigua, perquè és el que ve darrere d'aquests escalfaments tan ràpids, el que ve és un problema d'estrès hídric en tots els sentits, començant per les plantes, que estaven abans que nosaltres, i acabant amb la IA, que consumeix moltíssima aigua. Hem d'aplicar tecnologia perquè hi hagi aigua per tothom, no només pels més rics o per les empreses grans. No,
0: mira, avui que estem al tema de la IA, que està tan en boca de tothom, doncs fer servir la IA per coses en positiu. No deixar que s'estampin les IAs entre elles i acabin matant tota la humanitat.
2: I després, una part interessant d'adaptació la tindria probablement el recurs a la memòria històrica. Intentar recuperar pautes, estratègies del passat que ens ajudin, perquè al veure que és un referent del passat, de gent que ja ha tingut problemes d'aquest tipus, sempre et dona més confort anímic de dir, carai, si aquella gent ja ho va passar, vaig a veure ells què feien.
0: Però la meva pregunta, com molt pràctica i molt aterrada, Mariano, és, d'acord, però qui comença? És a dir, comença l'Ajuntament, comencem els particulars, hem d'intentar que això la Generalitat faci un decret que ens obligui a tots a que hi hagi un compromís de les empreses, si no, sota multa, de flexibilitat aquests horaris, per exemple, no? El Marc, no?, que ens trucava. Ostres, que un ajuntament no pugui donar aquesta resposta. Què en penses?
3: Però fixa't.
2: tots. Això és un tren i estem tots dintre del tren. Passatgers, vagons, la màquina que ha de tirar, tots tindran la seva funció i tots hem d'apostar a la mateixa direcció perquè el tren rutlli.
0: Francesc.
3: No, simplement la societat, tots els humans, el que parla ara mateix també, és humà i, per tant, amb els seus cantons més foscos i els més blancs, tu fixa't, hi ha ajuntaments que diuen, escolteu, el model de recollida selectiva més eficient és el porta a porta, i això està demostrat científicament, etcètera, etcètera. Vull dir, no és una inventiva. Hi ha alguns ciutadans que rebel·len, d'acord? Els patinets per les voreres, etcètera, etcètera, la velocitat. És a dir, l'ésser humà és transgressor sovint i no sé si totes aquestes directives de cop i volta ens portarien a un crash, que hi han de ser, moltes de les directives. És a dir, no entenc com s'han prohibit les bosses de plàstic, però no hi ha nassos de prohibir càpsules d'alumini o de plàstic de cafè, quan n'hi han de biodegradables i compostables. És a dir, bueno,
0: legislació, per tant, Mauri.
3: Clar, sí, legislació, sí. Sí, és que vaig a parar, però necessitem tanta legislació de cop, perquè el que ens ve és ràpid.
0: És bèstia. Clar, perquè si no ho fem, ens anirem una mica a Campistrau.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, el que passa és que la humanitat, Mariano, oi, sempre se n'ha anat a Campistraus perquè el fre de mà se l'ha saltat o el fre de peu gairebé sempre.
0: Francesc, ara recullo aquesta pregunta que li tiraves al Mariano. T'abandono perquè sé que t'he d'alliberar, que
3: sí,
0: tens feina a la tele.
3: Però vaig cap al 3Cat Info.
0: Doncs el 3Cat Info el poseu, però en mute, i seguiu escoltant la ràdio. Francesc Mauri, meteo del 3Cat, ja ho sabeu, meteo Mauri, cada dijous a les 8 del vespre a la plataforma de 3Cat.
3: Ah, el meteo Mauri també tinc. Clar. El Volvena, el Volvena també.
0: Epa, és... ens ha rotat el col·lab, el tio. A l'app de Catalunya Ràdio.
3: No,
0: Mauri,
3: escolta'm, de tant en tant.
0: Un plaer sempre sentir-te. Una abraçada, bonic. Gràcies.
3: Una abraçada mútua i a tothom. Mariano, records.
2: Adéu.
0: Fins ara.
3: Adéu.
0: Una pregunta que ens fem. Clar, no, ens acabarem adaptant. Si res no canvia, ens haurem d'adaptar a l'escalfament del planeta i al final el cos, veureu que... Però ens acabarem acostumant a la calor? És físicament possible? O el cos té un límit? Doncs mireu, aquesta resposta, aquesta solució la té en Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
11: Bon dia.
0: Veritat o mentida, ens podem arribar a adaptar a una calor de 40 graus permanent?
11: Ens podem adaptar, la resposta senzilla és sí, el que passa que té molts peros, vull dir que hi ha molts condicionants, vull dir, clar, hi ha molts condicionants, depèn de la situació de partida de la persona, si té més patologies o menys cròniques, depèn del nivell socioeconòmic, perquè això és veritat que no en parlem massa, no? Si tens possibilitats de tenir elements externs que t'ajudin, per exemple, a fer vacances a llocs més frescos, doncs ho suportaràs millor, i depèn molt, per exemple, d'on visquis, no? És a dir, ja hi ha franges, no?, per temes d'humitat, i sabem que no és el mateix 40 graus a la costa,
0: clar,
11: que 40 graus a l'interior, no? Per tant, hi ha molts condicionants, no?, que estan sobre la taula.
0: Així d'entrada, el nostre cos se situa a la temperatura del cos entre 36 i 37. Tot el que superi aquests valors activa un mecanisme intern? Jordi?
11: Sí. Això comença, inclús abans, eh? És a dir, sí que sabem que el nostre cos intern són aquests 36, 36 i mig, fins i tot algunes persones a 37. Tot el que a l'exterior superi aquesta temperatura activa mecanismes d'estrès tèrmic, no? Perquè el que interessa és que el cos, evidentment, estigui a la temperatura que toca per funcionar. Per això és molt important, i hem insistit molt aquest estiu, amb el tema de la temperatura a la nit. És a dir, hem dit sempre, no?, tot allò que superi els 26 a la nit, que és el moment en el que el nostre cos es recupera, doncs també genera mecanismes de compensació, que per tant ja farà que tots aquells mecanismes fisiològics de recuperació hormonals, de recuperació neuronal, etcètera, etcètera, etcètera, doncs vagin més lents i per tant ens aixequem amb dèficit ja. Per tant, sí que és veritat que no hi ha una franja de temperatura que diem, mira, a partir d'aquí passa això, però sí que hi ha algunes que ens poden ajudar una miqueta a veure que tot està passant.
0: Doncs escolta'm, la resposta és sí, però amb molts condicionants i uns condicionants, que bàsicament el resum és que no ens podem adaptar d'un dia per l'altre a nivell antropològic, allò de dir, no, l'evolució farà que en 2 anys aguantem les altres temperatures. Això no passarà, Jordi.
11: Això no passarà, no ho veurem nosaltres, perquè evolutivament necessitem molt de temps, però aquí la pregunta, i és molt interessant, és què és pitjor? Tenir temperatures puntuals, que hi ha llocs que ja tenen, no? Que arribin a 40, 42, que siguin puntuals, o temperatures més baixes, per exemple, 37, 38, 36, però més constants, mantingudes durant el temps, i a més amb temperatures a la nit que no baixin dels 27, 28, 30. Clar. Aquest Mariano, és el tema.
0: Aquí volies anar,
2: oi? Exacte, sí, sí, sí, sí, és això. Ara tenim unes condicions de clima noves i el que no podem pretendre és tenir un territori, en aquest cas Catalunya, però que un territori geogràficament tingui aquesta introducció de condicions noves i la societat que hi viu pretengui viure igual, igual que 150 anys abans. No, no hem de canviar.
0: No es pot.
2: Aquest model territorial que ara tenim, si les condicions properes al mar, d'humitat i de temperatura, generen disconfort i afecten la salut, doncs anem replantejant que persones més vulnerables o determinades activitats professionals, ja sigui de forma temporal o de forma definitiva, reorganitzin el territori.
0: Doncs mira, ara que parles d'activitats professionals que s'han de reorganitzar, ara anem a una molt interessant. Però abans, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltes gràcies, una abraçada.
11: Adeu.
0: Adeu, adeu.
12: Adeu.
0: Mireu, ara us ho deia, eh? Quim, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs,
13: tal?
0: Quim?
13: Molt bé, aquí. Un dia calorós avui, eh?
0: Gràcies per escoltar la solució. Sé que ets oient habitual. Tu què et dediques, Quim?
13: Jo sóc viticultor, pagès. Estic aquí a Gelida, a l'Alt Penedès. I us trucava per explicar-vos la nostra experiència una mica d'aquest any, que és el primer any que hem hagut d'acollir la barema a manual, perquè amb màquines ja normalment ja es feia, a la nit. Hem canviat i estem collint a la nit, més que res per això de les temperatures.
0: Per adaptar-te a la calor, perquè, clar, és impossible, a ple agost, en el vostre cas, no?, a principis de setembre, collir. I això tu creus que ha vingut per quedar-se, Quim?
13: Jo, a mi em sembla que sí, perquè la veritat que, mira, jo porto 9 anys treballant aquí on estic, i a la barema, quan vaig començava el 15 d'agost, més o menys, no sabíem si ens agafava la festa major o no del poble,

0: va bé per nosaltres i també va bé pel raïm mateix, perquè ja el agafem més fresc, i bé, doncs pel tema de la qualitat del raïm i de poder fer uns vins amb més qualitat també va molt millor, perquè així tampoc hem de gastar molta energia en els cellers per refredar aquest raïm que ens venia, pues, jo què sé, a 35 graus. Buah.
1: Mariano, volies afegir?
2: Sí, només per acabar de dimensionar aquesta anomalia, jo tinc documentades baremes durant el segle XIX fins al segle XVIII, durant la primera quinzena d'octubre. A Ribera de Duero.
1: Per tant, imagineu-vos, eh? Mare meva. Quim, t'agraeixo moltíssim. Que escoltis cada dia La Solució. Dos, que hagis volgut participar avui trucant al 93207474. Una abraçada, bonic.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins ara, Quim. Adéu, adéu. Núria, Barcelona, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Vaig tard i vol ploure. Bueno, en aquest cas no vol ploure. Núria, gràcies per la paciència.
3: No, no passa res. Mira, us explico. Tant el meu marit com jo som persones que a l'estiu hem anat a la platja moltíssim i moltes hores. O sigui, moltes hores pot ser de les 11 del matí a les 6 de la tarda. Ens emportàvem la carmanyola, el vermut, us veiem tota la platja. Doncs des de fa un parell o tres anys enrere, i això ja ho vam canviar i fèiem un horari de matí, d'arribar a 9:15 i estar-nos fins a 10:45 a les 11, perquè ja el sol ja comença a apretar, i aquest any és que ja no hem anat ni a la platja.
1: No heu anat directament,
3: sí. No, perquè és que ens feia com molta mandra, pensava, hosti, que fa molta calor. O sigui, bueno, demà, a veure si demà... I, saps? I no. És el fet de passar tanta calor i és com que no et convida.
1: Mira, Núria, t'he de dir una cosa. Aquí, servidora de vostès, mitja família, és de l'Alt Empordà, aquest any hem tocat platja molt pocs dies, eh? Per no dir-te que n'hem tocat dos dies i a partir de les 7 de la tarda.
3: Sí, és que és tremendo amb aquest aspecte. I a més hi ha una altra cosa. Jo sóc una persona que no suo. O sigui, no suo. He tingut aquesta sort durant molts anys. Aquest any,
1: ja
3: per primera
1: sues.
3: Vegada, he començat a suar.
1: T'has estrenat.
3: Mal humor, mal humor, com dèieu aquí, parlant de
1: que de suar.
3: Realment és molt agobiant. És molt agobiant, perquè és que ja és una suor de caure amb les gotes de la cara.
1: Oi? Horrible, fins a l'esquena. Imagina't ara tenir un casament. David, volies dir alguna cosa?
4: El tema de la suor és per fer-ne un dia un programa, eh? Perquè hi ha una cosa que és la suor en estàtic, sense fer res, que és una cosa que no suporto. Però és de les pitjors coses que existeixen. Perquè la suor sempre ha pensat que tu te l'has de guanyar. Te l'has de guanyar a través d'un esforç. Quan jo jugava a futbol i suava, m'encantava regalimar.
1: Ai, senyor.
4: Suar en estàtic és una cosa desesperant. I suar menjant, encara pitjor.
1: Núria, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
3: Gràcies, igualment.
1: Fins ara. Adéu.
4: I una cosa sobre la transformació. Suar dormint.
5: Ui,
4: sí.
5: Jo estic
4: ganes.
5: Aquí quiet i estic suant.
4: Sí. Tinc unes ganes de dormir tapat, que és un dels grans plaers de la vida. I hi ha una cosa que és la transformació. Ja ho estem veient, com la calor ho ha transformat tot. Fixa't si ha transformat coses que també ha transformat els gustos de la gent. Perquè l'estiu, que sempre havia estat l'estació preferida de la gent, estic convençut que ara, si fas una enquesta, ha perdut molts adeptes, ha perdut seguidors, ha perdut followers. Ha perdut followers, sí. L'estiu.
2: Perquè abans, l'estiu, de la part central més de disconfort, més fort de l'estiu, en deien la canícula, eren 2-3 setmanes, 4, tot estirar. Però és que ara tenim uns estius de 4 mesos i molt farragosos.
1: A nivell de les escoles, abans ja n'hem parlat, amb en Francesc Mauri, però clar, què haurem de fer amb les escoles? N'hi haurà prou amb climatitzar-les, això si hi ha els pressupostos que ho acceptin, etc. O haurem de canviar els horaris de les escoles o replantejar el concepte del pati i no fer-lo a l'aire lliure? Com ho veus això, Mariano?
2: Hem de replantejar-ho sense cap problema. Tardarà el que hagi de tardar, el que les nostres institucions responsables necessitin per fer aquests canvis. Però probablement la realitat els empentarà a que aquests canvis s'acabin fent més ràpid que més tard, segurament.
1: Hi ha altres llocs del planeta, per exemple, nosaltres hem demanat a una persona que viu a Houston, estem parlant de l'Albert Martínez, meteo de canal meteo.tv baixa, que ens digui a Houston com s'ho han fet, com s'han adaptat a aquesta calor, perquè també és un territori que ha prosperat a nivell econòmic gràcies a l'aire condicionat. Ens ha dit això.
6: Houston, tenim un problema. La segona vegada heu estat a la ciutat espacial, al sud de Texas, als Estats Units. Arribant en carretera o amb avió, te n'adones que és una ciutat que ha crescut en un lloc hostil, climatològicament parlant, i fa calor, xafogó tot l'any. I és que Houston s'ha sabut adaptar. De forma passiva, des que es va fundar el 1830, ha sigut una ciutat que ha après que pot lluitar contra totes les adversitats climàtiques, en aquest cas. Les primeres cases eren cases amb sostres molt alts, porxos amplis, finestres enfrontades per crear corrents d'aire, però tot canvia amb l'arribada de l'aire acondicionat a principis del segle XX. Al centre de la ciutat

0: Es creen galeries subterrànies climatitzades. Avui en dia tenim més de 10 quilòmetres de galeries amb restaurants, botigues, on la gent pot fer-hi vida sense necessitat de sortir al carrer. A més, penseu que aquí als Estats Units tenim el primer estadi climatitzat del món. És l'Astrodome, que es va construir l'any 65, i és un estadi cobert amb aires acondicionats per a poder jugar quan les temperatures a fora superen els 100 graus Fahrenheit, que són més de 40 i pico graus. En resum, Houston no ha vençut la calor, l'ha esquivada, primer amb arquitectura i costums adaptats i després amb l'arribada d'aire condicionat, doncs, climatitzant tots els ambients.
1: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: 5 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem preguntant com ens hem d'adaptar, com ens adaptarem a la calor. Són molts els missatges que ens esteu enviant al 677-38-77-19. Fran, una lectura així ràpida.
3: Mira, abans parlàvem amb el Marc, que és jardiner. El Carles és bomber, per exemple, i diu, els bombers en els focs forestals que fem torns de 24 hores, de treball intens o molt intens davant les flames, no entenc encara com aguantem. Per cert, la Montse, la Carla, el Biel, la Rosa, s'han posat ventiladors de sostre, s'assumen a aquesta tendència, i l'Enric fa servir el ventilador tipus cullaret.
4: Sí.
2: Aquest que posa al coll.
3: Metro, ens en va ensenyar el Lluís Carrasco, sí, progressista, que el feia servir en els rodatges, quan anaven a l'exterior al sol. I l'Àlex diu que el gran canvi que ha fet és anar a comprar, sobretot si vaig al supermercat, al vespre, abans que tanquin, i així ja m'estalvio les calorades dels matins.
2: Mira, una de les coses medievals, no?, que deies, ara, Maria Novarenta. Una altra cosa que haurem de fer serà construir diferent, construir amb diferents materials que vagin més a favor nostre, no?, materials bioclimàtics. Per això parlem amb l'Eduard Quadern, és arquitecte de Quadern Campanals, arquitectura sostenible. Eduard, molt bon dia.
5: Ah, bona tarda, Elisenda, com estàs?
2: Com estàs? Estic estupenda, t'he de dir que tinc molt poc temps, però volia parlar amb tu sí o sí, Eduard.
5: Sí.
2: Escolta'm, haurem de construir diferent, sobretot haurem de tenir molt en compte com orientem les cases, com orientem els pisos, com els dissenyem a nivell arquitectònic i també quins materials fem servir, no?
5: Això és bàsic per reduir les emissions i per reduir els consums dels habitatges, sobretot orientar-los molt bé, protegir els forats a l'estiu, que no entri el sol, i després els materials que utilitzem a la construcció d'aquests edificis, que és el gran repte que tenim per endavant.
2: Dins del teu estudi, juntament amb en Francesc Vinya, vau desenvolupar un revestiment amb pallofa d'arròs que s'ha convertit en un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Tu creus que serà el futur treballar amb aquest tipus de materials?
5: Sí, en el nostre cas és un material biobasat que aprofita un subproducte agrícola, com és la closca de l'arròs, per fer doncs, un material de construcció, que és un material de tancament, per fer façana, diguem. Sí, és important començar a aprofitar aquest tipus de materials de construcció que en la seva producció, la seva fabricació, no tinguin grans emissions de CO2 o puguin ser neutres o inclús es redueixin.
2: Clar, d'una banda, no emetre, no? Perquè la contaminació que fa el sector de la construcció és brutal i d'altra banda, saber que ens ajudaran, no?, frenar aquest impacte després en la nostra llar. Ara veia que la construcció tradicional representa encara el 98% del mercat. Clar, aquesta hegemonia com es canviarà? A base de decret, tu creus? S'haurà de fer per llei?
5: Per llei, adaptar les normatives. Segur que si està a punt de caure una normativa nova en què ens forçarà els arquitectes a calcular les emissions de CO2 que tenen els nostres edificis, no només durant el seu ús, que és el que fem ara, sinó durant la seva construcció.
2: Clar.
5: Per tant, és aquí on nosaltres tindrem un topall, un límit, al que ens haurem d'adaptar. I aquí és on entraran tots aquests nous materials de construcció, biobasats, amb baixa petjada ecològica, que hauran d'anar entrant a poc a poc i anar reduint potser el consum de formigó, el consum d'altres materials o de ferro, que tenen molt de CO2.
2: Ara estem parlant amb l'Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible. Ells sobretot fan servir aquesta pallofa d'arròs, però altres materials, quan diem altres materials, ens referim que a fusta, inclús palla, no, Eduard?
5: Sí, exacte, a palla, a terra compactada, fusta, com es diu, la fusta estructural, cada cop ja està més al mercat. Ara aquí a Catalunya ja comencem a tenir indústries potents que treballen amb la fusta dels boscos del país i que ja treuen bons productes. I la resta de materials han d'anar entrant a poc a poc. El que passa és que perquè un d'aquests materials... Perdona.
2: No digues, digues.
5: No, ok, perquè aquests materials entrin al mercat han de passar un període de validació, que pot ser un pèl llarg.
2: Eduard, farem una cosa, et faré tornar amb tota la calma del món i parlarem d'arquitectura adaptant-nos a les noves situacions climàtiques. Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada, gràcies per l'interès.
2: Adéu, adéu. El 677-38-77-19, heu dit la vostra i acabem amb un parell de comentaris que ens facin.
3: Doncs mira, el de la Marta, que diu a l'escola bressol del seu fill, a les Quatre Torres, a la zona del Bon Pastor, a la ciutat de Barcelona. Nens de 0 a 3 anys amb l'aire condicionat espatllat en moltes ocasions. Uau. I cada vegada es va repetint el mateix problema. I la Sara introdueix un tema que no hem tocat encara, que és el tema de mascotes i calor, que també hauríem de veure com els peluts s'adapten a aquestes temperatures.
2: Maria Mariano Barrientos, historiador i especialista en climatologia històrica, ens dona per un altre programa, oi?
4: Anar-hi parlant sempre serà positiu per prendre mesures, estratègies i un canvi cultural, en definitiva.
2: Un canvi cultural, en definitiva. Tenim molta feina per fer. Balaguer, ens sentim dilluns.
6: Sí, que vagi molt bé. Surto massa calor. Visca!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del crudo provinent de l'Aràbia Saudita. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'Estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre grups l'han travessat durant el cap de setmana. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs houthis, aliats de l'Iran, els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas del petroli saudita. I la tercera és l'oleoducte, que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus, assegurant a través de la seva xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del crudo ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
1: La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
2: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
1: La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Les farmàcies catalanes es queden sense medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa.
2: Són fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts d'altres símptomes, i ara mateix hi ha greus problemes de subministrament. Sobretot falten els que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenceto o l'Evopat. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, diu que trobar alternatives és difícil, mentre que el doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
4: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat.
2: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
2: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera divisió, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
2: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, ex-alt directiu del COI, en l'àmbit esportiu de l'olimpisme i també pels seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
0: Fins aquí les notícies.
5: podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare, literalment.
5: Poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
8: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
8: Amb quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
8: A mi això també em va passar.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
9: Som pura cafeïna.

0: molta d'informació que... Marta Muntaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Juliana Canet, ben retrobat. Ai, t'has canviat de... Per fer la secció anaves vestida d'una manera i per fer el que no surti d'una altra.
1: No, no té res a veure amb els programes en els quals estic col·laborant. Té a veure amb la temperatura que estic patint. I dic patir perquè quan estic a fora tinc una calor extrema i quan sóc a dins tinc un fred horrible perquè
0: teniu l'aire...
1: Però si havíem
0: tret l'aire avui. Bueno, ara doncs... veig que l'hem tornat a posar.
1: No, jo pateixo molt de fred quan sóc aquí. I ara em anava a brigar perquè ara
0: venia de fora. Ara més destapada que...
1: Però venia de fora i ara em tornaré a posar el meu modelet de dins d'estudi, que és com si estiguéssim a gener.
0: El modelet de dins d'estudi. Carandell, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, estic molt bé, molt content.
0: Sí, avui has vingut amb un somriure especialment cridaner.
1: Sí,
2: perquè avui estreno com nova rutina, saps? He fet uns canvis a l'horari, a la vida meva.
0: Què dius?
2: I avui és el meu primer dia.
0: I es poden explicar per ràdio?
2: No, perquè són com molt avorrits i...
0: Home, però jo crec que la gent vol saber per què somreies tant avui.
1: Jo crec que no cal explicar poder el detall, sinó...
0: Bé, dijous ens vas explicar també alguna cosa.
1: La cita. Oh!
2: Dijous?
1: Tenies una cita aquest cap de setmana?
2: No, dijous de la setmana passada, no? Potser era. Garriga, sí, que se'n va cancel·lar perquè per malaltia. Bueno, vull dir, estava refredada, no es trobava bé.
0: Tants dies fa?
2: Sí.
1: Perquè jo pensava que no l'heu reagendat?
0: Pensava que era d'aquest pont.
1: Escolta'm una cosa, això és una de les temàtiques grecollatines més fundacionals de la literatura. Tempus fugit.
0: Doncs a mi m'ha caigut un sopar també aquest cap de setmana, també per un tema també de
1: però era una cita, lo teu?
0: Podria ser-ho.
1: Tot pot ser una cita, si vols. No és veritat. No.
2: No, hi ha moltes coses que haurien de ser una cita i no ho són.
1: Jo puc quedar amb en Garriga per sopar i no serà una cita. Ah, no, aquí està molt clar.
0: És una gran cita.
1: No, aquí està claríssim, però jo penso que hi ha vegades que tu quedes amb gent que en el teu cap no esteu tenint cap cita i aquella gent està tenint una cita en el seu, eh?
0: Ostres, però és un problema.
1: M'ha passat al revés. Jo a vegades m'he pensat que tenia cites i estava quedant amb algú que em considerava una col·lega.
0: No m'ho crec.
1: A mi també em costa d'entendre, però s'ha donat el cas.
0: Bé, per tant, el somriure és ben bé canvi vida nova.
2: Sí, il·lusionat per un horari, unes noves rutines.
0: Sembla una roda de premsa pública. Sí, il·lusionat per la nova rutina, la nova temporada.
2: Sí, tampoc vull entrar en detalls de si el supermercat deixo d'anar-hi al vespre o a primera hora del matí.
0: Ens afectarà a nosaltres que et veurem més.
2: Em veureu una mica més.
0: Perquè he decidit que farem...
2: Sí, perquè vull fer més feina física aquí a la ràdio i menys física a casa, perquè a casa vull que sigui un espai de descans i no de treball.
0: Dit així, sembla que et compris unes peces i et veiem allà a l'oficina.
2: No, i al matí vull fer una mica d'esport, també. Que llavors passa que... Bueno, que ho vols anar fent tot a la vegada i no fas res bé, saps?
1: És que a mi em passa això també, que no és tant que... O sigui, ho tinc tot desordenat.
2: Correcte.
1: És com si tingués l'ordinador... Bueno, de fet, també em passa l'ordinador, que tinc 500
0: allà...
1: pantalles obertes.
0: Ja,
1: saps allò? 500...
2: I fent quatre coses a la vegada.
1: I començo a fer el procés de demanar cita mèdica, no sé, i ho deixo a mitges per acabar una mica de guió, i llavors respongo més, i tens tot a mitges i res acabat. No et passa?
0: Sóc
1: jo que tinc,
0: home,
1: el cervell dispar.
0: Perdona, m'han hagut de fer un avís avui perquè tenia una cosa d'uns papers que havia d'enviar i sort que m'han avisat. I ho he fet avui en horari laboral, però és que si no ho feia ja em caia el pèl.
1: I sempre hi ha merdes. O sigui, sempre hi ha càrrecs. Quan no es dona el metge, es dona el mecànic. Quan no es dona el mecànic, resulta que has d'omplir uns papers perquè el codi o clave no sé què. Quan no, t'has de fer el DNI nou. Quan no, no sé quan... Sempre hi ha tasques d'aquestes que dic... Jo cada setmana dic, ara ja està, ja ho deixo tot fet, la setmana que ve, la setmana que ve, l'armatòleg.
0: Clar, perquè n'hi ha que les vas passant d'una setmana a l'altra i llavors, clar, s'acaben acumulant. Perquè la vida passa.
2: Oh, sí,
1: tinc un fugit a sac, o no?
2: No, cada cop
1: la
2: més.
1: Juliana fa mitja hora deia... Jo he començat el setembre d'un bon humor. Jo estic de superbon humor. I és veritat, eh? Diu, està sent més simpàtica que mai amb els companys de 3CAT. Mira, que és una cosa també inaudita.
0: No, perdona, ens vam trobar a la presentació de 3CAT i la vaig veure molt feliç.
1: No, i estic trencant codis morals meus personals directament, sent així de simpàtic. Unes converses que jo mai havia sentit.
2: Què ho fa, això? A vegades és com una decisió personal de dir, mira, a partir d'ara...
1: M'estic fent gran.
0: És
1: això.
0: És de niu Juliana.
1: Aviam, també estic en un moment dolç de la vida, però sobretot és que la cosinada està remant a favor, eh? La cosinada sempre ajuda en tot. Però a banda, jo em noto aquesta cosa de dir ja no tinc energia per estar enfadada, em depèn d'aquí.
2: És que desgasta molt, enfadar-se.
1: Jo prefereixo estar contenta, ja depèn de quins conflictes que dic. Jo per què estava enfadada amb aquesta amiga de l'institut?
0: I el senyor 3CAT més content, també, eh?
1: No, amb el senyor 3CAT avui he tingut una reunió, una tensió que no et pots imaginar. És l'única cosa que encara es manté així ben tensa.
2: I durarà. S'arregla d'un dia per l'altre.
1: I és el nostre màgia. És una relació tòxica, Francesc.
0: Ja, doncs, sí. Des d'aquí no estem a favor de les relacions tòxiques. Si us les podeu estalviar, feu. Però no us estalveu mai el que no surti d'aquí, que arriba després d'aquesta brevíssima pausa.
3: Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: A un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com vas?
1: Molt bé.
2: Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: I molt bona tarda, sobretot, ahir.
1: Carles.
2: Primer en Carles, que a vegades no el saludem i és de molt mala educació, no saludar un company nostre que toca el piano en directe. I l'altre, molt bona tarda, per l'Àlvaro Mel, que avui és el seu aniversari. L'actor en fa 30... I la seva nòvia, que és l'Anna Castillo, l'ha felicitat amb un recull de fotos a Instagram i una descripció que diu mi amor, un cor i un pastís.
1: No us encanta que l'Àlvaro Mel li diuen Mel? I clar, ell, com que és castellà, això li queda lluny, però dir-li al teu nòvio Mel i que aquest sigui el seu nom i aquesta cosa tan dolça...
2: Increïble.
5: Però creus que l'Anna li diu Mel? No li diu Álvaro?
1: Alvarito, jo crec que li diu.
5: Uf, com a cosa dolenta.
1: Absolutament, jo he notat aquesta connotació negativa.
5: Sí, tu ho has notat, no?
2: Jo crec que no hi ha ni nom, que es diuen un mot carinyós, que és
5: només seu. Cada vegada passa això entre la parella, que pràcticament no li dius mai pel seu nom del DNI.
1: Nen, bé, es diuen mi amor, perquè ella ha penjat la foto posant mi amor.
5: Sí, segurament.
2: A mi em va passar durant una època, que vaig tenir parella molt temps, i com que no ens dèiem mai pel nom... Va arribar un punt...
1: Que quan el dius és estrany,
5: és molt estrany.
2: Se'm feia raríssim dir-li pel nom normal, diguéssim. Clar. Bueno, pel seu nom.
5: Però després parlaves d'ella, als teus amics o a la teva família, i clar que era la...
2: Exacte.
5: Perdona, va dir el nom de la teva exparella.
2: No saps pas quin és, tampoc.
5: No, jo pensava en la Maria, però...
1: Ai, l'altre dia vaig conèixer una noia que em va dir que era tan i tan amiga de la Maria. Mm. Escolta, i amb records i tot.
2: No, sí, ens hem vist.
1: Què t'anava a dir? Has vist la Maria últimament?
5: I tot bé, eh?
2: Últimament, vull dir, tenim bona relació. No sé què som, si som...
1: Home, ex, no?
2: Som ex, som ex, clar. Sí.
5: Però ex, ex, benvinguts.
2: Ex, que ens avenim com de tant en tant, però vull dir, no tenim una relació
5: de quina manera,
2: com estàs, què tal. No, de tant en tant hem quedat per composar-nos al dia. Pensa que vam estar... No sé si ella vol que jo expliqui
5: no,
2: això per la ràdio.
5: No, segurament no, i m'està sorprenent molt.
2: No.
1: Si estàs d'un deixadena, eh? És que avui en Roger ja ha entrat a la ràdio, de veritat, d'un cofoi que jo he dit, ui, quanta entremalia de dura que porta.
5: Sí, porta sobre, sí que em porta molta sobre.
2: Vam fer com un contacte zero durant 5 anys, i llavors ens vam composar el dia.
5: Sí, però tu tens una regla, perquè... clar. La teva norma dels 5 anys amb un ex.
1: Mira, això que comentaves de la gent que es diu per aquest mot
5: com un sobrenom, sí.
1: I després és gairebé una mica estrany quan parles de l'altre dient el nom, no? La Marta... Això no li passava a Berta Roca, la influencer catalana, que va tenir un nòvio aquí, ella li deia Cuquet.
2: El Cuquet.
1: I també deia Cuquet quan parlava d'ell de cares en fora, fins al
2: doncs punt que... molt coherent.
1: Que tots li dèiem Cuquet. I encara avui dia, si jo hagués de parlar amb ell i me'l trobés pel carrer, li diria Cuquet, quant de temps?
5: És millor per preservar el seu anonimat, perquè així no, el seu nom serà
2: absolutament,
5: seu.
1: Sí, sí, jo ni me'n recordo, pobre, de com es diu de nom, vull dir.
2: I avui, per cert, també és l'aniversari d'en Marc Casado, que és l'exjugador del Barça, que ara està jugant al Depor, que en fa 23, i la seva nòvia, la Noa, l'ha felicitat amb un recull de fotos de la parella, i un t'estimo mi amor.
5: Escolta'm, el mi amor, què està passant?
2: El mi amor i la felicitació.
5: S'ho va inventar l'Aitana.
1: On queda l'amor meu?
5: No és el mateix, eh?
1: Un amor meu? Els meus pares sempre s'han dit amor meu i és de lo més maco que et pots tirar la cara.
5: Sí, però la sonoritat és...
2: Estic amb la Marta.
5: Aquesta cosa que mi amor pot semblar com una sola paraula. En canvi, amor meu està clar que són dues paraules, saps?
1: Quina merda quan amb el t'estimo, amb l'amor meu, amb mi amor, no en tens prou, no en tens mai prou per explicar el que estàs sentint. No hi ha prou lèxic.
2: Mai en tindràs prou, Juli. És una cosa tan bèstia.
1: És bèstia,
2: eh? Les paraules però és impossible. Passant.
1: No, però jo sempre estic projectant que em passi. Jo visc il·lusionada amb la idea que em passi. I en Roger igual.
2: Jo també.
1: A vosaltres us està passant?
5: No, jo li dic mi amor a la Nina. I alhora em jutjo també, perquè és en castellà. Però també li dic mi nena. Uau. I tot m'enganxes tu, Juliana.
1: Ha demanat disculpes obertament aquí, perquè em sap molt de greu estar contribuint en l'espanyolització d'una pobra criatura.
5: I saps que ella està confosa perquè aquest idioma no l'entén. I em diu, mami, sóc la teva, mi nena?
1: I diu sí.
2: I has de dir que sí, clar.
1: Ella
2: sí,
1: ha de pensar-se que mi nena és una paraula del català.
5: Exacte, una sola paraula, mi nena.
2: 3 minuts per sobre un quart. A tot això no patiu, perquè ara comentarem l'esdeveniment del cap de setmana, que no és altre que la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula Segaró. Però abans hem de passar pel 677-27-1058, on tenim la Marta sepultada per tots els missatges que ens heu enviat durant el cap de setmana.
1: No puc més.
2: Cada cop és més bèstia. Jo crec que haurem de fer una custòdia del mòbil perquè puguis desconnectar.
1: És que la Marta té una addicció també al mateix temps.
5: Sí, perquè no us el deixaré, és allò que em queixo, però alhora no vull que el tingui ningú més. És molt tòxic. Però és que se li gasta la bateria d'una manera...
2: No, home, clar, si
5: en un sol dia ja, eh?
1: Ara en Marc Andreu, aquest mòbil originàriament era d'en Marc Andreu. Era d'ús personal seu, no és de l'empresa, és seu. Ara en Marc Andreu es vol canviar el mòbil una altra vegada perquè es vol comprar l'iPhone aquest nou Duo, que s'obre així com una tabla.
5: Aquest noi té problemes.
1: Un problema gravíssim, i jo ja li vaig cridar l'atenció i li vaig fotre molta bronca.
2: I un cop comprat tindrà un problema de diners.
1: Sí,
2: perquè el més barat val 2.000 euros, eh?
5: Imagina't.
1: Però el cas és que suposo que ara quan es compri el Duo, el mòbil del programa passarà a ser l'actual del Marc Andreu, que amb sort tindrà més bateria, Marta.
5: No funciona gens bé aquest telèfon, eh?
1: Quin?
5: El de Marc Andreu d'ara.
1: Què dius?
5: T'ho prometo, que l'altre dia el va carregar tota la nit i li va passar una cosa.
1: No, Marta, el que va passar és que no es va llevar perquè no li va sonar el despertador, no el va sentir.
2: Ai, no es va presentar la feina.
5: No, però perquè el mòbil no se li va carregar, perquè té un problema en la ranura.
1: El problema el té el Marc Andreu.
2: No,
1: la ranura.
2: La ranura de Marc Andreu és el problema. Aquest és el problema. A veure...
5: Per al·lusions ha de baixar, eh?
2: No, ara que baixi...
1: Si no hi és.
2: Si no hi és.
5: No hi és. Però de què treballa aquest noi?
2: No, Mari, que s'anava
1: no
2: a la Bendinat, s'anava a casa a poder treballar. Perquè aquí es distreu molt.
5: Si la feina està aquí.
1: No, però en Marc té un problema, que és que ara la seva feina, i jo estic totalment a favor, la seva nova jornada laboral és l'amor. Ell ara està molt... No, està il·lusionat amb un noi amb qui xategen tant i tant, i no queden, i crec que cada tarda se la guarda per veure si queden ja.
5: Ai, que tòxic.
2: Que tòxic i que bonic, eh?
5: Sí,
2: guardat
5: i com enganxa això, eh?
2: Per algú.
1: Hi pots deixar la pell.
2: El que deia, que hem rebut molts missatges, molts d'ells sobre el primer petó públic de la Rosalia i la seva nòvia, que és la model francesa de 23 anys, Loli Baia. Les de Can Vilabaia s'han fet un petonet a la graderia de l'Open de tennis dels Estats Units, a Nova York, sabent que totes les càmeres estaven pendent d'elles. Llavors, no sé si és un petó meditat i si us ha sorprès de sobte aquesta foto.
1: Jo crec que sí que és un petó meditat, però en el bon sentit. No com dient que sigui fals o no sigui genuí. Mm. Jo crec que tenien ganes de fer-se un petó i que ja assumeixen que tothom sap.
5: Ja tocava. Quina llàstima que sigui aquí.
1: Sí.
5: M'hauria agradat que fos en unes altres circumstàncies.
2: A mi també. Petó com d'esquimal, eh? Una mica es toquen més els nassos
5: Perdona,
2: que els llavis.
5: Perdona, detall important, amb els ulls oberts, totes dues, cosa que aquí diem absolutament.
1: Sí, sí, sí, sí, no estic del tot d'acord.
5: Mira, ens enfadarem, ja es veu.
1: Jo
5: avui és un d'aquells dies. Marta. És un d'aquells dies que no arribem a final de guió, perquè ja es veu que
2: no
5: hi ha temes que no entren i que tu i jo ens enganxem.
1: Però la gràcia és que com que tu i jo, en principi, segons paper, però mai diguis mai, no ens hauríem d'embolicar, això no hauria de generar conflicte perquè cada una pot viure el morreig amb llibertat.
2: Però si estàvem tots d'acord que uns tancats sempre...
5: En quin moment
1: la base
5: hem canviat les regles del joc?
1: La vida canvia, Marta, no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Però la cosa és que...
5: John Lennon digué...
1: Imagina. No, el morreig en general s'ha de fer amb els ulls tancats. Però jo penso que quan estàs molt i molt enamorat, aquell moment entre morreig, obrir un moment els ulls i que l'altre també... I mirar-se un moment, i estàs tan enamorat que no fa vergonya aliena.
5: Ah, tu m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, però aquest petó que vèiem de la Rosalia i la Loli era un... Piquito. Bueno, vull dir, és aquests que no obres la boca.
1: Sí,
5: i és amb els ulls oberts. Per mi això denota quotidianitat en el pitjor dels aspectes.
1: És un petó fred.
5: És un petó que vol dir hem gastat la màgia ja.
1: Però també vol dir hi ha milions de càmeres aquí davant, no tenim ganes de fer-nos un petonarro de pel·lícula.
2: Clar, dius que ja no hi ha enamorament, que és aquell amor més reposat ja del dia a dia.
5: De la vida quotidiana, sí.
1: Clar, aquest petó és
5: un amor que desemboca la ruptura.
1: Aquest petó és problemàtic quan tu mateix a casa teva ja fas una anàlisi i te n'adones que estàs vivint d'aquest petó des de fa 6 mesos.
5: És el petó d'abans de marxar de casa, saps?
2: Sí. Sí, sí.
5: Aquell,
2: sí, sí.
5: Vale, mentre agafes les claus, tal, que no et deixis, jo què sé.
1: Quan el morreig ja, no saps ni el que és morrejar-se. Quan comences a dubtar, ja de dir, i en sabré? Quan em reincorpori al mercat, perquè ja comences a parlar.
5: Clar.
1: Quan et reincorporis al mercat.
5: I et pensaves que no et passaria, eh? I pam.
1: Quina merda. Això ho diu la Carol Gil al seu disc. L'amor s'acaba.
5: John Lennon també digué.
1: John Lennon digué, l'amor s'acaba.
2: Està tirant de molta cita avui i m'agrada. M'agrada. Per cert, que fa uns dies també la Loli va compartir un vídeo sent despertada per sorpresa en un hotel per una banda de mariachis. I és un vídeo que no he sabut interpretar massa. Anava acompanyat d'un text que deia: he quedat ben traumatitzada despertant-me amb uns mariachis. Això era en un hotel a Mèxic.
5: Jo entenc que va ser la Rosalía qui va orquestrar aquesta sorpresa.
1: Imagino que deu ser una broma interna seva i que és amb una mica to irònic. Llavors, jo estic a favor sempre de les brometes entre parella i de fer-les una mica grossa en aquest sentit. A mi el món mariachi, no sé, sempre m'ha... Com que m'incomoda des de la nostra posició d'europeus, saps?
5: Com si estiguessis fent burla. Segons com ho sembla.
1: Segons com de vegades... No parlo d'elles, ara.
2: Si és una broma, és com...
1: Segons com de vegades per mi frega una mica això, saps?
5: Totalment.
1: Com la paròdia, i no és una paròdia, és la seva cultura, no? Llavors, a mi sempre m'ha incomodat una mica.
2: Bé, falten 6 minuts per 2 quarts, i ara sí, moment de treure el Sant Cristo Gros. Aquest divendres, 11 de setembre, la influencer catalana Dulceida va tornar a dir el sí o vull a la seva dona, l'Alba Paul.
6: Un dia, entre lágrimas, le dije a mi psicóloga: es que no puedo vivir sin ella. Y ella me dijo: sí puedes. La cuestión es, ¿quieres vivir sin ella? Y efectivamente, ahí entendí que podemos vivir la una sin la otra, pero que no queremos hacerlo. Y creo que eso es lo más bonito del amor, seguir eligiéndonos una y otra vez. Todavía, después de 12 años, te miro y me muero. Sonrisa me sigue enamorando como el primer día. Mi chica, más buena que el pan, aunque vayas de dura. Yo no cambiaría absolutamente nada de ti, porque para mí, como dice la canción con la que he entrado, eres perfecta.
2: Tot plegat en una cerimònia celebrada a S'Agaró, a l'hotel La Gavina, després de 10 anys de la primera festa d'amor i compromís que la parella va viure a Sitges.
1: Sí, i el 2016 va ser un espectacle molt públic, amb molts famosos convidats i un gran seguiment a xarxes, i aquest cop, com era d'esperar, ha tornat a passar. Entre la llista de convidats i tota la pesca hi havia tantíssima expectació, sobretot en aquest programa. A més, és un casament molt especial pel fet també d'haver sigut elles dues una de les primeres parelles lèsbiques d'internet a la història de l'Estat. Han estat les referents de moltíssima gent del col·lectiu i, vulguis o no, és cert que aquesta reboda també tenia significat en termes reivindicatius, perquè aquesta banda hi era especialment emotiu. Però és que a sobre era un casament que feien amb ja la presència de la seva filla Ària, que ara mateix té 2 anys, i clar, això encara convertia la vetllada en més màgica i generava més expectativa.
2: Clar, a quina hora va començar tot plegat i com ens hem d'imaginar l'estampa de la boda?
5: Jo crec que hem d'explicar una cosa als nostres oients, i és que dijous vam prometre, potser no prometre, però vam dir: hi anirem.
2: Ah, sí, no.
5: I no hi va anar ni el Tato,
2: no.
5: Del que no surti d'aquí.
1: I no només del que no surti d'aquí. A mi el que m'ha sorprès molt d'aquest casament és que no hi ha hagut cap imatge de paparazzi. No hi havia tampoc els companys d'Europa Press, o no en van treure res de profit perquè no s'ha publicat.
5: És veritat, la típica...
1: Cap vídeo.
2: Des de fora, amb
5: la típica atracada arribant a l'establiment.
1: Nosaltres no hi érem perquè l'endemà ens anàvem a París molt d'hora al matí i tot no es podia. Jo, si hagués set al migdia del casament, m'hi hagués personat. Però sent al vespre se'ns complicava molt.
2: També hem sabut moltes coses pel que han anat penjant els convidats.
1: No acabat de ser el casament de la Zendaya i en Tom Holland.
5: No, han guardat els mòbils en un calaixet.
1: No. A les 7, Roger, ja començava la cerimònia a l'exterior, en aquesta terrassa de l'hotel La Gavina, amb vistes al mar, preciós, he de dir. A més, tot just era aquell moment que comença aquesta hora carbassa, no? Per tant, molt bonic. La Dulceida anava vestida amb un vestit de puntes molt ajustat, amb un coll halter però esquena descoberta, de pronòvies, i l'Alba amb un conjunt de dues peces estil com traje, però amb el joc d'una americana molt curteta, ensenyant força pell. El conjunt de l'Alba era de Mans, la firma espanyola liderada pel dissenyador Jaime Álvarez, i van entrar l'Aida, molt emocionant, agafada de l'Anna Pasqual, ve del bracet, l'Alba també agafada de la seva
5: mare. I això és diferent respecte al 2016, que crec que van entrar amb els pares,
1: pot ser? Sí.
5: Potser ho van fer també per això, perquè...
1: Per donar un moment també a les mares.
5: A mi em va encantar que fos una boda de tant de dona.
1: Sí, és que era una boda molt de dona, tens tota la raó. L'Alba anava amb un mig recollit desenfadat, que suposo, Roger, que tot va tornar boig i porta els dies sense
2: clicar. No, increïble.
1: I l'Aida també molt, molt, molt bonica amb un monyo baix. Les dues, he de dir que estaven radiants de felicitat, però moltíssim, molt i molt guapes, i els vots van ser, segons diuen, molt emocionants. De fet, molts convidats van compartir imatges d'ells plorant, de tothom allò trencat. Jo no ho acabo d'entendre, perquè m'ha semblat un discurs més aviat bàsic, i tot em transmet a mi com una cosa així que no acaba de lluir tampoc molt el... Però no sé, la gent es veu que es va allà, la gent es trencava.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
7: Bona tarda, com estàs?
5: Perquè és una història de molt, molt aspiracional,
1: sí,
5: no?
1: I les segones oportunitats, i tothom sí, pensa en aquell exnòvio que ja sap que mai tornaran, però que hi ha un punt d'il·lusió que penses que poder... I l'àrea va dolç en ells, a més a més.
2: Ho vas viure amb aquesta intensitat, tu, Jaume, allà a casa,
1: i
2: mirant els stories...
1: I... A veure... Ja dic jo que no, perquè jo parlava sola pel grup de WhatsApp comentant les coses.
7: Jo li vaig posar ganes perquè m'acauen molt bé ses dues. No les conec a nivell personal, però ja m'enteneu. A nivell digital m'acauen molt bé, però és que a mi aquestes coses, d'escoltar aquests discursos que per mi resulten tan privats, és que a mi em provoca molta vergonya aliena, saps? És com quan t'escoltes a uns veïns fornicar,
2: clar,
7: que saps que no hauries d'estar sentint.
2: Com fora de context, no? Estàs tu allà a casa teva fent les teves coses i et pot semblar com...
5: Però alhora sí, és una relació profund, que ha estat tan pública, que hem sabut tants detalls, des de com van començar, com van estar durant tots els anys en la primera etapa, després quan ho van deixar, hem sabut gairebé amb pèls i senyals com els hi ha anat la vida,
7: no,
5: aquestes
7: clar,
5: dues.
7: No, clar, per això jo me volia implicar, perquè com que la meva vida sexoafectiva és tan trista, una Dulceida l'ha creat per mi, no?, d'alguna forma, i jo l'he anat seguint al llarg dels anys, però és que ja vos dic, a mi aquestes com expressions en públic, com a tan sentimentaloides, me costen molt. Però això passa a totes les bodes, et diré.
1: Sí, i ni tan sols a mi em sembla...
7: De lo pitjor.
1: És que no em semblen especialment íntimes, a mi em sembla que tampoc tenen tanta profunditat, vull dir, dir-li ets tan i tan guapa i tan perfecta i no canviaria res de tu, jo crec que hi ha discursos
5: tu
1: segurament
5: més elevats. Tu creus que és una cançó de Ed Sheeran traduïda?
1: A mi, jo em caso. I el meu nuvi llegeix aquest discurs...
2: Però és que
1: jo agafo les coses i me'n vaig.
7: Divorci el dia següent.
2: No tothom va amb profunditat per la vida, eh? Vull dir, a vegades costa molt.
1: No, doncs
2: molt
1: llavors no facis el discurs.
2: Ah,
1: si estic
2: d'acord.
1: Però si has de fer un discurs que digui el que tothom diu ser... O sigui...
5: Bueno, però a elles els agrada. Ja, és el que s'esperaven l'una de l'altra, no?
1: Ja, però és aquesta cosa de dir ara poden agafar aquest mateix discurs de la ida i fer-lo en un casament que hi hagi el cap de setmana de la nostra oient Anna, infermera del Granollers, que es casa
2: universals.
1: Avui, que es casa amb el Martí de Diables, i poder llegir el mateix.
7: També és que na Dulceida deu dir-li tantes vegades exaltacions d'amor cap a Alba, Pau, li pega tant, posa pòssits a sa gelera, està molt pesada en quant a lo romàntic, no?
1: Aquelles veuetes que es posen, eh?
5: De bebé.
7: Ai, de bebé,
5: sí. Segur que ho van fer al casament.
7: Vols que això és complicat d'escoltar si estàs a fora?
1: Sí.
7: No sé.
2: Escolta, Marta, pel que fa als convidats, no sé si hi va haver gaire sorpreses.
5: Tocarà recollir una de cable, ara.
2: Bueno,
5: tots els cables que hi ha aquí dels auriculars seran meus.
1: Marta, tu vas volar alt i està bé.
5: Vaig volar alt i m'he estampat. Mm. Però bé, alguns els vam encertar, dels convidats que hi van anar, com per exemple el seu millor amic i siamès, en Luke Lauren, influencer. Després també Madame de Rosa és una imprescindible de tot el que munta la Dulceida. La Nagore Robles, evidentment, també va fitxar el casament de la Dulceida, però perquè oficiava la cerimònia, aleshores és que clar que hi era.
1: Penjant uns instastories que a mi al principi em van alarmar, plorant perquè no havia anat bé el tema del vestit, que no acabava de sortir, i després també van publicar ella i la seva exparella, que és aquesta influencer que es diu Carla Flil, amb qui van tenir una relació durant un parell d'anys, amb una diferència d'edat de 20 anys, em penso.
5: I anades i vingudes.
1: I molt, exacte, molta anada i vinguda, uns moments, uns instastories...
5: Sí, que semblava que haguessin tornat,
1: que dic,
5: i tot.
1: Jo estic coneixent la Nagore, o estic coneixent la Carla, i veig aquests instastories, i me'n vaig, però corrents.
5: És que és fàcil també projectar-se en la història d'amor que sembla que ha triomfat del casament, de dir, mira, les segones oportunitats, potser estem destinades a estar juntes per sempre amb el fil vermell,
1: es
5: que sempre recordem... Es van embolicar
1: 300% aquella
5: nit. És que tot podia portar cap allà.
7: La Nagore fa mesos, dic la Nagore perquè se que segueix de ses dues, que penja molts d'estos en què juga com un poc amb na Flila, com que no se sap molt bé si han tornat o no.
5: En la gamma dels grisos, eh?
7: Sí.
5: Mm. Llavors, també teníem per allà, evidentment, la família més íntima de totes dues. I després, un dels pocs encerts d'aquest programa, l'amiga influencer Marta Riumbau, catalana, fitxant el casament amb la seva nova flamant parella, que és l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu.
1: Que no devia poder parlar amb ningú, perquè entre la música i la seva veu, que ja de normal costa de captar, per l'oïda normal...
5: I la nena també, la Julieta, la van portar. Uns valents. I cosa que em sembla molt estranya, en aquell casament també hi havia l'ex de la Marta Riumbau. No en Matamoros, sinó en Michenlo, que és aquell amb qui la Marta es va tatuar lo del fil vermell.
1: Ella, per molt pija que sigui, és la més moderna de la festa sempre.
5: És raro de nassos, això, però bueno, segurament ho van portar amb molta elegància.
1: I el que és més gros de la Marta Riumbau és que no els havia sent ni elegància. ho devien dur amb tota l'estima, amb tot l'amor.
5: Clar, que s'adoren.
1: I no és ni la cosa més estranya que ha passat en termes relacionals a Can Rimbau, perquè també amb el Matamoros es duien perfecte amb en Michelle, després en Michelle ella... coneix a la nena i tenen aquesta relació també tan
5: ella és una viatgera del futur.
1: Sí, ella...
5: És l'única explicació possible.
1: Ella ve del 3100 per explicar-nos coses.
5: Exacte.
1: Ens porta un missatge i l'hem d'escoltar.
5: Doncs el casament també hi teníem la Susana Bicho, Laura Escanes, que ja ens havia confirmat que hi aniria, sola, per cert, sense en Joan Verdú, que el tenim esquiant ja no sé on, però fent pretemporada d'esquí...
2: Ja deu estar preparant-se per la competició.
5: Jo és que
2: segur.
5: Ho vaig revisar, ja sé que és un mal modern, això, però jo vaig dir, vols dir que aquests dos estan bé? Perquè fa molt que no tenim una foto de la parella junta. I vaig revisar l'Instagram d'en Joan Verdú, havia publicat uns vídeos d'ell fent slalom o no sé què a la neu, jo vaig mirar si hi havia like i comentari de la Laura Escanes i us informo que sí, i que la Laura li deixava un comentari dient, pots anar tornant ja? Perquè ja es veu que la pobra està patint els mals d'una relació a distància.
1: Jo estic en un punt que penso just el contrari, és a dir, que quan veig una parella que no es penja gaire, penso, bé.
5: Sí, això sempre ho comentem, però, i molts cops és així, però també molts cops vol dir ruptura.
1: Sobretot quan et dediques a ensenyar la teva vida a les xarxes.
5: Sí, clar, correcte.
1: Poder, en termes de companyes d'institut, encaixa més.
5: Llavors, també teníem per allà Violeta, que tu, Juliana, em vas dir que no ho veies possible, o no. La Lola Lolita.
1: Exacte, la Lola et vaig dir, no ho veig.
5: Doncs les dues van fitxar.
1: Sí, sí, tant i tant amigues.
5: Paula Gono, també.
7: A mi això me sorprèn, pensava que estaven en un punt més distanciat. No dic en amigues, ni molt menys.
5: Jo crec que el ser amiga també del Jonan Wiergo, que sí, de la Tita Nati, que també hi eren tots dos,
1: i crec que
5: van com en squad, van com en grup.
1: I també com aquesta cosa de recuperar convidats i gent amb qui has tingut relació durant 10 anys, perquè encara que siguin només companyes de feina...
5: Sí, ja, però l'Espumbo, per exemple, no hi érem.
1: Però perquè elles estan enamistades.
5: En teoria, segons elles, no. Que la relació era cordial, l'única... Potser no són millors amigues. Ara, el casament, cap de l'Espumbo, eh? Ni una. També hi va haver alguna cosa, i ara és aquí, la recollida de cable, fer de rates, que no vam encertar. I puc parlar en primera persona, perquè vosaltres, Juliana, Roger, Jaume, us vau mantenir completament al marge, em vaig quedar jo sola al vaixell.
2: És que vam aportar molt poc, em sembla.
1: No, i t'has enfonsat, Marc.
5: Només se'm sentia a mi, sí. I el vaixell està en aigües i al fons del mar ja.
2: Passa res.
5: Jo vaig especular moltíssim sobre si la influencer catalana Melissa Pinto assistiria al casament amb el seu nòvio de fa ja un any i mig, que és l'actor Mario Casas. I vaig dir, crec que serà el moment de presumir-se l'un a l'altre. Doncs finalment res. La Melissa Pinto sí que va anar al casament, però no va ser amb en Mario. I va anar amb la seva mare.
1: Que també està...
2: Hòstia, anar a un casament...
5: Però a tu quan et diuen un més un en un casament, pots portar literalment a qui vulguis? Perquè és una pregunta que faig jo... De veritat, amb molta curiositat.
1: Doncs a mi em semblaria bé, perquè sigui una contra
5: em sembla molt bé
1: queixonada, no?
5: No, em sembla genial, però no sé si els nuvis tots ho acceptarien, perquè potser només contemplen una parella sexoafectiva.
2: Jo he estat més un d'un amic meu, eh? Vull dir que...
5: O sigui, tu vas anar en un casament en qualitat d'amic.
2: D'amic.
1: I, en canvi, jo he anat a casaments on se'ns ha demanat que només es porti un més un. Si és parella... i havent de passar un filtratge de quant de temps hi portes.
5: Ah,
1: com
5: jo,
1: de seriós
5: jo
1: és una relació.
5: Jo conec d'aquests, eh?
1: No,
7: és una mica fort,
1: una...
7: no?
5: Si portes 6 mesos amb algú, no és benvingut.
7: A damunt de que tens l'obligació de pagar un cobert...
1: La casa de Bernarda Alba. Sí, és que de veritat, és al·lucinant.
5: Llavors, en aquesta línia d'haver-me equivocat, tampoc vam tenir el casament en la Gavina, la influencer sevillana Inés García, que tenia altres coses a fer. I això que era fitxatge nou, de InManagement, que és l'empresa de representació de la Dulceida.
1: Però és que poder ni es coneixen amb la Dulceida.
5: Que sí, però si van anar a la festa d'aniversari d'en Lamine Yamal.
1: Sí, però Marta, quanta gent hi havia en aquesta festa? Vull dir, quan dic que no es coneixen, vull dir, poder no han estat
5: mai més de 3
1: hores. I es comenten
5: coses de, ala, que guai, i tal. I la Dulceida, per sobre de tot, és empresària.
1: Ja, poder
5: Serà que la Inés no podia o no volia? I clarament, si no hi havia la Inés, en la Minja Mal poca cosa tenia a fer allà en aquell casament. Hauria estat molt raro. Però, en canvi, qui sí que hi era, tal com havíem imaginat, era el cantant Alfred García.

0: I aquí em sap greu una cosa, i és que recordareu que per final de temporada jo vaig fer un cafè amb l'Alfred i us el vaig explicar aquí a la ràdio. I una de les converses, que crec que no vam arribar a emetre, per posar aquí el que no surti d'aquí, anava sobre el casament de la Dulceida. Jo li vaig preguntar, diverses vegades vaig insistir, si ell tindria un paper destacat o si estava convidat, fins i tot. I ella em va dir, no, de veritat, no sé res, tal... Em va donar llargues.
1: És que els famosos menteixen sempre, és al·lucinant.
0: I no és el primer cop que Alfred García em menteix. Ho deixo aquí. L'Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo 2017 i també membre del jurat d'Eufòria de 3CAT.
1: I excompany de feina teu, Marta, diguem-ho tot.
0: Com?
1: Home, pràcticament és excompany de feina teu.
2: Bueno, un ex.
0: Un ex. Com tants que en tenim tots.
1: Oh, no? Tant, nena.
0: Bé, l'Alfred tenia molt més protagonisme del que havien vaticinat a la Dulce Wedding 3, perquè va interpretar una cançó al casament, entrant per la catifa d'entrada, resseguint el camí de les núvies i quedant-se, per tant, ocupant un plano que no et pots imaginar i robant tot el focus, quedant-se a peus de l'altar amb la guitarra.
3: No surt de dia, un ball tan sol, no sé quina hora és quan estem sols, que se'ns faci de dia el port. En tothom existeix només l'amor, però tens per tot el cos a l'ús.
1: A mi el que més m'ha flipat d'aquesta escena és que hi ha algun angle on es veu el germà de la Dulce i de l'Àlex Domènech, sí, assegut al terra.
4: Del terra?
1: Als peus de l'altar, al terra, com per pillar un millor plano.
0: No? Bueno, perquè ell és un germà sacrificat.
4: Però me fascina que en Alfred tingui millor lloc que el germà de la Dulce i de, no?
1: Perquè el tenen assegut en peus d'indi. He flipat.
0: Però estava més còmode. Bé, l'Alfred interpretant aquesta cançó que va ser tan protagonista, que es diu T'estiu...
4: És que ja el nom de la cançó és complicat, eh?
1: No,
4: deixeu-m'ho dir.
1: No,
4: és molt, t'estiu molt delicat, és un joc de paraules que no me feia ganes d'escoltar mai.
1: No.
4: I quan la vaig veure en directe, pitjor encara, perquè és paràlisi del son, aquesta actuació.
0: A mi saps què em va provocar paràlisi del son, Jaume?
4: Digue-m'ho.
0: Que l'Alfred no va assistir sol al casament.
1: I jo no entenc com no estan obrint tots els informatius amb aquest tema.
0: Ja hi ha digitals que han vist que aquí hi havia una oportunitat.
2: Ja, això anirà més, eh?
1: Només hi ha l'article del Nacional i nosaltres.
2: Això anirà més.
1: Això és un país sèrio?
2: No,
1: així hem de fer país? On anirem així? No va anar-hi sol, Marta. Va anar-hi acompanyat.
2: Bueno.
1: Acompanyat d'una noia. D'una noia amb qui portem ja dies relacionant-lo. Fins i tot havíem comentat aquí que potser anirien plegats al casament. Una noia que ja li vam preguntar també a l'Alfred, la Marta fent-nos de portaveu, si poder tenien alguna relació més enllà de l'amistat. I Marta, si us plau, poder sóc jo que em falla la memòria. Què et va dir l'Alfred?
0: Quan vaig quedar amb ella li vaig preguntar pel tema.
1: Exacte.
0: El mateix dia que em va mentir dient que no aniria al casament de la Dulceida. Va dir, ah, sí, la Gena, clar, la conec. No? Va ser una cosa així.
1: Alfred, vas dir alguna veritat en aquella trobada? Aquesta noia és una cara de 3CAT. Com deia la Marta, efectivament estem parlant de la Gena, la periodista Georgina Arnau del Tot es mou.
0: Periodista i moltes altres coses, eh?
2: Ella és també és DJ, ella és, també canta.
0: Ella és versàtil.
1: Sí, perquè és model, és DJ, i el que més important és que és simpatiquíssima.
2: Crec que és capitana de barco, també.
4: Què dius?
0: Jo l'he vist perquè molt al vaixell aquest estiu, sí. En aquest estiu...
2: Vaixell, sí.
1: Bé, també ella és de Roses, i clar. Sí. De fet, nosaltres hem estat amb ella en un vaixell, també.
0: Ah, sí?
1: A Roses vam fer un programa... Tu no vas venir, Marta.
4: Però tothom de Roses és capità de barco?
0: Ja.
1: Tens més números que no pas si ets de Cardedeu.
4: Jo sóc de Mallorca i jo dins un barco m'ofegaria. O sigui, ja vos ho dic.
1: Aviam, entenem que s'hi han anat plegats al casament. La Gena va compartir també molt de contingut sobre el tema a les seves xarxes. No sé si ho podríem llegir com una confirmació de la relació.
0: Home, perquè la Dulceida o l'Alba Paul en principi no tenen cap relació amb la Gena, no era una convidada a part, diguéssim.
2: No, però podria ser un més un.
1: Com en Roger una mica.
2: Com jo vaig ser en el
1: no, clar,
2: en algun
1: per
2: casament.
1: Això la però... mare.
0: Per això et dic que no, va ser un més un claríssim i no va ser un més un de la Paula Gono.
1: Clar, però el que et vull dir és no, aquest gest no necessàriament oficialitza la relació de parella entre ells.
2: No, clarament, però en sona
1: sí.
2: Encara
1: no,
2: en molts motius.
1: Sí,
2: fa molts
1: sospitos.
0: Perquè els grisos, et diré una cosa, els grisos grisos. Ara no estem parlant ni d'amics, ni de mares, ni de pares convidats a un casament. Els grisos que queden convidats com a més un en un casament, automàticament passen a ser o blanc o negre.
1: Tens raó, Marta, és que quan tens raó, tens raó.
0: El gris desapareix. En aquell moment, el gris desapareix.
2: És d'aquells esteveniments que
0: ho marquen
2: que fan
0: tot, com un Sant Jordi.
2: Com
0: un Sant Jordi també és
4: i
0: matador.
4: I més si després
0: Jordi...
4: ho comparteixes a Instagram, perquè la Georgina no només ha assistit, sinó que ha penjat fotos deixant clar que estava en aquella boda com n'Alfred amb la seva guitarra.
0: Ella estava encantada d'anar a aquesta boda.
1: I un casament, sí, i un casament et diré que és fins i tot pitjor que Sant Jordi. Sant Jordi encara depèn de com tu muntis, pots passar barato.
0: Uf.
1: Però és que un casament, és a dir, en el moment on tu li dius a l'altre, mires els ulls a l'altre, amb qui fa 4 mesos que t'emboliques, i li dius...
4: T'estiu igual.
0: S'ho han dit segur, eh?
1: Segur.
4: Ai, no, per favor.
1: Però és que ell deu
2: ser el típic... S'ho han dit i s'ho han cantat.
1: Ell deu ser...
2: Això és el més greu.
1: Ell deu ser el típic que a la segona cita et mira els ulls i... No t'ho vull dir.
0: Ell s'enamora ja.
1: És que vull dir,
0: si això sí que m'ho va dir el cafè aquest, serà l'única veritat que em va dir, que s'enamora al moment.
2: Bueno.
1: Saps el que no s'enamora?
0: Ell allò de no, als 4 mesos ja m'he enamorat, tal. No, no, ell la primera cita ja s'ha enamorat.
1: Tu la primera cita pots quedar amb algú i dir em puc enamorar d'aquesta persona. Pots tenir una intuïció.
0: Sí.
1: Pots tenir un algo dintre... Però no t'enamores, germà, és que no funciona així.
2: Jo us haig de dir que he intentat contactar amb la gent, que és amb algú amb qui els últims anys no és que haguem xatejat molt, però sí que ens hem anat comentant cosetes. I jo avui li he dit...
0: Què?
2: A les 16 i 28. Bueno. Punts suspensius.
1: Poder tampoc has trobat la millor manera.
0: No, no,
2: no sabia com entrar.
0: No.
2: Dic, com ho hem de fer, això d'avui?
0: Sembla que li estiguis tirant la canya, eh?
2: No, però ella ja sap perfectament...
0: Ets un flirtejador?
2: No. Bueno, com ho hem de fer això d'avui?
1: Visto, crec que no saps relacionar-te d'una altra manera.
2: Visto hace una hora.
4: Ah, ho ha vist i no ha contestat.
1: Ella
2: ha passat, sí. Ella no vol
0: està
2: parlar
0: divisió, ja.
2: D'aquest tema, ella ja...
1: L'Aitana Ocaña gestionant-nos entrades, ella mateixa i la Gena han vist.
2: No, que potser està treballant, eh? Potser estan fent la reunió del Tot es mou de la tarda i contesta més tard.
1: Ja. Bé, l'Alfred després va fer una publicació a Instagram de l'esdeveniment, on no apareixia, per cert, la Gena en cap moment, amb un text molt i molt intens que deia així. Estimades Dulceida i Alba Pagulfé, gràcies a vosaltres per fer-me part d'un dia tan important i tan bonic. Saber que les meves cançons us han acompanyat durant tots aquests anys, els vostres viatges en cotxe i en alguns dels moments més importants de la vostra vida, és un regal immens. Gràcies per estimar-me, per comptar amb mi i per la nit tan preciosa que ens vau regalar ahir. Va ser molt emocionant veure-us tan felices i celebrar un amor tan vostre, tan sincer i tan bonic. De fet, encara tinc molt present tot el que vam viure i ja estic component una cançó sobre ell.
2: Ai, per favor.
1: Ella, ai, per us favor. Estimo
0: treballar en jornada laboral.
4: Rei del màrqueting.
1: Un text, per cert, escrit íntegrament en català, que això sí que se li ha d'agrair en l'Alfred.
0: Ell també és versàtil, igual que la seva presumptament parella, perquè tant bon punt et pot tocar a la benvinguda del papa
1: sí.
0: com en una boda lesbiana.
4: Home, el seu futur àlbum serà emocionant si compon sobre aquests dos actes, no?
0: Sí, sí. Ell abasta tota la gamma del ventall
1: dos
0: ideològic.
1: Que, exacte, que per altra banda, per un no existiria l'altre.
0: Exacte.
1: Que també...
4: I és capaç d'inventar-se un fill fictici per crear una cançó, que això també és interessant.
1: Sí,
4: ell recordem aquella trama
0: no
4: de Mateo.
0: No te'l veus venir, l'Alfred,
1: no. Mai saps per on sortirà.
4: És el nou Salvador Dalí.
0: Mira, Figueres, tot
1: no
0: és que...
1: faltis el respecte.
0: Ai, Figueres.
1: Que algú compri l'entrada al Teatre de Figueres.
0: Ara.
1: Que avui hem penjat un post promocional i només hi ha un comentari dient venc dues entrades per Figueres primera línia. Però aquest què has de vendre?
2: Bueno,
1: jo ja
2: no
1: sé que
2: et
1: sí que Figueres era lleig i com seguim per aquest camí ho hauré de tornar a repetir. Jo ara m'havia... Mira, jo m'havia reenamorat de Figueres perquè vaig tenir la sort de poder-la viure de molt a prop i que me l'expliquessin molt bé, amb molts detalls històrics. Cosa que agraeixo.
2: I et vas reconciliar amb la ciutat.
0: Gràcies a un cosí.
1: Qui... Sí, si no és un cosí...
0: Un ex-cosí.
1: Qui t'hauria de dur a passejar per una ciutat en 70 llocs històrics? Una amiga? Això
0: no
1: sí que no hi ha dubte, és un cosí. Només un cosí et pot fotre aquesta...
2: Tens raó.
1: Aquest tour. Bé, doncs a mi, ara que m'encanta Figueres, no em feu, sisplau, que me'n torni a desencantar.
0: I que el xantatge sempre va bé perquè la gent compri entrades.
2: Exacte, queden entrades perquè ens vingueu
0: dissabte
2: a veure a Figueres.
0: Dissabte 19 de setembre, aquest dissabte, de fet, a les 7.
1: Després hi ha milions de plans per l'Empordà que podeu fer, us munteu el cap de setmana allà, és guapíssim.
2: Figueres, escena.cat.
0: Estem pidulant molt, eh?
2: No, molt.
1: I més que pidularem, Marta.
0: No, perquè no s'ha
1: de tenir vergonya.
2: A Marta, que no haguem d'anul·lar.
0: No. Aviseu-me perquè llavors...
2: Que no haguem de tornar les 4 entrades que
1: hem
0: venut. No, clar, em quedo aquí.
1: És mentida, ara, sent honestos, hem venut, és a dir, no s'anul·larà pas, i hem venut prou, però molaria un
2: dia. anirem a sopar, els quatre que heu comprat les entrades, i trucarem quatre
0: serà
2: vegades.
0: Serà encara més divertit.
2: Exacte. Sí, home, sí.
0: Home.
2: A veure, hi havia més cares de Trescat en el casament i cares que no havíem pronosticat aquí al programa, com bona part de l'equip de la Gran Cita, i sense anar més lluny, Antono, que és el director del programa, que fa una estona parlava aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la BBC ha comprat els drets del format de la Gran Cita.
1: Mira, quan el senyor Trescat fa bé alguna cosa, se l'ha d'aplaudir.
2: No, per tant, enhorabona.
1: Enhorabona.
2: I endavant.
4: Molta il·lusió. He de dir que, o sigui, superenhorabona, evidentment, però això no implica que la BBC sí o sí hagi de fer la Gran Cita amb

0: històric, el cosí més històric meu, de Cardedeu, de tota la vida.
1: Ah, què dius?
0: El boig el van agafar, que em sembla demencial, jo li vaig dir, sisplau, controla't i no hi vagis, i gràcies a Déu no hi va. Però va haver un moment que vaig pensar que això flirtejaria amb la meva vida personal i m'incomodava.
2: Però no hi va perquè l'han xutat, no o perquè ell no vol?
3: No ha passat, no?
0: Bueno, t'explico, després els detalls són de la seva vida personal i les condicions laborals que té ara, que no li permeten.
2: Ara de cop ets discreta.
0: És que ara viu a Espanya, ara.
2: Ah, ok.
0: No em pot oblidar. S'ha anat a lligar alguna espanyola.
3: Bé, Antonio va fer un escrit molt maco i va compartir un post i ha explicat a la tarda que van marxar, doncs, entrada la matinada cap a casa seva i que el casament va ser un 10. El cas és que, sigui com sigui, va arribar l'hora del còctel, un còctel a peu dret que ja servia de sopar pels convidats, mentre el sol s'acabava de pondre del tot. I així també suposo que es van estalviar la gestió d'ordenar la gent per les taules, no? Que sempre és un embolic de veure qui poses al costat d'aquí, que s'avinguin i que no s'avorreixin. Per tant, es va sopar a peu dret. I el que no es van estalviar és el detall d'escriure a cada un dels convidats unes cartes escrites a mà i personalitzades.
1: Quina feinada, eh?
3: Que
1: és bonic, aquest gest.
3: Són coses que fan especials. I...
1: Però després t'ho deixes, eh? Després no saps on has deixat aquest paperet. Com a convidat, dic.
3: Jo a l'últim que vaig anar em van donar una carteta i mira que...
2: Bueno, I on la tens amb un imant?
3: No recordo on la tinc, la dec tenir al cotxe.
1: Veus?
3: Segurament.
2: Ja has respost tu.
3: Però que quina feinada pensar alguna cosa diferent per cada persona,
1: no? Sí, es porta molt ara, eh?
3: Val. I escrit a mà també, m'ho van donar. Bé, aquestes coses són importants, tenir aquests detalls, i tant o més important és escollir molt i molt bé la cançó amb què entres a la festa final, un cop ja tens a tothom sopat i tu ja t'has ben casat. I la Dulceida i l'Alba, això també van encertar-ho. Van entrar amb aquesta cançó de guitarres que em sembla ideal, que es diu Rock and Roll. Això us ho heu d'imaginar sonant a tot drap i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb l'Ada Gisbert DJ punxant i que ens ha explicat una mica com ho va viure des de darrere els plats.
4: Hola, guapíssims i guapíssimes, què tal? Doncs la boda molt xula, la gent superguai, superentregada, l'Alba i l'Aides, que som un 10, o sigui, superamables, supersimpàtiques també, s'ho va passar molt bé. I vam punxar també, sí, amb el Luke Loren i amb el Michel, no, que són dos DJs que ho fan superbé. I molt guai, la gent a tope i molt guai per part també de part de l'Alba i l'Aida, que van començar la festa amb la cançó de Serà perquè t'estimo, el remix de Mon DJ en català. Així que molt, molt guai.
2: Serà perquè t'estimo, molt poc original, però bé.
1: Bueno, van tirar això, de clàssics.
3: No? I que no cal ser sempre original, no?
0: Sobretot perquè si ets original, després ningú balla.
3: Exacte, s'ha de ser menys comercial.
0: Sí, millor posar-hi espatito, que tothom s'ho gaudirà fins al terra.
1: Però, per tant, l'ex de la Rimbau, en Michello, punxant amb la DJ oficial de la boda, l'Anna Gisbert. Mira.
0: L'Anna Gisbert, que em pregunto, deu tenir alguna cosa a veure amb en Guillem?
1: Un cognom molt habitual, no?
0: Disculpeu.
3: Sí,
1: bueno, potser sí, eh?
3: No sé. Víctor Navarro, molt bona tarda.
5: Bona tarda, jo crec que no tenen res a veure.
1: Us coneixeu amb l'Anna, no?
5: Sí, hem coincidit a festes que ja punxa i bé, ho fa bé. I està creixent molt, com a DJ, està creixent molt.
0: Tu em vas escriure, Víctor, el dia del casament de la Dulceida, dient-me que sabies tots els detalls.
5: No, bueno,
0: com
3: la resta de gent, no?
0: Tots
5: la resta
0: els detalls.
5: De gent. Després et vaig dir, amb el que estan penjant ja ho veus, tampoc cal... Però en aquell moment, cosetes, sí, però ja ho veies, sí. I això és res.
0: T'hagués agradat ser-hi?
5: No, sí, però no perquè tingui res en compte, però perquè tenia altres plans.
0: Quins plans?
1: Quins plans?
0: Què vas fer dissabte, tu?
5: No me'n recordo, però...
1: A 31 fam t'han vist. És que sempre et veuen els concerts de 31 fam.
5: Era dissabte, això, baixant de Girona, que tornava de veure el Girona Castelló.
3: I també vas anar a veure el partit de l'equip de l'Ibai, que jo t'he vist també amb un reel de l'Ibai...
5: Que va guanyar
3: entre el
5: Ibai,
3: públic, apareix de sobte en Víctor veient
5: Copa Catalana.
3: La Copa Catalana.
5: Contra, no me'n recordo. I bueno, que van guanyar, 4-0. I bé, a Sant Cugat. I el divendres no me'n recordo, però alguna estava fent jo.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista sobre la vida personal del Víctor.
3: Sí, perquè de la Mini Amal i això en parlarem demà, eh?
5: Ah, sí, parlarem demà.
3: Els gossos que han comprat.
5: Sí, sí.
3: Jaume, el
0: són
3: casament...
0: Són comprats oficialment, els gossos.
3: Són comprats i sentirem els venedors, no sé si es diu així, o els criadors d'aquests gossos.
0: Ah, no?
3: Hem parlat amb ells. I també de la polèmica que ara se'ls ha tirat al damunt, que molta gent els critica. I ells, doncs,
5: i no els poden tenir encara perquè són tan petits.
3: Explicar-se.
5: No els hi donen encara.
3: Tornant al casament, Jaume, i vam tenir també Arrels de Gràcia.
2: Sí, els encarregats de muntar un sarau rumber a sa boda varen ser els Arrels de Gràcia, una agrupació especialitzada en rumba catalana. De fet, són un grup molt popular a la ciutat de Barcelona. No sé si els teníeu localitzats.
1: Sí.
2: Sí, no? I de fet, no

0: la primera vegada que toquen entre socialités del nostre panorama. De fet, ja varen parlar dels Arrels de Gràcia en novembre del 2024 perquè, atenció, varen posar música a l'aniversari de Nabel en Esteban.
1: Ah, és aquella festa on hi va anar també la Batguiel com a convidada?
0: Exacte. Ara. Sí, sí, de fet ara te connectaré informació, perquè Ana Belén Esteban va fer un aniversari multitudinari a Barcelona, una festa que va durar tot el dia.
1: És que ja, sí, és veritat.
0: I on hi varen passar moltes cares conegudes, de fet també hi havia en Gerard Romero, en Laura Fa, hi havia un mesclòrum molt estrany.
2: Això era el patró, en veritat, Jaume? No era el patró allà?
0: És que varen fer diverses parades. Primer varen fer una paella, crec que a Jubany, després van anar a la caseta del migdia, que és un local de Montjuïc on toquen molt habitualment els Arrels de Gràcia, i després en el Patrón.
2: El Patrón aquest.
0: I els Arrels de Gràcia els van acompanyar, supos que un taxi darrere d'una Belén Esteban, per tota la ciutat, no? M'agrada moltíssim. De fet, allà varen conèixer a Nabat Guial, perquè era convidada estrella d'en Esteban, com deies Marta. I aquest, de fet, va ser a Germen que els va portar a actuar en els Premis Goya, juntament amb la mateixa Bat Guial, ara fa 7 mesos.

0: Sembla un somni febril, aquesta escena, ara, eh? No recordava gens que això havia passat.
1: Marta, és amnèsia pel trauma. Sí, és al·lucinant. Sort que me n'havia oblidat. Espero que puguis, el meu cervell, ser capaç de tornar-me a protegir.
2: És vera que no està malament ni res de Gràcia ni Nevat i Al, però no acaben d'encaixar, no?
3: Home, clar que no. No.
2: Bé, idò, no sé si ho recordàveu o ho sabíeu, però bàsicament això, que és somni febril que diu una Juliana, aquesta actuació entre Nevat i Al i Arrels de Gràcia, a Germen va ser que se van conèixer a l'aniversari de Belén Esteban allà per novembre del 2024. És a dir que podem xerrar de que Arrels de Gràcia ja han tocat per tot arreu, perquè en Adulceida jo crec que han fet més d'una celebració. Ja se coneixien d'abans, diguem, d'altres festivitats.
3: I sempre, doncs, omple i... No?
0: Fa com allò que diuen de fa festa,
1: home,
0: no?
1: Home, si fa festa un grup de rumba.
3: La música en directe és...
2: He de dir que jo, justament, obligada. Vaig anar divendres a la caseta del migdia a escoltar Arrels de Gràcia i m'ha sobtat perquè el grup no hi era, hi havia uns substituts. I després vaig saber que era perquè estava una segona de la Dulceida. No estava sabent que tocava, clarament.
3: Molt bé, doncs, escolta'm, Víctor, demà tornes.
4: Demà parlem.
3: Es veu que avui no hem tingut
0: sobre
3: temps.
0: Sobre la boda de la Dulceida, una última cosa... heu anat veient que tot ho marquen com a publi, eh?
1: Ja, ah,
3: absolutament. Que teníem...
0: I que jo pensava que l'haurien pagat de la seva butxaca.
3: Vam arribar a tenir el dubte.
1: S'ha cobrat. No és que els hagi... S'ha cobrat.
0: Això,
1: no
0: hi ha benefici. Hagi gratis, sinó que ha cobrat, eh?
3: Hi ha benefici després de la boda, no?
1: Si posa publi, és que cobres. Si no, és regal.
0: Ah, doncs mira, imagina.
3: Doncs Anna Pasqual aquí ha fet una gran feina de contractes i de vendes, eh?
1: Ella estava allà cobrant hores extres. A tot això demano... O sigui, res del que he dit en aquest programa ho segueixo pensant. Ho retiro tot.
0: Com? Què passa? Si no has dit cap bestiesa, no?
1: No, però tants cosins i tot, ho retiro tot.
0: Ah,
1: tot. De tots els personals de la meva vida.
0: Han sortit tres cosins o quatre com a mínim, en aquest programa.
2: I llavors Figueres t'agrada o no?
1: M'ho he inventat per fer personatges.
3: Penseu que aquest programa també fem una mica els personatges.
0: Ah, no som així, no som així.
1: Hem d'inventar perquè és que si no hi ha de què parlem.
3: Demà hi tornem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també parteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables y la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasilè afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Sembla
5: que estigueu anant...
6: floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Diana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim el món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins als 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergas.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergues. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio. Bet, gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra, a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat,
3: tot. Sí, per sort s'ha acabat, perquè hem estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà, i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, The Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim.
4: Your replacement came in early. She's just covering while I go on my little sabbatical.
0: La nit a Oriol no li ha anat gens malament, The Pitt.
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, per tant.
0: Sí.
3: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seehorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul. Uh-huh. En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
0: és que està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen en aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, el Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Lluminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè... Vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 3:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. També una abraçada, Oriol. Fins ara.
3: Perfecte.
0: Gràcies. Adéu. Arribem ja a 5:45 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
5: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura a més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
5: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, també
5: sí,
0: t'ho dic, eh?
5: Vull dir però
0: que
5: no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
5: sí, però no
0: se't para la patata sí, de mirar.
5: No. Justament la Marta, no, que com una boja, ella. Saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
6: No perdem el nord.
5: Exacte.
0: Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra... El tenim per aquí, Olot, ara.
7: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la Litúrgia, el Museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: 6 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues, alerta, han descobert als 40 anys que són germanes.
5: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80, van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
8: It's like when I see you, it's like... I'm home. I've always
9: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui, del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Hit Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va rebentar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula.
3: I... Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis. Va.
3: Beneïm, senyor, beneïm. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. La taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
1: Això és fals esplais.
4: Sí, sona, em recordàvem una colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
4: Sí.
0: Ah, sí, ja. Una altra.
3: Vols que ho fem?
4: Sí,
0: ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no ho tenen gaire clar, hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
5: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
6: És que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
5: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
7: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
8: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatassa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
9: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera me iba a recibir, cómo me iba a coger. Y al final me ha dado un abrazo, que no puedo hablar. Sí, le solicitaba un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
10: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada a la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars o coses que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
11: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
12: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
11: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
13: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
11: Os digo, siempre que estoy bien.
13: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
11: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
13: Si no mal.
12: Y del amor también.
11: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
14: Ni sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
0: Ai, què sabe nadie, Lara? Què sabe nadie?
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
15: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual con un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino, porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un silencio muy fuerte y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: Aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros. I això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: L'hora i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un mes i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
4: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences...
1: És un misteri, sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners. Com esteu?
18: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
17: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough de Cher del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
18: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: I abogar de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pit es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors. Unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a assegurar.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que en lloc de un exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas, primer això sí, hi ha una advertència, se segueix si segueix el comportament s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes. Fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners. I a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el tenim, home,
8: i tant.
0: Oriol Serra, molt bon dia de nou.
9: Ara sí. Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pit.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering all my
0: list. Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pit arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, The Pit, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist d'aquest tràiler m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, The Pit ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Lofton.
12: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something else.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit als Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades, o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi em va agradar molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica, ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és en aquest cas doncs, a categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió, sí. És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show de Stephen Colbert s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc,
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit dels Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
13: No cal que ho recordis
0: tant. Sí, sí que recordes.
14: Us he de dir que a mi, personalment, la dada avui m'encanta.
0: Ah! Vinga, anem-hi.
14: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrbit que és supergros,
0: ja
14: pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan uns 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
14: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
13: Però m'encanta perquè te la jugues tant així.
0: Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estigui.
13: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
13: 700.000. 200.000.
0: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
13: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
13: 700.000, és que em sembla molt...
14: Per superfície,
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
14: La major, no és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic...
13: No.
0: És que no m'has deixat canviar, a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
13: Home, és que 3 milions...
0: Què? Quants n'hi ha?
14: A veure, n'hi ha 350.000.
13: Anaves bé amb el 3, cada dia.
0: Lara, tu ja t'has apropat bastant, No, però guanya la Marta.
15: Sí, guanyar la Marta.
0: Marta. Ai, Marta,
15: 200.000 ha dit, no? 200.000.
0: La Marta és 200.000.
15: I la Lara és
0: 700.000. Ah, que has dit 700. M'he confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
15: Us estic atrapant ja.
14: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit. Perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos. Clar, llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ens moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig que significa perill, que hi pot haver ens a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
14: Vinga, fins ara.
0: Tres quarts de sis del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
16: Tu podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu

0: tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
1: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 8:45. Això serà a l'hora on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt Org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor el rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Ostres, avui no acabem de rendir. Doncs
0: passa.
1: Les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari, i això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer, sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93207474. Línies obertes per parlar amb els més matiners.
2: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
3: Home, d'enhorabona.
4: Moltes gràcies.
3: Avi Bassas. L'avi Antoni.
4: Bueno, no cal insistir.
2: I les iaies.
5: Tot la iaia costurera.
6: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana. T'ho dic de veritat.
2: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
3: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
7: Serà un lío.
3: Como
6: José Ferra A.N. Pues no.
3: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
8: Sex.
7: Francesc.
8: Sexca.
9: ¿Cómo?
3: Blanches.
10: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
11: O cada uno me llama como quiere.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
12: Adiós.

0: previsions.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Molt bé, que has dormit millor avui.
2: Sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, perquè estic fent com un moret.
1: Sí.
2: Un moret de pedra seca.
1: Ah, mira, l'ella paleta.
2: És que és molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
1: Sí.
2: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
1: També dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
2: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
1: Ui, per favor.
2: Jo t'enviaré la foto.
1: Sí, perquè de cop i volta... A veure, no, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
2: És que ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he de fer.
1: He de dir-te que jo sóc molt manetes,
3: molt
1: manetes, eh?
3: Eloi, sí.
1: Aquí
3: sí,
1: t'estàs equivocant, eh?
2: Doncs puja aquí.
1: Sí, això.
2: Clar, tu, o sigui, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
1: clar,
2: i a sobre vas a fer crossfit,
1: clar,
2: ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
1: Sí.
2: Doncs,
3: ja ho té tot.
1: El mur és molt alt o no?
2: Doncs mira, de moment deu fer ja un metre i mig.
1: Home, Déu-n'hi-do,
3: com nosaltres.
1: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
2: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i en previsió d'aquest canvi.
1: A veure, aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
2: Demà a la tarda.
1: Demà a la tarda.
2: Sí, demà al matí serà tranquil, serà solellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol, dramatís, més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i per litoral de Barcelona, en comarques

0: com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant des de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models ara durant aquest matí que vagi sortint s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on... Vaja, cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
1: Doncs haurem d'estar alerta.
2: Sempre els dimecres, eh?
1: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
0: Sí, sí, sí.
1: Tens tota la raó.
0: Portem aquesta ratxa.
1: A veure què passa.
0: La setmana que ve no, la setmana que ve el dimecres crec que serà tranquil.
1: Si ho esperem, si ho esperem. Escolta, vigila amb el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
0: No, no, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
1: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això i et don el vistiplau de tot plegat.
0: Te'n riuràs.
1: Segur, això segur, això segur.
0: De les zones i del Guerxo que ha quedat.
1: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
0: Fins ara.
1: Adéu, l'Ara Garcia ha fotut el camp.
2: I
1: adéu,
2: sí.
1: Vaig, ja, ja està. Doncs bé, Marta Garcia. Ai, Marta Garcia. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
2: Adéu, fins demà.
1: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades que dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu, adéu. Vinga, va, que seguim.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: Un cop cada dia estem fent ronjar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
2: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
1: Jordi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Com està, Jordi?
4: Bé, mira, aquí llevat ara al matí.
1: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
4: De moment amunt anem fent.
1: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
4: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
1: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
4: Sí, sí, sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
1: Quants?
4: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
1: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
4: No, ja he llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, els dos avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
2: I teniu una parada, oi? En un mercat.
4: Sí, una al mercat del centre i una al mercat de mar.
1: Que això entenc que es deu multiplicar o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí. El dematí primera hora és hora de reparto.
1: Clar.
2: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió,
1: mateix,
2: saps?
4: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant. Això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de avui en dia les generacions pugen diferent.
1: Clar, digue'm l'ara.
2: No, dic si et faria il·lusió, tu, Jordi, que ella ho continués.
4: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
1: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
4: Sí, és una mica complicada, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, clar. Tens dies que tot és feina.
1: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
2: A veure què fem.
1: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes ara? Quina està en el seu moment més òptim?
4: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són
1: sí,
4: molt bones,
1: bé.
4: I tenim els codonys, i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
1: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
4: Ara estan en el millor moment per consumir.
1: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
4: Vale, perfecte, gràcies, merci.
1: Gràcies, Jordi.
2: Adéu, Jordi.
1: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia. Adéu.

0: música de Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: no? A Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara mateix.
1: El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 amb facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest amb més de 32 a 35 graus, amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades. Cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus. Dir,
1: potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara sí, ho ampliem amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em poden anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que a Peinado... Ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebeixi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Lofton.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: responsable als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox de l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB en educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
6: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
7: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus al sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
8: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
9: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
10: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
7: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
11: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
7: I en una piulada a la xarxa, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses dia nord-americanes i que d'aquesta manera, en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
0: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
7: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
7: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
0: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus perdin la nacionalitat.
4: El líder del PP prepara una proposició de llei orgànica per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, però sobretot obrir la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual, terrorisme, però també si acumulen una reincidència penal determinada. Segons explica avui El Mundo, els ciutadans que adquireixin la nacionalitat espanyola ja sabran d'entrada per quines raons s'exposen a perdre-la. El PP vol també que les noves exigències en el coneixement es centrin en l'idioma, s'entén que el castellà, i el respecte als valors democràtics.
0: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
7: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que, malgrat tot, continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
0: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
4: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Oriol va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 2:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
7: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
4: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
7: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
12: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
13: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
4: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
14: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
4: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
0: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: La primera.
16: Hola, Kate.

Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seahorn per la sèrie Pluribus.

0: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: Nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Look Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos, 140 grams, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui, hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí es van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
5: especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
6: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
5: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
6: I a 11:00, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de la democràcia.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín. Francesc Canals, ni hao.
7: Ni hao, ni hao.
1: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia. Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia.
9: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
11: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital, només n'està exempta l'aviació comercial.
1: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el Riu de la Plata. Joan.
9: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 30 metres d'eslora, motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel riu de la Plata, molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
1: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
7: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit a Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. El maig i el juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
1: I acabem, en aquest cas, a Madrid, amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu, organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
8: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per l'allau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
10: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
8: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
12: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
8: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
1: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
13: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és el que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
14: I think there's some chance that things go wrong, but you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms of...
13: Segona cosa important, Anthropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial i, de fet, fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda, perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari i molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial...
15: In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
13: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Anthropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Anthropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir, d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
16: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
18: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
17: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça, Robert.
2: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
1: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
2: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió del Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
21: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-2, també avui a la Vés València a les 8.
1: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
2: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest mateix ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a les espera el canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic, per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts, que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
4: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
4: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
5: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
4: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons. I DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
6: El primer ministre del Canadà insta Europa aprofundint la seva aliança econòmica ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
6: La detenció d'un home que va atacar diverses persones, diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu va ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
7: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, salveu el faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlarem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat. Però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
8: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació creació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
9: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Dos quarts i mig de set del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
5: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer es reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
13: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
5: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
13: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, ella també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Qui han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
4: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
5: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
5: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
4: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
5: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
4: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
5: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals animals van morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, Tarragona, i dos nens més que es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu.
4: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
5: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
4: Londres, Quim Olivares.
15: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
16: We have the right to referendum. We have
17: tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
15: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
18: Bon dia. Sobretot, no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com l'Enzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
19: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals. O sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. És a dir, parxes, gel, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
18: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
20: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
18: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
5: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
4: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
21: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
22: Una gala on s'han coronat les sèries de Pitty i Widow's Bay, on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
4: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
23: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
24: Embodied everything I can't believe in years later.
23: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
25: I've always known I was born to dominate your sex.
22: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
4: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
26: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I bones notícies per a aquesta casa. perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita, presentat per Dulceida.
22: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
4: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions. Complien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut a 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí. A aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora. I avui espereu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà, ja durant el matí, entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel

0: Les hores al matí, s'arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé, no sé com es pot arreglar.
1: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa, l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
10: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
11: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessen...
12: Transportistes no volen sentir a parlar...
11: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
9: Catalunya Migdia.
2: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Ja ho vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
11: Si has comès una falta, has de pagar-la.
9: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
8: Girona, Maria Rovira, bon dia.
16: Hola, bon dia.
8: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
8: I a Barcelona, Marc Curado, bon dia.
18: Bon dia.
8: A Lleida, avui, el Burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
16: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà esta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
8: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
16: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar el Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
8: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
17: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país. Hi ha 10 cases afectades per les inundacions del 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia de 3Cat Info entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
8: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.

0: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
1: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
3: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
4: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
6: Pichi, che, que bueno que viniste!
7: Anys de futbol en català, des de 1976.
2: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
7: On va començar tot.
2: A Catalunya Ràdio.
7: On tot continua.
2: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
7: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
2: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
7: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
2: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
7: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
8: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vix, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui a Membecha vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa, la gran cita a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
1: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La maldició de Widow's Bay.
9: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
10: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
11: La culpa no és de Marruecos, però casi, perquè una massa d'aire sahariano va invadir, bueno, perdón, va entrar massivamente.
10: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
12: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás. hay que tener.
10: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
13: Fantástico. Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
10: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
16: Per què?
15: Tres bessones. Bessones són dues.
16: Ah.
15: Tres són trigèmines.
16: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
15: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
16: Sí, és veritat, això.
17: És veritat, és veritat, té raó.
15: Un, dos, tres. Som tres trigèmines.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Tenim dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
2: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Forma part del disc, vaja, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar i en alguns casos fins i tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que la calor extrema de les últimes setmanes ha fet ajornar una part de la reforma del carrer Balmes de Barcelona, perquè les temperatures han estat tan altes que no s'han pogut plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que, de manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat, i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial, el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran amb facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o a l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobre tot a la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però bueno, repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
15: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis.
0: Mentrestant, conspiració malaltissa.
16: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
17: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà els interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Iguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
15: El menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
19: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment? No pot ser. És molt injust.
18: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
16: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox. I també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
11: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijó si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
15: El líder del PP sí prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme. També s'hi acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al Temps d'Àgora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
16: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdit.
12: Sílvia Orriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vilasanjuan.
0: Problemes de subministrament.
15: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
0: 43 persones ofegades.
16: Són 17 més que l'any passat. La temporada de bany acaba així amb la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida. Ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors.
12: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, en 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter.
0: I Oasis, a Barcelona.
14: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: I la gran cita fa el salt més internacional.
20: Aquí arrenca una experiència única.
15: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
21: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, es sí un placer.
21: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a 9:15, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Un minut serà 8:15 del matí, moment d'anar al quiosc.
12: Del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar
1: un gran pacte educatiu, perdoneu. També és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix "El futur és aquí". La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris. Ho veiem al Periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros. A La Premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per traure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Tràmpol i de Ceuta.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
4: Què?
24: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
25: Citroën.
24: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
26: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
27: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
28: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà, i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
9: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
29: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
9: Mataró, Marta Vallès.
30: Es doblen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
31: A les tardes, si tens alguna visita, tries que dependre d'algú, agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
32: Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníem bus, así que bárbaro.
33: Tots veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
30: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
14: Després d'anys de reivindicació amb les valoracions positives dels primers usuaris.
29: Segons han explicat el Regió 7, aviat en caldrà un més gran.
9: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat.
14: Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els sindicats actuaran com a promotors, segurament a través de cooperatives.
29: La sessió es farà per 75 anys i després el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. Jaume Collboni, alcalde.
34: Que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. Quan s'acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
9: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
14: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel pla individual d'actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.
9: I pel cap a la cultura? Atenció amb això. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
29: El CLAM es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
9: Nati Adell.
35: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula: Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
36: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
37: l'11 d'octubre de 1972.
36: I el número de la sort, el...
37: 7.
36: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-la. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
8: Els sons del matí.
3: El govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
3: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
6: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
7: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a
11: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
9: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
12: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
9: Matahari.
12: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
9: SMS.
12: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
9: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 43.
13: Són les persones que han mort ofegades aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
9: 1.200 milions.
13: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma Dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
9: 80%.
13: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
9: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing, és un pàrquing ple de cotxes, i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
15: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
9: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos, i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
15: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
9: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn, tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
16: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la CIOTER Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
12: I avui a La cara ve del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
12: Medicà.
9: I aquestes... Medicà. Medicà. Sí. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, es preveuen aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
12: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
9: Fins ara, adéu-siau.
10: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòman. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintà, o 26 lliures. I el cleptòman roba amb B alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
12: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe i que sensibilitzar tant d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
12: Però és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
20: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
18: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
12: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
12: Per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
21: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint del preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons.

0: Són 8:15. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
2: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
1: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
2: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
1: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros al Laboratoris Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
2: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
1: I les sèries de Pit i la maldició de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als Premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
3: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:45 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic, amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona, o els 5 minuts de retard en alguns convois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
0: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
6: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia, centrades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa. El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí". I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera, i ens acompanyaran també al Caixa Research, des d'on farem el programa a partir de 9:15. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
8: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia, i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica, en la mateixa línia, que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí els seus amos, i alerta que campa lliure un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès premsa al periòdico diu que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I sopem a les millors taules del món.
18: Bona! En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem. I no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
25: Doncs jo només sento la carretera.
26: Exacte, el conduir es recarrega sol.
27: Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
1: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christina Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Quina galeta puja com l'espuma?
2: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa 30 Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: De què hi ha un boom a Mallorca?
1: De restaurants colombians. L'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
0: I per què serveix la targeta negra a Romania?
2: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que en lloc de donar exemple increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitivament. definitivament.
0: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
1: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè reconsideri el trasllat
0: el
1: de... Sí, David Navarro. Molt implicat es veu en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
0: I si us dieu Mercè i viu a Barcelona, això us interessa.
2: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de festa major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
0: I ara que estàs, expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades en les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada, algunes esportistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
4: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural davant la creixent distància entre els costos que la tarifa reculada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
5: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
6: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón, siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.

enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix al Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no al Madrid.

0: jugador que diu no al Madrid, a La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem-ne, nosaltres no som d'eixem
2: hi món. Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però el Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús.
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, Rivaldo.
2: Ah, Rivaldo, val. Vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo.
2: Compro. Gabriel va, Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir, assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia, un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
5: El vinagre és quan t'enganxa. Tens una mala vinagrada?
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil, amb vistes privilegiades.
6: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandula sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Fenta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Biatchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Deixem el Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
5: en resum,
4: una merda.
5: Sí.
2: Culpa del vinagre. Canalies, què faig avui?
6: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que faig, Carmen Maura, avui en fa 81. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
2: I el santoral?
6: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 15 de setembre de 2006. PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què. Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los apuñaladores, de Leonardo Xaxa. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i sobretot el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món.

0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi a Ceuta.
2: En una entrevista de Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
3: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
1: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
0: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
2: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
0: I les sèries de Pete i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
1: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
0: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
2: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
8: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
0: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
9: Sí, vivia al poble de Bruguera, el Ripollès, encara dimarts passat. Per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
10: Gaire sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
9: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
0: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
11: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
0: Ara.
11: Sí, ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
0: crida. Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
11: Efectivament. Mm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
0: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
11: Sí, sí, sí.
0: Esteu en forma.
11: Sí, has de ser prudent amb la mamadeta.
0: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
12: I tant, d'una banda al Liceu,

0: que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
2: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant, de moment avui el que sí que preveiem és una pujada a la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
1: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
5: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb Lara García. Avui parlem dels menús de migdia.
7: A Catalunya el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
8: Un menú amb 3 primers, que en tries un, 3 segons, que en tries un, i 3 postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és d'un terra alta. Tot sempre en producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
7: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclosos. I

0: IPA inclosos.
1: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
2: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta i alguna cosa de talla a la planxa. I anem variant cada dia, és segons mercat, o sigui que fins al mateix dia no sabem el que podem oferir.
3: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
5: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
7: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
8: Hombre, claro que pitao. ¿Van a pitar? Claramente. Yo me traía a Haaland o a Julián Álvarez, también me traía al Madrid de 9 y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
7: No haré más declaraciones.
3: Està bé, això m'ho faré servir jo, també.
7: Sí, és fantàstic. Després d'aquest noi va arribar a casa, es va tancar en un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
3: Gràcies, Elisenda.
7: A tu.
3: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: El president Salvador Illa va fer ahir balanç dels dos primers anys de govern al Museu Marítim de Barcelona i ho va fer sota el lema «El futur és aquí». Però potser el més destacat del discurs no és només què va dir del futur, sinó com va proposar construir-lo, a través del consens. I aquí cal aturar-s'hi, perquè consens no és que tothom pensi igual, ni asseure tothom a la mateixa taula, ni fer-se una fotografia. El consens és la capacitat d'una societat de gestionar el desacord sense trencar-se i d'arribar a acords que durin més que els governs que els signen. L'educació és probablement el millor terreny per demostrar-ho. Salvador Illa va recuperar la vella consigna de Pasqual Maragall. Educació, educació i educació. I va posar sobre la taula compromisos concrets, compromisos que també arriben gràcies a la lluita dels docents. Arribar al 6% del PIB i climatitzar totes les escoles i instituts abans del 2031. Però el moviment més important és un altre. Proposar un pacte de país amb partits, mestres, sindicats i famílies. Una conversa que només tindrà sentit si és una conversa real. Si permet discutir què funciona i què no. Si s'assumeixen responsabilitats. Si s'escolten els mestres. I pactar canvis que vagin més enllà d'una legislatura. Perquè consensuar no és ajornar. No és buscar el mínim comú denominador. És acceptar que tothom haurà de cedir en alguna cosa. I això és per construir una cosa molt més important. I a l'educació hi ha molt a decidir. Com recuperar l'hàbit de llegir? Com protegim els infants davant de les pantalles i la intel·ligència artificial? Com combatem les desigualtats? I, sobretot, com tornem a donar als professors les condicions i el reconeixement necessaris per fer de professors? No podem demanar a l'escola que resolgui tots els canvis de la societat sense donar-li les eines per fer-ho. I aquí és on el consens adquireix tota la seva dimensió política. Una reforma educativa no pot ser patrimoni d'un govern. Un nen que avui entra a l'escola encara hi serà quan hagin canviat de govern o de consellers. I per això els grans pactes necessiten temps, renúncies i també capital polític. I també una certa humilitat. Cal entendre que ningú té tota la raó i que una bona política pública no ha de portar necessàriament el nom de qui l'ha impulsada. Perquè les eleccions decideixen qui governa. Però els consensos decideixen què queda quan els governs canvien. El president ha obert una porta important. Ara haurà de demostrar que aquesta conversa no és una manera d'apagar el conflicte actual amb els mestres, sinó d'iniciar un acord real de país. Perquè un consens de veritat no deixa tothom satisfet, deixa tothom compromès. I potser aquesta és la prova de foc. No aconseguir que tothom estigui d'acord, sinó aconseguir que, malgrat les diferències, tothom estigui disposat a fer-se responsable del mateix futur, del nostre futur, del futur dels nostres fills.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04. Cal saber del dia d'avui, 5 coses que cal saber del dia d'avui amb Francesc Soler. La primera.
2: El govern aprovarà aquest matí el pla que ara fa una setmana Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir el president de la Generalitat també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i a impulsar un pacte nacional per superar la crisi educativa.
0: La segona.
2: En ple debat sobre la regulació de la IA, el govern també aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial, que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a pimes per formar els seus treballadors.
0: La tercera.
2: La temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb un rècord d'ofegats, 43 persones, 17 més que l'any passat, i la xifra més alta des del 2014. La major part han tingut lloc a platges, 27.
0: La quarta.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital.
0: I la cinquena cosa que cal saber del dia d'avui.
2: El drama mèdic de Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy, que s'ha celebrat aquesta matinada. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en comèdia i DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. Declaracions d'última hora de Joan Laporta, que reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de ser el nou pilot d'or. El Madrid juga dos quarts del camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Avui sembla que serà un dia, per cert, càlid, més càlid, el més càlid de la setmana, però atenció a partir de demà perquè venen pluges. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui a l'interior tindrem temperatures 7 o 8 graus per sobre del que toca en aquesta època de l'any. S'arribarà als 37 graus o més als llocs més càlids de Catalunya i a bona part del país hi haurà temperatures de 32 a 35. Demà comença a baixar la temperatura i coincidint amb aquesta baixada s'espera l'arribada de tempestes al nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu, que poden ser fortes.
0: I a aquesta hora ja tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Sobretot al Baix Llobregat, a la B23, la 2 i la C32. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: Tot això avui que farem el programa des de l'Institut Caixa Research. D'aquí a mitja hora és el centre de recerca en immunologia impulsat per la Fundació La Caixa, que té l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre el sistema immunitari i el seu paper en salut i la malaltia. És, com explicàvem, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i també de Portugal. Al llarg del matí farem una taula amb tres investigadors, també entrevistarem neuròlegs, testimonis, acompanyats també del nostre col·laborador d'aquest programa especialista en salut, que és el Rafa Vila-Sanjuan. Serà a partir de 8:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
10: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Tal com ens ha dit el president Pujol en el seu darrer missatge, tenim motius per l'esperança i la fe i l'optimisme s'encomana si hi ha ganes de ser i d'anar endavant. També el president Montilla ens ha fet una crida a tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos i a les nostres institucions d'autogovern. Tot aquest futur és aquí, just a l'altre costat d'aquestes parets històriques de les Reials Drassanes. Aquesta és la Catalunya que estem fent realitat.
0: Era el president Salvador Illa en la conferència que hi va fer al vespre a Barcelona per marcar les prioritats de la segona part d'aquest mandat. Es referia així al missatge que l'expresident Jordi Pujol va enviar al matí de Catalunya Ràdio amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I a banda d'això, en aquesta conferència, Salvador Illa s'ha compromès a posar l'educació al centre del que queda la legislatura.
12: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: I en concret, el compromís de Salvador Illa és el 6% del PIB en educació i promoure un pacte nacional. Albert Prat.
13: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
12: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
13: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: L'altre punt destacat d'aquest discurs de Salvador Illa és que ha concretat el pla que va avançar en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio i que passa per climatitzar totes les escoles públiques del país. La idea és evitar haver de fer classe amb temperatures de més de 30 graus. Avui mateix, el govern té previst aprovar-ho en la seva reunió setmanal. Albert.
13: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
12: Al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
13: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí buscarem tots els detalls d'aquest compromís per millorar la climatització a les aules. Anirem a diverses escoles avui en directe. Parlarem també amb Joan Cuevas, que és l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica directament l'aprenentatge dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia. Sí, és un informe del mes de maig passat. Calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir les condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que en aquest cas no faci massa calor, tampoc que no faci massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge i perjudica, a més, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar, no fer res, pot comportar menys dies lectius i pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries que necessiten més concentració, com l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi d'Equitat.org calcula que, si no es fa res, tot això es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi, a més, alerta que això es nota especialment als entorns, als municipis, als barris que tenen un baix nivell socioeconòmic.
0: I això és només una part dels efectes del canvi climàtic a les escoles. UNICEF acaba de fer un altre informe on parla de 170 milions de nens a tot el món afectats pels fenòmens meteorològics extrems.
14: Sí, són 170 milions, és a dir, un de cada 10 alumnes de preescolar fins a secundària. Són aquests 170 milions els que, segons la UNICEF, van veure interrompuda la seva escolarització l'any passat pels riscos climàtics del 2025. Aquí hi ha tempestes, hi ha inundacions, hi ha onades de calor, hi ha sequeres, hi ha incendis. UNICEF alerta que tot això escurça el temps d'instrucció i augmenta, per tant, el risc d'abandonament escolar.
0: En tot cas, tornant al discurs de Salvador Illa, recordem que d'aquí a mitja hora parlarem amb tots els partits polítics per aprofundir en la seva valoració, els partits polítics de l'oposició. De moment, tant des dels socis com des de l'oposició, parlen de visió excessivament triomfalista.
14: Junts, sobretot atillat de propaganda a la conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales encapçala la formació al Parlament.
15: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
14: A la banda dels socis, en una pilota de les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es mantés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Això també ho ha trobat a faltar les entitats socials. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, sí que celebrava algunes iniciatives, per exemple les de la matèria escolar, com dèiem abans, però troba a faltar justament l'atenció social.
16: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
14: I després tenim el sector empresarial, que les paraules han sigut molt, molt bones, de fet.
17: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
18: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
14: Era en Josep Sánchez Llibre, el president de la patronal de Foment del Treball, i el Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Ho comentarem també a partir de 8:45 a l'Àgora del Matí amb Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. De moment, un primer comentari de la redactora en cap del País de Catalunya, Anna Pantaloni.
19: Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència, va dir ahir Salvador Illa, i això és el que esperem. Però en comptes d'anunciar la fi del conflicte educatiu, el president de la Generalitat va publicitar un pla de climatització de les escoles en 5 anys. El comprem. De fet, i després d'un estiu ens alegrem, però no és el que esperàvem, o no només això. Ella és conscient del problema que té a les aules catalanes i per això es va comprometre a assolir el 6% d'inversió pública. Va sonar especialment optimista en un moment de predomini del pessimisme, i això s'agraeix. Va preguntar a l'auditori quin lloc triaríeu per viure. Catalunya és el meu lloc al món, va assegurar, i amb això sí, estem d'acord.
0: Anna Pantaleoni, en aquest cas pel matí de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels temes del dia, l'altre continua sent la intel·ligència artificial.
20: s'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
0: Cal més regulació. Així de clar ens ho deia al matí de Catalunya Ràdio un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton. Ho deia després de les veus d'alerta d'una part dels gegants del sector que deien que la tecnologia va més de pressa que les capacitats tècniques i legals per gestionar-la. Tot i això, en aquestes últimes hores, Donald Trump ha insistit que no és necessari regular res. Ara fa una setmana es va aprovar una iniciativa amb la qual s'instava les empreses a lliurar de manera voluntària, en aquest cas al govern, informació de les seves principals innovacions. Per Donald Trump, amb això n'hi ha de sobres. Washington, Oriol Serra.
21: El president dels Estats Units ha arribat a qualificar els crits d'alerta dels màxims responsables de les empreses tecnològiques relacionades amb la intel·ligència artificial com una broma. Aquesta és l'última sortida de to de Donald Trump després de missatges com el que ha enviat Dario Amodei, CEO de la companyia Anthropic.
22: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
21: Recordem que el treball conjunt a escala internacional es presenta complicat justament perquè Trump ha expressat que dona prioritat al lideratge dels Estats Units en l'àmbit de la IA abans no l'ocupi la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la Xina. Pequín, d'una banda, reclama més controls i, de l'altra, acusa aquests gegants nord-americans de voler-se assegurar el domini. Pequín, Francesc Canals.
23: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
24: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio. I a Brussel·les, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Sílvia Solanes.
25: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen diners en empreses d'IA nord-americanes i d'aquesta manera financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu.
0: I aquí avui el govern també mou fitxa.
25: Sí, en el ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. Buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
0: En tot cas, no tot el sector de la intel·ligència artificial comparteix el neguit per la tecnologia. Avui el New York Times explica un episodi molt revelador, Freddy.
14: Sí, el conseller delegat d'NVIDIA, Jensen Huang, era ahir en una conferència a Los Angeles amb inversors quan va rebre una trucada de Donald Trump. Huang va agafar el telèfon, va començar a parlar amb el president, va posar el mòbil en mans lliures, va posar el micròfon davant del telèfon i, segons diu el diari, el president va dir: tots aquests neguits, tot això que s'està dient és mentida. Textualment, el president dels Estats Units va dir: els robots no dominaran el món. Això no passarà, per tant, no acabo d'entendre quina és la preocupació. Dèiem que és molt revelador que això ho fes amb el conseller delegat d'NVIDIA, que recordem és el gegant de xips per la intel·ligència artificial, perquè Jensen Huang, el conseller delegat d'NVIDIA, ara fa tot just uns dies, abans de tots aquests neguits, va dir que els laboratoris d'intel·ligència artificial estan intensificant les preocupacions només amb un motiu, perquè tenen previst llançar nous productes de ciberseguretat.
0: Sobre tot això, comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista establert a Washington, Gustau Alegret.
26: Trump està convertint el debat sobre la intel·ligència artificial en una qüestió de poder nacional, i per això diu que els Estats Units no es poden permetre frenar aquesta cursa mentre la Xina accelera. Ell confia que el poder presidencial, el seu esclar, pot corregir els excessos, però per a aquesta tecnologia potencialment destructiva, com les armes nuclears, el poder polític no és un control suficient. Li calen controls institucionals, tecnològics i abans conèixer-la bé. I ara, com diuen els seus promotors, encara no la dimensionem prou. I més preocupant encara, no sabem fins on pot arribar. Tampoc Trump.
0: Per cert, que avui diversos experts mundials en intel·ligència artificial es reuneixen a Barcelona al Congrés Forward, que organitza, en aquest cas, Foment del Treball. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassarem els bàsics del matí.
1: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
2: Avui temps assolellat i molt càlid, amb temperatures que fàcilment arribaran entre els 32 i 35 graus a bona part de Catalunya. Poden superar els 37 als llocs més càlids. Demà dimecres, en canvi, hi haurà una baixada de la temperatura i a la tarda vespre es formaran tempestes que poden ser fortes a molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, sobretot al litoral i prelitoral.
3: Es mantenen els problemes d'entrada a Barcelona per la B23 a Molins i Esplugues, i al Vallès hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, amb aturades en especial a la ronda de dalt, de Vallcarca a Pedralbes en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
27: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
28: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
27: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
29: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
30: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
31: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
29: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
32: Per on anava, pobre home, sí? Amb una espenta a terra, pobre.
29: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Catalunya Ràdio. El govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Convoco el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
15: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
34: Estos bulos que se están propagando, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
35: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:23, aquests són els sons del dia d'avui, 15 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, bon dia.
36: Bon dia.
0: És notícia d'aquesta nit. Les sèries de Pitt i La maldició de Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una nova edició dels Premis Emmy.
37: Una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seahorn per la sèrie Pluribus.
0: I durant la gala també s'ha fet homenatge a Dolly Parton.
37: Un tribut a la reina del country que li ha fet l'actriu i cantant Reba McEntire. La gala també ha recordat, per cert, Rob Reiner i Catherine O'Hara.
0: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
8: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també és notícia d'aquesta matinada. L'ESCAC està d'enhorabona.
37: Perquè el curtmetratge de Dragon Letter de l'estudiant de l'ESCAC, Stanzin Jigmet, ha guanyat l'or a l'Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood.
0: I avui a l'Àgora parlarem també d'Aliança i també de la informació publicada a Crític sobre la formació. Segons diu aquesta informació, un de cada quatre candidats d'Aliança a les eleccions municipals són empresaris amb interessos en el sector immobiliari.
9: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics de Barcelona. A Girona, el candidat Marc Villafañe és administrador d'un conglomerat de 13 empreses, la majoria dedicades a la sanitat privada i al sector immobiliari. I a Esplugues de Llobregat, Enric Álvarez és apoderat d'una empresa madrilenya de gestió de crèdits hipotecaris.
0: Avui al matí parlarem amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, Elena Parreño, que ja ha rebut, per cert, ha rebutjat en aquest cas Sílvia Orriols. De fet, el líder del partit ha parlat de persecució del seu partit i alerta perquè ha rebut el suport ja directe d'un congressista republicà dels Estats Units, del partit de Donald Trump.
9: Si es diu Carlos Jiménez, hi ha resposta a la piulada de les xarxes d'Orriols criticant la informació de Crític, dient que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Doncs enhorabona, Crític, per aquesta informació. Si arriba fins i tot a un congressista republicà a fer un tuit, vol dir que és una informació que també preocupa, en aquest cas, a les forces de Donald Trump. I encara sobre Aliança, Crònica Global parla de tempesta interna per la publicació de tuits filonazis abans i durant la diada.
10: Segons diu, diversos alcaldables d'Aliança amenacen de deixar el partit si no es recondueix el que consideren una radicalització de les xarxes socials. Un dels exemples que posen és el tuit des del compte oficial d'Aliança que, en referència a l'acte al Fossar de les Moreres, on es llegia "Ja hem passat", en resposta al lema antifeixista "No passaran". Segons Crònica Global, la pròpia Orriols va ordenar eliminar aquest tuit.
0: I a Madrid, el Partit Popular també continua endurint el seu discurs amb la immigració. Avui El Mundo diu que Feijóo vol retirar la nacionalitat espanyola als estrangers que la tinguin i cometin delictes greus. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. Si amig d'una competició electoral amb Vox per la immigració, el PP promet madurar si arriba a la Moncloa. El diari explica que prepara una llei per treure el passaport a qui cometi un assassinat, sigui reincident en agressions sexuals o estigui en bandes de crim organitzat o terroristes. La tesi del PP també és que no es pot regalar, diuen, el passaport, i per això també endurirà els requisits si governa per aconseguir la nacionalitat amb un examen avançant més difícil de llengua i valors. Feijóo, per cert, serà dilluns vinent a Ceuta per quarta vegada acompanyat del president del PP europeu, Manfred Weber.
0: I això mentre la tempesta de Ceuta, que continua, avui apareixerà al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
10: Sí, a Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta presentades per PP i per Vox. També diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema a la sessió de control al Senat, mentre que el Parlament Europeu també aquesta tarda es debat l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol.
0: I mentrestant, Pedro Sánchez nega que sigui tou amb el Marroc en aquesta crisi. Tània?
11: Sí, ho ha fet aquesta nit en una entrevista d'Intermedia. La Sexta insisteix que no es podia preveure el que va passar i que el Marroc no és responsable, al contrari, ha estat clau, diu, per contenir la crisi, i assegura que no és víctima de cap xantatge de Rabat.
34: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
11: El comandament únic, diu el president espanyol, es mantindrà fins a finals d'any. Creu que és quan s'haurà normalitzat ja del tot la situació, però la resposta és totalment insuficient per al govern de Ceuta, que parla d'invasió en tota regla. Ho ha fet el president ceutí, que ha estat a l'Hormiguero.
12: Creo sinceramente que el gobierno de la nación
1: no ha estado a la altura de sus obligaciones constitucionales. No se atendieron las alarmas y las alertas.
11: Manté el contrari que Sánchez, que Marroc és al darrere de tot plegat i diu que Sánchez ha de plegar.
0: Arribarem ara al punt de 8:45 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio. I Espanya ha retrocedit en la lluita contra la corrupció.
10: Malgrat situar-se entre les democràcies més competents a nivell global, sí que ha registrat entre el 2020 i el 2025 un retrocés important en aquest àmbit. És un dels 8 països europeus, de fet, que ha baixat en puntuació, segons recull l'últim informe de l'Institut Internacional per a la Democràcia i Assistència Electoral.
0: I encara en l'àmbit polític, els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Londres, Quim Olivares.
2: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
3: We have the right to referendum. We have
12: tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
2: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I és 9 de la nit. La temporada de bany d'aquest estiu es tanca, atenció, amb 43 persones ofegades, en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
13: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort a piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal.
14: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres 2 víctimes menors són 2 nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
13: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Iguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa. Júlia Albacar.
16: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
17: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però una assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
16: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta amb això. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus provoca una investigació per espionatge a l'OTAN.
14: Sí, l'oficial estava destinat a la caserna general de l'armada de l'OTAN al Regne Unit i tal com ha publicat The Telegraph, quan els comandaments van conèixer la seva relació, el van suspendre per por a que fos una espia russa.
0: I als Estats Units, cop del Suprem a Donald Trump.
13: El tribunal ha rebutjat les restriccions que el president vol imposar al vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat de primers de novembre. Això permet als estats mantenir els sistemes que havien fet servir fins ara.
0: I encara relacionat amb els Estats Units. Macklemore, el raper nord-americà, taloner de Ed Sheeran, ha estat apartat de la gira que l'artista britànic havia de fer als Estats Units després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari.
18: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say
37: Segons ha explicat ell mateix a les xarxes, Sheeran i el seu equip han pres la decisió d'apartar-lo després que diversos estadis dels Estats Units amenacessin el cantant britànic amb cancel·lar els seus concerts si el mantenia a l'escenari.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
13: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses, de paqueteria i altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència.
0: Són les 8:35. I us ho podem avançar també a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Neix Porta'm al Teatre. És la gran jornada del teatre familiar a Catalunya.
37: La iniciativa impulsada per la Comissió Familiar d'ADETCA celebrarà la seva primera edició el 22 de novembre, coincidint que aquella setmana serà el Dia Universal dels Drets dels Infants. En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a aquesta campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar d'ADETCA.
4: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
0: I si sou fans d'Oasis, atenció, perquè hi ha bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
37: L'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, un anunci, per cert, que coincideix amb l'estrena als cinemes del documental que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Dos únics concerts d'Oasis a Espanya i els faran, aquest cas, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I bones notícies també per aquesta casa, pel 3CAT, perquè el programa La Gran Cita, presentat per Dulceida, fa atenció al salt més internacional.
5: Aquí arrenca una experiència única.
37: La cita perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: I pel que fa al trànsit, com estan a aquesta hora les carreteres, Mireia Sala?
6: Doncs dos accidents s'obliguen a circular en pas alternatiu. L'últim accident ha passat a la C-14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T-310 a Riudoms. A més, encara hi ha les habituals retencions als accessos a Barcelona, amb aturades a la P-7 de Mollet a Barberà, a la C-58 a Sant Quirze i Montcada, la B-23 a Molins i Esplugues, i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 15 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
35: Primera.
0: El president anuncia 2.500 milions per climatitzar les escoles. La pregunta és, estem davant d'una gran aposta pel futur o davant del reconeixement que hem arribat tard?
35: Segona.
0: Si Donald Trump diu que l'únic límit que necessita la intel·ligència artificial és un president amb un alt coeficient intel·lectual, hem de confiar que la seguretat global depèn de la seva intuïció o és la confirmació que la geopolítica tecnològica està en mans d'egos desmesurats com el seu?
35: Tercera.
0: D'aquí a pocs minuts farem el programa en directe des de l'Institut Caixa Research. En un moment en què parlem tant d'intel·ligència artificial, canvi climàtic i envelliment, estem invertint prou en la ciència que haurà de donar resposta al nostre futur?
35: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: Solteu-vos el meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
35: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
20: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
22: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses Premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
23: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
11: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
15: Estàs posant a tots al límit.
19: Andreu tots mal.
11: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara mateix ja en ruta el taxi cap al Caixa Research Institute, on farem aquest programa especial avui, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal, i és un dels primers en Europa, i avui el coneixerem. Es va inaugurar el 24 d'abril i ja està en ple funcionament. Però abans, pel que fa als esports, Robert Prat, el davanter del Barça, Gabriel Jesús, es defineix com un jugador capaç de crear el caos a les defenses rivals.
25: S'explicava d'aquesta manera en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
26: Caos, sí, yo creo mucho caos de com con balón o sin balón, siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.
25: Gabriel Jesús afegia que no té pressió per ser el nou del Barça, l'única pressió la té el nou del Brasil.
26: La pressió més alta, en mi opinión, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
0: Joan Laporta avala Lamine Yamal com a guanyador de la pilota d'or.
25: Són declaracions de Laporta després d'un sopar amb Deco, Alejandro Echevarría i el mànager de Lamine, Jorge Méndez.
27: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el primer mejor jugador joven del mundo.
25: La UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix en Wembley, el Metropolitano acollirà la d'aquest curs, l'Allianz Arena de Munic la de la pròxima temporada, i el Barça espera que un Spotify Camp Nou totalment acabat sigui l'escenari de la final de la Champions del 2029.
0: Mentrestant, l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
25: Els dos equips juguen de visitants. El futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo Vallecano per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
28: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millor les transicions, defensar millor els duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
25: I el Madrid, que juga al Camp de l'Elx a quarts de 10. Mourinho demana paciència per veure aquesta temporada el millor Madrid.
29: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor.
25: Jugat a primera, Villarreal, un Betis 2, també avui a la Ves València, a partir de les 8.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
31: Es ocupem a les millors taules del món.
32: En aquesta terra protegim i acollim.
33: Fem barri i fem pinya.
34: I fem i no deixem de fer.
36: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
38: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
39: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
40: 45.712.
41: Em toca?
42: Això és el número de la loteria, ara?
41: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
43: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara mateix són 3:45 del matí, som en ruta, arribant cap al Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat en integrament en immunologia tant a Espanya com a Portugal. Ella ens espera ja per fer una àgora especial avui. Jordi Amat, bon dia, Jordi.
4: Bon dia, com anem?
0: Anna Grau, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Vicent Sánchez, bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: I Esther Vera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Abans d'entrar en matèria, Esther, com vas veure la conferència del president? Què és el que destaques?
7: La vaig veure difícil, perquè crec que té un moment molt complicat. O sigui, tots els problemes que hi ha en aquest moment, no només al govern català, en general a la política, són qüestions que no són per solucionar-se de manera ràpida. És a dir, tots els temes dels quals se n'estan ocupant, en general els governs, van a mig i a llarg termini de solució, i especialment aquí amb el tema d'infraestructures, el problema de l'escola, no són temes fàcils. Per tant, el que vaig veure és que volia fer un punt d'inflexió per aconseguir agafar nova embranzida de cara a l'última etapa de la legislatura, i el que em pregunto és si en algun moment s'hauria d'haver fet una crisi de govern o s'hauria de fer en algun moment, i jo mateixa em responc, probablement es tornarien a cremar els consellers, perquè tots els temes que tenen al damunt de la taula, que té aquest govern al damunt de la taula, són a mig i llarg termini. Per tant, vaig valorar molt positivament que fes la conferència, que la intentés fer d'una manera doncs una mica solemne, per dir-ho així, i que posés els temes al damunt de la taula. De temes concrets, doncs és destacable el 6% de la despesa pública per a l'ensenyament. Crec que això és un tema molt, molt destacable. I l'altre, doncs, són temes que a mi m'agradaria que anessin més ràpid, però que no sé si és possible que vagin més ràpid.
0: Aquest és el repte que tenen molts governs, no? De com resols problemes que són molt urgents per la vida de molta gent. En el cas de l'habitatge, per exemple, molta gent no pot esperar que s'acabin de construir en aquests anys que prometen que es construiran certs habitatges públics, no? Necessita resoldre la seva vida.
7: L'escola, les infraestructures...
0: Sí, sí. I aquí veurem si hi ha confiança o no, o si recupera aquesta confiança cap a les institucions, Vicent.
6: Sí, però clar, és que és molt complicat, perquè al final tot es redueix, bueno, tot no, però una gran part sí que es redueix a tindre més recursos. I llavors jo, per exemple, a mi no m'agrada allò que en el codi diuen el boato, eh? A mi no m'agrada la gran explosió, el gran esclat de dir ara farem 50.000 habitatges, que m'agradaria saber quan arribem a final de legislatura quants d'aquests habitatges s'han construït de debò, i no amb segons quines trampes, i tampoc no m'agrada que es diga que el nostre objectiu, no en aquesta legislatura, però sí després, és arribar en inversió d'educació, que és un dels punts més importants de la intervenció d'ahir, del PIB, perquè 6 punts del PIB vol dir que passar dels 4 actuals, que no són 4, que també es farà una sèrie de malabarismes per passar del 2,8 al 4. Doncs el 6% del PIB aplicat a educació vol dir 4.250 milions d'euros. I 4.250 milions d'euros és justament l'augment que ara reclama que tindrà el finançament, que no està clar que s'aprovarà perquè ha de passar també pel Congrés espanyol. I per tant, ostres, clar, dir-ho així, com es van dir els 50.000 habitatges, i no explicar ben bé què vol dir això, quin percentatge del pressupost, i com es podrà pagar això, doncs jo no sé, jo crec que ja no és una qüestió de crisi de govern o crisi de govern, és una qüestió de contenció quan s'expliquen les coses.

0: i si hem de concedir als governs aquesta paciència. Ahir em sembla que el president pretenia era dir que té un pla de futur pel país en un moment en què els dubtes sobre la seva eficàcia, la del govern, com un govern que sap gestionar, són més que raonables. Llavors, clar, si tu dius, em sembla que hi va dir, els reptes són demogràfic, tecnològic i climàtic. Clar, són tres reptes enormes pels quals tens els recursos que tens per fer canvis, però és que fer-los realment demana molt de temps. Seria temps per aquest govern i per qualsevol altre. I a mi em sembla que potser hi ha un excés de pompa en la conferència, però almenys hi ha un pla. Quan en l'oposició que hi ha al Parlament de Catalunya, que és una oposició des del meu punt de vista molt feble, no sé veure que hi hagi un pla. I en aquest sentit em sembla que el president ja segueix jugant amb avantatge.
1: Anna.
2: Bé, a mi la conferència m'ha fet una mica l'efecte com quan jo era joveneta i sentia cançons en anglès que m'agradaven molt, m'agradava molt la música perquè no entenia la lletra, no? Yeah. Clar, aquí si entens la lletra i comences a treure la calculadora, dius, a veure, o sigui, resulta que ens hi posarem això, climatitzar el centre, ens hi posarem l'any que ve i acabarem el 31, o sigui, el 26 al 31 per posar aire condicionat i canviar unes quantes finestres, que ens gastarem 1 milió d'euros per centre. Home, a veure, no vull ser impertinent, però fa poc hem sabut doncs, que la Generalitat ha renunciat a recuperar els diners que es van malversar pel procés, amb allò s'haurien pogut climatitzar uns quants centres, no? Llavors, home, jo tinc la sensació, també comparteixo la perplexitat pel tema de xutar el Consell aquest d'Educació, doncs aconseguir o no el 6%. O sigui, home, això, doncs, això es posa als pressupostos i es defensa. I si no t'ho voten, doncs que es retratin. Jo crec que té raó el Jordi, que hi ha un pla, el que passa que hi ha un pla llestat perquè, bé, no, primera, doncs, és veritat que hi ha hagut una dècada perduda, que aquí s'ha gestionat amb els peus, que s'ha gastat els diners amb aventures en populismes institucionals i no en fer anar el país. Jo estic convençut que aquest govern, a cada calaix que ha obert, s'ha trobat un Vietnam. Ara, clar, també ja porten uns anyets i també ja va sent hora doncs, de posar-hi. A la conferència D hi havia molta gent, però no hi era pas tothom. Vull dir, tampoc es va aconseguir, diguem-ne, una visualització de la totalitat de les forces vives que hi podien haver estat. I pel que fa a l'oposició, home, clar, és una oposició amb mig cosa dins i mig cosa fora. Diguem-ne, és una oposició que fa no res governava, que no vol que se li retreguin els seus errors de govern, no sé, per exemple, doncs els responsables que els pont tenien, deixar podrir els rodalies, deixar podrir l'ensenyament, deixar podrir cos, i que en canvi, diguem-ne, doncs, juga a rebentar. Jo crec que ella intenta vendre una Pax illenca, una Pax romana, que ara mateix és més voluntarista que real. Ara sí que és veritat, doncs, home, doncs, que comparativament amb el que hem viscut els últims anys, doncs, és un descans. Si servirà per arreglar les coses al nivell ambiciós que se'ns volia fer creure ahir, ja ho veurem, ja ho anirem trobant.
1: Bé, ara en parlarem també d'educació i posarem l'accent en la climatització de les aules, perquè avui també és un dia que, per cert, fa calor, eh? Tornarà a fer calor, demà ja vindran les tempestes i tot plegat tornarà a agafar un aire més de normalitat pel temps que ve. Però abans anem a fer una ronda de portaveus dels grups parlamentaris de l'oposició per valorar també la conferència del president d'ahir. Comencem per Aliança Catalana. Saludem Oriol Gès, que és secretari d'Organització. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia a tothom.
1: Se senten identificats amb el model de país que va parlar ahir el president?
3: En absolut. De fet, el senyor Illa va titular la seva conferència El futur és aquí, i bé, nosaltres li diem que el futur que preveu el socialisme espanyol no té absolutament res a veure amb el projecte de futur de Sílvia Oriol i Aliança Catalana. Illa ahir ens va dibuixar una Catalunya grisa, castellana i sotmesa a aquest estat artificial que és Espanya, i en canvi el futur que vol Aliança Catalana és una Catalunya lliure, independent catalana, pròspera, segura i occidental.
1: I aquesta Catalunya que desitgen, com la faran? Per exemple, assistiran a la ronda de trobades per parlar del futur d'educació que ha convocat el president?
3: Bé, nosaltres li direm al senyor Illa que abans de parlar-nos del que passarà d'aquí 10 anys, potser caldria tocar de peus a terra, sortir al carrer i mirar què està passant avui a Catalunya. Perquè els catalans estem patint les conseqüències d'una immigració massiva i invasiva, d'una delinqüència desbocada, amb apunyalaments als nostres carrers, inseguretat, ocupacions i, en definitiva, una degradació que cada vegada afecta a més municipis i a més famílies. Hi ha un present per gestionar que no s'està gestionant bé i sense present no hi haurà futur. I el futur que ens projecta el PSC, si continuem per aquest camí, és ben negre. I, de fet, crec que bona part de la gent que ens està escoltant convindrà amb mi que la situació és un desastre.

0: quan el president alertava sobre els que volen dividir en proclames racistes. Vostès se sentien al·ludits?
1: En absolut. De fet, Illa, com tants polítics de saló i hispanoprocessistes, llença la tovallola, llença la pilota endavant i ens parla del futur mentre intenta tapar els escàndols i les crisis del seu govern. Veieu que fa 4 dies ha dimitit el director general de la policia, l'educació és a la UCI, tenim tot l'escàndol de la DGAIA tancat a un calaix, mentre uns i altres es tapen les seves pròpies vergonyes. A vostè li sembla normal tot això?
0: Per cert, que hem sabut també que un de cada 4 candidats seus a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari. Vostè com ho defensa, tot plegat?
1: Bé, de fet, mai a Catalunya s'havien fiscalitzat tant els candidats municipals d'un partit que aspirem a governar a tots aquells ajuntaments on ens presentarem a les properes eleccions municipals. Veuríem què passaria si anéssim a fiscalitzar els candidats que presenten Junts, Esquerra o el PSC, a veure quins són els seus currículums i quin és el seu passat i quin és el seu projecte que tenen pels catalans. De fet, ens preguntem també què han fet els partits que durant anys ens havien promès avançar nacionalment, com Junts i Esquerra. I el que veiem és que han apuntalat el socialisme espanyol, Esquerra i Junts van ser determinants per investir Pedro Sánchez, i Esquerra va facilitar després la presidència del senyor Salvador Illa. I, en definitiva, aquesta és la gran estafa del processisme, prometre avançar cap a la independència i acabar fent de crossa dels mateixos partits que mantenen Catalunya dins de l'estat espanyol, i Aliança Catalana, a les properes eleccions municipals, dirà prou a tota aquesta estafa.
0: Però com resoldrà el tema de l'habitatge si un de cada 4 candidats a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari?
1: Bé, aquesta notícia és falsa i ja ho demostrarem en el seu moment, i en qualsevol cas el que està clar és que Illa dona pràcticament per feta la Catalunya dels 9 milions i nosaltres li diem que Catalunya no pot créixer indefinidament com si el territori i els recursos fossin infinits.
0: Estic preguntant per l'habitatge, com resoldran el tema de l'habitatge?
1: Bé, el tema de l'habitatge, nosaltres el resoldrem primer de tot. Catalunya pateix una crisi immigratòria que durant els darrers 15 anys han arribat vora un 1,5 milions d'immigrants, la majoria d'ells de forma il·legal. Tenim els serveis públics saturats, tenim l'educació, les nostres infraestructures fortament tensionades, i de fet nosaltres ja vam presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya al primer ple de l'any 2026 sobre precisament la crisi demogràfica, no?, per apostar per recuperar la natalitat dels catalans i facilitar...
0: Però com ho faran? Com ho faran perquè l'accés a l'habitatge sigui més accessible per la gent?
1: Bé, primer de tot, doncs, abolir totes les regulacions absurdes del mercat de l'habitatge, rebaixar la fiscalitat de l'impost de transmissions patrimonials i totes les regulacions del 30% d'habitatge, de protecció oficial de les noves construccions, facilitar també les llicències de construcció i, en definitiva, doncs, deixar de banda tota aquesta regulació del mercat de l'habitatge que està provocant precisament que no hi hagi nova oferta i que no hi hagi noves construccions.
0: Per tant, eliminar la regulació i baixar, en aquest cas, impostos. Queda clar, Oriol Gès, secretari...
1: Jo vull acabar... No vull acabar sense recordar les seves lamentables declaracions durant la vigília de la Diada. Creiem des d'Aliança Catalana que hauria de rectificar i hauria vostè, senyor Ostrell, de demanar disculpes als catalans que confien en Aliança Catalana, perquè nosaltres tenim exactament el mateix dret que qualsevol altra formació a convocar un acte públic allà on correspongui sense haver de patir insults, boicots, agressions ni amenaces de l'extrema esquerra. Aliança Catalana, durant els actes de la Diada, hem patit centenars d'això, d'atacs i agressions contra les nostres parades informatives, contra els nostres actes de militants i simpatitzants arreu del país. Assenyalar precisament els qui patim és profundament injust i irresponsable, i li demanem públicament que rectifiqui.
0: Doncs queda notat. Gràcies per la seva observació. Oriol Gès, secretari d'Organització d'Aliança Catalana.
1: A vostè, bon dia.
0: Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament. Bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Quina
0: valoració en fa la CUP de la conferència del president?
2: Bé, doncs veiem un president que intenta tapar els principals defectes que s'havien vist en aquests 2 anys de govern, un president que passa a levantar-se de ser un dels millors gestors, no?, com hem vist en altres èpoques i en altres presidències de la Generalitat, prometent gran gestió i que fa aigües per totes bandes, i en definitiva un president ple de contradiccions, ple de grans proclames a llarg termini i sense posar cap solució damunt la taula.
0: El president va donar per superada la paràlisi. Està d'acord vostè que tenim una societat ara mateix més cohesionada, més unida?
2: Bé, doncs, per una banda ens diu que tenim una societat més cohesionada, més unida, i per altra banda ens parla d'una amenaça que és evident, que és l'amenaça de l'odi i de l'extrema dreta. Em sembla que és preocupant que el president Illa consideri que una societat més cohesionada és una societat amb molta més extrema dreta i amb molt més odi creixent, i no pas una societat organitzada per avançar un clau independentista, no? De fet, veiem el seu lema, no?, que parla que el futur és aquí, i veiem els programes centrals que apareix el nostre país, que Catalunya i el país sencer depèn de les decisions que dibuixaran el futur, i alhora veiem com de cap de les maneres està compromès, per exemple, a convocar un referèndum perquè realment puguem decidir i prendre les decisions sobre aquell futur que realment dibuixarà quin és el país d'aquí 10 anys. Per tant,
0: és a dir, vostè creu, com a CUP, que el que cal ara mateix en el país és un referèndum?
2: Bé, nosaltres el que tenim clar és que posem decisions en una taula i donem el poder a la gent, o realment plantegem una sèrie de qüestions centrals que permetin dibuixar un futur millor d'esperança i de prosperitat i d'avenç compartit, i per tant de millores nacionals i socials, i de poder decidir, o l'alternativa que ve és molt fosca. I per altra banda, i veiem també que el govern d'Illa amb l'extrema dreta retroalimenten d'una forma més que evident, amb posicions molt distants en l'àmbit discursiu, però que tenen uns principis troncals en certs elements preocupantment similars, no? Perquè veiem que tot i que hi ha cares diferents, aparentment, per abordar determinats problemes, no es va qüestionar l'arrel de tot allò que genera les desigualtats, tot allò que genera la pobresa i tot allò que, en definitiva, genera l'odi, el racisme i l'empobriment de la societat.
0: És Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I Jessica Albiach és presidenta dels Comuns al Parlament. Senyora Albiach, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vostès sí que eren ahir a la conferència del president. Com a socis d'aquest govern, com a Comuns, es van sentir identificats?
3: A veure, sí, jo crec que va haver diferents parts, no? Al final és un discurs de 50 minuts. Jo crec que sí que és bona idea que el president, d'una vegada per totes, s'hagi escoltat a partits, a comunitat educativa, quan reclamàvem, doncs, el Pacte Nacional per l'Educació, la climatització de les aules, que feia ja molt de temps. De fet, nosaltres, els acords d'investidura, ja eren temes que teníem inclosos. Però jo sí que crec que en la major part del discurs el president va confondre posar un to d'esperança o d'optimisme, que és cert que jo crec que necessitem, amb un excés de triomfalisme o de manca d'autocrítica. Fins i tot diria que en alguns moments semblava que fins i tot faltava com una mica d'empatia del president amb la gent del carrer, no? No va dir ni una sola paraula de les famílies que no arriben a final de mes, no va dir ni una sola paraula a qui no pot emancipar-se o a qui els fons voltor expulsen dels seus barris. Va dir, som els que més fem en habitatge, clar que som els que més fem. Primer, ahí estan els acords d'investidura i de pressupostos amb els comuns, però segon, és que clar, tu t'estàs comparant amb qui? Amb Ayuso, amb Pérez Llorca del Partit Popular, amb Moreno Bonilla del Partit Popular. És que clar, vull dir, l'entorn tampoc és que siga com molt, molt difícil poder comparar-se i superar-los, no? Perquè són al final forces, no? El Partit Popular, que està absolutament entregada als lobbistes i als fons d'inversió.
4: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Molt bon dia, són les 9 i 3 minuts. Encetem l'informatiu, tot fent el repàs dels titulars. Tret de sortida al pla de barris amb subvencions per a la rehabilitació d'edificis del centre històric de la Seu d'Urgell. L'Ajuntament urgellenc destinarà 225.000 euros a la millora de façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat d'habitatges del nucli antic. L'objectiu és revitalitzar la zona i donar suport als propietaris i veïns. La Fundació Sant Hospital de la Seu estrena la Teleuci amb l'Arnau Vilanova per als pacients crítics. El dispositiu connecta en temps real els professionals d'urgències de l'Alt Urgell amb els especialistes en medicina intensiva de Lleida. Els comuns porten al Parlament la campanya perquè el bus entre la Seu d'Urgell i Lleida tingui parada a l'Hospital Arnau de Vilanova. La proposta, que va acompanyada de 800 signatures, també exigeix la millora de les freqüències i horaris, que es tingui en compte la interconnexió amb el bus a demanda, garantir l'accés a persones amb mobilitat reduïda i la inclusió a la tarifa única integrada. Castell Ciutat acollirà una jornada de recreació històrica de la Guerra de Successió. La proposta tindrà lloc dissabte 26 de setembre i comptarà amb un campament austriacista amb indumentària de l'època. El programa també inclou una exposició, balls del segle XVIII, exercicis i formacions d'infanteria, desfilades i visites guiades al castell i la Torre de Solsona. Les Falles de l'As reben el 27è Premi d'Estel per la recuperació d'una tradició ancestral del Pirineu. El president del Parlament, Josep Rull, va felicitar els fallaires perquè aporten autoestima al país, ens arrelen a la terra i ens projecten al món. El guardó, promogut per la JNC i Junts, es va lliurar dissabte a la Torre Solsona. El Festival Ivo Soleil el ple a la majoria d'espectacles i activitats del programa d'enguany. La Fundació Planescos valora positivament el desenvolupament de la quarta edició del certament i considera l'esdeveniment com un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. Rialp acollirà la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. S'espera la participació de 19 colles. El Parc Natural de l'Alt Pirineu farà l'obra a més altitud de Catalunya per restaurar el camí a la Pica d'Estats. Actuarà a la tartera del Sollo per millorar la seguretat i protegir la sargantana pallaresa en perill d'extinció.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat i suposarà una inversió global de 225.000 euros. Amb aquest pas, el consistori urgellenc activa les eines econòmiques per revitalitzar el centre històric i donar suport directe als propietaris i veïns de la zona en la rehabilitació dels seus immobles. Així ho ha afirmat l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha subratllat que l'objectiu final és aconseguir un espai viu, cuidat i accessible per a tothom. Escoltem a continuació.
2: Contents de seguir avançant en el Pla de Barris, contents de poder seguir desenvolupant les actuacions definides allà i contents de que aquesta setmana hagi tocat tres concretament, 82.500 euros per habitabilitat, 82.500 euros per aquesta eficiència energètica i 62.500 euros pel que fa a façanes, a pintura de façanes i rehabilitació de façanes. Per tant, contents de poder fer aquesta primera convocatòria, més enllà de tot el que ja hem anat fent, que són moltes coses, projectes, licitacions ara ja de carrers, etcètera, etcètera, i esperem que s'hi presenti molta gent, que és la intenció, que el nostre centre històric pugui lluir, i a partir d'aquí, doncs, que tothom que tingui una casa, un habitatge, un edifici, una comunitat de veïns, doncs, que pugui acollir-se a aquesta convocatòria.
1: Així mateix, Barrera ha incidit en el fet que el Pla de Barris ja és una realitat a la Seu i ha expressat la voluntat de continuar treballant per conservar el nostre patrimoni i millorar la qualitat de vida de la gent.
2: Tothom es pot presentar, que tothom, fins i tot, es pot presentar a totes dues convocatòries de la vegada, a totes tres, perdoneu. Són acumulatives perquè com són d'aspectes diferents, doncs es poden acollir a façanes, es poden acollir a habitabilitat i es poden acollir també a l'eficiència energètica. Esperem així doncs, fer aquest impuls que és el que volem pel centre històric de millora, de al final de rehabilitació i de bueno, al final que és la nostra ànima i volem que llueixin tots els sentits.
1: Les subvencions s'adrecen als edificis inclosos en el Pla d'Excel·lència del Centre Històric per al 2026 i els diners procediran del pressupost municipal per la conservació del patrimoni arquitectònic i la millora de la qualitat de vida del veïnat. Subvencions que aniran doncs, succeint els pròxims 10 setmanes.
2: Nosaltres aquesta setmana hem fet aquestes tres. Per la setmana que ve, si tot funciona, també està previst treure els primers 150.000 euros que es faran en quatre convocatòries pel que fa a comerç, que són les convocatòries estrella de tot el Pla de Barris, que es farà anualment. A partir d'aquí, de subvencions, hi ha promes petites i pel que fa a habitatge són aquestes. La de comerç, com he dit, la setmana que ve, i també s'aniran anunciant doncs, diferents cursos, diferents actes, diferents coses que s'aniran fent a centre històric, que és el que està inclòs al Pla de Barris. Però aquest, pel que fa a les subvencions, aquest dilluns s'aprova la primera convocatòria d'aquestes tres i la setmana que ve està previst fer la de comerç, que doncs, és d'un import molt elevat i té la intenció clara de poder tirar endavant bueno, comerç i, al final, que, com deia abans, tot el centre històric.
1: Pel que fa a la rehabilitació de façanes, la convocatòria compta amb una despesa autoritzada de 62.500 euros. En el cas de l'eficiència energètica, es disposa d'un pressupost de 81.250 euros. Finalment, les intervencions en l'àmbit de l'habitabilitat i accessibilitat rebran 81.250 euros. Pròximament, es publicaran les bases completes i el termini de presentació de sol·licituds als canals oficials de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han posat en marxa el projecte Teleuci, un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al servei d'urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte Critic.cat, impulsat pel Departament de Salut i en la xarxa territorial Lleida-Pirineus. La tecnologia es basa en un sistema de teleassistència amb càmera robòtica de la companyia Teladoc Health, instal·lada al servei d'urgències del centre a l'Alt Urgell, que permet establir una connexió audiovisual en temps real amb els professionals de la unitat de cures intensives de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests poden valorar l'estat clínic dels pacients, revisar proves complementàries i participar en la presa de decisions assistencials conjuntament amb els equips locals. La instal·lació del sistema i la formació dels professionals es va dur a terme el 18 de juny i des d'aleshores el projecte ja és una realitat. La Teleuci a la Seu és una extensió del model que l'Arnau de Vilanova va iniciar l'any 2024 amb l'Hospital Comarcal del Pallars. En aquests dos anys de funcionament, aquesta experiència ha permès la valoració a distància de 70 pacients crítics o semicrítics i ha contribuït a evitar trasllats innecessaris, millorant la qualitat assistencial i la coordinació entre hospitals. El doctor Jesús Caballero, director clínic territorial de pacients crítics de Lleida, ha explicat que el projecte permet millorar la qualitat assistencial en la resolució del pacient, consensuar si s'ha de traslladar o no i evitar trasllats innecessaris tant per als pacients com per a les seves famílies.

Els comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar millores en el servei del bus entre la Seu d'Urgell i Lleida en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol amb l'eslògan "A la Seu no som de segona", que ja suma 800 firmes. La formació política denuncia les mancances del servei de transport i proposen diverses mesures urgents per aconseguir que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. La proposta, que consta de 8 punts i es debatrà en els propers mesos a la Comissió de Territori i Habitatge, insta el govern de Generalitat a fer-los efectius de manera coordinada amb el territori. En primer lloc, es demana que s'incorpori en el termini màxim de 3 mesos una parada directa davant o a l'entorn immediat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, en les línies regulars interurbanes que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida, tant en sentit d'anada com de tornada. Altres punts inclouen revisar, en coordinació amb l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, ATM de Lleida i les entitats socials del territori, les freqüències i els horaris de la connexió amb Lleida, contemplant també la interconnexió amb el transport a demanda, amb l'objectiu d'incrementar-lo quan la demanda ho justifiqui i garantir que el transport públic sigui una alternativa útil al vehicle privat. Altres punts del text són establir una tarifa única per al trajecte entre la Seu d'Urgell i l'Hospital Arnau de Vilanova, integrada en el sistema tarifari de l'ATM de Lleida i sense cap recàrrec respecte del trajecte fins a l'estació de Lleida, ni necessitat d'adquirir un segon bitllet. Establir mecanismes de control del compliment dels horaris, la puntualitat, l'accessibilitat i la qualitat del servei. Fer-ne públics els resultats semestralment i adoptar les mesures contractuals o sancionadores corresponents davant d'incompliments reiterats i oferir informació actualitzada i accessible sobre els horaris, les incidències i el grau d'ocupació dels vehicles mitjançant les aplicacions i canals d'informació del sistema de transport públic, així com les estacions de la Seu i de Lleida i el mateix Hospital Arnau de Vilanova. El castell de Castellciutat i la torre de Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713, un episodi clau en la història de la Seu d'Urgell i del Pirineu. Al llarg de la jornada, el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austriacista, amb tendes reglamentàries i indumentària d'època, a més de diverses activitats. L'horari de visita serà de 9 del matí a 7 del vespre. La programació començarà a 11:15 amb una demostració de balls històrics del segle XVIII que oferirà una recreació de les danses i tradicions d'aquell període. A les 11 tindrà lloc una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a la Torre Solsona. L'activitat inclourà una demostració d'instrucció militar amb salves i formacions d'infanteria en un recorregut fins al castell de Castellciutat. Un cop finalitzada la desfilada, Lluís Obiols serà l'encarregat de conduir la visita guiada al conjunt històric. Les propostes es reprendran a les 5 de la tarda amb una exhibició de combat en què recrearà l'enfrontament entre un escamot de miquelets austriacistes i tropes borbòniques. La recreació inclourà descàrregues de fuselleria amb pólvora en una proposta destinada a reproduir l'ambient i les escenes pròpies dels conflictes militars del segle XVIII. A les 6 de la tarda es tornarà a oferir una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a la Torre Solsona prèvia al tancament del campament històric. D'altra banda, durant el dia també es podrà visitar el castell de Castellciutat l'exposició temporal La Seu d'Urgell, Castellciutat i el general Moragues durant la Guerra de Successió. La mostra, que s'obrirà al públic a les 9 del matí, contextualitza el conflicte bèl·lic i explica l'evolució de la fortalesa, l'impacte de la guerra sobre la població i el paper del general Josep Moragues com a governador militar.

0: Les Falles de l'As van rebre dissabte el 27è Premi Estel atorgat per la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell, en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i a la identitat pirinenca. L'acte celebrat a Torre Solsona va plegar mig centenar de participants i va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. La trobada va servir per posar en valor tant la descoberta del document de l'any 1543 que acredita la celebració de Falles de l'As com especialment la capacitat de tot un poble per recuperar aquesta tradició i tornar-la a convertir en patrimoni viu. Ens ho explica en aquest cas, o valora, el president del Parlament, Josep Rull.
1: Per mi ha sigut molt emotiu poder participar en el lliurament d'aquest 27è Premi Estel en els fallaires de l'As, perquè les falles són patrimoni de la humanitat, però perquè representen allò més tel·lúric, allò més intens de connexió amb la terra, amb la natura, amb el millor de nosaltres. Però clar, en el cas de l'As es produeix un miracle, que és que Carles Gascón, regirant papers en el Consell Comarcal, descobreix que hi ha un document del segle XVI que diu que ja s'hi feien falles i explica la raó per la qual es feien. I el poble de l'As ha estat capaç de recuperar-ho, ja s'havien extingit. De fet, la gent no sabia que les seves arrels els portaven cap aquí i ho han recuperat d'una manera vigorosa, d'una manera lluminosa, i això és simplement excepcional, que vol dir un altíssim sentit de comunitat, de civilitat, de projecció d'autoestima, i per això és un cas tan excepcional i tan bonic i tan únic que valia la pena de venir aquí, i com a president del Parlament per mi ha estat un privilegi de poder-los lliurar aquest 27è Premi Estel.
0: La benvinguda a l'acte va anar a càrrec de Jana Cortés en representació de la JNC de l'Alt Urgell. Posteriorment van intervenir Jordi Fàbrega i Josefina Lledós, que van destacar la importància de la descoberta del document històric que va permetre recuperar la memòria de les falles, però també la resposta col·lectiva que va generar la implicació de veïns i veïnes de l'Associació Cultural dels Fallaires de l'As i de l'Ajuntament per fer renéixer una tradició desapareguda durant segles. El Premi Estel va ser recollit per Mercè Cerqueda i Marc Fargas, president de la Associació Cultural dels Fallaires de l'As. En la seva intervenció van agrair el reconeixement als impulsors del guardó i van voler compartir-lo, sobretot amb tots els fallaires i amb la gent de l'As, que amb la seva empenta i implicació han fet possible recuperar aquesta tradició ancestral la nit de Sant Joan. L'alcaldessa Carme Ribó també va donar les gràcies pel reconeixement i va obsequiar a Josep Rull amb una samarreta de les Falles de l'As d'aquest any. Per la seva banda, els fallaires van regalar al president del Parlament una falla de petites dimensions. Rull va rebre amb agraïment el gest i va assegurar que la peça tindria un lloc en algun espai del Parlament de Catalunya. Amb l'atorgament del Premi Estel, la JNC i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell van voler reconèixer no només la recuperació d'una festa, sinó la capacitat d'un poble per recuperar la seva memòria. Les Falles de l'As van tornar a baixar l'any 2021, després de la descoberta d'un document datat el 5 de febrer de 1543. Que acredités la celebració de les falles al Serrat de les Peces. Es tracta del testimoni documental més antic conegut d'aquesta tradició al Pirineu català. Des d'aleshores, la celebració ha crescut i s'ha consolidat gràcies a la implicació dels fallaires, els voluntaris, l'associació, l'Ajuntament i el conjunt del poble, amb una participació cada vegada més important dels infants que contribueix a garantir-ne el relleu generacional. La quarta edició del Festival de les Arts i la Cultura al Festimariu ha acabat aquest diumenge amb un nou èxit de participació en la trentena d'espectacles i propostes de diferents disciplines programades des de divendres i durant tot el cap de setmana. De fet, la majoria d'espais on s'han desenvolupat les activitats s'han omplert de públic. Aquest ha estat el cas de l'Església de Sant Vicenç d'Estamariu, on dissabte a la nit va tenir lloc el concert de Roger Mas davant de més de 150 persones i amb les localitats exaurides. També ha tingut una molt bona acollida l'actuació de la celebració Celeste Alías i Santi Careta. De divendres, el taller de cançó improvisada i posterior cercavila de Corrandes de Pep Lizandra i Allona Riera de dissabte. I el concert de Rabequet, que suposava el colofó final d'una jornada en què 7 persones havien après a construir i a tocar aquest instrument, conegut com un violí de pastor. Mentrestant, aquest diumenge s'ha dut a terme la cercavila de Moixons del Segre i una ballada de swing amb Swing Boopers que ha servit per tancar la programació d'enguany. Ens ho valora la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer.
2: Doncs ja tenim acabada la quarta edició del Festimariu. Ha estat superintens, han estat 3 dies aquest any, hem ampliat, ja sabeu, la tarda de divendres amb la presentació del llibre del Paco Boya i el concert de la Celeste Elias i el Santi Careta. La resta de la programació, bueno, i fins i tot divendres, totes les actuacions i els actes previstos s'han omplert, o sigui, si hi havia un aforament de 150, si hi havia un aforament de 7, vull dir, tot ha estat a petar. L'espectacle de l'Esperanceta va ser boníssim, de l'Esperança de Casa Garcia, va ser boníssim, i la plaça Major, que no sé com vam cabre, però vam comptar unes 350 persones, la gent sentava per terra, de peu, totes les cadires. La veritat és que ha sigut una edició que penso que significa la consolidació, no?, la consolidació d'un festival que la gent comentava, doncs, que era com molt equilibrat, molt transversal. Han agradat molt les obres dels artistes, tant la exposició col·lectiva com després la instal·lació del carrer. Saps? Vull dir, es respirava molta felicitat i molta satisfacció.
0: Pel que fa al tast guiat de formatges de la Fira Sant Mengol de la Seu, dut a terme per Aleix Soler i Bernat Feliu aquest diumenge al migdia a l'hotel de Cal Teixidor, també ha esgotat la 50ena d'entrades que hi havia a la venda. La novetat d'aquest any era la degustació del vi Cadino de vinyes d'Estamariu, tant de la monovarietat de Pinot Noir de la Verema de l'any passat com del most de Sauvignon Blanc obtingut en la collita d'aquests darrers dies. Una altra proposta també concorreguda pel cap de setmana està l'espectacle ofert per l'Esperanceta de Casa Garcia. Així, més de 350 persones van omplir la plaça Major d'Estamariu dissabte a tarda per gaudir, amb el seu cabaret pagès. Les propostes de l'àmbit de les lletres, que enguany s'han potenciat amb l'estrena de la Biblioteca de Cal Parramont com a espai d'activitat, han registrat una afluència notable de públic. Igualment, en el cas del recital de poesia catalana i occitana dissabte, l'església de Santa Cecília es va omplir amb prop d'un centenar de persones en un acte que va comptar amb la participació de Ramon Mesora, Eva Arasa, Marco Mastrocola, Meritxell Nus i Eloi Planes, tots ells amb l'acompanyament musical de la violinista Núria Llobet. Ferrer ha reconegut que la resposta rebuda per part del públic ha estat tota una sorpresa, tant per l'àmplia participació com per la sensibilitat que es notava en l'ambient. També ha passat el mateix amb els dos actes oberts al públic celebrats a la biblioteca, la presentació del llibre Bajo el mismo cielo de Paco Boya i la sessió de contacontes a càrrec d'Anna Bonet. La directora de la Fundació Planes Corts ha assegurat que l'esdeveniment s'ha convertit en un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. Pel que fa a l'exposició col·lectiva i la instal·lació de les creacions fetes a partir d'una menjadora de gallines, Ferrer ha apuntat que han estat molt valorats per part dels assistents i que la satisfacció per part dels artistes feia que ja pensessin en el tema de la pròxima edició del Festimariu.

0: Pirineu.
1: Rialp, el Pallars Sobirà, acollirà el 3 i 4 d'octubre a la plaça de les Escoles la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. L'esdeveniment, que reuneix de forma anual i itinerant diverses agrupacions que mantenen vius els àpats populars centenaris cuinats amb grans calderes de ferro, comptarà enguany amb la participació de 19 colles vingudes de Catalunya, França i Andorra. A partir de les 6 de matí de diumenge s'encendran els focs al carrer per començar la cocció lenta dels aliments. Cap a mig matí, tots els assistents podran fer els tastos populars dels diferents plats preparats, on es podran degustar receptes històriques d'arròs, escudella, ranxo, sopes i calderades, moltes d'elles molt vinculades a les festes de Carnaval o de Sant Antoni. La previsió és que sigui una de les edicions amb una participació més alta de la història, ja que comptant les colles oficials de la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya i diversos convidats, s'espera la presència d'unes 2.500 persones. El diputat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, ha recordat que la trobada presenta una dimensió que demostra que aquestes tradicions, tot i tenir un origen profundament local, són capaces de crear vincles entre pobles i territoris molt diversos, i ha afegit que és una activitat molt lligada al programa Gust de Lleida. L'escoltem a continuació.
2: Receptes, àpats, es parlarà també d'aquests plats populars centenaris, cuinats a foc lent, en grans calderes, i que formen part de la nostra història, de la nostra identitat, i que personalment també és un plaer, doncs, després de parlar amb l'alcalde, de poder acompanyar-vos en aquesta presentació molt lligada amb Gust de Lleida, que puguem trobar, doncs, l'encaix per col·laborar amb vosaltres, per ajudar-vos a fer-ho possible, perquè valorem especialment, doncs, que aquesta trobada es pugui dur a terme a la nostra demarcació, que en aquest cas a Rialp.
1: Per la seva banda, el president de la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya, Jordi Presas, ha explicat que per formar part de la federació cal complir tres requisits. En primer lloc, la colla ha de poder acreditar que és centenària. També que les coccions es fan en un perol. I en tercer lloc, que tenen una tradició solidària.
3: Tenen uns requeriments molt especials, no? O sigui, són colles, en diem colles històriques de Catalunya, perquè necessiten tres característiques molt importants. La primera és que tinguin una antiguitat superior als 100 anys i que siguin continus, no? De celebració de la festa. Totes nosaltres complim molt més de 100 anys, n'hi ha que podem demostrar 100 anys, 200 anys, 300 anys...
1: Finalment, Gerard Sabarich, alcalde de Rialp, ha assenyalat que Rialp va entrar a la federació fa 4 anys i ha dit que és una festa més que centenària que celebren el dimarts de Carnaval. El tinent d'alcalde i promotor de la trobada, Jordi Alteri, ha explicat els actes de jornada que estan animats per l'humorista Guillem Estadella.
4: Manifestar que per nosaltres és un orgull el fet de poder acollir al nostre municipi els propers dies 3 i 4 d'octubre aquesta trobada. Nosaltres, com he dit abans, fa poc temps som novells dintre de lo que és la Federació de Ranxos, Escudelles i Sopes Històriques de Catalunya, però com us deia a l'inici, doncs el Jordi, el tinent d'alcalde, s'ho va prendre molt personal el fet de poder posar en valor tot el que nosaltres fem, perquè en el cas de Rialp és una festa més que centenària, tot el que fa referència al dimarts de Carnaval, on fem l'escudella, a més fem una truita d'espinacs.
1: La jornada l'organitza la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya, l'Ajuntament de Rialp i l'Associació de Calderada de Rialp. I també en l'apartat de Pirineu, la Generalitat restaurarà la tartera de Sollo, que està ubicada dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i és el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. La intervenció esdevindrà l'obra a més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya. Concretament, s'actuarà al llarg del sender que connecta el refugi de Vallferrera amb el port de Sollo, a 2.910 metres. La tartera va quedar malmesa l'estiu passat arran d'una forta tempesta i des de llavors els excursionistes s'han de desviar del traçat original per un pendent més abrupte i menys consolidat. El projecte no es limitarà a reparar els danys de la barrancada, sinó que també vol corregir l'erosió que l'afluència d'excursionistes ha anat provocant els darrers anys sobre dos elements de conservació prioritaris de la zona. D'una banda, segons ha explicat a la CN el director del parc, Marc Garriga, es protegirà l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu en perill d'extinció. De l'altra, es beneficiarà les molleres del Pla de Sollo, uns aiguamolls d'alta muntanya inclosos entre els hàbitats d'interès comunitari prioritari de la Unió Europea. Un altre dels objectius de l'obra serà millorar l'ordenació de l'ús públic del sender, que actualment compta amb nombroses dreceres obertes pels mateixos excursionistes. Ho explica el responsable del parc, Marc Garriga.
0: I, o sigui, accedir al sostre de Catalunya és un itinerari molt atractiu, que no necessita promoció, no el promocionem, perquè es promociona sol, i és el itinerari més freqüentat del parc, i per tant és on es donen més fenòmens d'erosió. I per tant, el que volem fer ara amb aquesta obra és corregir aquest impacte, sempre el tindrem.
1: Per reduir aquest impacte, les obres inclouran la instal·lació de passeres de fusta, l'estabilització de trams de l'itinerari, la modificació del traçat en els punts més sensibles per a la conservació, allunyant-lo al màxim possible del nucli de l'habitat de la sargantana pallaresa, i una senyalització renovada adaptada per a persones amb discapacitat visual. El Parc Natural de l'Alpineu rep unes 365.000 visites anuals i l'ascens a la Pica d'Estats concentra bona part de la pressió humana sobre el territori. Per gestionar aquesta afluència, el parc ja disposa d'un sistema de reserva d'aparcament als quatre punts d'accés a la zona.
0: El que es busca és un accés segur, confortable, però al mateix temps regulat. I llavors hi ha un sistema de reserva d'aparcaments, hi ha un número de places disponibles, hi ha quatre aparcaments, la Molinassa, Port de la Selva, Xeus i la Farga, i cada pàrquing té un límit de places. I el que intentem és que no superi aquest límit, llavors per això fem les reserves d'aparcament. I amb això aconseguim que no es col·lapsi. Sí que hem tingut bastants dies els pàrquings a tope, al límit, però hem aconseguit que no es col·lapsi. Col·lapsi vol dir, sobretot, que la gent ja comença a aparcar pel mig del vial i que llavors hi ha problemes, perquè poden, inclús problemes de seguretat en cas d'accident, que hagi de passar una ambulància o qualsevol cosa. I evitem també que es massifiqui l'entorn.
1: El Parc Natural de l'Alpineu estudia també la creació de dues noves línies de bus que sortirien de Llavorsí i connectarien amb Àreu i amb Tavascan, respectivament enllaçant amb el servei de bus del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
5: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: I pel que fa a Agenda, recordem que tot just ahir es va encetar el programa de tallers de competències digitals del Punt Òmnia de Seu d'Urgell, més concretament l'apartat d'inscripcions, propostes, sessions sobre identificació digital, ciberseguretat i iniciació a eines d'intel·ligència artificial. A l'agenda també ens fem ressò de les activitats del Casal Cívic Comunitari fins a aquest desembre. També al seguit de propostes, visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà de l'espai Ermengol. També programa complet de la quarta edició del cicle d'Estet d'Oficis, Estamariu i Bescanan. I també, entre d'altres, destaquem l'exposició Brunzits i Anels de Pablo Volumar, Iris Ham i León Vinetru a la sala La Cuina. Es va inaugurar aquest passat dijous. Aquest dimarts, dia 15, torna al Club de Lectura Òmnia Sunt Comunia a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9, a partir de les 7 del vespre. Lectura i comentari de l'obra Auge d'Alícia Valdés. També aquesta setmana, el 16 i també els dies 23 i 30, grup de conversa en francès a les 7 a l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Cap de Vila número 6. Dijous 17, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, en dues sessions, a la sala 2 de Cinemes Guiu, projecció del film Lourdes, de Thierry de Masier i Alban Turlay, en el marc del cicle de cinema francès. També dijous 17, a les 7 del vespre, presentació de l'obra Suers, migrar, quedar-se, tornar i resistir, al refugi, al carrer Canonges 9. També dijous a tocar a les 8 del vespre a Ateneu a l'Urgell, cicle Ateneu Muntanya, per donar a conèixer el Nordic Walking, de la mà, en aquest cas, de l'especialista en aquesta disciplina, Jordi Pau Caballero. Divendres 18 de setembre, a les 7 del vespre, torna el cicle de recitals a cegues Foscúria, al refugi, al carrer Canonges número 9. I divendres 18, a les 8 del vespre, Tast, quan el cacau troba el formatge, a càrrec d'Àlex Soler i Francisco Puente, del restaurant Paisatges, una proposta que impulsa l'espai Ermengol. I un destacat al cap de setmana, diumenge, dia 20 de setembre, travessa solidària transfronterera al mar del Cadí Circuit Fem. Parlem aquest matí vist de l'entrevista del dia. I també diumenge dia 20, a les 6 de la tarda, a la plaça Catalunya, ballada de sardanes amb la copla Vents de Riella. Tota la informació de l'agenda a www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Pel que fa a la situació general del temps, en general el cel romandrà serè, no s'espera precipitació. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta, tot i això, a les comarques del nord-est quedarà lleugerament o moderadament més baixa. La visibilitat serà entre excel·lent i bona, si bé al llarg de la tarda i vespre és possible l'arribada d'alguna boira costanera a punts de la Costa Brava. Fins a mig matí i de nou, a partir del vespre, el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component nord fluix a la Costa Brava fins a primeres hores del matí i del Terral a la resta del litoral. La temperatura a aquesta hora, quan són tot just les 9 i 37 minuts a l'estació de Bellestar, és de 17,2 graus, 16 graus a Organyà, 21 a Oliana, 17 a Tremp, 16,8 a la Pobla de Segur, 9,8 al Pont de Suert, 10,4 a Sort, 16,3 a Viella, 13,7 a Puigcerdà. Temperatures més fresques als cims del Pirineu, a Sasseu, a 2.200 metres, 14 graus, 13 graus a Lac Redona, a 2.300 metres, també 13 graus a Certascan, a 2.400, 10,4, en aquest cas a Tírvia, 12,5 al Salori, a 2.500 metres, i més enllà també a Das, 9 graus, 13,8 a la cara nord del Cadí, a Prat d'Aguiló, 2.145 metres. Passen 8 minuts de 2:15 del matí, les 9:38 minuts. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació, com sempre, a la nostra pàgina web, que és la vostra, radioseu.cat, també les xarxes socials, els perfils de X, Facebook i Instagram.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

travessar. Una porta tancada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues averies, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat i suposarà una inversió global de 225.000 euros. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han posat en marxa el projecte TeleUCI, un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al Servei d'Urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte crític.cat, impulsat pel Departament de Salut i en la xarxa territorial Lleida-Pirineus. Els comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar millores en el servei del bus entre la Seu d'Urgell i Lleida en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol amb l'eslògan "A la Seu no som de segona", que ja suma 800 firmes. La formació política denuncia les mancances del servei de transport i proposen diverses mesures urgents per aconseguir que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. El castell de Castellciutat i la torre de Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la guerra de successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713, un episodi clau en la història de la Seu d'Urgell i del Pirineu. Al llarg de la jornada, el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austriacista amb tendes reglamentàries i indumentària d'època, a més de diverses activitats. L'horari de visita serà de 9 del matí a 7 del vespre. Les Falles de l'As van rebre dissabte el 27è Premi Estel atorgat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell, en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i a la identitat pirinenca. L'acte celebrat a Torre Solsona va plegar mig centenar de participants i va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. La quarta edició del Festival de les Arts i la Cultura, el Festí Mariu, ha acabat aquest diumenge amb un nou èxit de participació en la trentena d'espectacles i propostes de diferents disciplines programades des de divendres i durant tot el cap de setmana. De fet, la majoria d'espais on s'han desenvolupat les activitats s'han omplert de públic. Aquest ha estat el cas de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, on dissabte a la nit va tenir lloc el concert de Roger Mas davant de més de 150 persones i amb les localitats exaurides. Rialp, el Pallars Sobirà, acollirà el 3 i 4 d'octubre a la plaça de les Escoles la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. L'esdeveniment, que reuneix de forma anual i itinerant diverses agrupacions que mantenen vius els àpats populars centenaris, cuinats amb grans calderes de ferro, comptarà enguany amb la participació de 19 colles vingudes de Catalunya, França i Andorra. La Generalitat restaurarà la tartera del Sollo, que està ubicada dins del Parc Natural de l'Alpineu i és el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. La intervenció esdevindrà l'obra a més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya. Concretament, s'actuarà al llarg del sender que connecta el refugi de Vallferrera amb el port de Sollo, a 2.910 metres. La tartera va quedar malmesa l'estiu passat arran d'una forta tempesta i des de llavors els excursionistes s'han de desviar del traçat original per un pendent més abrupte i menys consolidat.

Pel que fa a la situació general del temps, el cel romandrà serè. No s'espera precipitació. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta. Tot i això, les comarques del nord-est quedarà lleugerament o moderadament més baixa. La visibilitat serà entre excel·lent i bona, si bé al llarg de la tarda i vespre és possible l'arribada d'alguna boira costanera a punts de la Costa Brava. La temperatura a l'estació automàtica del Meteocat a Bellestar és de 19,6 graus, 20 graus a Organyà, 24,6 a Oliana, 20,7 a Tremp, 20,5 a la Pobla de Segur, 16,8 al Pont de Suert, 19,6 a Sort, 21,4 a Viella, entre d'altres també 18,5 graus a Puigcerdà. Temperatures més fresques en els cims del Pirineu, entre les quals 13,6 al Salori, a 2.500 metres, 15 graus a Lac Redona, 2.245, 13,8 a Espot, també a 2.500 metres.

0: Són les 11 i 10 minuts, un quart menys 5 minuts de 12. Fins aquí aquest informatiu. Més informació ja a partir de les 12 i també ja al destacat a partir de la 1. Tota la informació, com sempre, a radioseu.cat, també els perfils de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
1: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
4: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major el 29 d'agost marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. Aquest matí migdia estem molt contents de saludar Montse Ortiz, és delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, i ho fem per donar a conèixer la tercera edició de la cursa transfronterera en el marc del Cadí Circuit Fe. Benvinguda.
2: Hola, molt bon dia, Pep.
1: Tercera edició en què la Fundació es vincula amb l'Ajuntament de Seu d'Urgell i amb, en aquest cas, el Comú de Sant Julià de Lòria. Serà aquest pròxim diumenge, dia 20, amb curses de 21 quilòmetres i 9 quilòmetres, caminada inclusiva i també caminada històrica, que és, de fet, aquesta darrera una novetat enguany. Montse, tot a punt?
2: Doncs tot a punt i amb moltíssimes ganes, com sempre. És una cursa que ens fa especialment il·lusió, doncs, per el que significa, no? A part de ser una prova esportiva amb aquesta vessant solidària, sobretot, però també aquesta cosa que la fa especial, que uneix, no?, dos territoris, no?, i agermana persones a través de l'esport, que al final això és el que hauria de ser, no?, l'esport, un mitjà, doncs, per trobar-nos i reconèixer-nos, no?
1: És una cursa internacional, tenint en compte que vincula dos països, dos administracions públiques. Ens en fèieu ressò en la presentació amb la participació del cònsol major del Comú de Sant Julià, Cerny Cairal, l'alcalde Seu d'Urgell, Joan Barrera, i la regidora, en aquest cas, d'Educació, Bàrbara Romeu. Vincula dos territoris, dos poblacions i un únic objectiu, el recapte solidari.
2: Correcte. Per nosaltres és el més important. Al final són iniciatives que duem a terme. És cert que hi ha una finalitat de recaptació, però també hi ha una finalitat de sensibilització, és a dir, que va molt més enllà, no? I el que volem és, doncs, poder explicar també quina és la nostra feina, quina és la realitat dels països on treballem, i a través de l'esport, doncs, ens dona peu a poder explicar i poder anar una miqueta més enllà, no? I és una manera molt, molt, molt maca de fer-la, no? I aquesta, doncs, precisament és una cursa que quan... doncs el dia 20, en aquest cas, que aquest any hem avançat el calendari, que normalment era a l'octubre, aquest any ens hem avançat el calendari, serà el 20 de setembre, com bé deies, però que és això, quan fem aquesta cursa també procurem intentar fer altres activitats al voltant de la cursa, que si vols ara en parlem, però que a banda d'això de la cursa, doncs també fem exposicions, fem xerrades a escoles, no? És a dir, intentem també crear aquest vincle amb el territori on estem i treballar també de la mà de, doncs, a la nostra xarxa de voluntariat, amb els nostres col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al territori. Per tant, doncs, és una oportunitat molt maca, la veritat.
1: I en aquest sentit, estirant el fil, perquè la Fundació Vicente Ferrer veu en aquesta cursa una oportunitat per donar a conèixer la feina que feu.
2: Correcte, doncs és això. El fet de que tinguem la cursa, doncs, ens permet això, no? Doncs poder estar avui aquí, doncs, poder explicar, doncs, quina feina fem, eh? La Fundació som una organització que tenim molts anys d'història, sobretot a la Índia. Som una organització que naixem a Índia, a diferència de totes les ONGs. Tenim aquest tret distintiu que naixem allà, no? De la mà dels fundadors, que en aquest cas van ser el Vicenç i l'Anna Ferrer, no?, que van arribar a Anantapur, i neix a Índia, i després, doncs, de més de 55 anys de trajectòria i de veure, doncs, que, com deia el Vicenç, no?, que erradicar la pobresa era possible, que erradicar la pobresa no era un somni, doncs avui estem treballant també a altres zones del món, no?, i estem en aquest cas, doncs, també a Nepal, i que, per exemple, tot el que recollirem, no?, amb aquesta cursa, el 100% de la recaptació, gràcies també a les empreses que ens acompanyen, a tots els patrocinadors, que aprofito també per agrair a la Fundació Peusa, a Naturland i a Duanes Sardà per estar al nostre costat. Doncs gràcies també a aquestes empreses, doncs podem destinar tot el que recollim, en aquest cas serà a Nepal, els projectes que estem desenvolupant allà.
1: I aprofitem la llantesa perquè hi ha un dorsal zero, és a dir, qui no pugui caminar o córrer, qui no pugui participar, doncs que sàpiga que pot col·laborar igualment.
2: Correcte, tenim la fila zero. També vam introduir l'any passat com a novetat el poder fer aquesta caminada inclusiva, que ho fèiem l'any passat aquí a la Seu, que va ser i que va anar molt bé, i aquest any ho repetim també allà a Sant Julià. doncs per animar tota la gent que vulgui participar i que potser no se senti amb ganes o amb la capacitat d'haver de fer la cursa o la caminada per muntanya, no? I això doncs ens permet arribar a molta més gent, però a més, si algú aquell dia no pot, doncs tenim aquesta fila zero. I sí que m'agradaria afegir que els diners que recollim a través de la cursa van dirigides als projectes que estem implementant a Nepal, que sí que és cert que ara mateix estem abordant l'emergència, però els diners que recollim ara van dirigits a un projecte que treballem amb noies joves que són cuidadores de persones que tenen algun tipus de problemes de salut mental, de discapacitat, que estan molt estigmatitzades, són noies que també pertanyen a les zones rurals i que aquests projectes, que són projectes de continuïtat, ens permeten doncs també treballar la resiliència i que precisament quan hi ha episodis com l'emergència que acaba de passar, doncs ens permet també doncs sostenir aquests projectes però alhora poder actuar amb l'emergència que acaba d'ocórrer, com bé deies,
1: Explicar-vos que enguany sortirà des de la Seu d'Urgell i finalitzarà a Sant Julià de Lòria i que, de nou, manté per tercer any el seu vessant solidari mitjançant la col·laboració amb la iniciativa Un quilòmetre, una vida de la Fundació Vicente Ferrer. Hi ha una proposta anterior, que és novetat, explicàvem, que és aquesta caminada històrica dissabte, dia 29, aquí a la Seu d'Urgell, per sumar també.
2: Sí, i de fet ens fa moltíssima il·lusió fer aquesta caminada, perquè també, no, amb aquest esperit que dèiem, de poder estar doncs a prop del territori, doncs és una manera també de vincular-nos, en aquest cas, a la Seu d'Urgell, animar tota la gent que vingui a caminar o a córrer el dia 20, doncs que el vespre anterior, no, la tarda anterior, doncs ens puguin acompanyar doncs amb això, amb aquesta caminada, que farem un recorregut pel centre de la Seu, també passarem pel Parc del Segre, seran uns 4 quilòmetres que anirem explicant en alguns punts doncs la història de la Seu i esperem que s'animi moltíssima gent. A l'arribada també comptem amb la col·laboració de Cadí i de la cerveseria El Gall Negre, que també col·laboren amb els seus productes. Per tant, doncs és una manera d'anar fent també aquesta xarxa, aquesta gran xarxa solidària de totes aquestes entitats i empreses i persones doncs que d'alguna manera es van implicant en aquesta iniciativa, que va molt més enllà de la cursa que fem el dia 20.
1: Perquè fa la proposta esportiva, anotar-vos que el recorregut principal és de 20,6 quilòmetres, sortirà a les 9 del matí des del Palau d'Esports a l'Avinguda Camí Ral de Cerdanya, presenta un desnivell positiu de 1.495 metres i un desnivell negatiu de 1.270. El segon recorregut i la caminada de 9,5 quilòmetres començarà a 11:15 del matí i tenen un desnivell positiu de 660 metres i un de negatiu de 910 metres. I la caminada inclusiva de 3 quilòmetres surt a les 11 del matí des de la plaça de la Germandat de Sant Julià. Com és habitual, hi haurà un servei d'autobús per traslladar els participants des de Sant Julià a la Seu per la sortida de 21 quilòmetres, des de la Seu i Sant Julià Arcavell per la sortida de 9 quilòmetres. Per tant, tot a punt. Que sapigueu, i és el que volem destacar també en aquesta entrevista, és que les inscripcions estan obertes, ho podeu fer a través de la pàgina web www.unkilometreunavida.org/transfrontera, també a través de la pàgina web de la Fundació Vicente Ferrer. Per tant, doncs, el que dèiem, no, convida tothom, no hi ha límit de places, sigui quina sigui l'edat, es pot fer caminant, es pot fer corrent, hi ha qui sortirà esprintant, hi ha qui arribarà esprintant, però l'important és participar-hi.
2: Sempre hi ha gent que, com el circuit fer, no?, venen també a competir, a guanyar posicions, però sempre diem que per nosaltres el que és més important és la participació i aquest component doncs de solidaritat, no? I que la gent quan corri, quan camini, doncs pensi que cada passa que dona, no?, que realment té un significat, no?, i que estàs contribuint a transformar una realitat, a impactar en vides, no?, en aquest cas en el Nepal.
1: De fet, en la presentació, tant el cònsol major Cerny Cairat com l'alcalde de la Seu d'Urgell han destacat doncs que la transfrontera va més enllà de l'àmbit esportiu i que és una oportunitat també de col·laborar entre els dos territoris. Suposo que també és una mica el que permet, no, crear aquest vincle.
2: Correcte, i és, per nosaltres és molt important, no?, generar aquest espai també d'equació, de trobada, de germanament, no?, i de que sigui la festa de la solidaritat, una festa esportiva, però també una festa solidària, amb gent que tingui ganes, doncs, això, no?, de passar-s'ho bé i d'apropar-se també a la feina que fem. Això crec que no ho havíem explicat altres anys, però sí que aprofito ara que tinc el micròfon, que normalment, bueno, que sempre, no?, repartim a totes les persones que participen una medalla, no?, i això sí que, bueno, per trencar això, no?, els que guanyen, que evidentment com forma part del circuit fair, sí que hi ha unes persones que finalistes i guanyadores, però nosaltres sí que volem donar una medalla a totes les persones que arriben, que creuen la meta, i és una medalla que està feta a mà per les dones amb les que treballem a Índia, que pertanyen a una cooperativa, i totes elles tenen algun tipus de discapacitat i fan cada una d'aquestes medalles a mà, i per nosaltres també és molt important, no?, poder explicar això i que la gent li doni aquest valor, no? Hi ha moltíssima gent que, gent fins i tot que ha competit, a nivell, no?, esportiu i d'elit, i diuen: aquesta per mi és la medalla més especial que he guanyat dins de la meva carrera, no?, és professional. Per tant, doncs, el valor també que tenen aquestes medalles i aquest reconeixement, que no estan per guanyar, sinó per participar i formar part d'un projecte que va molt més enllà, no?, d'una competició.
1: Recordem que serà diumenge, dia 20 de setembre, la prova s'emmarca en la Lliga de Curses del Cadis Circuit Fair, i que és una proposta que enguany surt de la Seu d'Urgell i arribarà, doncs, en aquest cas, a Sant Julià de l'Or i al Principat d'Andorra. Montse, si vols fer algun apunt més.
2: Sí, també m'agradaria afegir, que, com deia abans, que venim i que fem xerrades, però també ara tenim una exposició molt xula al Palau d'Esports, aquí al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, que és una exposició que es diu Quan les dones guanyem i guanya tothom, que precisament és per sensibilitzar també sobre la realitat que es troben moltes dones esportistes d'elit i no tant d'elit. En aquest cas parlem del testimoni de dones esportistes d'elit, perquè hi ha el testimoni de la Edurne Passavant, per exemple, no?, o de la Ona Carbonell o de la Paula Leiton. Són dones, no?, que totes han competit o han estat a nivells, no?, de competició molt alts, i explica una mica la barrera que tenen les dones en l'àmbit esportiu i com ho podem superar. I alhora també expliquem la feina que fem nosaltres des de la Fundació a través de l'esport, doncs, també per treballar temes de cohesió social, de treballar les desigualtats de gènere. Per tant, animem a tothom que estigui per aquí a la vora, doncs, que passi pel Palau d'Esports i que li vagi donar una ullada, que és una exposició realment molt, molt bonica i molt interessant, i que també explica coses que moltes vegades potser no hi caiem, no?, i no hi pensem.
1: Exposició i joc inclòs, a través de la lectura d'un codi QR, per saber-ne més, doncs, d'aquestes esportistes d'èlit, doncs, que en aquest cas també formen part d'aquest paraigües en què s'inclou la travessa solidària transfronterera. Recordem que serà aquest diumenge, dia 20 de setembre. Marqueu en vermell el calendari, perquè és una proposta, doncs, més que interessant. És solidària, per tant, cal ser-hi. Montse, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Pep.
1: Gràcies a tot l'equip. De fet, no hem parlat de l'equip. Suposo que sou molts voluntaris i voluntàries, sí, d'un i altre costat de frontera, que permeteu, doncs, aquesta prova.
2: Sí, i tant. I aquí també un agraïment immens també a l'Ajuntament, com al Comú de Sant Julià, perquè hi ha equip tècnic al darrere, però a més, com deia, també tot l'equip de voluntariat que tenim també, doncs, a la Seu d'Urgell, no?, encapçalat també per la Rosa Estanyol, que és la nostra representant de la Fundació aquí a la Seu d'Urgell, i a Andorra, doncs, també tenim un equip de voluntariat amb ganes també de fer coses per la Fundació.
1: Doncs agrair a tothom que ho fa possible. Marco en vermell, perquè, doncs, aquesta és la data. Serà el 20 de setembre, diumenge, la tercera travessa solidària transfronterera de la Seu a Sant Julià de l'Òria. Montse Ortiz, delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, moltes gràcies per fer-nos confiança, per venir a Ràdio Seu, als estudis de Passeig de Parc 16 i 18, per explicar-nos aquesta ja tercera edició de la cursa solidària transfronterera. Serà diumenge, dia 20 de setembre. Gràcies, fins aviat.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies per fer-ho possible. Fins aviat.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial. On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidó, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que serà detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també a l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
0: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior, amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 12:03. Tret de sortida al pla de barris amb subvencions per la rehabilitació d'edificis del centre històric de la Seu d'Urgell. L'Ajuntament urgellenc destinarà 225.000 euros a la millora de façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat d'habitatges del nucli antic. L'objectiu és revitalitzar la zona i donar suport als propietaris i veïns. La Fundació Sant Hospital de la Seu estrena la Teleuci amb l'Arnau de Vilanova per als pacients crítics. El dispositiu connecta en temps real els professionals d'urgències de l'Alt Urgell amb els especialistes en medicina intensiva de Lleida. Els comuns porten al Parlament la campanya perquè el bus entre la Seu d'Urgell i Lleida tingui parada a l'Hospital Arnau de Vilanova. La proposta, que va acompanyada de 800 signatures, també exigeix la millora de les freqüències i horaris, que es tingui en compte la interconnexió amb els busos a demanda i garantir l'accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta ciutat acollirà una jornada de recreació històrica de la Guerra de Successió. La proposta tindrà lloc dissabte 26 de setembre i comptarà amb un campament austriacista amb indumentària de l'època. El programa també inclou una exposició, balls del segle XVIII, exercicis i formacions d'infanteria, desfilades i visites guiades al castell i la Torre Solsona. Música. Les Falles de l'As en reben el 27è Premi Estel per la recuperació d'una tradició ancestral del Pirineu. El president del Parlament, Josep Rull, va felicitar els fallaires perquè aporten autoestima al país, ens arrelen a la terra i ens projecten al món. El guardó promogut per la JNC i Junts es va lliurar dissabte a la Torre Solsona. El festival ho assoleix el ple a la majoria d'espectacles i activitats del programa d'enguany. La Fundació Planescots valora positivament el desenvolupament de la quarta edició del certamen i considera l'esdeveniment com un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. Rialp acollirà la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. S'espera la participació de 19 colles. El Parc Natural de l'Alt Pirineu farà l'obra a més altitud de Catalunya per restaurar el camí a la Pica d'Estats. Actuarà a la Tartera del Sollo per millorar la seguretat i protegir la Sargantana Pallaresa en perill d'extinció.

0: Són les 12 i 6 minuts. Fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal amb totes les opinions i posicionaments. A les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.

0: Comencem el programa Veu de Plens amb la intervenció, en aquest cas, de la portaveu de la candidatura d'Unitat Popular, Núria Valls, que ens explicarà, ens farà balanç d'aquest plenari municipal ordinari del mes de setembre. Quan vulgui, pot fer la seva intervenció.
1: Bon dia. Bé, doncs en el ple ordinari de setembre que es va celebrar ahir al vespre, en primer lloc, no, hi va haver tot un seguit de punts que feien referència a modificacions de canvis de destí a préstec i a una modificació de crèdit, també. Nosaltres, en tot aquest seguit de punts, ens vam posicionar amb abstenció, una mica per coherència al vot que ja vam fer a pressupostos. No? Nosaltres a pressupostos vam votar en contra, i si bé és cert, no, que d'aquestes modificacions hi ha partides en les que podríem estar d'acord, com per exemple els jocs de la plaça del Firal, no, aquesta rehabilitació del quadre de l'arxiu comarcal que es va cremar, una plaça, no, de pràctiques d'un alumne que hi va haver a la casa, doncs això, creiem que per coherència ens havíem d'abstenir, i també perquè hi havia certes partides que al nostre entendre, doncs, denoten una mica de manca de previsió, no? Doncs, per exemple, partides de subministraments, partides de manteniments d'edificis municipals, no? Que creiem que sí que hauria de ser una mica més, no? Tenir-se en compte des d'un inici, no? De l'any, i poder-les incloure i fer-les una mica més extenses. Després, no? Així com a rellevant també en el plenari s'han presentat 3 mocions, nosaltres en concret n'hem presentat una, va ser una moció en suport a la Seu per Palestina, que recordem, no, pels oients i per qui no conegui, no, la Seu per Palestina és una plataforma que es va crear a l'octubre de l'any 2023 arran dels fets que hi van haver, no, d'aquesta escalada bèl·lica per part d'Israel, no, a Palestina, i això, no, aprofitant la mobilització social que es va generar, doncs aquí la Seu, també un grup de persones que estaven sensibilitzades amb la causa, doncs van crear una plataforma per poder fer, doncs, accions de denúncia i accions de reivindicació. De fet, entre les accions, no, que hi ha hagut, s'han fet obres de teatre, s'han fet tallers artístics, s'ha fet un mural, s'han fet concentracions, no? I de fet, no, l'Ajuntament ha mostrat suport en diferents ocasions al llarg de la legislatura, tant a la causa del poble palestí, no, com a la Seu per Palestina en concret. Llavors, presentàvem aquesta moció de suport a aquesta plataforma perquè en els darrers mesos, en concret, no, tot comença a l'abril d'aquest any, el 2026, s'han rebut un seguit de multes, no? La primera multa que es va rebre va ser pel dia 15 d'octubre del 2025 i feia referència, no, era una infracció lleu que feia referència o sigui, el concepte de la multa, no, era per una reunió en el dia 15 d'octubre, que al final hi havia una convocatòria de vaga general. I després les altres dues multes que s'han rebut van ser per una concentració que es va fer a la plaça dels Oms en suport a la Global Sumut Flotilla, no, que és aquesta acció humanitària, no, que es va fer de portar ajuda humanitària cap a la Franja de Gaza, i al final va ser una concentració urgent, no, que es va convocar, doncs, per donar suport a l'assalt que havia fet l'exèrcit, per donar suport, no, a la flotilla, no, i en contra de l'assalt que havia fet l'exèrcit israelià en aquestes embarcacions que al final eren d'ajuda humanitària. Llavors, tot això al final suma, doncs, una quantitat de 1.302 euros, que al nostre entendre, no, és una manera de repressió que veiem, no, en el moviment de suport a Palestina, però també, no, com es va posar de manifest en el ple, l'hem vist en diferents tipus de moviment, no, cap a l'independentisme, també en les assemblees de docents, no, i per això presentàvem aquesta moció, no, per donar suport a aquestes persones que han estat, no, que han estat sancionades, però també, no, per donar suport al conjunt del moviment popular, no, que dia rere dia va patint la repressió que exerceix el govern de la Generalitat, no, des del Departament d'Interior i des dels cossos policials. Llavors, els acords que demanàvem en aquesta moció és donar suport des de l'Ajuntament a la Seu per Palestina, mostrar la disconformitat per part de l'Ajuntament, no, a aquestes sancions, demanar també al Departament d'Interior que revisi aquests procediments, no? Una mica parlàvem també de la proporcionalitat. Al final entenem que aquestes concentracions per les que s'està sancionant van ser concentracions en les que no hi va haver cap tipus de problema, cap tipus d'aldarull, no? I una mica, doncs al final, al nostre entendre, és anar a buscar els caps de turc que participen en aquestes mobilitzacions a manera d'escarni i de repressió, no? També demanàvem, no?, que l'Ajuntament demanés que deixa sense efecte aquestes sancions, i també, per últim, no, hem vam afegir un punt de transacció amb Junts de cessament de la consellera Núria Parlon, no?, pues per tots aquests per tots aquests actes repressius, no?, que hi ha hagut, doncs, el que dèiem, no?, cap a l'independentisme, també recentment, no?, aquest cap de setmana, cap a les assemblees de 200 i en conjunt cap a tot el moviment de solidaritat amb Palestina. La moció, no?, doncs, va ser aprovada pels grups de Junts i d'Esquerra, als quals, doncs, evidentment, volem mostrar el nostre agraïment, i el grup de Compromís, doncs, no hi va donar suport. I després es van presentar dues mocions per part de l'equip d'Esquerra, les quals vam donar suport a les dues. La primera, per demanar, no?, que es mantingui oberta l'oficina de la Seguretat Social. S'ha dit, no?, que es reobrirà la setmana vinent. Veurem a veure què passa, tant de bo que sigui així i tant de bo que es mantingui oberta. I després, la segona moció que presentava Esquerra era en relació a l'enllumenat del Parc del Segre, que demanaven una millora, no?, d'aquest enllumenat, que al final... doncs ara, no?, que torna a estar al servei de restauració obert, no?, s'ha evidenciat molt que és necessari, perquè a la que es fa de nit, doncs, no es veu res.
0: Moltes gràcies a Núria Valls, de la candidatura d'Unitat Popular, per aquesta intervenció, per aquest balanç des del punt de vista de la candidatura d'Unitat Popular del ple del mes de setembre. Moltes gràcies i fins al mes vinent.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I proseguim el programa Veu de Plens, aquest balanç del ple municipal del mes de setembre, ara amb la intervenció, en aquest cas, de la portaveu d'Esquerra Republicana, Marianna Molla. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Quan vulgui, pot fer el seu balanç del que ha estat aquest ple.
2: Bé, doncs aquest ple ha estat un ple relativament plàcid, perquè la majoria de punts del principi han sigut de tràmit i d'informatius sobre els dies de pagament de l'Ajuntament en diferents àmbits, i després ja s'ha entrat més en algunes petites modificacions de crèdit que nosaltres hem donat suport en algunes, sobretot en les que fan referència a temes de cultura popular, com la restauració dels Caps Grossos o del Rei Meravilles, que s'ha aconseguit una subvenció per fer-ne la restauració. I després ja hem entrat en el tema de les mocions. La primera moció ha sigut presentada per la CUP, que feia referència, més que el títol, que semblava una mica, donava una mica de peu a equívoc, perquè deia moció de la CUP en suport de Palestina, i no era realment suport a Palestina, sinó era suport a la Seu per Palestina, aquesta plataforma que hi ha aquí a la Seu, i que, segons ha explicat la Núria Valls en la seva moció, diferents activistes d'aquesta plataforma han rebut multes per diferents manifestacions i convocatòries que hi ha hagut aquí a la ciutat aquests darrers mesos, aquest darrer any més aviat. Hem donat suport perquè trobem que no s'entén que com concentracions i manifestacions convocades i fetes difusió per part de l'Ajuntament, i que al final de la plataforma de la Seu per Palestina s'hagi pogut multar a membres seus per amb l'intent de voler-los identificar. Pensem que aquesta repressió, que al final aquestes multes són un sistema de repressió, doncs no tenen cabuda ni a la Seu ni al lloc, i menys, no?, amb aquest context que tenim últimament requisar estelades o anar a pegar manifestants que porten signes independentistes o bueno, com en el cas de la Seu, per el sol fet de manifestar-se en pro de Palestina. Per tant, aquesta moció els hi hem donat completament suport. Després, les altres dues mocions les hem presentat nosaltres. Una d'elles era pel tema del tancament de l'oficina de l'INS aquí a la Seu, que porta uns mesos tancada, i que s'havien rebut diferents queixes d'usuaris que, clar, al veure l'oficina tancada, més amb un cartell posat tancat per malaltia, que no saps quant temps serà aquesta duració d'aquesta malaltia, i a més, segons després hem pogut saber, una de les persones que treballava a l'oficina es va demanar un trasllat. També hagués sigut de rebut demanar-li que fins que no s'incorporés la persona que està malalta es quedés aquí esperant el trasllat, però no va ser així, es va tancar l'oficina. I fa pocs dies, quan ja havíem presentat la moció, ens van dir que aquest proper 21 de setembre, dilluns que ve, es reobria l'oficina. No sabem si es reobrirà amb el tot el personal que hi ha d'haver-hi o es reobrirà amb una sola persona. Però vaja, com hem dit també en el ple, és molt cansador haver d'estar sempre reivindicant que els habitants de la Seu i de la comarca volem tenir els mateixos serveis que tenen la resta de ciutadans del país, i hem d'estar sempre reivindicant aquests serveis, no? I tot i que sabem que l'oficina es reobrirà, la moció l'hem seguit, l'hem presentat i l'hem tirat endavant amb la idea de que no es repeteixi ni aquest tancament ni d'altres tancaments que puguin haver-hi d'altres serveis públics a la nostra ciutat i a la nostra comarca. I més també tenint en compte que hi ha molts ciutadans espanyols que viuen a Andorra que venen també a la Seu a fer tràmits en aquesta oficina, i per tant és un agravi per totes aquestes persones. I la segona moció ha estat la moció de la il·luminació del Parc del Segre, de l'accés per usuaris que van a peu, que va des del pont del Parc del Segre fins a dalt a la terrassa del restaurant, que independentment que hi hagi el restaurant o no, aquest espai hauria d'estar ben il·luminat. És que està fosc, negre, com una gola d'un llop. I clar, també ha arribat diferents queixes, ho han dit també la resta de grups, de persones que aquest estiu que han fet més ús del restaurant, doncs si vas a les 9 de la nit, que ja és fosc, doncs no és un espai segur ni vaja, que està molt fosc i no veus ni on xafes a terra. I també aquesta moció ha tingut el suport unànim de tots els grups, cosa que ja he dit al final, que era fàcil, perquè és evident, no?, que s'ha de solucionar aquest problema, i menys quan el Parc del Segre té l'entitat que té aquest cap de setmana passat, que hi ha hagut la Copa del Món, i que és un servei que ha d'estar a l'alçada del que s'hi fa.
0: Marian Lamolla, portaveu d'Esquerra Republicana, amb aquest balanç del plenari municipal, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, gràcies per ser-hi.
3: Estàs escoltant Veu de Plens.
0: Després de la intervenció d'Esquerra Republicana, escoltem ara el balanç d'aquest plenari per part del portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega. Quan vulgui pot fer aquesta valoració.
4: Sí, doncs ahir vam fer el plenari ordinari del mes de setembre, per tant tornem de les vacances i fem ja doncs aquest primer plenari. Un plenari on la veritat és que hi havia molt pocs assumptes. L'equip de govern no porta molts assumptes al plenari, com heu pogut veure els informes econòmics dels períodes mitjans de pagament, on tornem a reiterar doncs que hi ha un petit percentatge que és entre un 5 i un 10% en funció de que sigui l'Ajuntament de la Seu, Iuls, Parc del Segre, doncs que paga en un període legal fora de pagament, que això encara que sigui poca quantitat, perquè estem parlant de 20.000 euros un, 100.000 euros un altre, vull dir, això són factures d'autònoms, la majoria, petits autònoms o petites pimes de la comarca o fins i tot de la ciutat, no? Per tant, aquesta xifra hauria d'estar zero, i si no, pues zero, perquè hi ha algun problema d'alguna factura electrònica que entre, doncs no hauria de ser un 5%, hauríem d'anar-ho minimitzant. Fa molt temps doncs que ho anem dient i continua doncs aquestes xifres, que jo crec que s'haurien de millorar, no? A part d'això, hem aprovat una modificació de crèdit, una modificació que nosaltres li hem donat suport, i li hem donat suport bàsicament perquè eren uns 80.000 euros aproximadament, 80 i escaig, de qual una part molt important, 33.000 euros, era pels jocs infantils de la plaça del Firal. Hi havia una altra part que era per comunicació o per un suport de la brigada, que tothom a la Seu sap que fa falta doncs aquest suport de la brigada, només cal sortir al carrer per veure-ho, i la resta eren doncs per acabar de pagar els consums doncs de la casa. Per tant, no era una gran quantitat. Nosaltres, quan vam pactar els pressupostos en el seu moment, vam demanar una contenció de la despesa, i de fet aquestes últimes quatre modificacions de crèdit després de pactar els pressupostos, doncs entre les totes aquestes doncs s'han gastat aproximadament, o s'han invertit, uns 400.000 euros, no? Per tant, això és molt diferent de lo que havia passat amb els últims dos anys, on arribàvem ja doncs pràcticament a setembre, que la Caixa ja hi havia tranyines, no? Ara doncs a la Caixa encara queda 1.400.000 llargs d'euros, i això ens permet que si hi ha qualsevol incidència doncs d'aquí final d'any, doncs això es pugui assumir, no? Per tant, també aquest control que anem fent doncs de l'equip de govern perquè no es tiri més el braç de la manera com havia fet doncs els anys anteriors, no? I dit això, doncs s'han aprovat tres mocions. Una moció presentada pel grup de la CUP en relació a la repressió del Departament d'Interior la repressió doncs, dels Mossos d'Esquadra i especialment doncs, dels seus dirigents polítics, en aquest cas dirigit a la ONG que tenim aquí a casa nostra, que és la Seu per Palestina, que arrel doncs, de dues manifestacions que van estar pacífiques, doncs, hi han hagut tres participants d'aquestes doncs, manifestacions doncs, que han rebut unes multes econòmiques per participar-hi. No? Això plou sobre mullat amb el govern socialista, amb el govern Illa i amb la consellera Parlon. Ja són molts els casos de repressió cap a col·lectius. El col·lectiu independentista n'és un d'ells. No? Recordem el cas de l'Albert Forcades, doncs, que a la manifestació en contra de la presència del rei Felip VI a Montserrat doncs, se'l va acusar de portar una defensa extensible, que és una arma que està prohibida fins i tot als cossos policials, però òbviament també la ciutadania, quan en realitat portava una canya de pescar amb una estelada. No? I fins i tot doncs, això ho va defensar tant la consellera Parlon com el major Trapero en seu parlamentària, mentint clarament com totes les imatges doncs, han pogut demostrar i després s'han hagut doncs, de tirar enrere. No? Però tots els joves que fa tres dies a la manifestació de la Diada per portar estelada doncs, rebien porres i o van estar també detinguts amb una violència policial exagerada. No? Aquestos de la Seu Solidària acaben patint una repressió i això són directius polítiques que venen de més amunt i, per tant, el Parlament ja va demanar la reprovació i, de fet, el cessament de la consellera Parlon. Això es va aprovar? No s'ha dut a terme i això és un punt més. Per tant, aquí el que demanem és que retirin aquestes multes, que pari aquesta acció repressiva. El Departament d'Interior doncs, ha hagut uns canvis amb els seus membres. No? El segon, no? El secretari general ha dimitit, el major Trapero ha dimitit perquè hi ha un desgovern a dintre d'aquest departament i justament doncs, el que estem veient és que és un departament que va més a la repressió, que no passa a solucionar els problemes de via pública i d'ordre que en tenim moltíssims a Catalunya, com tothom sap i com aquí la Seu patim. No? Per tant, menys multes a la Seu per Palestina i més controlar el que passa pels carrers i, per tant, doncs, centrem-nos en el que ens hem de centrar. I, per altra part, hi ha dues mocions que també s'han aprovat. Aquesta moció s'ha aprovat amb l'abstenció de l'equip de govern, que, una vegada més, en lloc de defensar la gent de la Seu, ha preferit defensar el govern del PSOE i del PSC, i les dues altres mocions presentades per Esquerra, que anaven per millorar la il·luminació del Parc del Segre i per garantir l'obertura de l'Oficina de la Seguretat Social, que ha estat també doncs, aquests tres mesos tancada aquí a la Seu amb uns motius que no s'aguanten per enlloc. No? És un nou menysteniment del govern central, igual que vam presentar per part de Junts doncs, aquesta moció en relació als exàmens de conduir, que també doncs, el mateix responsable, justament el subdelegat de llei, doncs, el Crespin, no ho ha solucionat, doncs tampoc ha solucionat i ha permès doncs, que l'Oficina de la Seguretat Social estigui tancada durant tres mesos. Se'ns ha dit que s'obrirà el dilluns, suposo que és una manera també de dir ai, que no es faci molt més gran la bola, però portem tres mesos havent de desplaçar tots els veïns i veïnes de la Seu que necessiten aquesta oficina. Per tant, nosaltres li hem donat suport a les dues, al fet de la il·luminació del Parc del Segre, com que fins ara el Parc del Segre doncs, tancava abans, no havia estat tan evident, i sí que era una denúncia doncs, del club, però ara, doncs, amb el restaurant obert, la gent marxa més tard, el Parc del Segre, en lloc de tancar a les 9, tanca a les 11, i és més evident i veure com la gent doncs, es mou al Parc del Segre, guiant-se per les llums del mòbil, jo crec que és quelcom que dos dies després de celebrar una Copa del Món exitosa com hem fet, no ens podem permetre com a ciutat. No? I finalment nosaltres també hem fet una interpel·lació justament perquè amb el nomenament del senyor David Baibé com a director d'IDAPA, doncs ens va sorprendre que la nota de govern doncs, digués que estava doncs, amb el càrrec d'adjunt a l'alcaldia des del 2024. No? Sembla ser que és mentida, per tant preguntarem a govern per què es va posar això i aprofito doncs, també per felicitar el senyor David Baibé per aquest nou càrrec i desitjar-li tota la sort i els encerts del món. No? I hem acabat doncs, amb una intervenció doncs, del públic que ens ha colpit a tots, que és un treballador no? És molt conegut de la ciutat, el Ricard Viliella de l'Escola de Música, doncs, que malauradament després de 5 anys d'excedència com a professor de l'Escola de Música doncs, s'ha volgut reincorporar i s'ha trobat les portes tancades amb un horari incompatible i s'ha vist obligat doncs, a fer una renúncia de la seva plaça. No? Llavors ens sap molt greu i sobretot el que ens sap més greu del cas del Ricard és aquesta manca de comunicació amb el govern, no? Especialment amb l'alcalde perquè també ho ha dit ell i ho han dit altres persones que han parlat del públic, no? Que no pots tindre una reunió amb l'alcalde i dir-li tranquil, ho solucionarem, i a partir d'aquí silenci. silenci absolut durant més d'un mes, fins que arriba el dia i et veus obligat a renunciar, no? A pesar de que tu, doncs, ho intentes, demanes reunions aquí diverses vegades, envies missatges, envies mails, envies whats. Això és el que no es pot permetre d'un càrrec públic, i això és el que nosaltres, doncs, més li retraiem amb aquesta manera d'actuar, doncs, que malauradament cada vegada, doncs, tenim més mostres i més ciutadans que ens ho van dient, doncs, de l'alcalde Barrera.
0: Jordi Fàbrega, portaveu de Junts per la Seu, gràcies per aquesta intervenció i fins a l'any que ve.
4: Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre.
0: Després de les intervencions de la candidatura d'Unitat Popular, d'Esquerra Republicana i de Junts, el tornarà per Compromís per la Seu. Escoltarem la valoració de l'alcalde Joan Barrera. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Quan vulgui pot fer aquesta valoració.
5: Gràcies, com sempre, per donar-nos la possibilitat d'explicar aquest ple. Un ple, doncs, aquest ple ordinari de setembre, que tenia alguns temes d'importància, però sobretot, doncs, com sempre hi ha debat polític, que sempre és bo. Dir que s'ha posat sobre taula tots els expedients econòmics, d'explicació de la morositat, del període mitjà de pagament, de l'execució de pressupost. El que explica tot plegat és que l'Ajuntament té una bona salut econòmica i, per tant, doncs, més enllà d'això, al final, doncs, els paga bé, els proveïdors responen bé, i per tant, doncs, com podem dir que la salut de pagaments i de cobraments és bona, i així, doncs, es pot treballar colze a colze amb els proveïdors, perquè al final són els que han de cobrar aviat per no carregar-los financerament. Després hem presentat dues modificacions de destí de préstec. El canvi de destí de préstec és simplement dir: això que gastarem aquí ho gastarem allà. Bueno, al final són canvis menors. Un és per fer la restauració del Rei Maravilla. És un element de patrimoni que volem restaurar, perquè ja fa molt temps que està pendent. Va ser una donació de la família propietària, i al final, doncs, com a element patrimonial volem donar-li valor i posar-lo també quan siguin els Reis Mags, perquè tothom pugui tirar la bústia al Rei Maravilla, la seva carta, com es feia, doncs, fa dècades, no? Aquesta és una part, i després una altra part d'una cosa també així de tràmit, i per tant s'ha aprovat i sense més, perquè són coses lògiques. I després s'ha aprovat una modificació de crèdit, en la qual, doncs, eren temes molt, molt, molt tècnics, molt gens polític, com per exemple una modificació de preus d'imports pel tema de l'energia, no? Al final, al principi d'any fas una previsió, després t'has d'anar adaptant l'electricitat, el gas, el gasoil, etcètera, etcètera, tot el que gasta l'Ajuntament. Això com és, no deixa de ser com un pressupost d'una llar, no? Tu pots tenir previst gastar, però sempre poden passar coses, i per tant, doncs, això i altres temes, doncs, com deia, menors i que no revesteixen més importància, no? Són 90.000 euros, i en definitiva s'ha aprovat també per unanimitat, però s'ha aprovat per majoria, i per tant, doncs, això ens serveix per continuar amb la gestió del dia a dia. Dos punts de tràmit: una és planificació pressupostària i una altra disposicions normatives. Això és sobretot, per fer un resum, perquè és un tema farragós intern d'intervenció, al final és donar més eines i menys dificultats als tècnics de la casa, en aquest cas a intervenció, que és qui s'ocupa de tema econòmic i de financer, per poder fer la feina. Al final tenim una administració que molt sovint és molt lenta, massa lenta, i el que volem és que això sigui més àgil. Com tothom ho vol, també l'equip d'intervenció, encapçalat per l'interventor municipal, ha proposat fer aquests canvis que, en aquest sentit, tenen per objectiu fer-ho més fàcil. Esperem que això sigui així, perquè la veritat és que un dels problemes que té l'administració, no només l'Ajuntament, que segurament és més àgil que la resta, sinó també l'administració de la Generalitat i l'administració de l'Estat, és la lentitud per fer les coses. És cert que som garantistes i que així s'evita en principi que no hi hagi corrupció, que no hi hagi temes, però tot i així l'administració és massa lenta, i al final respondre a la ciutadania, doncs, hauria de ser un dels objectius, i per tant això hem de treballar tots en aquest sentit, i esperem que amb aquestes iniciatives anem en el bon sentit d'aquest objectiu. Després s'han presentat tres mocions, la primera de la CUP en suport del grup que dona suport sempre a Palestina. Va haver doncs, en dues manifestacions, sempre en suport a Palestina, unes multes, unes sancions. Una és per no demanar permís per fer la manifestació i l'altra per no identificar-se. Nosaltres ens hem abstingut. No ens hem abstingut perquè no estiguem d'acord amb el suport que el grup fa a Palestina. Evidentment, el regidor Mas, que és el regidor Solidaritat de Cooperació, ha fet una llista exhaustiva de totes les iniciatives, totes les donacions, tot el que s'ha fet durant aquest mandat en suport a Palestina i d'aquest genocidi que tots hem vist, no? Dit això, en aquest cas no es tracta de suport a Palestina, sinó es tracta d'un tema més administratiu, un tema que a nosaltres no ens agrada tampoc, perquè evidentment aquest tema incomoda qualsevol. Cap manifestació s'hauria de multar, cap manifestació pacífica hauria d'anar al final per la via doncs, pacífica i que no hi hagi cap problema. En aquest cas, Mossos d'Esquadra va decidir, tampoc sabem per què, doncs, identificar i sancionar, i per tant, això sí, la llei és igual per a tothom, això ho ja hem dit al ple, i el que tampoc en el primer cas no costava demanar, comunicar, perquè no s'ha de demanar, només s'ha de comunicar que fas la manifestació. En l'altre cas també no costa res fer les coses tal com preveu la llei, no? La llei que ara hi és, nosaltres no podem fer res. Per tant, nosaltres hem fet abstenció perquè estem d'acord en totes les manifestacions. De fet, aquestes doncs també van fer publicitat. Evidentment no sabíem si s'havia demanat comunicació o no. Nosaltres donem suport a aquestes iniciatives en suport a Palestina. Ara bé, també s'ha de dir que farem mediació amb la Generalitat de Catalunya per si es pot fer alguna cosa, i també de cara a les properes manifestacions, que si no passa res, doncs que no s'actuï posant sancions, perquè no, tampoc cal, vale? Per tant, nosaltres aquí hem fet abstenció, s'ha aprovat la moció i esperem que en el futur doncs, no hi hagi problemes. Després s'han presentat dues d'Esquerra. Una és per al manteniment de l'Oficina de Seguretat Social, ja ho hem dit. És un tema que no és nou, no és d'ara, sinó que va començar el febrer-març d'aquest any, amb diferents casuístiques que ha portat a tres persones que hi havia allà treballant a que no n'hi hagi cap, jubilacions, baixes mèdiques i trasllats, ens han fet que no hi hagi aquest servei que és imprescindible, és imprescindible. Per tant, nosaltres, juntament amb la Síndica de Greuges, que això hem treballat colze a colze, a partir del març, que ja teníem la constància i, a més, instàncies de persones que ja ho han fet fins i tot per escrit, el que vam fer és posar en coneixement de la subdelegació, que és la part de l'administració que gestiona aquesta part, o gestiona o s'encarrega de que es gestioni. Per tant, vam posar en coneixement el 31 de març, va ser la primera comunicació per escrit. Després es va fer el 19 de maig, un altre, 27 de juliol. Entre mig es van fer converses amb subdelegació, amb els treballadors de subdelegació i, en definitiva, amb tothom que ens podia donar un cop de mà per poder pal·liar aquesta situació amb la Seguretat Social. Justament la setmana passada, el dia que es presentaven les mocions, ens van comunicar que, afortunadament, el dia 21, dilluns de setmana que ve, es farà aquesta incorporació que farà que reobri aquesta oficina. Per tant, nosaltres contents, hem donat suport a la moció, perquè aquesta moció al final ara es va transformar, perquè nosaltres vam comentar a Esquerra perquè canviés, s'ha transformat i el que instem bàsicament és que no torni a passar. El resum del resum és que hem de garantir que els serveis públics de la seu tirin endavant, i una de les coses importants és la Seguretat Social, igual que és el SOC, igual que és el CEPE, igual que molts altres que tenim aquí a casa nostra, tenint en compte que estem lluny de les grans ciutats, que estem lluny de les altres oficines, i que per tant qualsevol desplaçament ens suposa un cost i un temps que no tenim per què tenir. Per tant, aquesta moció s'aprova per unanimitat i, per últim, hi havia una moció que era per la millora de l'enllumenat del Parc del Segre. L'enllumenat d'una part del Parc del Segre és deficient, estem d'acord. Com hem comentat, pel Mundial de l'any que ve hi ha una quantitat molt elevada de diners que s'invertiran per actualitzar, per modernitzar el Parc del Segre i per modificar aquest tipus d'eficiència. Ho he dit al ple, són 3.260.000 euros, quasi bé. I amb això una de les coses que es farà és, ho he comentat també al ple, el terra, els llambordins que s'aixequen pel tema de les arrels a diferents zones, modificar el so, modificar l'accessibilitat. Ara s'està fent l'obra de l'ascensor que ha de pujar cap al bar, cap a la terrassa del bar, des de la plataforma de baix. S'han canviat els lavabos, s'han posat portes totes inclusives i automàtiques, s'estan fent diferents actuacions i una de les actuacions que es farà també és la millora de l'enllumenat. Per tant, evidentment hem votat a favor, la deficiència existeix i farem el que convingui perquè la il·luminació sigui la que toqui. I per últim, precs n'hem presentat alguns, sobretot per agrair la feina d'associacions, teixit empresarial, comercial, associatiu, esport, cultura, patrimoni, etcètera, etcètera, que és inabastable, que al final ens ajuda a totes les festes. Hem agraït a tots els treballadors i treballadores que han treballat durant tot l'estiu i molt intensament en totes les festes majors, en totes les festes de barris, la festa que ha ciutat, a totes les activitats que s'ha fet, que han estat ingents. També Ràdio Seu, que també li donem les gràcies, i per nostra televisió, que també sempre hi són. I per tant, doncs, agrair sempre aquest treball i que tot funcioni, perquè quasi tothom gaudeix, però hi ha persones que gaudeixen menys i que han d'estar allà, si no tot el dia, doncs patint-ho. També hem donat les gràcies a temes d'associacions, això, no, Retaule Sant Ermengol, Cordió, etcètera, etcètera. No m'ho vull deixar cap perquè n'hi ha moltes durant l'estiu. I també hem donat l'enhorabona per aquest premi de... aquest premi de robòtica que ha fet Petofet.cat i que els permetrà anar a la World Robot Olympiad a Puerto Rico. O sigui que som una ciutat plena de temes, i també hem donat les gràcies, evidentment, per la Copa del Món de Piragüisme, que ha sigut tot un èxit, podem dir-ho, ha sigut tot un èxit, i ha sigut aquesta avançala al Mundial de l'any que ve. Ens ha acabat d'ensenyar quines coses s'han d'acabar de millorar en tema organitzatiu, i al final doncs també l'organització del torneig d'hoquei i evidentment doncs tot el que té a veure amb els resultats esportius i els esportistes, que tenim molts, que ens donen molts èxits també a nivell de premis. I també hem donat l'enhorabona al David Vallvé, que és el nou director de l'IDAPA, i segur que en aquesta nova responsabilitat doncs també tindrà doncs afectació positiva per la Seu.
0: Joan Barrera, portaveu de Compromís per la Seu, alcalde de la Seu d'Urgell. Amb aquest balanç acomiadem ja aquest veu de plens i bé, ens retrobarem ja també amb normalitat després de la pausa habitual de l'estiu, al mes d'octubre.
5: Moltes gràcies, que a l'octubre també hi ha molta feina.
0: Moltes coses a l'octubre, ens veurem llavors. Molt bon dia.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Molt bon dia, és la 1 de migdia. Ens entrem l'informatiu fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: Tret de sortida al pla de barris amb subvencions per la rehabilitació d'edificis del centre històric de la Seu d'Urgell. L'Ajuntament urgellenc destinarà 225.000 euros a la millora de façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat d'habitatges del nucli antic. L'objectiu és revitalitzar la zona i donar suport als propietaris i veïns. La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell estrena la Teleuci amb l'Arnau de Vilanova per als pacients crítics. El dispositiu connecta en temps real els professionals d'urgències de l'Alt Urgell amb els especialistes en medicina intensiva de Lleida. Els comuns porten al Parlament la campanya perquè el bus entre la Seu d'Urgell i Lleida tingui parada a l'Hospital Arnau de Vilanova. La proposta, que va acompanyada de 800 signatures, també exigeix la millora de les freqüències i horaris, que es tingui en compte la interconnexió amb el bus a demanda, garantir l'accés a persones amb mobilitat reduïda i la inclusió a la tarifa única integrada. Castellciutat acollirà una jornada de recreació històrica de la Guerra de Successió. La proposta tindrà lloc dissabte 26 de setembre i comptarà amb un campament austriacista amb indumentària de l'època. El programa també inclou una exposició, balls del segle XVIII, exercicis i formacions d'infanteria, desfilades i visites guiades al castell i a la Torre de Solsona. Les Falles d'Alàs reben el 27è Premi Estel per la recuperació d'una tradició ancestral del Pirineu. El president del Parlament, Josep Rull, va felicitar els fallaires perquè aporten autoestima al país, ens arrelen a la terra i ens projecten al món. El guardó promogut per la JNSI Junts es va lliurar dissabte a la Torre Solsona. El Festival Ivo Soleix el ple a la majoria d'espectacles i activitats del programa d'enguany. La Fundació Planescors valora positivament el desenvolupament de la quarta edició del certamen i considera l'esdeveniment com un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. Rialp acollirà la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. S'espera la participació de 19 colles. El Parc Natural de l'Alt Pirineu farà l'obra a més altitud de Catalunya per restaurar el camí a la Pica d'Estats. Actuarà la tartera del Sollo per millorar la seguretat i protegir la sargantana pallaresa en perill d'extinció.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat i suposarà una inversió global de 225.000 euros. Amb aquest pas, el consistori urgellenc activa les eines econòmiques per revitalitzar el centre històric i donar suport directe als propietaris i veïns de la zona en la rehabilitació dels seus immobles. Així ho ha afirmat l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha subratllat que l'objectiu final és aconseguir un espai viu, cuidat i accessible per a tothom. L'escoltem a continuació.
3: Contents de seguir avançant en el Pla de Barris, contents de poder seguir desenvolupant les actuacions definides allà i contents de que aquesta setmana hagi tocat tres concretament, 82.500 euros per habitabilitat, 82.500 euros per aquesta eficiència energètica i 62.500 euros pel que fa a façanes, al que és a pintura de façanes i rehabilitació de façanes. Per tant, contents de poder fer aquesta primera convocatòria, més enllà de tot el que ja hem anat fent, que són moltes coses, projectes, licitacions ara ja de carrers, etc. I esperem que s'hi presenti molta gent, que és la intenció, que el nostre centre històric pugui lluir, i a partir d'aquí doncs, que tothom que tingui una casa, un habitatge, un edifici, una comunitat de veïns, doncs, que pugui acollir-se a aquesta convocatòria. Tothom es pot presentar, que tothom fins i tot es pot presentar a totes dues convocatòries a la vegada, a totes tres, perdoneu. Són acumulatives perquè com són d'aspectes diferents, doncs es poden acollir a façanes, es poden acollir a habitabilitat i es poden acollir també a l'eficiència energètica. Esperem així doncs, fer aquest impuls que és el que volem pel centre històric de millora, de al final de rehabilitació i de bueno, al final que és la nostra ànima i volem que llueixin tots els sentits.
2: L'alcalde urgellenc ha avançat que la setmana que ve anunciaran altres convocatòries.
3: Nosaltres aquesta setmana hem fet aquestes tres. Per la setmana que ve, si tot funciona, també està previst treure els primers 150.000 euros que es faran en quatre convocatòries pel que fa a comerç, que són les convocatòries estrella de tot el Pla de Barris, que es farà anualment. A partir d'aquí, de subvencions, hi ha promes petites i pel que fa a habitatge són aquestes. La de comerç, com he dit, la setmana que ve, i també s'aniran anunciant doncs, diferents cursos, diferents actes, diferents coses que s'aniran fent a centre històric, que és el que està inclòs al Pla de Barris. Però aquest, pel que fa a les subvencions, aquest dilluns s'aprova la primera convocatòria d'aquestes tres i la setmana que ve està previst fer la de comerç, que doncs, és d'un import molt elevat i té la intenció clara de poder tirar endavant el comerç i, al final, que, com deia abans, el centre històric.
2: Pel que fa a les subvencions per a la rehabilitació d'edificis del centre històric, aquestes s'adrecen als edificis inclosos en el Pla d'Excel·lència del Centre Històric per al 2026 i els diners procediran del pressupost municipal per a la conservació del patrimoni arquitectònic i la millora de la qualitat de vida del veïnat. Pel que fa a la rehabilitació de façanes, la convocatòria compta amb una despesa autoritzada de 62.500 euros. En el cas de l'eficiència energètica, es disposa d'un pressupost de 81.250 euros. Finalment, les intervencions en l'àmbit de l'habitabilitat i accessibilitat rebran 81.250 euros. Pròximament es publicaran les bases completes i el termini de presentació de sol·licituds als canals oficials de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
1: Les notícies de la Seu.
2: L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han posat en marxa el projecte TeleUCI, un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al Servei d'Urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte crític.cat impulsat pel Departament de Salut. La tecnologia es basa en un sistema de teleassistència amb càmera robòtica de la companyia Teladoc Health instal·lada al servei d'urgències del centre a l'Alt Urgell, que permet establir una connexió audiovisual en temps real amb els professionals de la unitat de cures intensives de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests poden valorar l'estat clínic dels pacients, revisar proves complementàries i participar en la presa de decisions assistencials conjuntament amb els equips locals. La instal·lació del sistema i la formació dels professionals es va dur a terme el 18 de juny i des d'aleshores el projecte ja està operatiu. La teleUCI a la Seu d'Urgell és una extensió del model que l'Arnau de Vilanova va iniciar l'any 2024 amb l'Hospital Comarcal del Pallars. En aquests dos anys de funcionament, aquesta experiència ha permès la valoració a distància de 70 pacients crítics o semicrítics i ha contribuït a evitar trasllats innecessaris, millorant la qualitat assistencial i la coordinació entre hospitals.
1: Les notícies de la Seu.
2: Els comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar millores en el servei de bus entre la Seu d'Urgell i Lleida en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol amb l'eslògan "A la Seu no som de segona", que ja suma 800 firmes. La formació política denuncia les mancances del servei de transport i proposen diverses mesures urgents per aconseguir que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. La proposta, que consta de 8 punts i es debatrà en els propers mesos a la Comissió de Territori i Habitatge, insta el govern de la Generalitat a fer-los efectius de manera coordinada amb el territori. El primer lloc que es demana que s'incorpori en el termini màxim de 3 mesos una parada directa davant o a l'entorn immediat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de les línies regulars interurbanes que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida, tant en sentit d'anada com de tornada. Un altre punt que s'inclou és revisar en coordinació amb l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'ATM de Lleida i les entitats socials del territori, les freqüències i els horaris de connexió amb Lleida, contemplant també la interconnexió amb el transport a la demanda, amb l'objectiu d'incrementar-los quan la demanda ho justifiqui i garantir que el transport públic sigui una alternativa útil al vehicle privat. Altres punts del text són establir una tarifa única per al trajecte entre la Seu d'Urgell i l'Hospital Arnau de Vilanova, integrada en el sistema tarifari d'ATM de Lleida i sense cap recàrrec respecte del trajecte fins a l'estació de Lleida, ni necessitat d'adquirir un segon bitllet. Establir mecanismes de control del compliment dels horaris, la puntualitat, l'accessibilitat i la qualitat del servei, fer-ne públics els resultats semestralment i adoptar les mesures contractuals o sancionadores corresponents davant d'incompliments reiterats. I més enllà, oferir informació actualitzada i accessible sobre els horaris, les incidències i el grau d'ocupació dels vehicles mitjançant les aplicacions i canals d'informació del sistema de transport públic. Mario Mata, coordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran, ha explicat que la proposta registrada en seu parlamentària dona forma al compromís adquirit en l'inici de la campanya i ha anunciat que amb l'objectiu d'acompanyar la proposta i fer encara més pressió per aconseguir l'aprovació, mantindrà la campanya de recollida de signatures activa amb carpes al carrer i mantenint la disponibilitat de signatura en línia per a totes les persones que vulguin sumar-se a la petició. L'escoltem a continuació.
4: Sí. Bé, la Seu en Comú i el Comuns del Pirineu Aran hem llançat una campanya recollida de signatures per ampliar, per demanar l'ampliació de les freqüències d'autobús que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida. Unes freqüències que creiem que d'avui són suficients, amb només dues freqüències diàries, i demanem que aquestes freqüències s'amplin. També que tingui una parada l'autobús a l'Hospital Arnau de Vilanova i que els autobusos siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest llançament de campanya que es va fer en el mes de juliol, la veritat que hem tingut una molt bona acollida, amb més de 800 signatures en només un mes de campanya, i això per lo que copsa és que la gent, els ciutadans, està fent aquesta demanda també a les institucions.
1: Les notícies de la Seu.
2: El castell de Castellciutat i la torre de Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713, un episodi clau en la història de la Seu d'Urgell i del Pirineu. Al llarg de la jornada, el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austriacista amb tendes reglamentàries i indumentària d'època, a més de diverses activitats. L'horari de visita serà de les 9 del matí a les 7 del vespre. La programació començarà a 11:15 del matí amb una demostració de balls històrics del segle XVIII que oferirà una recreació de les danses i tradicions d'aquell període. A les 11 tindrà lloc una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a la Torre de Solsona. L'activitat inclourà una demostració d'instrucció militar amb salves i formacions d'infanteria en un recorregut fins al castell de Castellciutat. Un cop finalitzada la desfilada, Lluís Obiols serà l'encarregat de conduir la visita guiada al conjunt històric. Les propostes es reprendran a les 5 de la tarda amb una exhibició de combat en què se'n recrearà l'enfrontament entre un escamot de miquelets austriacistes i tropes borbòniques. La recreació inclourà descàrregues de fusilleria amb pólvora en una proposta destinada a reproduir l'ambient i les escenes pròpies dels conflictes militars del segle XVIII. A les 6 de la tarda es tornarà a oferir una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a la Torre Solsona prèvia al tancament del campament històric. D'altra banda, durant el dia també es podrà visitar al castell de Castellciutat l'exposició temporal amb el títol La Seu d'Urgell, Castellciutat i el general Moragues durant la Guerra de Successió. La mostra, que s'obrirà al públic a les 9 del matí, contextualitza el conflicte bèl·lic i explica l'evolució de la fortalesa, l'impacte de la guerra sobre la població i el paper del general Moragues com a governador militar.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: Les Falles de l'As van rebre dissabte el 27è Premi Estel atorgat per la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell, en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i a identitat pirinenca. L'acte, celebrat a la Torre Solsona, va plegar mig centenar de participants i va comptar una presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, el qual valora aquesta activitat.
5: Que hagi estat un urgellenc que hagi guanyat la Copa del Món a la Seu d'Urgell ha sigut extraordinari. A més, el tercer, en aquest cas, amb la Lliga.
2: Escoltàvem, en aquest cas, declaracions de Josep Rull, però no pel que fa a l'atorgament de les Falles de l'As en aquest 27è Premi de 27 Premi Estel de recuperació, pel que fa a la recuperació d'una tradició ancestral al Pirineu. La benvinguda ara sí a l'acte van a càrrec de Jana Cortés en representació de la JNC de l'Alt Urgell. Posteriorment van intervenir Jordi Fàbrega i Josefina Lladós, que van destacar la importància de la descoberta del document històric que ha permetre recuperar la memòria de les Falles, però també la resposta col·lectiva que va generar la implicació dels veïns i veïnes de l'Associació Cultural dels Fallaires d'Alàs i de l'Ajuntament per fer renéixer una tradició desapareguda durant segles. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, va voler tenir unes paraules d'agraïment especial per a Carme Ribó, alcaldessa de l'Alàs i Cerc, per la seva implicació en la recuperació de les Falles. El Premi Estel 2016 va ser recollit per Mercè Cerqueda i Marc Fargas, president de l'Associació Cultural dels Fallaires d'Alàs. En la seva intervenció van agrair el reconeixement als impulsors del guardó i van voler compartir-lo sobretot amb tots els fallaires i amb la gent d'Alàs que amb la seva empenta i implicació han fet possible recuperar aquesta tradició ancestral la nit de Sant Joan. L'alcaldessa Carme Ribó també va donar les gràcies pel reconeixement i va obsequiar a Josep Rull amb una samarreta de les Falles d'Alàs d'aquest any. El president del Parlament va ser l'encarregat de cloure l'acte amb una efusiva felicitació als fallaires d'Alàs i va reivindicar la importància d'iniciatives com aquesta per reforçar l'autoestima i la confiança del país. Ara sí, escoltem a continuació el president del Parlament, Josep Rull.
5: Per mi ha sigut molt emotiu poder participar en el lliurament d'aquest 27è Premi Estel en els Fallaires d'Alàs, perquè les Falles són patrimoni de la humanitat, però perquè representen allò més tel·lúric, allò més intens de connexió amb la terra, amb la natura, amb el millor de nosaltres. Però clar, en el cas d'Alàs, es produeix un miracle, que és que Carles Gascón, regirant papers en el Consell Comarcal, descobreix que hi ha un document de del segle XVI que diu que ja s'hi feien falles i explica la raó per la qual es feien. I el poble de l'As ha estat capaç de recuperar-ho, ja s'havien extingit. De fet, la gent no sabia que les seves arrels els portaven cap aquí i ho han recuperat d'una manera vigorosa, d'una manera lluminosa. I això és simplement excepcional, que vol dir un altíssim sentit de comunitat, de civilitat, de projecció d'autoestima. I per això és un cas tan excepcional i tan bonic i tan únic que valia la pena de venir aquí. I com a president del Parlament, per mi ha estat un privilegi de poder-los lliurar aquest 27è Premi Estel.
2: Amb l'atorgament del Premi Estel, la JNC i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell van voler reconèixer no només la recuperació d'una festa, sinó la capacitat d'un poble de recuperar la seva memòria, convertir-la novament en patrimoni viu i transmetre-la a les noves generacions. Les falles de l'As van tornar a baixar l'any 2021, després que la descoberta d'un document datat el 5 de febrer de 1543 acredités la celebració de falles al Serrat de les Peces. Es tracta del testimoni documental més antic conegut d'aquesta tradició al Pirineu català. Des d'aleshores, la celebració ha crescut i s'ha consolidat gràcies a la implicació dels fallaires, els voluntaris, l'associació, l'Ajuntament i el conjunt del poble, amb una participació cada vegada més important dels infants, que contribueix a garantir-ne el relleu generacional.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: La quarta edició del Festival de les Arts i la Cultura al Festí Mariu ha acabat aquest diumenge amb un nou èxit de participació en la trentena d'espectacles i propostes de diferents disciplines, programades des de divendres i durant tot el cap de setmana. De fet, la majoria d'espais on s'han desenvolupat les activitats s'han omplert de públic. Aquest ha estat el cas de l'Església de Sant Vicenç d'Estamariu, on dissabte a la nit va tenir lloc el concert de Roger Mas davant de més de 150 persones i amb les localitats exaurides. També ha tingut una molt bona acollida l'actuació de la Celeste Alias i Santi Careta de divendres, el taller de cançó improvisada i posterior cercavila de corrandes de Pep Lizandra i Allona Riera de dissabte i el concert de Rebequet, que suposava el colofó final d'una jornada en què 7 persones havien après a construir i tocar aquest instrument, conegut com un violí de pastor. Mentrestant, aquest diumenge s'ha dut a terme la cercavila de Moixons del Segre i la ballada de Swing amb Swing Boopers, que ha servit per tancar la programació d'enguany. La Fundació Planes Corts valora de forma satisfactòria el desenvolupament d'aquesta quarta edició del certamen. La directora de l'entitat, Montse Ferrer, ha manifestat que s'han vist carrers plens durant tot el cap de setmana i ha destacat que hi havia visitants de la comarca de l'Alt Urgell i d'Andorra, però també de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'altres punts d'arreu de Catalunya. Hem anat trobant gent que venia expressament a Estamariu a gaudir de la petita cultura en majúscules, ha expressat. L'escoltem a continuació.
6: Doncs ja tenim acabada la quarta edició del Festimariu. Ha estat superintens, han estat 3 dies aquest any, hem ampliat, ja sabeu, la tarda de divendres amb la presentació del llibre del Paco Boya i el concert de la Celeste Elias i de Santi Careta. La resta de la programació, bueno, i fins i tot divendres, totes les actuacions i els actes previstos s'han omplert, o sigui, si hi havia un aforament de 150, si hi havia un aforament de 7, vull dir, tot ha estat a petar. L'espectacle de l'Esperanceta va ser boníssim, de l'Esperanceta de Casa Garcia, va ser boníssim. I la plaça Major, que no sé com vam cabre, però vam comptar unes 350 persones. La gent sentava per terra, de peus, de les cadires. La veritat és que ha sigut una edició que penso que significa la consolidació, no? La consolidació d'un festival que la gent comentava, doncs, que era com molt equilibrat, molt transversal. Han agradat molt les obres dels artistes, tant la exposició col·lectiva com després la instal·lació del carrer. Saps? Vull dir, es respirava molta felicitat i molta satisfacció.
2: Pel que fa al tas guiat de formatges de la Fira de Sant Ermengol de Seu d'Urgell, tu de terme per Aleix Soler i Bernat Feliu, aquest diumenge al migdia a l'hotel de Cal Teixidor, també ha esgotat la 50ena d'entrades que hi havia a la venda. La novetat d'aquest any era la degustació del vi Cadino de Vinyes d'Estamariu. Una altra de les propostes més concorregudes del cap de setmana ha estat l'espectacle ofert per l'Esperanceta de Casa Garcia. Així, més de 350 persones van omplir la plaça Major d'Estamariu dissabte a la tarda per a gaudir amb el seu cabaret pagès. De fet, de l'ambient s'ha mantingut en aquest espai durant tot el cap de setmana i el públic ha aprofitat tant per consumir productes de les parades de la mostra gastronòmica com per gaudir amb els nous jocs de fusta que han tingut una molt bona acceptació per part de les famílies. Les propostes de l'àmbit de les lletres que enguany s'han potenciat amb l'estrena de la biblioteca de Cal Parramont com a espai d'activitat han registrat una afluència notable de públic. En el cas del recital de poesia catalana i occitana de dissabte, l'església de Santa Cecília es va omplir amb prop d'un centenar de persones en un acte que va comptar amb la participació de Ramon Besora, Ibarasa, Marco Mastrocola, Meritxell Nus i Eloi Planes, tots ells amb l'acompanyament musical de la violinista Núria Llobet. Ferrer ha reconegut que la resposta rebuda per part del públic ha estat tota una sorpresa, tant per l'àmplia participació com per la sensibilitat que es notava en l'ambient. La directora de la Fundació Planes Corts ha assegurat que l'esdeveniment s'ha convertit en un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. Quant a les activitats de descoberta del patrimoni natural i cultural, tant la sortida ornitològica guiada per Jordi Dalmau com el bany de bosc dirigit per Teresa Ruiz han exhaurit pràcticament totes les entrades disponibles. Mentrestant, una trentena de persones han seguit la visita guiada a l'església de Sant Vicenç a càrrec de l'historiador i escriptor Albert Villaró. També ha tingut una bona afluència de participants el taller d'origami, dinamitzat pel taller Tartera i en què es confeccionaven ocells de paper, així com els de circ i de bombolles de sabó duts a terme per la companyia Improvistos Krusty Show.
1: La Pirineu.
2: Rialp, el Pallars Sobirà acollirà el 3 i 4 d'octubre a la plaça de les Escoles la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. L'esdeveniment, que reuneixen de forma anual i itinerant diverses agrupacions que mantenen vius els àpats populars centenaris cuinats amb grans calderes de ferro, comptarà enguany amb la participació de 19 colles vingudes de Catalunya, França i Andorra. A partir de les 6 del matí de diumenge s'encendran els focs al carrer per començar la cocció lenta dels aliments. Cap a migdia, tots els assistents poden fer els tastos populars en dels diferents plats preparats, on es poden degustar receptes històriques d'arròs, escudella, ranxos, sopes i calderades, moltes d'elles molt vinculades a les festes de Carnaval o de Sant Antoni. La previsió és que sigui una de les edicions amb una participació més alta de la història. S'espera la presència d'unes 2.500 persones. Una de les colles que hi assistirà és la confraria de Sant Antoni del Seu d'Urgell, que va ser anfitriona de la trobada el 2024. També prendran part les agrupacions del Bons, Capmany, Castellterçol, Gèlida, Pons, Verges, Vidreres, Montmaneu, Talarn, Isona i Rialp, a més de la localitat francesa de Pau, colles d'Andorra, La Vella i de Baralho, a Itàlia, i una colla de Romania. Així mateix s'ha esmentat que hi vol participar alguna colla de Sèrbia i Hongria. Altres col·lectius que hi seran presents són els de Sort i de Trem. En total, per a la cuina es faran servir 3.000 quilos de llenya de pi. El diputat de Promoció Econòmica Jordi Verdú ha recordat que la trobada presenta una dimensió que demostra que aquestes tradicions, tot i tenir un origen profundament local, són capaces de crear vincles entre pobles i territoris molt diversos. L'escoltem també a continuació.
7: Receptes, àpats, es parlarà també d'aquests plats populars centenaris, cuinats a foc lent, en grans calderes, i que formen part de la nostra història, de la nostra identitat, i que personalment també és un plaer, doncs, després de parlar amb l'alcalde, de poder acompanyar-vos en aquesta presentació, molt lligada amb gust de Lleida, que puguem trobar doncs, l'encaix per col·laborar amb vosaltres, per ajudar-vos a fer-ho possible, perquè valorem especialment doncs, que aquesta trobada es pugui dur a terme a la nostra demarcació, que en aquest cas a Rialp.
2: Per la seva banda, president de la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya, Jordi Presas, ha explicat que per formar part de la federació cal complir tres requisits. En primer lloc, la colla ha de poder acreditar que és centenària, també que les coccions es fan en un perol, i en tercer lloc, que tenen una tradició solidària.
8: Tenen uns requeriments molt especials, no? O sigui, són colles, en diem colles històriques de Catalunya, perquè necessiten tres característiques molt importants. La primera és que tinguin una antiguitat superior als 100 anys i que siguin continus, no? De celebració de la festa. Totes nosaltres complim molt més de 100 anys, n'hi ha que podem demostrar 100 anys, 200 anys, 300 anys...
2: Finalment, Gerard Sabarich, alcalde de Rialp, ha assenyalat que Rialp va entrar a la federació fa 4 anys i ha dit que és una festa més que centenària que celebren el dimarts de Carnaval. El tinent d'alcalde promotor de la trobada, Jordi Altieri, ha explicat els actes de jornada i ha avançat que estarà amenitzada per l'humorista Guillem Estadella. La jornada l'organitza la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya, l'Ajuntament de Rialp i l'Associació de Calderada de Rialp.
1: Pirineu.
2: I també l'apartat de Pirineu. La Generalitat restaurarà la tartera de Sollo, que està ubicada dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i és el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. La intervenció esdevindrà l'obra a més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya. Concretament s'actuarà al llarg del sender que connecta el refugi de Vallferrera amb el port de Sollo, a 2.910 metres. La tartera va quedar malmesa l'estiu passat arran d'una forta tempesta i des de llavors els excursionistes s'han de desviar del traçat original per un pendent més abrupte i menys consolidat. El projecte no es limitarà a reparar i recuperar els danys en aquesta barrancada, sinó que també vol corregir l'erosió que l'afluència d'excursionistes ha anat provocant els darrers anys sobre dos elements de conservació prioritaris de la zona. D'una banda, segons ha explicat a l'ACN el director del parc, Marc Garriga, es protegirà l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu en perill d'extinció. De l'altra, es beneficiarà les molleres del Pla de Sollo, uns aiguamolls d'alta muntanya inclosos entre els hàbitats d'interès comunitari prioritari de la Unió Europea. Un altre dels objectius de l'obra serà millorar l'ordenació de l'ús públic del sender, que actualment compta amb nombroses dreceres obertes pels mateixos excursionistes, ens explica el responsable del Parc Natural, Marc Garriga.
9: Sí, o sigui, accedir al sostre de Catalunya és un itinerari molt atractiu, que no necessita promoció, no el promocionem, perquè es promociona sol, i és el itinerari més freqüentat del parc, i per tant és on es donen més fenòmens d'erosió. I per tant, el que volem fer ara amb aquesta obra és corregir aquest impacte, sempre el tindrem.
2: Per reduir aquest impacte, les obres inclouran la instal·lació de passeres de fusta, l'estabilització de trams de l'itinerari, la modificació del traçat en els punts més sensibles per a la conservació, allunyant-lo al màxim del possible nucli de l'hàbitat de la sargantana pallaresa i una senyalització renovada. El Parc Natural de l'Alt Pirineu rep unes 365.000 persones anuals i l'ascens a la Pica d'Estats concentra bona part de la pressió humana sobre el territori. Per gestionar aquesta afluència, el parc ja disposa d'un sistema de reserva d'aparcament als 4 punts d'accés a la zona, la Molinassa, el Port de la Selva, Aixeus i la Farga, ens explica el responsable del parc, Marc Garriga.
9: Doncs el que es busca és un accés segur, confortable, però al mateix temps regulat. I llavors hi ha un sistema de reserva d'aparcaments, hi ha un número de places disponibles, hi ha 4 aparcaments, la Molinassa, Port de la Selva, Xeus i la Farga, i cada pàrquing té un límit de places. I el que intentem és que no superi aquest límit, llavors per això fem les reserves d'aparcament. I amb això aconseguim que no es col·lapsi. Sí que hem tingut bastants dies els pàrquings a tope, al límit, però hem aconseguit que no es col·lapsi. Col·lapsi vol dir, sobretot, que la gent ja comença a aparcar pel mig del vial i que llavors hi ha problemes, perquè poden inclús problemes de seguretat en cas d'accident, que hagi de passar una ambulància o qualsevol cosa. I evitem també que es massifiqui l'entorn.
2: El Parc Natural de l'Alt Pirineu estudia també la creació de dues noves línies de bus que sortirien de Llavorsí i connectarien amb Àreu i amb Tavascan, respectivament, enllaçant amb el servei de bus del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

0: I pel que fa a l'agenda, aquest dimarts destaquem a les 7 del vespre l'inici d'una nova edició del Club de Lectura Òmnia Sunt Comunia a la llibreria del Refugi, al carrer Canonges número 9. En aquest cas, avui lectura i comentari de l'obra Auge d'Alicia Valdés. També destaquem la proposta de grup de conversa en francès els dies 16, 23 i 30 de setembre a l'Ateneu a l'Urgell a les 7 al carrer Cap de Vila número 6. També aquesta setmana dijous 17 a les 6 i a les 8 projecció del film Lourdes de Thierry de Mazière i Alban Tourlet en el marc del cicle Cinema Francès que impulsa Cinemes Guiu, l'Avinguda Salòria 55. També dijous 17, a les 7 del vespre, a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9, presentació de l'obra Suers, migrar, quedar-se, tornar i resistir. I encara dijous 17, a les 8 del vespre, a l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Cap de Vila número 6, Ateneu Muntanya, amb Nordic Walking, amb la participació de Jordi Pau Caballero. Més enllà, divendres, dia 18, al 7 del vespre, sessió del cicle de recitals de cegues Foscúria, al Refugi, al carrer Canonges número 9. Divendres 18, també, a les 8 del vespre, tast guiat, amb el títol Quan el cacau troba el formatge, a càrrec d'Àlex Soler i Francisco Puente, del restaurant Paisatge. Serà l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, al carrer Major número 8. I al cap de setmana, entre d'altres, destaquem la travessa solidària transfronterera diumenge 20, és una prova del Cadí Circuit FEM, i la Vallada Sardanes amb la Copla Vents de Riella, també diumenge 20, a les 6 de tarda a la plaça de Catalunya.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació, escoltem la previsió del temps per aquesta jornada, dimarts dia 15. Ho fem tot escoltant l'home del temps de Ràdio Seu, el meteoròleg Néstor Gómez.
2: Bon dia. Un dia més continuem parlant d'estabilitat atmosfèrica avui arreu del país, amb un bon sol tant al matí com a la tarda i amb unes temperatures que avui ja tornaran a tocar sostre. Ahir, aquí a la Seu, vàrem arribar a la xifra dels 33-34 graus segons el barri, i avui no seria descartable que puntualment arribessin fins i tot als 35 graus. 35 graus més garantits cap a Oliana. Un dia de nou de calor intensa, però avui és l'últim, perquè el temps canviarà clarament a partir de demà. Avui, com dèiem, un dia de sol tota la jornada, fins i tot aquesta tarda, els pocs núvols que apareguin sobre les muntanyes que ens envolten seran del tot inofensius. De cara a demà, el matí encara estarà prou tranquil, però ja començarem a notar que el temps comença a canviar. I serà a partir del migdia quan ja les nuvolades siguin més amenaçadores i puguin deixar algun ruixat i fins i tot alguna tempesta. Ara bé, els ruixats més intensos en principi recauen més cap a les comarques de Girona i fins i tot Catalunya Central o façana costanera. A nosaltres ens arribarà, però ens arribarà molt més de rasquillada. Com dèiem, els més intensos cap a l'est del país. I el que sí que tindrem amb aquest pas del sistema frontal que donarà precipitacions és una nova baixada de les temperatures amb unes màximes que demà ja notarem com les màximes es queden més curtes. Una situació de temperatures més curtes que es mantindrà ja pel que resta de setmana i d'inestabilitat, doncs pràcticament podríem dir que només ens acompanyarà demà.
0: Passen 6 minuts de 2 quarts de 2 del migdia, a la 1:36 minuts. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Tota la informació, com sempre, a la web, a radioseu.cat, també als perfils de Ràdio Seu a Facebook, X i Instagram.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat.

0: i Juan Manfrat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Botà.
2: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa, i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
4: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideràtum, sin duda, que està en el ánimo del govern de Catalunya, de la Generalitat Valenciana i també del govern d'Espanya, per mucho que sí haya una discrepància en esta qüestió.
0: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
2: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
0: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
5: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
6: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
7: Ben fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
0: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern el dia en què també és notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
2: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
0: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
2: On han triomfat The Pitt i La Maldició The Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
8: L'estadi Blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
9: Que la UEFA ens hagi escollit donar una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
8: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui a partir de l'Espanyol juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció a Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal, i la B20 Sud a Cornellà, en direcció a Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció a Llobregat.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
12: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor, amb majúscules. Ara mateix alguns punts hi ha del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, Catalunya central, localment amb intensitat molt alta i avís taronja.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 6 minuts. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat avui el pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació de l'aeroport, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir de l'any 2032. El govern espanyol i el govern català tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Bruixats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és de moment per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Óscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032, el pròxim pla d'inversions d'Aena. La falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
4: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
3: Pujan menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
0: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
13: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada.
0: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
14: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
0: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
15: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
16: Des d'aquí acusem com el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA, de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport via tren de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan Garcia?
2: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi al tren, fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
0: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
17: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
6: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
17: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
0: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. L'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix, com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
18: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però, ha fet aquest avís.
19: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja sent la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
18: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
20: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
18: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
0: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Canyeté.
10: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
1: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
10: I poca confiança per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des de USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Iolanda Seguren és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
10: I des del Consell d'Educació que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
0: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Mar Riera.
22: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catipfo.
23: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
22: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor actualment, no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
0: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de FEGICAT, Raúl Rodríguez, recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors a les aules.
24: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat, l'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% al mes d'agost en comparació amb ara fa un any. Són 5 dècimes més que el mes de juliol i és la xifra més alta des de començament de l'any 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat aquest augment, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, Jordi Canal.
2: L'increment de preu de la gasolina un 17% i del gasoil un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles, és el principal motiu del repunt de la inflació. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
25: Ens costa anar al
5: supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
2: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de $105 al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels Houthis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
7: Catalunya migdia.
8: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
9: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut.
12: 20 anys construint junts. Obramat.
25: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
26: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
27: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
29: cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
30: 9 de febrer de 2017. L'avi pistoler entra en acció.
31: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
32: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
30: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
33: Però on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
30: El cas de l'avi pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran dos quarts. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
34: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
35: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
34: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
36: Lo que nosaltres ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a lo que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al tribunal, al president del Tribunal Constitucional, què pensa.
34: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú en contra, i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
0: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus, com ara assassinats o formar part d'organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
37: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu, i per tant és necessari, diu, regular.
38: Va a ser un proyecto de ley que va a actualizar la, en mi opinión, frivolidad con la que a veces España otorga las nacionalizaciones, y sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
37: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
1: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
37: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
3: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral, porque ya no distinguimos los diferentes globos ondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
37: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania. Imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
0: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
4: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització. Durant el judici CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament. Ho explica la seva lletrada.
6: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
4: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris, que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
7: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulgui i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
10: Catalunya migdia.
11: Tot és possible un dia de partit.
13: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
11: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de 9:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
14: Ei, perdona, una estrella.
15: Ei, una estrella.
14: Perdona, una estrella.
15: Una estrella.
14: Què? Un crit valent?
15: Vinga, tots units fent força.
14: Una estrella!
15: De seguida.
16: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
19: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella d'Am, Cupra i CaixaBank.
20: Catalunya migdia.
0: d'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
2: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
0: I els Estats Units, revés judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la norma en les eleccions del novembre. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat el veto sense entrar encara, però, en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'Oficina Electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
0: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
10: Catalunya migdia.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
21: Per què?
20: Tres bessones? Bessones són dues.
21: Ah.
20: Tres són trigèmines.
22: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
20: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
23: Sí, és veritat això.
21: És veritat, és veritat, té raó.
20: Un, dos, tres. Som tres trigèmines.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya migdia.
0: Passen 4 minuts de 2:15.
1: Welcome back. Took some time. Well, who else is going to get this place to the 4th of July?
0: The Pit, que és això que sentim, però també La Maldició de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica, i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
5: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La Maldició de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys, pel seu paper protagonista a Widow's Bay, i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wyle que ha agraït així el reconeixement.
3: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-me.
5: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs en reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
0: I més premis? Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gishmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
4: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres de del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
6: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
4: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
0: I ara un anunci. Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival CLAM, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de les Amistats Perilloses per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials, que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
7: Ah, què et sembla? És maca, eh?
25: Em sembla que...
0: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
26: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
27: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
26: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al Teatre té la col·laboració de 3CAT.
0: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un Liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
13: Shirin Neshat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aïda és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aïda diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
14: I don't want to be apologetic.
15: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
13: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aïda encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
0: Més abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
11: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
16: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: El Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorrí.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Alex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet, perquè la final de les Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'han d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda a la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: I think he's honest and he has the self-confidence.
4: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
3: The important trophy.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit per què no, és un dels nostres jugadors, i entenc perfectament que un club com el Barça, Laia, ho hagi de fer.
3: Was each day or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: On the starting 11, but we have to manage it.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica al primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 5:45 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: Encara ens queda escoltar un protagonista més del Barça, amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà 9:15 al Camp Nou, Barça-Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López, de Vitubac.
4: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaugrana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
5: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido, como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
4: José Alberto ha lloat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
5: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
4: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça, perquè ja al tot costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
1: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern de Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte el que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
6: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo esto, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos, nada.
1: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
1: Sí, me gusta mucho. Yo soy un creador de caos, ¿eh?
6: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga a l'Espanyol. Obre la sisena jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano, el Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque. Madrid, Sergi Andreu.
7: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaró, polèmica, incertesa, perquè volien jugar, fos com fos, a Vallecas. Finalment el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González li ha tret transcendència al fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque, algun Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre Sergio Camello.
8: És enganyós els punts que tenen. Han jugat a camp del Barça, a camp del Madrid, i de fet van competir bé els dos camps. És un equip complicat, que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta... que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
7: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è, Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis, un Espanyol que, per bé que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanc i blau.
8: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor. fer la pilotatura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
7: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Jugarà al Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montse Raya.
9: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar el partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
10: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
9: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugranes Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu de Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
11: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos estás más cerca de ser lastimado.
9: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Athletic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx Madrid que comença 9:45 del vespre.
0: I encara a primera ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
12: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta. Igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys, a la temporada 21-22, també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
13: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad y eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana es

0: todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
1: I parlaves del càsting d'entrenadors del València, doncs de moment ja han caigut dos dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes alerta en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
2: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
3: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
2: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
4: Catalunya migdia.
5: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem. I no deixem de ser.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: El que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotic, estava lliure després del fiasco econòmic del Mónaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
17: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotic havia fet públic o havia fet públic el president del Budućnost, del seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Eurolliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Eurolliga de fa 4 anys i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mónaco, a l'Olimpia de Milà, on va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
2: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
17: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament ni de tendó ni d'os i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies. I en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
2: De setmana a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
18: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
19: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel Mundial i al final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu. Increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
18: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
2: Informacions al dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
20: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria, i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
2: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
20: Ho hem conegut aquest matí, quan la Federació Internacional

0: El d'atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
1: En tenis, Paula Badosa té aquesta nit partit al torneig a Sao Paulo, al Brasil.
0: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 11:15 de la nit.
1: I a la Copa Catalunya de Waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada als quarts de final.
0: I que a partir de 3:15 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge ballejà de 5 gols del partit d'anada.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports perquè juga l'Espanyol al camp del Rayo. Bé, al camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim però el Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández. Radio Seu 107.2
2: FM. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de 2 dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedala_cc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Adéu.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: estarà temps, no, perquè hi ha l'Espanyol a tres quarts.
1: Curt, un altre cop?
0: Sí,
1: ja n'hi ha prou.
0: Però és l'Espanyol.
1: Mira, no parlaré. No parlaré.
0: Partiràs, Marta, Espanyol, Rayo.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. La defensa de l'expresident Carles Puigdemont demana al Tribunal de Comptes que compleixi la sentència de la Justícia Europea i apliqui l'amnistia. El Tribunal manté encausats una trentena d'exalts càrrecs del govern del 2017 per les despeses del referèndum i la política exterior de la Generalitat. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, la defensa de Puigdemont assegura que el Tribunal no ha de reinterpretar la sentència europea, sinó complir-la. Insisteix que el cas entra dins dels supòsits que contempla la llei d'amnistia.

0: Precisament avui, el Suprem ha rebutjat amnistiar per ara Puigdemont, en aquest cas pel delicte de malversació. El jutge Pablo Llarena insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional. Més notícies amb la Maria Costa.
1: El punt més calent de la reforma de l'aeroport del Prat, que és l'ampliació de la pista, no s'haurà de resoldre fins d'aquí 5 anys. Així ho recull el calendari previst pel govern espanyol i pel govern català. Per l'economista Miquel Puig, aquest endarreriment permet que Catalunya guanyi temps per debatre i reformar el seu model turístic, perquè si cau el volum dels turistes que arriben amb avió, Aena podria replantejar-se si li surt a compte allargar la pista. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, què és el que hem de fer? De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit, tu tira endavant, i si la fas, t'autoritza una pujada de tarifes del 0,03%. Que Aena digui, alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació.
1: Avui el govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat.
0: Protecció Civil associa l'augment dels ofegaments mortals aquest estiu a l'increment de les onades de calor. La campanya d'aquest any es tanca amb 43 morts, la pitjor xifra dels últims 12 anys. La Costa Daurada és la que ha registrat més víctimes. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Bona tarda. Aquest estiu han mort ofegades 17 persones més que l'any passat. Dels 43 morts, 27 s'han registrat a les platges. La resta, en piscines i aigües interiors. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
4: Per la concentració de persones ofegades que vam tenir a principis d'estiu, que justament coincideix amb l'època que van tenir les primeres onades de calor, doncs sí que ho atribuïm això, a una major quantitat de persones que fan que clar, estadísticament sigui més probable que hi hagi ofegaments.
3: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: El rei Felip VI s'ha referit per primera vegada en públic a la crisi a Ceuta des de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Ha estat per agrair la tasca dels serveis d'emergència.
5: Pero sí me parece obligado precisamente ahora hacer una referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de protección civil en Ceuta en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios.
1: Unes paraules durant la inauguració de l'Escola Espanyola de Protecció Civil. Les properes setmanes, Felip VI i la reina Letizia tenen previst visitar Ceuta.
0: Un dels col·leccionistes cinèfils més importants de tot l'estat és de Capmany, a l'Alt Empordà. Es tracta de Lluís Benejam Buigas i té més de 40.000 cartells de pel·lícules, fotografies i programes de mà. Ara lluita perquè no s'acabi perdent tot el que ha recopilat. Des de Capmany, Laia Claret, bona tarda.
6: Bona tarda. És una col·lecció de fa més de 40 anys. Pràcticament tot són sessions o donacions. És la seva filosofia.
7: Quan vaig anar a Las Vegas, a Figueres, em vaig trobar una sala repleta de material. I allà, entre ells, vaig trobar un cartell que feia molt de temps que buscava, que era Castillos en l'Arena, del 1965, de l'Elizabeth Taylor i en Richard Burton, que em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a ballar amb ell.
6: Segueix amb la recerca, però reclama que un cop no hi sigui, el gust faci responsable d'aquest material.
7: Començar a trobar alguna persona o institució que valorés la feina que fes i en poguéssim parlar. Bueno, vull dir, els ja també van dir que vindrien. Hi ha gent de fora de Catalunya que també li interessa el tema. De moment, la meva passió continua.
6: Laia Claret, Catalunya, Ràdio Capmany.
0: Els esports, Xavi Campos.
8: Avui comença la sisena jornada de la primera divisió de futbol masculina, amb tres partits. A les 7 juga l'Espanyol al camp del Rayo. Rayo Vallecano Espanyol. El partit es jugarà a Leganés, perquè a Vallecas, l'estadi del Rayo, encara no s'hi pot jugar. El partit el transmetrà, com sempre, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les 8 es juga l'Alavés València. El València afronta el partit amb entrenador interí. I a 9:15 hi ha l'Elx Madrid. Els de Mourinho són a 3 punts del Barça, que s'enfrontarà demà al Camp Nou contra el Racing, un partit que no jugava des de feia 15 anys. Hansi Flick ha dit aquest migdia que Lamine Yamal mereix guanyar la pilota d'or i que assumeix que Lamine reclami aquest premi, tot i que preferiria que no ho fes públicament. El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions Masculina de Futbol del 2029, així ho ha fet oficial la UEFA aquest matí. I en bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de Nikola Mirotic per una temporada. Mirotic té 35 anys, ha jugat també al Milà, a Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Podria debutar ja aquest cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça, dissabte a la semifinal. La Supercopa serà a Badalona.
9: Fins aquí les notícies.
10: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
11: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
12: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat i suposarà una inversió global de 225.000 euros. Amb aquest pas, el consistori urgellenc activa les eines econòmiques per revitalitzar el centre històric i donar suport directe als propietaris i veïns de la zona en la rehabilitació dels seus immobles. Així ho ha afirmat l'alcalde urgellenc Joan Parrera, que ha subratllat que l'objectiu final és aconseguir un espai viu, cuidat i accessible per a tothom. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu han posat en marxa el projecte TeleUCI. És un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al Servei d'Urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte crític.cat, impulsat pel Departament de Salut i en la xarxa territorial Lleida-Pirineu. La tecnologia es basa en un sistema de teleassistència amb càmera robòtica de la companyia Teladoc Health, instal·lada al servei d'urgències del centre urgellenc, que permet establir una connexió audiovisual en temps real amb els professionals de la unitat de cures intensives de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests professionals poden valorar l'estat crític dels pacients, revisar proves complementàries i participar en la presa de decisions assistencials conjuntament amb els equips locals. La instal·lació del sistema i la formació dels professionals es va dur a terme el 18 de juny i des d'aleshores el projecte ja està operatiu. Els comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar millores en el servei de bus entre la Seu d'Urgell i Lleida en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol amb l'eslògan "A la Seu no som de segona". Ja suma aquesta campanya 800 firmes. La formació política denuncia les mancances del servei de transport i proposen diverses mesures urgents per aconseguir que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. La proposta, que consta de 8 punts i es debatrà en els propers mesos a la Comissió de Territori i Habitatge, insta el govern de la Generalitat a fer-los efectius de manera coordinada amb el territori. Mario Mata, coordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran, ha explicat que la proposta registrada en seu parlamentària dona forma al compromís adquirit en l'inici d'aquesta campanya. Anunciava també que amb l'objectiu d'acompanyar la proposta es manté oberta la campanya de recollida de signatures. Hem de dir que, com dèiem, ja s'han recollit 800 firmes. I el castell de Castellciutat i la Torre de Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713. És un episodi clau de la història de la Seu d'Urgell i del Pirineu. Al llarg de la jornada, el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austriacista amb tendes reglamentàries i indumentària d'època, a més de diverses activitats. L'horari de visita serà de les 9 del matí a les 7 de la tarda. Un programa que també inclou una exposició, balls del segle XVIII, exercicis i formacions d'infanteria, desfilades i visites guiades tant al castell com a la Torre de Solsona. El Festimariu ha assolit el ple a la majoria d'espectacles d'enguany i activitats del programa. La Fundació Planes Corts ha valorat positivament el desenvolupament de la quarta edició del certamen i considera l'esdeveniment com un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. I les Fallers de l'As, que han rebut el 27è Premi Estel per la recuperació d'una tradició ancestral al Pirineu. El president del Parlament, Josep Rull, va felicitar els fallaires dissabte passat, moment de lliurament del guardó, perquè diuen aporten estima al país, arrelen a la terra i projecten al món. El guardó promogut per la JNC i Junts es va entregar a la Torre Solsona. I Rialp, que acollirà la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. S'espera la participació de 19 colles. Concretament, també hi serà la confraria de Sant Antoni de la Seu d'Urgell, que va ser anfitriona de la trobada l'any 2024. En total, per a la cuina es faran servir 3.000 quilos de llenya de pi. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornem amb més notícies i ampliades a les 7 del vespre.
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermin.com.
1: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350-235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
2: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica i l'habitabilitat i accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat i suposarà una inversió global de 225.000 euros. Això ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
3: Contents de seguir avançant amb el Pla de Barris, contents de poder seguir desenvolupant les actuacions definides allà i contents de que aquesta setmana hagi tocat tres concretament, 82.500 euros per habitabilitat, 82.500 euros per aquesta eficiència energètica i 62.500 euros pel que fa a façanes, a pintura de façanes i rehabilitació de façanes. Per tant, contents de poder fer aquesta primera convocatòria, més enllà de tot el que ja hem anat fent, que són moltes coses, projectes, licitacions ara ja de carrers, etc. I esperem que s'hi presenti molta gent, que és la intenció, que el nostre centre històric pugui lluir i a partir d'aquí doncs, que tothom que tingui una casa, un habitatge, un edifici, una comunitat de veïns, doncs, que pugui acollir-se a aquesta convocatòria. Tothom es pot presentar, que tothom fins i tot es pot presentar a totes dues convocatòries a la vegada, a totes tres, perdoneu. Són acumulatives perquè com són d'aspectes diferents, doncs es poden acollir a façanes, es poden acollir a habitabilitat i es poden acollir també a l'eficiència energètica. Esperem així doncs, fer aquest impuls, que és el que volem pel centre històric, de millora, de al final de rehabilitació i de bueno, al final que és la nostra

0: ànima i volem que llueixin tots els sentits.
1: Les subvencions s'adrecen als edificis inclosos en el Pla d'Excel·lència del Centre Històric i els diners procediran del pressupost municipal per a la conservació del patrimoni arquitectònic i la millora de la qualitat de vida del veïnat. En definitiva, vol ser aquesta línia de subvencions un benefici per als particulars.
0: Nosaltres no podem fer tot. Els particulars han de col·laborar i aquí el que fem és posar-nos al costat dels privats, que són, al final, els propietaris d'aquests edificis, d'aquests habitatges, i el que pretén aquesta actuació és impulsar, ajudar a aquesta rehabilitació, a vegades pot ser fins i tot integral del que es vulgui fer. Per tant, aquesta primera convocatòria de 5 que es faran vol, al final, fer aquesta millora decidida del nostre centre històric.
1: Pel que fa a la rehabilitació de façanes, la convocatòria compta amb una despesa autoritzada de 62.500 euros. En el cas de l'eficiència energètica, es disposa d'un pressupost de 81.250 euros. I, finalment, les intervencions en l'àmbit de l'habitabilitat i accessibilitat tindran un pressupost també de 81.250 euros. Pròximament es publicaran les bases completes i el termini de presentació de sol·licituds als canals oficials de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu han posat en marxa el projecte TeleUCI. És un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al Servei d'Urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte Crític.cat, impulsat pel Departament de Salut i a la xarxa territorial Lleida Pirineus. Una tecnologia que es basa en un sistema de teleassistència amb càmera robòtica de la companyia Teladoc Health, instal·lada al servei d'urgències del centre de la Seu, que permet establir una connexió audiovisual en temps real amb els professionals de la unitat de cures intensives de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests professionals poden valorar l'estat clínic dels pacients, revisar proves complementàries i participar en la presa de decisions assistencials conjuntament amb els equips locals. La instal·lació del sistema i la formació dels professionals es va dur a terme el 18 de juny i des d'aleshores el projecte ja està operatiu. I els comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per reclamar millores en el servei de bus entre la Seu d'Urgell i Lleida, en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol amb l'eslògan "A la Seu no som de segona". Ja suma 800 firmes. La formació política denuncia les mancances del servei de transport i proposen diverses mesures urgents per aconseguir que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. Ho explica el cocoordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran, Mario Mata.
2: Sí. Bé, la Seu en Comú i el Comuns del Pirineu Aran hem llançat una campanya recollida de signatures per demanar l'ampliació de les freqüències d'autobús que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida. Unes freqüències que creiem que d'avui són suficients, amb només dues freqüències diàries, i demanem que aquestes freqüències s'amplin. També que tingui una parada l'autobús a l'Hospital Arnau de Vilanova i que els autobusos siguin accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Aquest llançament de campanya que es va fer en el mes de juliol, la veritat que hem tingut una molt bona acollida, amb més de 800 signatures en només un mes de campanya, i això per el que copsa és que la gent, els ciutadans, està fent aquesta demanda també a les institucions.
1: Una campanya de recollida de signatura activa encara amb carpes al carrer i mantenint la disponibilitat de signatura en línia per a totes les persones que vulguin sumar-se a la petició. La proposta, que consta de 8 punts, es debatrà ara en els propers mesos a la Comissió de Territori i Habitatge.
2: Des dels comuns el que hem fet és portar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya perquè poder fer arribar aquesta signatura, aquesta petició del territori, i a partir d'aquí doncs el que farem és fer el seu recorregut parlamentari, doncs demanant que la Generalitat tingui en compte aquesta petició i que actuï per poder ampliar el nombre de parades, el nombre d'expedicions al dia, i que aquests autobusos siguin accessibles per persones amb mobilitat reduïda.
1: En definitiva, una proposta que exigeix la millora de les freqüències i els horaris, que es tingui en compte la interconnexió amb el bus a demanda, garantir l'accés a persones amb mobilitat reduïda i la inclusió a la tarifa única integrada. 7 minuts passen de les 7 de la tarda. L'INEF Pirineus ha donat aquest dilluns el tret de sortida al curs acadèmic 2026-2027 amb la jornada d'acollida adreçada al nou alumnat de primer curs del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, el CAFE. Enguany, 46 estudiants han iniciat els estudis al centre urgellenc amb un total de 32 noies i 14 noies. N'ha parlat del tret de sortida al curs Sílvia Puigarnau, que és la directora d'INEF Pirineus.
3: Doncs bé, avui és el primer dia que tenim els alumnes de primer curs. Ja sí que vam començar amb els alumnes de tercer, quart i segon curs la setmana passada, amb, per exemple, amb esports, com podeu veure aquí darrere són els alumnes de tercer, que ja estan doncs, tecnificant amb el piragüisme. I res, doncs estem molt, molt contents per aquest curs. Tenim uns 45 alumnes de primer, de nova matriculació, i bé, ara ja tenim la dinàmica amb vista en aquest edifici, que creiem que serà l'últim any que estarem ocupant els espais de les monges i d'altres espais. Per tant, contents i treballant ara aquest curs, tant per la qualitat, per la millora de l'entesa amb nosaltres i el territori, la col·laboració, i treballar cap a aquest edifici que també serà d'ús públic.
1: Els joves van ser rebuts per l'equip directiu ahir al Parc Olímpic del Segre i van participar en una cursa d'orientació, una activitat esportiva destinada a facilitar el coneixement entre els estudiants i afavorir la cohesió del grup en un entorn lúdic i també distès.
3: Hem decidit fer un acte una miqueta més íntim, més distès, en el que els hi presentarem al professorat d'una forma divertida i deixarem les autoritats doncs, en altres ocasions, per tampoc no saturar-les, que ja els tenim prou saturats i també van vindre a les portes obertes. I això, no? Pues ara hem començat amb un raid, com cada any, a l'alumnat, i després doncs, els hi farem aquesta distesa acte de benvinguda per a després ja començar classes de piragüisme, no? Com ha de ser, no? Com estem aquí a la Seu d'Urgell, hem tingut ara una final de la Copa del Món i començaran a les 3 de la tarda avui amb piragüisme aquí al Parc del Segre.
1: Sílvia Puigarnau, que també fa referència als canvis en el pla d'estudis.
3: Degut a que encara acadèmicament depenem de l'INEF de Lleida, a l'INEF de Lleida hi ha hagut, degut a una adaptació al BOE, hi ha hagut un canvi de pla d'estudis i per tant nosaltres l'estem també adaptant. Per tant, aquests alumnes de primer seran el primer curs del nou pla d'estudis que mantenim conjuntament amb INEF Lleida i esperem doncs, que amb la nostra independència en un mig plaç també puguem elaborar un pla d'estudis nou i més adaptat al territori. Les matèries han d'estar distribuïdes de forma diferent, llavors sí que alguna assignatura canvia d'ubicació, alguna assignatura canvia de tipus de matèria, són dos o tres detalls que sí que hi ha i nosaltres aprofitem per continuar amb l'adaptació de les assignatures vinculades al territori, afegint pràctiques per la necessitat que tenim aquí i al territori i amb la pràctica dels mateixos esports en el medi natural.
1: La nova promoció s'incorpora a INEF Pirineus en un curs en què el grau en CAFE impartit a la Seu ha obtingut una nota de tall de 9,23, la segona més alta de Catalunya en aquesta titulació. El grau ha rebut un total de 553 sol·licituds, 134 de les quals en primera preferència. Aquesta darrera xifra representa un increment superior al 52% respecte del curs anterior, quan se'n van registrar 88. D'aquesta manera, la proposta formativa ha rebut prop de 3 sol·licituds en primera opció per cadascun dels 46 estudiants que finalment inicien els estudis aquest curs. El Castell de Castellciutat i la Torre de Solsona seran l'escenari dissabte 26 de setembre d'una jornada de recreació històrica dedicada a la Guerra de Successió i a la capitulació de Castellciutat de 1713, un episodi clau de la història de la Seu i del Pirineu. Al llarg de la jornada, el públic podrà descobrir com era la vida militar i la defensa de les fortificacions del segle XVIII a través d'un campament austriacista, amb tendes reglamentàries i indumentària d'època, a més de diverses activitats. L'horari de visita serà de les 9 del matí a les 7 de la tarda. La programació començarà a 11:15 amb una demostració de balls històrics del segle XVIII que oferirà una recreació de les danses i tradicions d'aquell període. A les 11 del matí també tindrà lloc una recreació històrica amb desfilada i visita guiada a la Torre de Solsona. Lluís Obiol serà l'encarregat de conduir la visita guiada al conjunt històric. Les propostes es reprendran amb una exhibició de combat. També recrearà l'enfrontament entre un escamot de miquelets austriacistes i tropes borbòniques. La recreació inclourà descàrregues de fuselleria amb pólvora. dir que les Falles de l'As van rebre dissabte el 27è Premi Estel atorgat per la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i a la identitat pirinenca. L'acte celebrat a la Torre Solsona va plegar mig centenar de participants i va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Josep Rull, orgullós d'entregar el premi.
4: Per mi ha sigut molt emotiu poder participar en el lliurament d'aquest 27è Premi Estel en els Fallaires de l'As, perquè les falles són patrimoni de la humanitat, però perquè representen allò més tel·lúric, allò més intens de connexió amb la terra, amb la natura, amb el millor de nosaltres. Però clar, en el cas de l'As es produeix un miracle, que és que Carles Gascón, regirant papers en el Consell Comarcal, descobreix que hi ha un document del segle XVI que diu que ja s'hi feien falles.
1: La benvinguda a l'acte va anar a càrrec de Jana Cortés en representació de la JNC de l'Alt Urgell. Posteriorment van intervenir Jordi Fàbrega i Josefina Lladós, que van destacar la importància de la descoberta del document històric que va permetre recuperar la memòria de les falles. I la quarta edició del Festival de les Arts i la Cultura de Festimariu ha acabat aquest diumenge amb un nou èxit de participació en la trentena d'espectacles i propostes de diferents disciplines, programades des de divendres i durant tot el cap de setmana. De fet, la majoria d'espais on es van desenvolupar les activitats es van omplir de públic. Aquest ha estat el cas, per exemple, de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, on dissabte a la nit va tenir lloc el concert de Roger Mas davant de més de 150 persones i amb les localitats exaurides. Valoració positiva de la Fundació Planes Corts en relació amb el Festimariu, en parla Montse Ferrer.
5: Doncs ja tenim acabada la quarta edició del Festimariu. Ha estat superintens, han estat 3 dies aquest any, hem ampliat, ja sabeu, la tarda de divendres amb la presentació del llibre del Paco Boya i el concert de la Celeste Elias de Santi Careta. La resta de la programació, bueno, i fins i tot divendres, totes les actuacions i els actes previstos s'han omplert, és a dir, si hi havia un aforament de 150, si hi havia un aforament de 7, vull dir, tot ha estat a petar. L'espectacle de l'Esperanceta va ser boníssim, de l'Esperança de Casa Garcia, va ser boníssim, i la plaça Major, que no sé com vam cabre, però vam comptar unes 350 persones, la gent sentava per terra, de peu, totes les cadires. La veritat és que ha sigut una edició que penso que significa la consolidació, no? La consolidació d'un festival que la gent comentava, doncs, que era com molt equilibrat, molt transversal. Han agradat molt les obres dels artistes, tant la exposició col·lectiva com després la instal·lació del carrer. Saps? Vull dir, es respirava molta felicitat i molta satisfacció.
1: Montse Ferrer, que considera l'esdeveniment com un punt de trobada de diferents actors de l'àmbit artístic i cultural. El Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a l'N260 després d'un cap de setmana amb 4 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat aquest dilluns en declaracions al programa Aquí Catalunya de la SER que els accidents han estat diversos i no responen a un patró clar, però ha assenyalat l'Eix Pirinenc com una de les vies que preocupa, especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes. Lamiel ha avançat que aquesta mateixa setmana s'analitzarà amb els Mossos d'Esquadra possibles mesures a la carretera. Entre les opcions ha apuntat a concentrar per saturació de controls en alguns punts. Lamiel ha explicat que l'N260 presenta característiques molt diferents segons el tram i que, per tant, les actuacions també hauran de ser adaptades. En aquest sentit, ha citat específicament zones de l'Alt Urgell, el Pallars, el Ripollès i la Cerdanya, com ara el Port del Cantó, la Collada de Toses. Divendres, recordem-ho, un motorista de 39 anys i veí de Sallent va morir en un xoc frontal contra un turisme al punt quilomètric 237,5 de la via. Rialp, al Pallars Sobirà, acollirà el 3 i 4 d'octubre a la plaça de les Escoles la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. L'esdeveniment que reuneix de forma anual i itinerant diverses agrupacions que mantenen vius els àpats populars centenaris cuinats amb grans calderes de ferro comptarà enguany amb la participació de 19 colles vingudes de Catalunya, França i Andorra. En parla el qui és el diputat de promoció econòmica, Jordi Verdú.
6: Receptes, àpats, es parla també també d'aquests plats populars centenaris, cuinats a foc lent, en grans calderes, i que formen part de la nostra història, de la nostra identitat, i que personalment també és un plaer, doncs, després de parlar amb l'alcalde, de poder acompanyar-vos en aquesta presentació molt lligada amb Gust de Lleida, que puguem trobar, doncs, l'encaix per col·laborar amb vosaltres, per ajudar-vos a fer-ho possible, perquè valorem especialment, doncs, que aquesta trobada es pugui dur a terme a la nostra demarcació, que en aquest cas a Rialb.
1: Gerard Sabarich, alcalde de Rialb, ha assenyalat que Rialb va entrar a la federació fa 4 anys i ha dit que és una festa més que centenària.
7: Manifestar que per nosaltres és un orgull el fet de poder acollir al nostre municipi els propers dies 3 i 4 d'octubre aquesta trobada. Nosaltres, com he dit abans, fa poc temps, som novells dintre de lo que és la Federació de Ranxos, Escudelles i Sopes Històriques de Catalunya, però, com us deia a l'inici, doncs el Jordi, el tinent d'alcalde, s'ho va prendre molt personal el fet de poder posar en valor tot el que nosaltres fem, perquè en el cas de Rialb és una festa més que centenària, tot el que fa referència al dimarts de Carnaval, on fem l'escudella, a més fem una truita d'espinacs.
1: La previsió és que sigui una de les edicions amb una participació més alta, ja que comptant les colles oficials de la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya i diversos convidats, s'espera la presència d'unes 2.500 persones. I dic que la Generalitat restaurarà la tartera del Sollo, que està ubicada dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i és el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. La intervenció esdevindrà l'obra a més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya. Concretament, s'actuarà al llarg del sender que connecta el refugi de Vall Ferrera amb el port de Sollo a 2.910 metres. La tartera va quedar malmesa l'estiu passat arran d'una forta tempesta i des de llavors els excursionistes s'han de desviar del traçat original per un pendent més abrupte i menys consolidat. De l'actuació en parla el que és el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga.
8: Sí, o sigui, accedir al sostre de Catalunya és un itinerari molt atractiu, que no necessita promoció, no el promocionem, perquè es promociona sol, i és el itinerari més freqüentat del parc, i per tant és on es donen més fenòmens d'erosió. I per tant, el que volem fer ara amb aquesta obra és corregir aquest impacte. Sempre el tindré.
1: S'actuarà la tartera del Sollo per millorar la seguretat i també per protegir la sargantana pallaresa, que es troba en perill d'extinció. Fins aquí les notícies d'aquesta jornada. Avançar que demà parlarem de les oficines de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell. Reobriran el 21 de setembre després d'estar tancades per falta de personal. El ple de l'Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat una moció d'Esquerra per demanar la reobertura efectiva i continuada del servei presencial a la nostra ciutat. Un ple de la Seu que també va aprovar ahir dilluns una moció de suport a la Seu per Palestina davant les sancions a 3 membres. La proposta presentada per la CUP reclama deixar sense efecte les multes per un total de 1.300 euros i revisar els procediments sancionadors vinculats a les mobilitzacions de suport al poble palestí. Avui, una jornada en què la sala l'única de la Seu ha explicat quina serà la programació fins al pròxim mes de juny. S'estrenarà abonament multipersonal en la seva tercera temporada i arrenquen aquesta temporada 2026-2027 amb l'obra La Pastora de la companyia La Fanga Escènica, que es podrà veure ja aquest dia 19. I el termini per optar les beques d'estudis tecnològics que ofereix la Fundació PEUSA finalitza l'1 d'octubre. La iniciativa s'adreça a estudiants de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin fent estudis universitaris o cicles formatius de grau superior, sempre en l'àmbit tecnològic. Ara sí, punt i final. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les 8 connectarem amb Catalunya Ràdio. Molt bon vespre.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
3: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40. Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: mal acaba.
1: Bona tarda. Bona tarda.
2: A veure, Salmo, el Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions del 2029. Això ho hem sabut avui.
1: Sí, senyor, hi ha hagut reunió del comitè executiu de la UEFA, Salònica, i s'ha decidit que el Camp Nou sigui la seu de la final de la Champions de la temporada 28-29. Competien al Camp Nou i Wembley, i per tant la UEFA ha acabat apostant per la ciutat de Barcelona i pel Camp Nou, un reforç també, sens dubte, al projecte de reforma del Camp Nou per part de la Junta Directiva, d'un Joan Laporta, que ha mostrat la seva satisfacció per aquesta decisió de la UEFA.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
2: Jo recordo molt l'última vegada, la final del 99, perquè aquesta serà la tercera vegada que el Camp Nou acull una final de la Champions. La del 99 és aquella mítica de la remuntada impossible del United davant del Bayern, però n'hi ha una primera del 89, aquella golejada del Milan davant l'Steaua, 4-0, i que vaja, el Milan va fer amb Van Basten, amb Rijkaard, amb Gulli, va fer el que va voler amb els romanesos. Per cert, que avui també, com que som a la prèvia del partit que jugarà demà el Barça contra el Racing, Flick ha fet roda de premsa i ha parlat gairebé, no sé si tota la roda de premsa o bona part de la roda de premsa, de la candidatura de Lamine Yamal per la pilota d'or.
1: I ha dit coses molt interessants Hansi Flick. Una d'elles, per exemple, que li comença a fer bola tot aquest tema de la pilota d'or, que té ganes que s'acabi, però al mateix temps hi ha hagut un moment en què li han preguntat si li semblava lògic o si li semblava normal que el Barça i els altres clubs estiguessin fent campanya d'una manera tan descarada per cadascun dels seus jugadors. És veritat que aquesta és una pràctica que, diguem-ne, els últims anys ha anat a més, que fins ara no era tan habitual que els clubs en aquest moment de la temporada obertament ni anessin a fer campanya de manera descarada per un jugador. I Hansi Flick ha dit que sí, que ell hi estava d'acord, que ho entenia, que els clubs havien de defensar els seus actius i que això formava part del negoci de l'esport. Això sí, respecte a l'entrevista de la

0: Yamal a Movistar amb el Jorge Valdano, on Lamine Yamal deia obertament que mereixia aquesta pilota d'or. Hansi Flick ha defensat les paraules de Lamine, però al mateix temps també ha deixat anar un petit toc d'atenció cap a Lamine.
1: I think he's honest and he has the self-confidence.
2: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
1: The important trophy.
3: Molt bé, doncs amb aquest Barça Racing, la TDT començarà a les 8. TDT demà festiva, perquè demà una TDT especial, 50 anys de futbol en català, on els equips de la TDT i del que t'hi jugues, del Barça a la SER, es fusionaran per poder fer aquesta transmissió conjunta. Gràcies, Salmo, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé.
3: Fito, alguna cosa més? No sé, entenc que encara no tenim 11 del Madrid, per aquesta visita que tenen a 2:15 davant.
4: No, tenim. Amb Ancelotti anaven molt de pressa, de moment amb Mourinho doncs van una mica més tard.
3: Molt bé, qui juga ara ja, a banda d'aquest partit de primera que ja ha començat a Mendy Sorrosa, de moment sense gols, a la B 0, València 0, és l'Eredivisie, l'Ajax de Mitchell.
4: Sí, i crida l'atenció perquè és suplent Marc-André Ter Stegen, no juga d'inici, tercera jornada de l'Eredivisie contra el Willem II, tampoc juguen ni Jofre Torrents ni Víctor Sikankov.
3: Molt bé, me'n vaig ja cap a tu, Butarque, perquè veig que és a punt de començar la segona part, i Sònia, hi haurà canvis, l'Espanyol.
5: Hi haurà canvis, entren Brian Zaragoza, Marcos i Edu Expósito i marxen Hinojo, Moscardo i Bausa.
6: Triple canvi, és el que esperàvem, no esperàvem menys.
5: No n'ha fet quatre com demanava el Maiola, no, però s'apropa bastant, Marc, el que tu comentaves, els canvis.
7: Sí, sí, són tres dels que jo hauria fet entrar i tres dels que hauria deixat a la dutxa al descans. Només m'ha faltat el de Calatrava dins, també, per jugar-nos la... Potser sí. Jo hauria jugat directament amb aquest 4-3-3 experimental, si vols, però amb Calatrava i Javi Hernández d'interiors i acabar-me de jugar una mica més. Però vaja, m'agrada aquests tres canvis perquè havia de tocar coses, sobretot al mig del camp, i que l'equip millori.
3: Sara, què et sembla?
8: Doncs m'agrada perquè jo crec que Brian Zaragoza és un jugador que té una xispa i una velocitat que en qualsevol moment del partit amb una jugada individual pot arribar amb molt perill, i avui, que és un dia que a nivell col·lectiu no surt res, que no tens la pilota, que pilota aturada tampoc estàs tenint moltes ocasions, doncs sempre pot aportar moltíssim. I aviam, la claredat d'Edu Expósito, que és un termòmetre al mig del camp i et dona sempre equilibri, m'agrada molt.
3: Bé, doncs veurem si els canvis funcionen, perquè, home, per poc que faci l'Espanyol, segur millorarà la primera part.
6: Doncs ja ha començat aquesta segona part, el sol que ja pràcticament comença a dir-nos adéu.
9: No, ara ja no el teniu, si no es veu.
5: No, però encara sí, hi és, sí que hi és. Tu no el veus, però hi és.
6: Sí. Ah,
3: hi heu notat que ha canviat la temperatura?
6: Sí, oh, una mica.
9: Sí. I la part positiva és que quan cau el sol a Butarque és preciós.
6: Espera, Sara, compte que hi ha falta. Falta de Cabrera, que ha arribat tard.
5: Bona la broma.
6: Falta a Unai López. Falta claríssima, perillosa pel Rayo.
3: Com va?
6: A 4 metres o 3 metres a la frontal.
3: Com pot fer aquesta falta
9: ara
3: a la mitja lluna?
6: Aquelles faltes de dir, m'és igual tot, ja tu vinga.
3: Home, però és que no pots concedir una falta a la mitja lluna.
6: No, i es veia que no arribava la pilota ni ha volgut fer la falta.
9: I protestant quan és falta molt clara.
5: Sí, hi ha un moment semblat que semblava que li ensenyava
9: la groga, no? Sí, sí.
6: Perpendicular al pal esquerre de Dimitrovic, i és, doncs mira, a uns 20 metres de la porteria. Són, sí, uns 4 metres de la frontal.
5: Marcos està estirat a terra. És Marcos o Javi Hernández? No ho veig bé.
6: Diria que és Javi. Aviam, a prop de la pilota, Pedrosa... I l'altre és, no li veig el dorsal, és Unai. Unai López, i Pedrós la picarà Unai amb la dreta. O Pedrós amb l'esquerra. Jo crec que serà Unai. Cap a la pilota, Pedrosa, Unai, Pedrosa... Unai amb la dreta, fora. Per sobre del travesser. Servei de porteria per l'Espanyol. A veure si canvia una mica la història, la pel·lícula d'aquest partit en aquesta segona part.
3: Per cert, que ara que parlàvem d'aquesta falta de Cabrera, que no li ha ensenyat la groga a l'àrbitre, avui a Tiempo de Revisión hem tingut la jugada de l'Osasuna espanyol. Carla, que tu et vas mullar i vas dir que era penal en contra de l'Espanyol, la recordes? La tens al cap?
9: Sí.
3: i que es va salvar l'Espanyol perquè no la va xiular l'àrbitre, doncs aquesta jugada l'han seleccionat i avui ha sortit, eh?
4: Sí, i el CTA el que diu és que es va equivocar tant l'àrbitre de camp com el de VAR perquè hauria d'haver xiulat penal i en cas de no xiular-lo
3: al VAR... De Riedel a Raúl García.
4: De Aro, correcte. Sí. Sí, al minut 12 ja guanyant l'Espanyol 0-1, però avui el Tiempo de Revisió han explicat que l'àrbitre hauria d'haver xiulat penal.
10: M'han donat la raó.
3: Llavors... No, t'ho volia reconèixer.
10: Gràcies,
3: perquè...
10: gràcies. Puc dir una cosa?
3: No, i tant.
10: El Ballar se'n va equivocar.
3: Bé, el Ballar sempre va en contra.
10: Ara que no hi és.
3: Sempre va a la contra, el Ballar.
6: El Ballar ho va dir una mica amb la boca petita.
3: És cert que aquell dia, mira, una decisió arbitral va caure a favor de l'Espanyol, però la Carla va ser molt clara i va dir que...
10: És que quan parla el Ballar et va mirant i et va fent la careta aquella, llavors
3: tu jo li deia, home... Compte,
6: Marcos, interior de l'àrea, xut, l'ha tret la defensa. Va, que sembla que l'Espanyol fa una altra cara.
7: Sí, i canviant el sistema i tot, perquè ara és un 4-3-3 claríssim.
3: És que el mig del camp necessitava canvis.
7: Sí, però no només de jugadors, sinó també el sistema, perquè ara ataca d'una manera diferent. Normalment l'Espanyol construeix amb tres al darrere, deixava Hinojo en centrals, i ara en canvi el C. Hartman ja l'incorpora molt més amunt, amb Omar a la dreta, i al mig del camp és Urco, mig centre, amb Edu Expósito interior a la dreta, i Javi Hernández interior a l'esquerra, i Marcos Fernández és l'extrem dret.
6: Mira, Capella una pilota, l'avantatge és pel porter, l'avantatge és per Audero, que salta i agafa la pilota, no hi ha arribat Marcos, però l'Espanyol, com a mínim, sí, fa una altra cara i té més la intenció de tenir la pilota d'arribar a l'àrea del Rayo, i ja hi ha arribat un parell de vegades. Ara un desplaçament llarg de l'equip de Vallecas que talla amb el cap Brian Zaragoza.
5: I David, tenies raó, tindràs raó, molt haurien de canviar les coses perquè, atenció, 3.742 espectadors, dubto que hi hagi cap partit de primera aquesta temporada.
3: Segur.
5: Que hi hagi menys gent.
3: Em sembla impossible.
5: Pitjor entrada aquí a Butarque.
3: Em sembla impossible que hi hagi en algun partit de primera divisió d'aquesta temporada, i mira que es juguen partits, que hi hagi menys de 3.700 espectadors.
6: Hauria de ser directament a porta tancada.
3: Sí, exacte.
4: No, clar, llavors segur, Sergi.
6: Sí, sí, per això, diguem, si no és via una sanció, no... No sé, és això que dieu.
10: Al camp de l'Eiber hi ha molt poca capacitat, però no tan poca.
5: No, però no fan aquests números.
10: No.
6: Compte que ara ataca el Rayo amb una pilota a l'espai per la banda dreta. És Sitashvili que va per terra. L'àrbitre no assenyala res. Pedro Díaz, Camello, lo providencial Omar. Omar s'ha llançat a terra i li ha pres una pilota a Camello quan ja carregava la cama i era a punt de fer sol com un mussol al cor de l'àrea. La rematada porteria. Ha estat molt bé Omar en aquesta acció defensiva.
7: És la tercera de característiques similars, fins i tot la primera és la que acaba amb el gol inicial del Rayo, però no per culpa seva.
6: La rematada Javi, no corna! La rematada de Javi des del punt de penal, després d'una centrada des de l'esquerra de Brian Zaragoza.
7: Molt bona.
6: Boníssima l'acció de l'Espanyol, que n'ha tret un corna d'aquesta acció.
5: El tercer del partit, el primer de la segona.
7: La centrada amb l'exterior. Una molt bona connexió de Marcos per fixar i després donar temps i espai a Brian, i la centrada amb l'exterior de Brian Zaragoza és molt bona.
6: Picarà el corna des de la banda dreta a l'Espanyol. Vinga, va, que pugen les torres. Urco, Cabrera, Riedel a l'interior de l'àrea, Roberto a la petita. Cap a la pilota, el segon pal, allà aquí hi ha Hartman. Hartman des de la frontal. A veure, no la perdis, Hartman. El tapa Camello, el pressiona el davanter del Rayo. Pilota per Brian Zaragoza, que evita que marxi la pilota fora de banda. Hartman vol fer la centrada a l'interior de l'àrea, la talla un jugador del Rayo. Finalment se la treu de sobre l'equip de Vallecas.
7: El risc en aquesta segona part és el que hem vist en l'últim atac del Rayo, i és que per primera vegada, amb molt de temps, incorpores els dos laterals a l'atac. Clar, si perds la pilota, pots quedar desguarnit si Urco no fa un bon desdoblament defensiu per estar pendent de cobrir aquest possible atac ràpid del Rayo amb els centrals. Això ho ha de tenir en compte l'Espanyol.
3: La cara de l'equip és una altra, eh?
10: Ha canviat molt, i tornant al que és més bàsic, perquè aquesta acció abans del córner és una conducció pel carril central, una passada a l'esquerra i una centrada a l'àrea. Ja està, punt. No s'ha de complicar tampoc l'Espanyol.
6: Hem de fer un golet abans de la mitja hora i l'últim quart d'hora o 20 minuts per empatar el partit. Oh. I amb un empat, tal com ha anat el partit.
3: Ja, home, i tant, no, home, firmem tots.
10: El signes, Sergi, el signes.
3: Sí.
6: Home, sí, ara, però segur que surt algú que em dirà, conservador, anem a buscar la victòria. Sí, sí.
3: No. Bé, quan estiguem empatant, aleshores ja et diré que ets conservador. Però ara...
6: Però vaja.
3: Tothom firma l'empat.
6: Som al 7 de la segona part, el 52 de partit. Compte el xut des de la frontal de l'àrea de Ràtzio. Toca les cames de Cabrera, és banda pel Rayo.
5: Ara la jugada anterior a Dimitrovic li ha fotut una esbroncada, Omar, espectacular.
3: M'hauria encantat tenir un micròfon al vestidor, al descans del partit de Butarque, al vestidor de l'Espanyol, per veure Manolo i sentir-lo.
6: Home, avui és d'aquells partits de bronca, eh?
3: Home, i tant.
6: No sé quin tracte té Manolo amb els jugadors, però vaja, jo quan jugava segona regional i fèiem una primera part així, la bronca, el descans era descomunal.
3: I tu t'encaraves o baixaves el cap?
6: Jo havia d'encarar-me, jo baixava el cap i...
3: Hi ha jugadors que s'encaren, ja ho saps.
6: No era el meu cas. No.
3: No eres contestatari.
6: A la vida, els que hem jugat a futbol una mica, encara que sigui d'una forma molt amateur, a la vida ens han clavat bronques més bèsties que el descans d'un partit de futbol. Vaja, almenys és el meu cas.
3: Però el Montblanc sempre jugàveu bé.
6: No, sí, els nassos. No.
4: Per cert, anava a dir que per tancar el número d'assistents a un partit més baix, la temporada passada va ser a Butarque, en un partit del Rayo.
3: Quan el Leganés era primera, eh?
4: Rayo 3.
6: Compte Roberto, que entra a l'àrea, fa un retall, encara Roberto xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Roberto! Ha marcat Roberto, ha marcat Roberto, ha marcat Roberto!
4: Que bona!
6: Ens l'han canviat! Ens l'han regenerat! Ens l'han renovat, aquest nano! Marca Roberto Fernández! Reconvertit en un davanter amb l'olfacte d'una guineu! I avui el necessitem més que mai! Amb l'instint implacable! Amb la punteria afinadíssima! Avui ha fet la jugada tot solet! S'ha construït ell mateix l'acció! Ha entrat a l'àrea! Perfil esquerre! Ha fet el retall, ha encarat, ha carregat la cama i ha posat la pilota allà on ha volgut, al pal llarg, allà on el porter sabia que no hi podia arribar de cap manera del món. Escurça diferències l'Espanyol, marca Roberto, el 2-1 al 54, 9 de la segona. Haurem de començar a pensar que el miracle és possible. Rayo 2, Espanyol 1.
5: El sisè gol d'Arro Roberto aquesta temporada, l'ha celebrat aixecat el puny, però no li ha dedicat gaire temps a la celebració, tampoc als seus companys, que convençuts sembla que estan de que això ho poden arreglar.
3: El retall que fa sobre Mujahid s'ha dit que és una delícia, però és que la rematada posterior, buscant pel llarg, encara és millor. És una jugada de talent. Si fos aquí al Ballar, m'agradaria sentir-lo, perquè és una jugada de talent, de davanter golejador, Maiola.
7: Sí, sí, és una acció que te la firma Ronaldo als anys 90, el davanter brasiler, perquè es desmarca amb molta potència, retalla amb l'exterior i la pilota li queda enganxada a la bota per deixar lliscar el defensa i, com dius, la rematada tensa, ajustada pel llarg per col·locació i potència, és imparable pel porter. La passada de Javi Hernández, que primer fa un control orientat magnífic per sortir de pressió i després amb l'esquerra li fa una passada amb la trajectòria de fora cap a dins per afavorir la cursa de Roberto, també és digna de menció.
3: La primera jugada vertical, Sara, d'aquest Espanyol en aquest partit i que acaba amb el gol.
10: Ho fa tot bé, Roberto. La desmarcada entre els centrals, agafant l'esquena i agafant un espai que després aprofita molt bé amb la retallada i després la manera en la que aixeca el cap i posa la pilota al pal llarg, difícil perquè ja estava força escurat, i agafa una rosca perfecta. Crec que és una jugada molt bona de Roberto, que se l'ha fet ell tot sol i que respon una mica al moment que està vivint.
6: Compte que l'Espanyol roba una pilota, Brian Zaragoza s'acosta al balcó de l'àrea, la deixa per Roberto. Roberto la vol tornar, Brian Zaragoza, llàstima. La tallada de defensa del Rayo.
5: Oh, l'han tingut aquí, eh?
3: Sí, era un 4 contra 3.
6: Compte la pilota llarga, la talla molt bé, Cabrera amb el cap, però la pilota encara la té el Rayo. És perillosa. Sergio Camello, balcó de l'àrea, la filtra a l'interior, la passada massa llarga, les mans de Dimitrovic.
3: Roberto Pichichi, per cert. Roberto Pichichi.
6: 6 gols, eh?
3: Sí, 6 gols, com partits. Camello, com Mbappé, com Lamine i com Rafinha.
6: És increïble per un davanter de l'Espanyol.
3: Ara haurem de refrescar la dada que tenien de Marañón.
6: Sí, després la buscarem. Sí,
10: i avui sisè gol en un dia en el que no li estava arribant ni una sola pilota en tota la primera part.
5: I és del primer partit que fa un gol a la segona part, perquè fins ara tots els gols els havia fet a la primera.
3: Per cert, el gol ha arribat just en el moment en què el Fitó ens donava la dada del partit amb menys assistència la temporada passada a primera.
4: A primera va ser a Butarque, un partit del Rayo, que va haver de jugar a Butarque pel mal estat de la gespa.
3: Jo t'he dit, el Leganés a primera? No, el Leganés no era a primera, era el Rayo jugant a Butarque.
4: Pel mal estat de la gespa de
6: Vallecas. La treu el porter! Quin xut Riedel, que s'ha disfressat de Beckenbauer i ha avançat amb la pilota conduint.
3: Anava dins, eh?
6: Zona sí, tres sí. Quarts. I ha carregat la cama i ha engaltat un xut que no... Vaja, no ha anat a gol per poc.
3: Perquè anava centrada.
6: Sí, sí, si va una mica més col·locada, si va una mica més col·locada, és un senyor gol de Clemens Riedel, eh?
3: Sí, sí.
6: Sí. Meva, com
3: ha dibuixat, a més, un efecte una mica canviat, que ha estat a punt de sorprendre el porter.
6: A veure, el corna, Cabrera, amb el cap, la refusa la defensa del Rayo, i torna Cabrera, i torna ara Mujahid, la refusa, no la treu el Rayo, hi ha un jugador del conjunt Vallecà a terra, pilota que se'n va cap al camp de l'Espanyol, tanca Omar, que és l'últim home, cap a ell va la pilota, i la distribueix a la banda esquerra per Harman, més a l'esquerra, Expósito, ara posa pressió, posa setge, l'Espanyol, Brian Zaragoza xuta a les mans d'Audero.
3: Firmeu l'empat?
10: Sí.
6: Ara no. Ara no, perquè...
3: Ha descrescut, eh?
6: Sí, home, perquè és que som el 13 de la segona.
3: Ha sigut marxar el sol i apareixer l'Espanyol, tu.
5: És que tot es veu diferent, sense aquell sol que feia.
3: Sí, sí, us heu fixat, eh? Marxa el sol i comença a sortir l'Espanyol.
6: No, no, l'empanada de l'Espanyol, que no vingués per la calor i el sol.
3: Empanada solar.
6: Sí, sí.
7: A veure, l'11 tampoc ajudava gaire.
3: Tampoc, tampoc.
10: El sol i l'11, sí.
3: Les dues coses.
6: Doncs sí, sí, no, això és una altra història. Crec que estem tots d'acord que la segona part de l'Espanyol no té res a veure amb la primera.
7: No, no, res a veure, i Manolo ha reaccionat. És a dir, no només ha fet tres canvis, sinó que amb aquest canvi de sistema, el 4-3-3, fixeu-vos que Javi Hernández està participant molt més en aquesta zona d'interior a l'esquerra. La primera part jugava d'extrem a la dreta, i ara entre ell i Expósito l'Espanyol comença a veure la llum.
6: Doncs ara mira, ara perd una pilota Patacís, munta el contracop l'Espanyol, Javi Hernández per l'eix, avança, la dona a la banda dreta per Marcos, que prova el xut. Llàstima! S'ha triat un palet Marcos Hernández a fer el xut, i un jugador del Rayo ja se li ha llançat a sobre.
3: Semblen els papers canviats, és a dir,
10: és que...
3: El que li ha passat a l'Espanyol a la primera part és el que li està passant al Rayo. Constants pèrdues, sí, sí. Bé l'Espanyol en la pressió, amb joc vertical, arribades, el que hem vist a la primera part.
10: Parlàveu abans de la possible xerrada de Manolo al descans. Jo m'imagino Manolo dient, tot el que heu fet a la primera part, al contrari.
3: Al contrari,
10: sí,
3: exacte.
10: Res del que heu fet a la primera part.
3: Però vaja,
10: part.
3: És el que dèiem, el canvi del mig del camp i de sistema, això ja ha tingut una incidència directa.
10: Sí, però pensa que contagia molt també la resta de l'equip,
3: sí,
10: perquè
3: esclar,
10: el xut que ha fet Riedel a la primera part només eren
3: no
10: passades
3: endarrere
10: fins a arribar a Dimitrovic.
4: És que l'Espanyol ja ha xutat més a porteria que el Rayo. Són dos xuts a porteria del Rayo, els dos han acabat amb gol, tres ja de l'Espanyol en aquesta segona meitat.
3: Clar, i ara a Vinyas San José li toca a ell fer els canvis, perquè evidentment no li funciona el que té el terreny de joc.
5: Exacte, ha fet dos canvis al Rayo, ha entrat Buaré i ha marxat Unai López, i ha entrat Òscar Valentín i ha marxat Mujahid.
6: Bé, doncs dos canvis del Rayo, 15 minuts de la segona part.
3: Ara hem vist una repetició, per cert, Sergi, del gol, amb un altre angle, on es pot veure l'efecte que dibuixa el xut de Roberto, i no és gens fàcil la rematada, perquè té molt poc angle, però aconsegueix fer una rosca preciosa per superar porter i enviar-la al pal llarg.
7: Sí, sí, sí, és un gran gol de Roberto. Patecis de central, ara, Sergi.
6: Sí, compte que avança Pedro Díaz, ja és a la zona de tres quarts, fa mitja volta enrere, cap a Ràtzio.
3: Per cert, ens hem quedat encara amb les ganes de saber quanta gent va anar aquell partit de Butarque de la temporada passada amb el Rayo.
4: 5.335 espectadors.
3: Aquesta és la més baixa de la temporada passada.
4: Correcte.
3: I era un Rayo contra...
4: Atlètic de Madrid. Rayo 3, Atlètic de Madrid 0.
3: Carai, doncs mira, ho hem superat.
4: 15 de febrer, feia menys calor.
6: Compte que ara hi ha una falta... No, diu l'àrbitre que no.
5: No hi ha res.
6: No hi ha res, una falta que semblava que havia fet un jugador de l'Espanyol, no sé si era Marcos. Marcos a Camello, quan marxava amb la pilota pel mig del camp.
10: Molt ben vist, perquè estava just al costat i no hi havia absolutament res.
6: Res, eh? Doncs s'ha deixat anar a Camello.
10: Sí.
6: Bé, ara surt amb la pilota des del darrere de l'Espanyol, va. Riedel a la dreta, enrere, cap a Cabrera. Queda molt de partit. I l'Espanyol ha d'anar a buscar, sens dubte, el gol de l'empat, perquè, com deia el David, s'han canviat les tornes, l'Espanyol està millor, el Rayo jo crec que li han pogut entrar una mica els dubtes, els nervis, i ara, doncs, l'Espanyol, mira, passada de Harman a la punta esquerra perquè corri, Javi Hernández, cap a ell va la pilota, encara Javi, Javi molt pressionat, encara Javi arriba a la frontal, que bé, el xut a les mans d'Audero. Quin xut més maco, més bonic, amb rosca, amb la dreta, que anava buscant el pal esquerre d'Audero. S'ha estirat bé el porter del Rayo i ha blocat la pilota.
3: També apareix la millor versió de Javi Hernández.
6: Torna a jugar el Rayo ara al mig del camp, a la banda esquerra.
3: Per cert, sense gols encara en el partit que ha començat a les 8 amb Endy Sorrosa, tot i que li han anul·lat un gol, oi,
4: al València? Sí, n'hi ha hagut un del València, l'ha fet d'en Juma, però estava en fora de joc. Al minut 17 ha fet aquest gol. Som ara mateix al 20, segueix l'empat a 0, a la vez 0, València 0.
3: A dos quarts de 10, Elx-Madrid, i tenim ja 11 de Mourinho.
4: Sí, el que crida més l'atenció és que no juga Jude Bellingham, el Madrid amb Courtois a la porteria, Trent, Alexander-Arnold, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa, Tchouaméni, Valverde i Güler al mig del camp, Vinícius, Mbappé i Diomandé, que avui torna a ser titular.
3: Fa 5 canvis, Mourinho, respecte a l'últim partit, que van jugar precisament contra el Rayo i que van guanyar 4-1 al Bernabéu.
6: Som al 63 de partit, el 18 de la segona part. I juga el Rayo, que ara busca, s'ha equivocat, Pate 6, buscant una pilota llarga, un desplaçament cap a la punta dreta, molt fort, que s'ha perdut directament per línia de fons, servirà de porteria Dimitrovic.
3: Què ha buscat Benyat San José, Marc, amb els canvis?
7: Bé, endarrerir la posició de Pate 6, que estava jugant de migcampista i ara farà de central, i renovar la zona de mitjos per tenir una mica més de pilota, i també penso controlar Javi Hernández. Per mi la clau del canvi de l'Espanyol és el sistema, però particularment la posició de Javi Hernández d'interior a l'esquerra. Estava jugant d'extrema a la dreta, que és una cosa que el Rayo encara no havia sabut veure.
6: Compte que és que Roberto ha caigut a terra quan la pilota no era allà a la seva zona.
5: Sí, un cop al cap.
6: Crec que algú li ha pogut etzibar alguna bufa, no?
5: Sí, un cop al cap, amb el colze.
3: Sí, Pate 6 estava al seu costat.
5: Sí, es toca el clatell.
6: Suposo que deu estar involuntari, sí. Entenc.
5: No, no ha estat res.
3: El colze.
10: A l'intentar guanyar la posició, Pate 6, aixeca el braç per sobre el cap de Roberto i li clava el colze sense voler.
6: Doncs vinga, va, que queda molt de partit i l'Espanyol pot fer l'empat, i tant. Brian Zaragoza al mig del camp, volia combinar de primeres amb Roberto, la passada ha estat defectuosa, el refusa el Rayo directament als peus d'Urco, Urco per Expósito, que ara envia un desplaçament llarg cap a la banda esquerra, el pilot arribarà a Brian Zaragoza, deixa que se'n vagi per la línia lateral, n'ha tret un out l'Espanyol, ja s'hi acosta Harman per servir-lo. Harman busca a Javi Hernández a prop del vèrtex, encara Javi protegeix la pilota, encara Javi, que bé Javi, marxa d'un, marxa de dos, encara Javi, s'ha tipat, s'ha embafat de pilota, li han acabat prenent. La té el Rayo a la banda dreta, mira, és que ara és collonut, eh? O sigui, ara és el Rayo qui li dura res la pilota.
3: No, Javi... és un partit invers.
6: Sí, sí.
7: És que has canviat completament al mig del camp, mantens Urco, però amb una posició més de mig centre posicional, i aquesta nova zona d'intervenció de Javi Hernández entre línies i d'Edu Expósito d'interior a la dreta és el que ha canviat el partit, l'ha girat com un mitjó, i clar, l'Espanyol comença a tenir més pilota, per tant està més preparat per recuperar-la ràpid quan la perd.
6: Compte Camello, que baixa una pilota molt lluny de l'àrea, però avança per l'eix, zona ampla, ja és a la frontal de l'àrea, al lado tapa Cabrera, se'n va cap a la banda esquerra, la filtra una pilota a la banda esquerra per Pedrosa, Pedrosa molt tapat també, la torna a Camello, Camello ara combina amb Pedro Díaz al balcó de l'àrea, a l'eix Pedro Díaz fa obertura a la banda dreta, rep el Sitashvili, lateral de l'àrea, vol fer jugada individual, la banda Harman combina amb Ratsiu, Sitashvili fora! El xut del georgià, marxa el pal pel pal esquerre de Dimitrovic. S'ha fet mal
5: Riedel
6: i Sitashvili, no?
5: Sí, s'han xocat, però ara ja sembla que Riedel s'aixeca sense cap més inconvenient. Sitashvili encara està estès a terra, parla ara amb l'àrbitre, que li diu que entrin les assistències. No es pot aixecar de moment Sitashvili. Ara entren les assistències mentre l'àrbitre parla amb el jugador i també amb Dimitrovic.
6: Ara haurà de sortir, no, del camp? Un minut.
10: Ell ha d'estar, sí, ha d'estar un minut fora.
6: Sí, sí. Doncs ja tenim joc aturat a Butarque, assistències a tenint Sitashvili.
5: Per cert, Sergi, que aquell partit pot ser que sigui el del Leganés 3, Espanyol 2, que Dimitrovic era el porter del Leganés i el Lega jugava Diomandé.
6: el Leguen jugava diumenge, sí.
7: Sí, sí,
6: digue'm la temporada.
7: Va marcar contra
5: l'Espanyol. El 2025, és l'única vegada que he vingut jo aquí amb l'Espanyol.
4: I va fer gol, diumenge.
7: Sí, sí, sí, va marcar. Sí.
6: Pot ser, sí, tot i que no és ben bé aquest...
5: No és aquest el partit que tu dius,
6: eh? Jo el que tinc jo al cap narrava l'Eudal. El que tinc jo al cap era un partit aquí molt dolent i narrava l'Eudal. Crec que era l'última temporada abans del descens a segona, la 22-23. Quan va quedar l'Espanyol aquí a Leganés, la 22-23?
4: Ara t'ho busco.
6: Busqueu-m'ho, a veure com va quedar. Perquè jo crec que és aquell partit que va ser horrorós. Aquest d'aquí que diu Soni també va ser dolent.
5: Sí, que va ser
6: compte, pilota per Expósito, fora! El xut amb l'esquerra, des de la frontal de l'àrea, d'Edu Expósito, que ha marxat per poc.
3: Està mastegant el gol de l'Espanyol.
7: Deixadeta de Javi Hernández i xut d'Expósito. Ells dos han canviat el partit.
6: Sí, sí,
7: el
5: ara 68. Ja es mereix l'empat, l'Espanyol.
3: Recordeu que la primera part tenia un 62% de possessió, més o menys, al Rayo, recordo així de memòria. Doncs ara la segona part, en el que duem de partit, 53% de possessió per l'Espanyol i sobretot, xuts a porteria, una bona pila. Em sembla que en són
4: 4
3: entre els 3 pals.
4: 7 totals, 4 entre els 3 pals, només 2 del Rayo.
6: Contra Marcos, Expósito fora! Bona jugada d'atac de l'Espanyol. El mateix Expósito és qui ha fet l'obertura a la dreta perquè Marcos, des del lateral de l'àrea, entrés a l'àrea i fes la passada a l'interior de la petita, ha continuat la jugada Expósito i la seva rematada ja molt forçat no ha estat bona, servirà de porteria al Rayo.
5: S'ha lamentat molt Marcos, també molt Manolo González amb les mans a la cara.
6: El partit és de l'Espanyol, absolutament.
3: Sí, sí, sí. Mereix ara mateix l'empat.
6: Mira, Urco, obertura per Omar, que està sol a la banda dreta, aixeca el cap, vol fer la centrada, topa l'esquena de Pedrosa, pilota fora del terreny de joc, és out per l'Espanyol. El 69 de partit.
5: Ja ha entrat Sitashvili.
3: L'afició del Rayo no deu entendre res.
6: Està tothom aquí molt, molt callat, eh?
3: No m'estranya.
5: Tenen tants fronts oberts.
6: Contra Marcos, interior de l'àrea. Encara Marcos s'acosta a la porteria. Fa la centrada enrere. La treu Pate 6. El Rayo que no sap ben bé com treure-se-la de sobre. Ara sí, d'una puntada Pedrosa. Directament fora del terreny de joc.
3: És que, us dic una cosa. Jugant així, tal com va el partit, si no canvia la dinàmica del partit, jo crec que l'Espanyol pot guanyar. No empatar, guanyar.
6: Sí, sí.
3: És que és amo i senyor del partit ara mateix.
10: És que el Rayo a la primera part no ha atacat com està atacant l'Espanyol en aquesta segona.
6: Ara hi ha una groga per Pate 6, que no sé ben bé per què li ha ensenyat.
10: Juraria que per protestar.
6: Igual que abans, Sitashvili també ha vist la groga.
10: Sí, per l'acció amb Riddle, que l'àrbitre ha considerat que era falta. És a dir, que li ha fet molt mal, Riddle,
5: molt,
10: aquella acció.
5: Molt, molt, molt.
10: I ara la de Pate 6 ha estat per protestar perquè en un salt amb Marcos, Pate 6 s'ha desfet, s'ha deixat caure i demanava la falta per no...
6: Posem una mica d'ordre a les targetes, és a dir, el Rayo l'han vist, Sitashvili 6, Pate 6 i qui més?
10: Unai López.
6: I a l'Espanyol algú, Sònia, diria que...
5: No.
10: Marcos
5: no.
10: Fernández.
6: Marcos Fernández. A veure, va, que la juga l'Espanyol, com no. Expósito, l'obre a la dreta. Per Marcos, Omar, enganxat a la línia. Omar enrere per Edu Expósito. Filtra, que bé, Marcos, molt bé. Enrere, al punt de penal, llàstima, allà no hi havia ningú. L'ha tret Oscar Valentín. Però l'Espanyol es planta amb molta facilitat a l'interior de l'àrea del Rayo, ara. Ara hi ha una falta de Riddle. Claríssima. Claríssima sobre Camello. Falta
5: la protesta moltíssim. L'afició.
7: Estava massa lluny, Riddle. Aquí ha d'estar més a prop de Camello, que és el davanter centre, que estava treballant en defensa, però aquí tu pots incorporar els centrals més amunt per després poder fer la pressió i ofegar la sortida del Rayo. Si deixes els centrals tan despenjats sense referència a qui marcar, Camello t'oxigena el joc del Rayo.
6: Mira, pausa,
7: està molt bé ara. La passada d'Expósito ha sigut increïble, Sergi, dins l'àrea per connectar amb Marcos.
6: Sí, eh?
10: Molt bon partit amb Marcos, també, eh?
3: Sí, sí, ha reactivat l'equip, clarament. Els canvis han ajudat moltíssim a l'Espanyol i és el que deia abans la Sara, és que ha contagiat a tot l'equip. és, vaja, és que és un Dr. Jekyll i Mr. Hyde. És que no té res a veure. El pitjor partit, la primera part, i un molt bon espanyol, la segona part.
10: És que, de fet, aquesta falta que ha fet Riedel abans de la pausa d'hidratació, jo crec que ha estat bé. Crec que també és una declaració d'intencions de dir, escolta, el Rayo no pot tocar a plaer i no pot agafar la directa i ser un equip vertical i buscar la profunditat, perquè l'Espanyol s'està volcant tant en atac que també té aquesta opció de que després haurà de tirar enrere si el Rayo aconsegueix robar una pilota o sortir al contraatac. Per tant, crec que també és un moment de l'Espanyol de dir, el Rayo no pot sortir del seu camp i després de tantes accions doncs ha d'arribar el gol de l'empat.
3: Bé, doncs podem sentir Beñat San José?
11: Primero, no estamos con energía del saque de primera. Entonces, primero, cerraros bien y cerrar las líneas. No, una vez que empieza, Jame, te tienes que juntar más a Pedro. Una vez que ya nos juntemos bien dentro, empezamos la presión. Salta la presión Pedro, salta Yango y cierra Álvaro, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero primero haceros juntos y después con balón. Los balones largos de Amonada están muy bien, ¿eh? Pero jugar en corto también va a parecer. Pedro, te tienes que acercar mucho al juego. No te puedes distanciar porque es clave, ¿de acuerdo, chicos? Hay que darle un punto más. Y los saques de banda...
12: Hostia,
11: ha sido el saque de banda, chicos. Mira al córner el saque de banda en ofensiva y en defensiva. Tenemos que estar mucho más fuertes. No podemos, regalar. Chicos,
3: bé, òptica interessant també la de Beñat San José, perquè veu com clarament l'Espanyol és superior i explica això, jugar més en curt, perquè clar, el Rayo es veu tan pressionat que busca la pilota llarga i perd, li crema la pilota constantment.
6: Doncs aquí som al 73, a punt d'arribar al 28 de la segona part del partit.
5: Farà un canvi l'Espanyol, entrarà Cala i marxarà Javi Hernández.
6: L'Espanyol perd 2-1, però som a la millor part de la pel·lícula, és a dir, la primera part de l'Espanyol ha estat horrorosa, perdia 2-0 al descans, però la segona part de l'equip de Manolo és molt, molt millor i ha aconseguit, de moment, fer un gol.
3: El tema és si serà a temps, l'Espanyol.
6: Home, li queden 20 minuts al partit, pot fer un, com a mínim, el gol de l'empat. No. Temps en té, altra cosa és que aconsegueixi fer-lo.
10: I encara li quedarà un últim canvi.
5: Sí, n'ha fet 4. Han entrat Brian, Marcos, Edu Expósito i ara Cala.
10: Sí.
6: Serveix aquesta falta en defensa. Pate 6, el Rayo, cap a Pedro Díaz. Molt bé, Riedel, en la pressió. Ara hi ha falta a Edu Expósito, de Buaré. Posa la pilota en joc Omar. Enrere, cap a Cabrera. Cabrera a l'esquerra i troba Harman. En general, partit força seriós de Harman, no és dels que ha estat pitjor, eh? No sé si esteu d'acord.
10: És que jo crec que la primera part és l'únic que es pot salvar una mica.
6: Calatrava fa la centrada a l'interior de la petita, la treu la defensa del Rayo, li cau a Calatrava, entra a l'àrea encara Calatrava, la pilota per Brian Zaragoza, la punta esquerra, fa la diagonal cap dins, Zaragoza, la frontal no hi troba ningú. Buscava algú a la frontal de l'àrea, la pilota pel Rayo, ara la té Camello que li fa una sotana a Riedel. Li ha fet una sotana a Riedel. Riedel l'ha fet caure, però l'àrbitre no ha assenyalat la falta i la pilota la té.
13: Error. Sí, sí. És la segona vegada que Riedel comet el mateix error. A veure, si estàs amb Cabrera i l'únic que has penjat del Rayo és Camello, has d'estar enganxat a ell, per si es perd la pilota, està a sobre.
6: Sí, sí. Per sort, li ha pres la pilota sense falta.
13: És que és el concepte de la vigilància ofensiva. La vigilància ofensiva és, tu, el teu equip està atacant, el rival que està defensant perquè ho està passant molt malament, deixa un despenjat per si de cas. Ostres, si sou dos centrals, el que està a prop ha d'estar enganxat a Camello perquè no el puguin buscar ràpid i quedar-se a la bola.
5: Farà els dos canvis al Rayo, entra Fran Pérez per Zitashvili i Alemão per Camello.
6: Doncs encara en tindrà un altre de canvi, el Rayo, em sembla que sí, oi?
5: Sí, n'hi quedarà un.
6: Entre Alemão i Fran Pérez ja són al terreny de joc en el moment en què l'Espanyol farà el servei de banda. Omar, pilota a l'interior de l'àrea, no hi ha arribat Cabrera. Pilota pel Rayo, Buaré. Ara busca una passada llarga perquè corri Alemão, directament fora de banda. Servirà l'Espanyol al mig del camp, molt a prop de la divisòria. Serveix Omar enrere per Riedel. 14 més el temps afegit. L'Espanyol té temps encara per fer el gol de l'empat. un empat avui aquí seria boníssim.
3: Com deia abans la Sara.
6: Vista com ha anat la primera
3: part. Sí, home, i tant. Seria fantàstic. Com deia abans la Sara, hem vist una posta de sol fantàstica, eh?
6: Sí, molt maca. Pilota per Brian Zaragoza, que té molt de camp per córrer. A la banda esquerra, s'acosta a l'àrea. Encara Brian Zaragoza l'ha perdut. S'ha volgut fer una autopassada i l'ha acabat perdent, però el Rayo se la treu de sobre i acaba regalant la bola a l'Espanyol. La torre tenia ara camp propi Cabrera, que ràpidament construeix en vertical cap a Urco. Urco l'obre a l'esquerra, Harman la cedeix en curt cap a Urco novament. El basc se'n va cap a l'altra banda, la distribueix a la dreta per Riedel en curt, Cabrera, tot el Rayo tancat a camp propi, Harman per Brian Zaragoza, enganxat a la banda esquerra, d'esquena busca la zona, tres quarts a Roberto, Marcos, ai, llàstima la passada de Marcos, buscant que la trava no ha estat bona, que la trava li ha fet falta un jugador del Rayo, però l'àrbitre dona la llei de l'avantatge, Harman es llença a terra, és out pel Rayo, a la zona tres quarts.
5: Demanen la targeta als seguidors del Rayo per Harman, per aquesta entrada.
6: Més que per l'entrada, jo crec que potser per l'acció anterior.
3: Sí, correcte.
6: Que sí que has donat la llei de l'avantatge a l'àrbitre, però no n'ha pogut treure profit al Rayo, per entendre'ns.
3: La falta de cara.
10: Sí, però a la que ja dona la llei de l'avantatge, després ja no pot tornar enrere en aquest tipus de falta.
6: Clar. A veure, juga Lemao. Enrere cap a Valentín, Pate 6, que tanca en defensa. Pate 6 la torna Valentín. Fran Pérez, a la dreta del mig del camp, s'atura, fa mitja volta Fran Pérez, el fill de Rufete, combina amb Valentín, la torna en curt, cap a Fran Pérez, jugant ara el Rayo a la banda dreta del mig del camp, que bé s'hi ha interposat ara entre Urco i Harman, i li han pres la pilota, tot i que ara Valentín li ha pres la pilota de forma neta a Urco, i ataca el Rayo, xut des de la frontal, fora! El xut de Pedro Díaz, de llarga distància, molt desviat per sobre del travesser, servirà de porteria Dimitrovic.
5: Fran Pérez és la segona temporada, que és ja el Rayo Vallecano.
6: Dimitrovic cap a Urco, compte, aquí no la perdem. Urco, molt tapat, molt pressionat, ha estat bé aquí Urco. Distribueix a la banda esquerra per Brian Zaragoza, combina amb Calatrava creu a la divisòria, tapat per Buaré, llàstima perquè el doblava Brian Zaragoza, li ha vist la intenció Buaré i ha posat la cama, pilota fora de banda, serveix l'Espanyol. Harman cap a Edu Expósito, juga amb Urco la deixa per Cabrera, pot passar de tot, 79 de partit, 11 més del temps afegit, molt obert encara el partit a Leganés, entre el Rayo i l'Espanyol. Brian Zaragoza voldria filtrar una pilota a la frontal cap a Marcos, però la passada no ha estat bona, l'ha tallat el Rayo i ara hi ha una falta
5: sobre Brian Zaragoza.
6: Una falta sobre Brian Zaragoza llunyana.
5: Ja ha vist la groga.
6: Buaré, diria que és.
5: Sí, Buaré.
6: Buaré és lluny, potser a 25-26 metres de porteria.
5: És la quarta targeta groga que veu el Rayo. L'Espanyol n'ha vist una.
6: L'agafa Expósito, la plantarà. Vaja, dubto molt que vagi directe a porteria, però a veure si em pot treure alguna cosa de profit l'Espanyol en aquesta jugada. Pilota aturada, 2-1 per l'equip de Manolo. Som ja al 80. Servirà aquesta falta a la zona de tres quarts. Expósito de Cubelles aixeca els dos braços. Pilota que anirà al punt de penal, no, més enllà. Salta Cabrera amb el cap, no arriba a impactar bé la pilota. Urco la controla amb el pit, vol engaltar tal com li cau. Top a l'esquena d'un defensor. Surt rebotada fora del terreny de joc. És banda per l'Espanyol. Al mig del camp, a la banda dreta. Serveix ràpidament Omar enrere, cap a Riedel. Se li comença a acabar el temps a l'Espanyol. Cabrera a camp propi. En curt la deixa per Harman. Harman aixeca el cap, guanya algun metre, no sap ben bé què fer, s'estima més combinar enrere cap a Cabrera. Cabrera juga amb Riedel, que el té a la dreta. Riedel torna enrere, la pilota cap a Cabrera. Urco, de primeres cap a Harman. Harman avança, creu a la divisòria, fa jugada individual. Bona obertura a la banda dreta, perquè corri a la punta dreta. Omar fa la centrada, de primeres, tal com va vingut la pilota. Ha engaltat una pilota cap a l'interior de l'àrea. Omar, però no ha pogut rematar cap jugador de l'Espanyol. Ara hi ha una falta que li han fet al Rayo, quan em sembla que ha estat Urco. No sé ben bé qui l'ha rebut aquesta falta, però vaja,
3: La falta és d'Urco.
6: Sí, a camp propi, el Rayo, una falta a camp propi de l'equip de Peñat San José.
5: S'ha emprenyat ara Manuel González, que s'ha assegut un moment a la banqueta.
6: A veure, la centrada que fa, tal com li arriba la pilota a Omar, no va mal dirigida, però tenia temps de sobres per aturar la pilota, aixecar el cap i potser fer una centrada més precisa, no? No sé com ho veieu.
3: Pot ser, sí.
6: Bé, deixem-ho aquí. 82 de partit. Treu de porteria l'Espanyol. Cabrera, cap a Harman. Cabrera, pilota llarga. Busca que la descarregui Roberto, que està agafat, tapat absolutament per la gent. La pilota li cau a Pedro Díaz, que filtra una pilota cap a la zona de la frontal de l'àrea. Ha de sortir Dimitrovic per refusar aquesta pilota, i ara la té Omar. Omar, canvi d'orientació cap a la banda esquerra, va, control de Brian Zaragoza, no acaba de ser del tot bo, però la pilota encara la té el menut extrem de l'Espanyol. Combina amb Roberto, la punta esquerra, lateral de l'àrea, la té Roberto. No sap ben bé, hi havia Orsay de Roberto.
5: Ara entrarà un altre català al terreny de joc per part del Rayo Vallecano. Ho farà amb el número 20, Ivan Balliu, Caldes de Malavella. És la sisena temporada que Balliu juga aquí a Vallecas.
6: Marxa, diria que és Álvaro García, no, qui marxa?
5: Sí.
6: A l'Espanyol també
5: hi ha hagut un canvi, ha marxat Urco i ha entrat Pol Lozano.
6: Urco per Pol Lozano, Balliu per Álvaro García, els canvis a un i altre equip. 7 més del temps afegit, 2-1 per l'Espanyol, el més calent és a l'Aigüera, però no perdem l'esperança que l'equip blanc i blau pugui fer el gol de l'empat.
13: El canvi de l'Espanyol natural, perquè Pol Lozano faci de mig centre en aquests últims minuts, i el Rayo reforça la banda clarament amb l'entrada d'Ivan Balliu, perquè l'Espanyol a la segona està atacant molt més per l'esquerra, amb el binomi Hartman-Zaragoza, especialment protagonista Zaragoza.
6: Pilota que arriba al porter del Rayo, Udero, desplaçament llarg cap al mig del camp. Boaré, la mitja volta. Combina el mig del camp amb Fran Pérez. Fran Pérez ara avança, guanya línies. El Rayo, li arriba la pilota Fran Pérez a la frontal. Encara no sap ben bé què fer, l'obre a la dreta per Balliu. És al lateral de l'àrea, pilota enrere, el xut a les mans de Dimitrovic. El xut de Fran Pérez a les mans del porter de l'Espanyol, que ràpidament amb el braç posa la pilota en joc. Pol Lozano, obertura a la banda dreta, la rep Marcos Fernández. No té ningú que el tapi, el doble Omar. Pilota enrere per Pol Lozano. Cap a Expósito, jugant l'Espanyol a la zona ampla. Que bé, pilota filtrada per Omar, la punta dreta. Bona, Omar fa la centrada al segon pal. La pilota que no acaba d'arribar cap jugador de l'Espanyol. Se la treu sobre la defensa del Rayo, la regala Harman. Brian Zaragoza fa la centrada novament a l'interior de l'àrea del Rayo. Amb el cap la refusa Pate 6. Ara la té Expósito, que prova el xut des de molt lluny. La torna a treure el Rayo. Ara bé, ara la té l'equip de Vallecas. És Fran Pérez que guanya l'obstacle de Pol Lozano. Continua Fran Pérez, es planta a la zona tres quarts, arriba al balcó de l'àrea, la cedeix cap a Alemão. Alemão novament enrere, Pedro Díaz hi posa un punt de calma, espera que aparegui algú per la banda esquerra. És Pedrosa, centrada, allà no hi ha ningú, la treu amb el cap Harman.
3: Ha estat aquella estona, aquells primers 20-25 minuts de partit, a la segona part, que l'Espanyol ha tingut ocasions constants i ara li està costant molt trobar porteria, eh? Sap greu perquè és que després de fer el gol Roberto ha tingut diverses l'Espanyol per empatar i semblava que el gol havia de caure.
10: Ha tingut 20 minuts engaviat al Rayo,
3: totalment,
10: a la seva àrea, i ara, clar, quan estàs atacant constantment i a més amb una defensa tan avançada, amb el mig del camp tan avançat, doncs també pots patir aquestes coses, que si el Rayo enganxa una pilota al llarg, pot sortir el contraatac, també has de córrer cap enrere i això desgasta moltíssim. L'Espanyol ha tornat tenir la pilota i tenir alguna ocasió clara, perquè ara les arribades no són tan efectives com els primers minuts de la segona part.
6: Ara hi ha hagut una topada entre Alemão i Pol Lozano, i l'àrbitre ha acabat assenyalant la falta de l'Espanyol.
12: Sí, perquè s'avança la pilota al jugador del Rayo i aleshores és Pol qui
6: pica. Però la pilota la portava el de l'Espanyol, no? Pol Lozano.
12: Sí, però s'ha avançat. Però Alemão s'anticipa.
13: Pol Lozano xuta al peu d'Alemão.
12: Exacte. Correcte.
6: Ja.
12: I aleshores xiula la falta a favor del Rayo.
4: I recollint el que deia la Sara, l'últim xut de porteria de l'Espanyol és el de Javi Hernández al minut 63. Per tant, fa 23 minuts que l'Espanyol no xuta porteria.
6: Posa la pilota en joc el Rayo. Ràtzio busca l'espai a la banda dreta. Hi ha falta, hi haurà falta. No, no, l'àrbitre diu que no. De Cabrera a Alemão. Cabrera, jo tinc la sensació que...
5: Ha fet un bon blocatge,
6: que, que se li ha llançat a sobre i l'ha fet caure claríssimament. A més a més, queda molt a prop,
12: sí. L'agafa com de la cintura,
6: a mi m'ha semblat, des de la meva posició, falta clara.
12: Sí, des d'aquí, de moment, també sembla bastant clara.
5: Ha fet un blocatge per sobre.
6: Era a punt d'entrar a l'àrea Alemão i des de darrere se li abre un at a sobre a Cabrera i l'ha fet caure clarament.
5: Fuera, fuera, crida Butarque.
12: Bueno, però poden pensar que ho diuen per la directiva.
5: Sí. No, ara no.
6: Bé, a veure, va, si l'Espanyol en té alguna més, alguna ocasió més, va, que en tingui alguna i que faci el gol de l'empat. I així, mira, un puntet. Benvingut serà Harman, Campropi, distribueix a l'esquerra, enganxat a la línia lateral, Brian Zaragoza, que vol encarar el seu oponent. Encara Brian Zaragoza, canvi d'orientació. La banda dreta està sol com un mussol Omar. L'atura amb el pit, aixeca el cap, fa la centrada. Interior de l'àrea, compte que li cau a Brian Zaragoza. És a l'interior de l'àrea, fa un retall, el xut fora. El xut fora, no sé si ha tocat algun... No, res, és porteria. M'havia semblat que potser l'havia tocat algun defensor, no. Servei de porteria pel Rayo. 2 minuts, arribarem al 90. Això se'ns va acabant, eh?
12: Quina llàstima la primera part que ha llançat l'Espanyol a les escombraries.
3: Totalment.
13: Sí, perquè ha demostrat que és un equip que pot ser superior al Rayo Vallecano. Amb els canvis del descans i també el nou sistema, com s'han repartit els espais de la segona, l'Espanyol ha estat molt millor.
6: Serveix a Audero, el porter del Rayo, toca amb el cap Balliu, servei de banda pal per l'Espanyol. Posa la pilota en joc Harman, buscant Roberto d'esquena. S'està barallant Roberto amb la gent. Tota la segona part s'agafen, s'abracen, s'acaricien. Algun cop, algun mastegot. Bé, ara pilota del Rayo, llarga cap a l'àrea de l'Espanyol. Ha de sortir Dimitrovic, que de forma contundent, sense contemplacions, envia la pilota fora del terreny de joc. És out el Rayo. Entre les dues banquetes. 89 de partit.
3: De temps en té l'Espanyol per tenir-ne una.
6: 2-1 per l'Espanyol.
3: I fins i tot dues.
6: Amb una, jo a aquesta hora ja em conformo, eh?
3: Sí.
6: Amb una i un golet, 2-2.
12: Ara signeu l'empat, no?
6: Home, sí.
12: Ara sí.
3: Però ja no vas tan crescut ara, Sergi, eh?
6: No, ara claríssimament. Per mi l'empat a 2 seria un gran regal avui. Però, no sé, ho veig complicat, eh?
5: A veure quan afegeix.
6: Home, jo crec que 5 o 6 minuts segur, no?
12: Sí, perquè entre els canvis i també la pausa d'hidratació, no? Sí.
6: Alero. Desplaçament llarg. Més enllà del mig del camp, salta amb el cap Cabrera, rebota en el Lemao i la pilota va directament als dominis de Dimitrovic, que amb el braç l'envia ja ràpidament cap a la banda dreta. Omar, vinga, va, que té molt de camp per endavant. Avança Omar, s'atura, s'ha d'aturar. Encara Omar enrere, cap a Expósito.
5: 6 minuts d'afegit.
6: 6 minuts.
3: Doncs hi ha temps, eh?
6: Sí. Pol Lozano cap a Harman. Harman la torna enrere, cap a Cabrera. Cabrera de primeres cap a Pol. Vinga, va. Pol cap a Calatrava. Calatrava l'ha perdut. La té el Rayo. Fran Pérez, hi ha falta. Hi ha falta que li han fet a Calatrava i veurà la groga un jugador del Rayo.
12: Uf.
6: És Alemão, no?
12: És molt clara. És que va tardíssim.
6: Ha arribat molt tard, Alemão.
12: Molt tard.
3: Alemão, sí.
6: Doncs tindrà una falta a la zona 3/4, molt escurada a la dreta. Falta lateral per intentar... A veure si podem convertir aquesta acció pilota aturada en aquesta ocasió que estem reclamant a l'Espanyol.
13: La demana Expósito.
5: La cinquena groga que veu el Rayo.
13: Amb Expósito seria peu obert, per entendre'ns, però és un jugador amb una gran tècnica de xut.
6: Vinga, va, Expósito amb la dreta i va la pica, punt de penal, allà no hi ha ningú. Cabrera ha fet un intent de saltar i de rematar, la pilota marxa cap a l'altre costat, Boeré l'ha tocat amb el peu, és banda per l'Espanyol. Brian Zaragoza serveix l'out ràpidament cap a Harman, Harman Expósito, punta esquerra cap a Brian Zaragoza, Pol Lozano, centrada a l'interior de l'àrea, és bona, Marcos, la treu la defensa, un jugador amb el cap l'ha refusat. Ara hi ha un jugador de l'Espanyol que ha rebut un cop a la cara. No sé ben bé si l'àrbitre ha acabat assenyalant la falta. Jo crec que ha estat una topada fortuïta entre un jugador
10: cap
6: de la Rayo
10: i Marcos. Balliu
6: i Marcos,
10: sí.
6: Sí, i han topat de forma fortuïta.
3: Els dos han intentat rematar o tocar la pilota amb el cap i han xocat l'un amb l'altre. Quina llàstima la que ha tingut Marcos,
6: El partit, fa entre les assistències.
3: I quina llàstima, perquè l'ha tingut molt clara Marcos, que rep dins l'àrea, el que passa que està molt tapat, busca el xut de rosca, i clar, hi ha un bosc de jugadors que impedeix que la pilota trobi porteria.
6: Joc aturat, el 92, se n'haurà d'afegir com a mínim un altre de minut.
5: Sí, ara Marcos ja és fora del terreny de joc, encara és estès a terra, és Ivan Balliu, l'àrbitre està parlant amb els jugadors, hi ha allà una munió de gent, ha picat a la part més alta, diríem, del cap, per sobre les celles.
6: Veig que
5: es queixa, Balliu, però de
6: Balliu
5: moment
6: es posa dret, ja.
5: Sí. Que passa que hauria de sortir del terreny de joc.
6: Com ho resolem, això? Com ho resolem, això, Carla?
5: Han com ha fet Marcos.
10: Sí, sí, els dos han de sortir del terreny de joc.
5: Ara surt Ivan Balliu també del terreny de joc.
6: Passa que la Marcos ja fa una estona que es fa...
10: No, no, però compta el minut a partir de que es reprèn el joc.
6: A partir de que es reprèn el joc, sí, sí.
4: I arriba el descans a primera, el partit que teníem en joc més enllà d'aquest Rayo Espanyol, a la vez 0, València 0.
6: Vinga, bot neutral, pilota que es quedarà al Rayo. El Rayo envia una pilotada llarga que va cap a la banda esquerra del seu mig del camp, la toca Omar, és fora de banda pel Rayo. Servirà de banda al mig camp, a la banda esquerra no té pressa el Rayo, al 93 i mig de partit.
3: Per tant, que anirem ben bé fins al 97 mínim, no?
6: Sí, entenc que sí, no? Pilota que se'n va directament cap a Lemau, a la punta esquerra, pressionat i tapat per Riedel. I què acaba assenyalant l'àrbitre? Falta de Riedel. Falta de Riedel sobre Alemão. Aquí el Rayo perdrà mig minut més. Som ja al 94. Se'ns va escolant el temps. I res. Això s'acaba.
5: Ara entren Marcos i Ivan Balliu al terreny de joc.
6: No era falta, era corna pel Rayo. Que el serveix en curt.
5: El tercer del partit, el primer de la segona pel Rayo.
6: Vinga, va, recuperar la pilota l'Espanyol. Servei de porteria per l'Espanyol. Ràpidament Dimitrovic posa la pilota, la cedeix en curt perquè la pugi Expósito. La dona Harman, encara que en propi l'Espanyol, s'ha d'espavilar l'equip de Manolo. Expósito creua la divisòria pel cercle central. Obertura a la banda esquerra per Harman. Harman posa la pilota a l'interior de l'àrea. Cabrera salta, no la refusa la defensa. I en segona instància, Boeré la recupera l'Espanyol. Hi ha falta. Hi ha falta de Pol Lozano. Falta de Pol Lozano, que lluitava aquesta pilota amb Alemão. 95 ja de partit. Pot ser que l'Espanyol encara en tingui alguna.
13: A la desesperada, per això ja.
6: Sí, però ja d'una manera molt...
13: Amb Cabrera fent de nou, Hartmann centrant una mica a la babalà sense mastegar la jugada, ja és més difícil ara així.
6: Sí. 95, 2-1 per l'Espanyol a Butarque. Davant del Rayo, serveix a Audero, buscant a la zona tres quarts, banda esquerra, algú del Rayo. Va jugar del Rayo, un jugador que va per terra, res, diu l'àrbitre que no hi ha res, pilota per Dimitrovic. Vinga, va, afanyeu-vos, nois, Harman condueix, la deixa perquè sigui Pol Lozano qui faci jugada. La torna Harman, és Expósito, obertura a la banda esquerra, la pilota arriba a Brian Zaragoza, vinga, Brian, encara Brian Zaragoza, i posa ara la cama, Ràtzio... Serà corna per l'Espanyol. Vaga, la pilota aturada.
3: És aquesta.
6: Encara la tindrem.
5: El cinquè del partit per l'Espanyol.
6: Puja Dimitrovic a rematar aquest corna.
3: És l'última.
6: Queda Omar com a últim home fora de l'àrea. Dimitrovic, us imagineu que fa el gol de cap. Marco Dimitrovic, com ens n'alegraríem. L'ha de posar bé Expósito, eh? Tots els jugadors, menys Omar, i Pol Lozano, que és el balcó de l'àrea, a l'interior de l'àrea, cap a la pilota, molt tancada, el cop de cap, l'ha tret sota els pals un jugador del Rayo. Estava venut el porter, encara ataca l'Espanyol per la banda dreta, pilota penjada a l'olla, qui salta a la frontal, pilota per Brian Zaragoza, la rep al balcó de l'àrea, la posa molt llarga, es perd per línia de fons, servei de porteria pel Rayo, el 96 i mig, llàstima, aquesta centrada de Brian Zaragoza no ha estat bona.
5: Desolat Manolo González de la banda, eh?
6: Sí, molt desanimat. És llàstima perquè l'Espanyol ha tingut o ha fet una segona part com per tenir-ne alguna que li permetés marxar amb un punt. El que passa que la primera part està tan dolenta, sí,
13: que, veure, 25...
6: no podem dir que la derrota no sigui justa.
13: No, perquè has regalat la primera part, però els primers 25 minuts de la segona han sigut molt bons, és el que...
6: Mira, vermella per Omar. Vermella per Omar, per joc, entenc que joc perillós.
5: Sí, pel peu.
6: Ha aixecat molt
5: per
6: el peu.
5: Mans.
13: Perquè és una jugada, mans. És una ocasió manifesta de gol.
5: Toca la pilota amb les mans.
6: Toca, però amb la pilota
5: amb les
6: mans.
5: Ell aixeca el peu.
13: Però perquè és ocasió manifesta de gol, no per les mans.
6: Però està molt lluny de porteria.
5: Per això mateix, perquè és l'últim jugador, són mans i està fora l'àrea, llavors és ocasió manifesta de gol.

0: Doncs el Rayo picarà aquesta falta amb l'Espanyol amb 10 jugadors al camp, ja marxa Omar i res, això s'acabarà ara. Jo crec que quan el Rayo hagi picat aquesta falta s'acabarà el partit. Diria que és Pedro Díaz cap a la pilota, pica directament a porteria, directament fora de la porta, fora del terreny de joc, imagina't. Final del partit. S'acaba el partit a Butarque, derrota de l'Espanyol, perd els 3 punts a l'exili del Rayo, a l'estadi del Leganés, a Butarque, avui l'Espanyol en un partit que ha tingut una cara i una creu, la creu la de la primera part, que ha estat molt, molt, molt dolenta de l'Espanyol, ha acabat el descans marxant cap al túnel de vestidors, perdent 2-0, han marcat Álvaro García al minut 3 i el 26 Pedrosa, la primera part de l'Espanyol de les pitjors dels últims anys, i a la segona part la cosa ha millorat, especialment l'arrencada del segon temps. Els primers 20 o 25 minuts de l'Espanyol en aquest segon temps han estat molt bons, o millor que la primera part. Tant és així que Roberto ha fet el gol que ens ha donat l'esperança de pensar que podíem arribar a empatar el partit, però l'Espanyol s'ha anat diluint, ha anat perdent força i no ha estat capaç de fer el gol de l'empat, i per tant perd avui a Butarque. És la tercera derrota de l'Espanyol aquesta temporada. Rayo 2, Espanyol 1.
1: Els jugadors de l'Espanyol encara són al damunt del terreny de joc, parlant amb els jugadors del Rayo Vallecano, ho fan capcots, tristos, cansats. Hi ha poca afició avui aquí a Butarque de l'Espanyol, però imagino que quan acabin d'acomiadar-se dels jugadors del Rayo vindran cap a aquesta zona per donar les gràcies.
2: Bé, doncs s'acaba el partit, un partit que té dues cares ben diferenciades, una primera part horrorosa, la pitjor que li hem vist a l'Espanyol, no només aquesta temporada, sinó en bona part de la temporada anterior. Això sí, una reacció de Manolo González, movent la banqueta, fent canvis, canviant el sistema, i a la segona part l'Espanyol sí que ha millorat, ha fet un gol, el sisè que fa Roberto, per cert, en aquesta lliga. Ara hi posarem també un punt d'història, perquè això no és habitual en un inici de temporada amb un jugador de l'Espanyol, i l'Espanyol que es manté de moment 8è amb 7 punts a la classificació, lluny de la zona de descens que marca el Villarreal, de moment en 2 punts. Veurem com acaba la jornada quan hagin jugat tots els equips. Ara que ho dèiem, 6 gols de Roberto, mateixos que els màxims golejadors, que Lamin, que Rafinha, que Mbappé, que Camello. Això ho havíem vist mai?
3: Doncs mira, ho havíem vist. Més enllà de Marañón, hem d'anar fins a la temporada 46-47, Ángel Calvo, que va fer 7 gols a les 6 primeres jornades amb l'Espanyol, i la 52-53, Julián Arcas, que també va fer els mateixos 6 gols en les 6 primeres jornades. Per tant, hem de tirar pràcticament 70 anys enrere per veure una cosa semblant.
2: La llàstima és que això no ha servit avui, perquè l'Espanyol sumés ni tan sols un punt. Marc Mayola, t'acomiado, que sé que has de marxar, abraçada forta, em passes els vots del Jarque, com resumiries el partit en poques paraules?
4: Tu ho has explicat molt bé. La primera part l'Espanyol no l'ha competit, no l'ha jugat bé, amb un mig del camp que no s'entenia de cap de les maneres, una estratègia defensiva que tampoc s'agafava per enlloc, i en canvi a la segona part, amb els canvis no només de jugadors, sinó sobretot de sistema, amb aquest 4-3-3 s'ha ordenat millor, ha començat a tenir més la pilota, amb més sentit, a trobar Edu Expósito i Javi Hernández entre línies, i està més a prop del gol. Roberto n'ha fet un de preciós, la llàstima és que això ha durat 20-25 minuts i ha acabat perdent el fil i jugant massa precipitat en els últims minuts.
2: Bé, doncs veurem si divendres que ve veiem la millor versió, la versió de la segona part. Segurament Manolo ha tret algunes conclusions, i això pot apuntar a alguns jugadors menys habituals que avui, sens dubte, no s'han guanyat el lloc. Marc, gràcies, fins la propera.
4: A vosaltres, bona nit.
2: Mira, Roberto, autor avui del seu 6è gol aquesta temporada, el sentim en directe a Movistar.
5: Roberto, se reaccionó bien, pero tarde.
6: Sí, al final yo creo que teníamos que haber reaccionado antes de acabar el primer tiempo, pero bueno, al final yo creo que hemos empezado bien, al final hemos acabado con el gol y con media hora por delante, y la hemos tenido, pero no hemos podido.
5: Y hemos visto que el equipo ha dado ese paso hasta el final, que lo ha intentado hasta el final. Ahora comentamos porque no se escucha, pero hasta el final lo habéis intentado. Se ha arrancado muy mal. ¿Qué ha pasado en esa primera mitad?
6: Bueno, yo creo que en tema de la presión teníamos que ajustar un poco. La verdad que creo que no hemos hecho la presión como debíamos, y ellos generaban un jugador más y al final no salían todo el rato, cosa que hemos cambiado en la segunda parte, pero bueno, al final la primera parte teníamos que haberle metido una marchita.

0: Me estaban ganando toda la segunda jugada, me estaba acordando del partido en San Sebastián, de la primera parte, y cuando hemos querido reaccionar, pues luego no nos ha dado tiempo y no hemos podido.
1: Roberto, estábamos escuchando a los aficionados del Español que hay detrás, que estaban cantando ese Roberto Selección, muy ilusionado con una posible llamada el viernes.
0: Sí, claro, por supuesto, la ilusión siempre la tengo desde que era un niño, de poder ir con la selección absoluta, y la verdad que sería un sueño para mí, y darle las gracias también a la afición por siempre estar ahí apoyando.
1: ¿Y ahora lo ves más posible que nunca con goles como el de hoy al nivel que estás?
0: Bueno, yo quiero seguir así, como digo, siempre estoy trabajando para ello y para poder seguir ayudando al equipo y algún día poder ir a la selección también.
1: El viernes por la mañana, atento al móvil, no te quedes sin batería ni nada de eso.
0: Sí, lo estaré.
1: Venga, gracias.
2: Veurem si el convoquen o no el convoquen, però el seu inici de temporada és molt bo. Pausa rapidíssima i rematem amb l'Eudald i companyia.
3: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
4: Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat! Avui tampoc davant de l'emergència!
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
7: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
8: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
9: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
7: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
10: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
7: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: El tercer temps.
2: Eudald Serra, què tal? Com estàs? Bona nit.
14: Bona nit.
2: Doctor Jekyll i Mr. Hyde avui l'Espanyol, eh?
14: Sí, sí, absolutament. Blanc i negre, no hi ha hagut terme mig al partit avui. Primera part molt, molt dolenta, molt fluixa. Jo crec que ha fallat tot l'equip, des del plantejament a l'11, a fins i tot com han jugat els jugadors. I en canvi a la segona, doncs, amb els canvis que ha fet Manolo González de la mitja part, l'equip ha espavilat. Semblava que amb el 2-1 i quedant el temps que quedava podia arribar a un resultat una mica millor, però sí que és veritat que hi ha primera encara més, costa i costa molt poder remuntar un 2-0, i més quan vens d'haver fet una primera part tan fluixa. Llàstima, llàstima, perquè a la segona part s'ha vist que l'Espanyol, per mi, té tan bon equip o més que el Rayo, i que avui podia haver tret alguna cosa positiva, però sí que és veritat que hi ha hagut jugadors que avui no han estat a l'alçada. Després jo diria que el plantejament tampoc ha estat molt bo. Ara mateix ho deia Roberto, no sabíem pressionar, teníem problemes a l'hora de fer la pressió, es quedava amb superioritat al mig del camp al Rayo, i això els hi ha donat molts mals de caps. I després, per mi, em sembla que ho vam comentar les primeres jornades, la plantilla potser és una mica més completa que la de l'any passat, però jo no li veig relleu a Expósito. Quan Expósito no hi és, doncs falta un jugador d'aquest tipus i no el té l'Espanyol. I, evidentment, Expósito de tant en tant ha de descansar, i més en una setmana com aquesta, on en 6 dies l'Espanyol haurà jugat, comptant divendres que ve amb l'Elx, 3 partits.
15: Això que diu l'Eudald, Sara, d'Expósito, mira, ho estava pensant, no Expósito, no Party, que diuen els anglesos, eh? És que realment a l'Espanyol és claríssim, claríssim.
16: És que potser li hem de donar la raó a Manolo quan diu que no li agraden les rotacions, però és evident que en una temporada molt llarga, com ho és sempre amb Copa del Rei quan vingui, ha de descansar en algun moment, i sobretot si hi ha doble jornada. Per tant, és un problema que no hi hagi un relleu, que hi hagi tanta diferència quan no hi és, perquè potser es pot lesionar, pot faltar un dia, pot haver-hi una rotació, i no pot ser que l'equip caigui d'aquesta manera. Jo crec que és per tirar-se dels cabells els 25 primers minuts que ha fet l'Espanyol, perquè estàs una setmana preparant aquest partit i al minut 2 regales el primer gol. Et desquadra totalment el partit, tot i que tens molt temps per remuntar, però és que l'actitud, la intensitat, més enllà del que ja hem explicat, i per no repetir-me, l'11, el plantejament i tot plegat, però l'actitud amb la que ha sortit l'equip i els problemes defensius que regales qualsevol passada i és un gol en contra, l'Espanyol no és un equip que marqui 3 gols per partit, per tant no pots marxar al descans amb un 2-0 avall.
15: Fixa't que, ara ho estava mirant, corregeix-me, Fitor, si no ho dic bé, crec que ha xutat més l'Espanyol en el còmput global del partit, i sembla increïble amb el que hem vist a la primera part, que no pas el Rayo.
17: 19 vegades ha xutat l'Espanyol, 16 el Rayo, però és que el que crida més l'atenció és que d'aquestes 19, 5 han estat a porteria, per tant, ha aturat 4 vegades la pilota Audero, i el Rayo ha xutat 2 vegades a porteria, només.
15: Que són els dos gols.
17: Correcte.
14: Clar, clar, i d'aquestes 19, conteu quantes de la segona part, perquè la primera amb prou feines, entre els 3 pals, crec que cap...
17: A la segona part... Són 14. Els 5 xuts a porteria i 14.
14: Que ja has dit 14 de 19, imagina't.
15: Sí.
14: 14 de 19, clar, la diferència és abismal.
15: Sí, sí, avui l'Espanyol s'ha condemnat amb una molt mala primera part. Clar, això deixa en mal lloc alguns suplents que avui han tingut l'oportunitat. Per exemple, Moscardo. No ens ha agradat gens, Eudald.
14: No, no ha estat bé, ell tampoc ha estat bé. Bausa, és que al mig del camp tampoc. No ha estat bé, però és que jo em remeto una mica que avui jo crec que ha de fer doncs allò, han de fer reflexió o autocrítica tot l'equip i començant també per l'entrenador. Crec que avui no perquè hagi col·locat jugadors que habitualment no juguen, perquè per això tens una plantilla, no? I més quan hi ha partits tan seguits per fer rotacions, però jo crec que amb el plantejament tampoc ha estat bé la primera part l'Espanyol. Després a la segona ha rectificat, però esclar, amb un 2-0 en contra, no? Però el Rayo li ha guanyat clarament la partida, independentment dels noms que hi haguessin damunt del terreny de joc. Els jugadors han estat més intensos, guanyaven pràcticament tots els duels, superaven molta facilitat la pressió de l'Espanyol, que era molt desordenada. És a dir, aquí ja no es tracta només de que hi ha jugadors que han perdut l'oportunitat, que segurament hi ha alguns avui que han quedat retratats, sinó que jo crec que tot l'equip ha de fer una reflexió de per què ho han fet tan malament a la primera part i en què s'han equivocat.
15: La nota positiva, malgrat la derrota, Roberto torna a marcar 6 gols. La dada que explicaves, Fitor, és que quins jugadors de l'Espanyol han marcat tants gols a aquestes alçades?
17: Doncs mira, més enllà de Marañón, hem d'anar fins a la temporada 46-47. Ángel Calvo, 7 gols en les 6 primeres jornades. I la 52-53, Julián Arcas, 6 gols en 6 jornades, les 6 primeres.
15: I Marañón, que ja el vam explicar la setmana passada, en va fer també 7, diria, 7 eren en les 6
17: mira,
15: primeres jornades.
17: No la tinc exacte la de Marc de Marañón, ara te la contrasto.
15: Diria que en 7. Però vaja, en Roberto està en un estat de forma espectacular, Sara.
16: Sí, sí, jo crec que em repeteixo.
15: El gol és preciós.
16: Perquè l'últim partit que vaig estar amb vosaltres, vam parlar també de Roberto, perquè també havia marcat, i us vaig comentar, és que quan va dir Manolo González, Roberto lo va a petar, o lo tiene que petar, una cosa així va dir, és que comença la temporada amb un nivell de confiança, amb un estat físic, amb una punteria impressionant, perquè avui ha marcat i després del gol l'Espanyol ha millorat moltíssim, però abans del gol no havia tocat una pilota en tota la primera part. Només feia que corre, que intentar anar a la pressió, que intentar dificultar la sortida de pilota del Rayo, però no li havien arribat pilotes. I tenir un davanter així, que es pot buscar les ocasions d'ell mateix... Que
15: això
16: pot...
15: és el que feia Tamudo.
16: Sí.
15: Això
16: sí,
15: és el que feia Tamudo.
16: Ostres, t'allibera molt, també.
15: Sí.
16: I amb un partit tan complicat com aquest, que la primera part puguis enviar una pilota al llarg, que es baralla amb els centrals, que busqui els espais, que pugui baixar a rebre... descongestiona molt un jugador com Roberto i a més és que està en un moment de forma espectacular.
15: Bé, no tenim temps per gaire més. Fito, tenies...
17: No, anava a dir que són 7 gols en les 6 primeres jornades de Marañón.
15: El
17: 79-80.
15: Tenim temps encara per votar pel trofeu Harkey. A veure, Eudald.
14: Mira, 3 per Roberto, 2 per Expósito, 1 per Javi Hernández.
15: Sara?
16: 3 Roberto, 2 Marcos, 1 Javi Hernández.
15: El Marc ha dit 3 Roberto, 2 Expósito, 1 Javi Hernández. Sergi Andreu, ets per aquí, els teus vots?
18: Roberto, 2 Javi, 1 Expósito.
15: 2 Javi, un Expósito. I Sònia?
19: Tres Roberto, 2 Expósito i un Marcos.
15: i un Marcos. Doncs això fa que avui li donem 3 punts a Roberto, com era de preveure, 2 Expósito i una Javi Hernández. Ho deixarem aquí. Gràcies a tots. Pendents de la roda de premsa de Manolo González, podreu escoltar les impressions del tècnic ja als blocs esportius de 3Cat Info. Gràcies, Sònia, gràcies, Sergi i David Mendoza. Bon viatge a tornada. Que vagi molt bé. I gràcies també a la Sara, a l'Odal, al Marc Maiola i a la Carla Borràs i al Joan Fitó, que ens ha acompanyat.
19: Adéu. Adéu.
15: Que vagi molt bé. Gràcies. Tornem divendres, que juga l'Espanyol de nou. Que vagi bé.
3: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Salva Pou, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Carles Morales. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar divendres a 3:15 amb l'Espanyol Elx.

0: Tornem a tenir debat sobre diners i on destinar-los. El Consell de Ministres ha aprovat una primera injecció de 1.760 milions per a l'aeroport del Prat, tot i que les obres més polèmiques arribarien en una altra fase, a partir del 2032. L'anunci d'avui deixa satisfacció en una part de la classe política i també dels agents econòmics. Volen un aeroport més potent, però també deixa descontentament entre determinats grups polítics i socials. Entre els detractors, alguns creuen que el cistell on s'han de posar els ous és el dels trens. Es pot pensar en rodalies o en mercaderies. Només un 3% dels productes es transporten en ferrocarril, cada cop menys, i això que el percentatge que Europa fixa per d'aquí 4 anys és del 30%. Estem al 3 i hauria de ser el 30%. El cas és que fins i tot quan hi ha un gran consens, topem amb la realitat. Des del 2009 hi ha escrit, és de fet llei, que s'invertirà el 6% del PIB en educació. Després de governs de colors polítics diferents i de 17 anys, ara la Generalitat diu que sí, però adverteix que no serà cosa d'un any ni de tres. Perquè, és clar, per arribar al 6% en educació s'haurà de reduir alguna altra partida i no descartem assistir a un debat que ja es va tenir el 2009. Bona nit, és un quart de 10.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport del Prat. Per a què han de servir, Dani Sanz-Viaja? Bona nit.
2: Bona nit. Serviran sobretot per ampliar i posar al dia les dues terminals actuals, però també s'inclouen algunes partides destinades a encarrilar el futur allargament de la tercera pista, que encara dependrà que Europa doni el vistiplau al projecte.
0: També explicarem que en educació el president Illa busca un acord de país, tot i que l'oposició no ho acaba de veure clar. Pel que fa a la climatització de tots els centres, avui escoltarem la veu d'una peça clau, la del gremi d'instal·ladors. Celebren el pla del govern com una bona oportunitat per al sector, però adverteixen que falta mà d'obra.
3: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
0: Avui no ha estat un dia rodó per a Donald Trump. El Tribunal Suprem li ha parat els peus. Volia restringir el dret de vot per correu perquè creia que això el beneficiaria. Es calcula que un terç de l'electorat nord-americà vota per correu i que ho fa majoritàriament per als demòcrates. A més, també l'utilitzen moltes persones de la comunitat llatina. Per això, de cara a les eleccions de mig mandat, Trump volien que fossin com menys millor. Del dret a vot, a Espanya també en parlarem a partir dels casos de l'Argentina i la llei de nets i dels saharauis. I a partir de les 10 ens acompanyarà Román Orús, l'únic català o espanyol que forma part del panel de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Després d'aquests dies fa la sensació que ens estem dirigint cap allò dels apocalíptics i integrats que va exposar Umberto Eco en referència a la cultura de masses. La IA ens podria matar a tots abans que s'acabi la dècada, deia un ex-treballador d'una de les grans companyies. D'altres creuen que ens farà la vida més fàcil i ens resoldrà grans problemes, com s'ha demostrat amb un dels problemes del mil·lenni. Era un problema matemàtic. Com ho veu, Román Orús? En parlarem a partir de les 10.

0: I si avui comencem una mica més tard al Catalunya Nit és perquè teníem en joc l'Espanyol i Joan Fitó no els ha acabat d'anar bé els de Manolo González, eh?
1: No, ha perdut l'Espanyol 2-1 contra el Rayo Vallecano. Ho ha intentat a la segona meitat, però perdia 2-0 al descans. Molt mala primera part, per tant, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. Tenim un partit en joc ara a primera, l'Alavés 0, València 0 al minut 60 i d'aquí poc més de 20 minuts començarà el Real Madrid, Elx, Real Madrid, el Martínez Valero.
0: Aquesta temporada això és un no parar de partits, eh?
1: Tot el que tu vulguis.
0: I ja fa dies que la Gemma Puig ens va dir que demà, dimecres, podríem tenir un canvi de temps. Serà finalment així, Gemma?
2: Doncs sí, tindrem aquest canvi de temps. Arribarà sobretot a partir del migdia i la tarda al matí. Ja tindrem més núvols, però sí que la tarda, vespre, nit i matinada haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que poden ser localment intenses, fins i tot en forma de pluja torrencial en algunes comarques. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i, per tant, molta precaució per aquest canvi de temps. A part de precipitació, també ens portarà un descens de la temperatura.
0: Abans de les 10, la Gemma Puig ens farà la previsió del temps, com sempre, a partir de la lletra d'una cançó. I avui, a aquesta hora, ja podem dir quina és la millor lletra de cançó en català de la temporada. Fa poca estona que s'ha anunciat el Premi Cerverí en una gala que està seguint la Maria Rovira des de Girona. A qui ha anat a parar, Maria?
3: Ha anat a parar la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van. Si voleu, escoltem el moment en què s'anunciava el premi. Ho feia el director de l'ICAT, Carles Aledo.
4: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026. La votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig van, amb lletra de Quim Carandell.
0: Doncs aquesta és la cançó.

0: Els versos de les bones cançons es poden convertir en poesia i al revés. Al Catalunya Nit també escoltarem Sebastià Alsamora, que avui ha estat distingit amb el Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura. Entrevistarem també una altra persona feliç per un premi, el director de l'ESCAC. Un alumne de l'Escola de Cinema de Catalunya ha rebut el guardó al millor curt fet per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. A partir d'aquí es pot somiar fins i tot amb un Òscar.
1: Ja té el millor contestar-te l'ara. Dir-te, carinyo, estic bé.
0: Ja sabeu que el Catalunya Nit el cuidem des del principi fins al final. S'ha d'escoltar a tot. Avui, especialment, tenim amb nosaltres, per tancar l'informatiu, la periodista Anna Bosch. Tot un

0: 7 minuts per arribar a 2:15. Avui l'ampliació de l'aeroport del Prat ha fet una passa més, però encara no la definitiva. Aquesta passa vol dir, però, alegria per uns i descontent pels altres. El Consell de Ministres ha aprovat el nou pla d'inversions d'Aena, que preveu ampliar i renovar les dues terminals actuals i que posa les bases per al futur allargament de la tercera pista. Repassem què preveu exactament el full de ruta d'Aena per al període 2026-2031. Ho fem amb el nostre company de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Què inclou aquesta planificació que ara dèiem?
1: Doncs mira, si et sembla, comencem deixant clar que no inclou ni la polèmica ampliació de la tercera pista ni la construcció de la nova terminal satèl·lit, però, com deies, sí que ho deixa encarrilat perquè sigui possible en el futur. Preveu una partida de 190 milions d'euros per comprar terrenys, pagar indemnitzacions i redactar projectes i informes ambientals. Si l'ampliació acaba afectant la llacuna de la Ricarda, llavors haurà de passar pels sedars de Brussel·les, com recordava el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I si passa el que diu Puente, les obres no començarien fins més enllà del 2032. Abans, durant els pròxims 5 anys, Aena ja preveu obres a l'aeroport del Prat. La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. En total seran 1.760 milions d'euros d'inversió destinats a Barcelona, a l'aeroport de Madrid-Barajas, i destinaran més del doble, 4.400 milions d'euros.
0: Per tant, estem parlant d'anar més enllà del 2032. Recordem que l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat encallada per falta d'acord polític. Això ha canviat, Dani?
1: Sí, podríem dir que sí, perquè ara tant la Generalitat com la Moncloa, tant Salvador Illa com Pedro Sánchez a Madrid, estan d'acord que el Prat ha de créixer, això sí, amb la mínima afectació ambiental possible. Ara bé, es manté la divisió interna amb els seus socis, tant de Suma com dels Comuns. Sentim al ministre Ernest Urtasun.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: Esquerra i la CUP tampoc estan a favor de l'ampliació, mentre que Junts la condiciona a l'aval d'Europa.
0: On sí que hi ha hagut rectificació avui és el Ministeri de Transport en les taxes aeroportuàries.
1: Sí, de fet, segur que tots recordeu el CEO de Ryanair dient-li poc menys que ruc al ministre Òscar Puente.
4: España puede crecer, pero solo con un ministro de transportes que sepa sumar y restar.
1: Això li deia en un vídeo penjat a X amb la veu sintetitzada, la veu traduïda directament a l'anglès. Esta aerolínia i altres ja es van aixecar en peu de guerra contra Aena perquè els volia pujar el preu del que paguen per l'ús dels seus aeroports i que serveixen a Aena per finançar totes les obres d'ampliació que hem explicat. Ara, dels 43 cèntims per passatger que volia apujar Aena d'aquestes taxes, les taxes ara es quedaran pràcticament congelades i només pujaran 3 cèntims. És el que ha aprovat el Ministeri de Transports. Ara bé, Ryanair insisteix que encara les haurien de rebaixar més.
0: Tot i així, dels 43 als 3, hi ha una bona diferència, això és evident. Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
0: Bona nit. La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per a l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
5: No ho veuen igual, el govern i els seus socis, i tampoc els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que hi és contrària, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
5: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat avui queda curt. Alicia Casar és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
0: Doncs molta gent quan parla d'avions vol posar també en context el que passa amb els trens, i avui tenim una dada que és significativa i cridanera. Només un 3% de les mercaderies a Catalunya es transporten per tren. És la xifra més baixa de les últimes dues dècades, però és que, a més, està molt lluny del que demana Europa de cara al 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, que s'hauria d'estar al 30%, i repeteixo que la dada d'avui és del 3%. Roger Santaló.
11: Sí, exacte. Aquesta xifra s'hauria de multiplicar per 10 per arribar al que demana Europa. Per això el govern ha anunciat la construcció de 4 terminals noves de mercaderies. Es faran a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida, i s'afegiran a les 3 que hi ha en funcionament als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. Es preveu que les noves s'acabin d'aquí 5 anys i tindran un cost de 127 milions d'euros.
12: Catalunya nit.

0: debat en infraestructures i debat també en educació. El Consell d'Educació de Catalunya, que és qui el capitanejarà, recordem que va anunciar ahir Salvador Illa que es demanava aquest consens. Doncs el debat es vehicularà a través d'aquest Consell d'Educació de Catalunya. Demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana també pactar solucions. Maria Costa.
1: Sí, el cert és que la relació entre els actors de la comunitat educativa i el govern no ha canviat. De fet, hi continua havent força mala maror perquè la confrontació, sobretot amb els sindicats, no s'ha solucionat. El govern s'ha compromès a arribar fins al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i demana anar al gra. Posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Maria, els sindicats què hi diuen?
1: Doncs hi confien poc, la veritat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, assegura que el govern sabia parlar ara del 6% perquè els sindicats en van fer bandera a les protestes del curs passat. En declaracions d'aquesta emissora, Segura també urgeix a debatre.
3: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
1: Comissions Obreres, que sí que va signar l'acord, celebren que l'executiu vulgui augmentar la despesa en ensenyament i demanen als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
4: És bo que el conjunt de partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
1: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
0: I tampoc sobre exactament com arribar al 6% del PIB, que recordem-ho que així estava escrit en la llei d'educació, que es va debatre moltíssim i que es va aprovar el 2009. Doncs avui es posava un termini d'uns 10 anys per assolir aquest 6% que hi anunciava també Salvador Illa. El president també es va comprometre a impulsar un acord de país en l'àmbit educatiu, que ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Alba Barbosa.
5: Sí, a l'educació s'hi destinaran més recursos, ho assegura el govern, però sense concretar el calendari. Això sí, la portaveu Sílvia Paneque diu que s'activaran de manera progressiva.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: L'acord de país en educació tampoc ha despertat entusiasme entre els partits, sobretot el PP. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: Els socis parlamentaris, Esquerra i Comuns, ja diuen que sí, que hi seran, que hi participaran, però també amb exigències.
5: Sí, la portaveu republicana Esther Capella vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach pressiona Salvador Illa perquè s'agilitzi la climatització als centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
5: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps.
0: Doncs respecte a la climatització dels centres, ahir es va anunciar que tots estarien en condicions el curs 2030-2031. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, diu que el pla de climatització del govern per a les residències també és un primer pas, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitat i donarà també ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat el Catalunya al Dia de 3CAT Info, Antoni Vidal, que és el director general de l'ACRA.
11: hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: Per tant, tenim un gran pla per climatitzar escoles, un altre per climatitzar també residències, i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya avisa que els ventiladors no són una solució per climatitzar escoles i instituts i alerta que el sector té un problema greu de manca de treballadors.
1: El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, assegura que els ventiladors poden acabar produint l'efecte contrari al desitjat i fer pujar els termòmetres a les aules, i aposta per l'aerotèrmia i les plaques solars. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
12: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: El sector assegura que no hi haurà problemes d'estoc, però sí de personal, i és que diu que falten molts professionals qualificats. Tot i això, Rodríguez diu que el pla i els terminis que ha explicat el govern són factibles. Pel que fa al cost, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta ja a les escoles de Barcelona.
0: Passen 6 minuts de 9:45 sobre el clima a les aules i posem ara la mirada del nostre col·laborador Jordi Amat.
13: Sembla un teorema. A partir d'una determinada temperatura a l'aula, baixen els resultats d'aquells coneixements que avaluen les proves PISA. Dit així, sembla que estigui barrejant naps i cols, com si existís una correlació directa entre termòmetres i resultats escolars. Però la nova realitat són les onades de calor, impacta la nostra vida, i aquesta és també una preocupació objectiva que ha constatat l'OCDE. Les dades obtingudes a diversos països evidencien una realitat creixent i que és conseqüència de l'escalfament global. Quan la calor es dispara a classe, augmenta la dificultat per a poder realitzar processos mentals d'una certa complexitat. Per exemple, l'aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora, que és un dels eixos de les proves PISA. La necessitat de rebaixar la temperatura a les aules no és, doncs, només una qüestió de salut pública, que ho és. Sabem que a Catalunya algunes criatures van passar a final de curs passat cops de calor, mals de panxa i fins i tot alguna lipotímia. No era la primera vegada durant els darrers anys. I la solució és de sentit comú. Instal·lació de ventiladors, evitar que el sol peti a les finestres i fins i tot aire condicionat. Dir-ho és fàcil, fer-ho no ho és tant, i aquest ha estat el propòsit d'una mesura que el govern ha decidit tirar endavant. Segurament no mereix grans titulars, però la millor política diria que és aquesta. La que utilitzant petites palanques, més enllà dels grans proclames, fan possible la millora petita i necessària de la vida quotidiana.
0: Avui l'actualitat ens porta a parlar de molts calendaris. Hem començat amb el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, el 6% d'inversió del PIB en l'educació, el de climatització d'aules i residències. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, calendari previst per a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
17: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
18: Atenció, comentó, Faraguero, pica, Cuba!
19: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
18: Urru, pica, escriure!
19: Encara més, encara més, encara més!
20: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
21: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
20: On va començar tot.
21: A Catalunya Ràdio.
20: On tot continua.
21: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
20: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
21: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que Te Jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
20: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
21: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
20: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit.
0: Cinc minuts i tres quarts de deu. Avui tenim un capítol de l'amnistia a Carles Pujol. Nou capítol. El Suprem desacata la justícia europea i per ara es nega amnistia a l'expresident. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
2: Sí, això passarà d'aquí poques setmanes. Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit d'avui, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, Llarena sap que el Constitucional sí que desmuntarà la seva tesi i per això, per primer cop avui, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia és més a prop que mai.
15: L'aplicació plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
2: El Constitucional començarà la setmana que ve a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: I el govern del Marroc ha enviat un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen dos dies abans que l'Eurocambra voti una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. Anem cap a Estrasburg. Bruno Forteamires, bona nit.
22: Hola, bona nit. La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
23: Marruecos es responsable también por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
22: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
23: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
22: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I reunió d'urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per tractar l'escalada militar al Iemen i la situació de l'estret de Bab el-Mandeb després que els Houthis, aliats de l'Iran, n'hagin pres el control. Vicent Missut, bona nit.
24: Hola, bona nit.
0: Per què s'han encès les alarmes internacionals?
24: Mira, aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial i actualment és la principal alternativa que hi ha a l'estret d'Hormuz per a les exportacions de petroli petroli de l'Aràbia Saudita, que a més ha perdut temporalment un dels seus grans oleoductes, també per atacs dels Houthis. De moment, l'estret està obert, però són els aliats de l'Iran els que poden condicionar-ne el pas. Asseguren que només els saudites tenen el pas barrat i la resta de la navegació mundial pot passar per allà amb normalitat. Això ha tingut ja conseqüències. De fet, en el Consell de Seguretat que està en marxa, acaba de dir el representant del Iemen que no poden deixar en mans dels Houthis que controlen aquesta clau de pas del comerç del petroli mundial, perquè de fet això, aquest control que tenen els Houthis ara sobre ell, ha provocat la màxima pujada del preu del petroli des del mes de juliol. El barril de petroli Brent ha superat fa uns instants els $109.
0: Tenim, per tant, aquestes conseqüències econòmiques que es fan notar a molts llocs, però el més greu segurament és la crisi humanitària que amenaça també aquesta situació.
24: Sí, unes dades que també estan posant-se damunt la taula per part del Consell de Seguretat i que el relator de l'ONU per aquesta qüestió ha demanat que a totes les parts que paralitzen l'atenció que està allà i els combats, perquè hi ha molta població civil afectada al Iemen, gran part de l'ajuda ja depenia des de fa anys, des del 2015, de l'ajuda internacional, i la represa dels combats dificulta l'arribada d'aquesta ajuda. Segons l'ACNUR, l'abast dels Houthis per la costa del Mar Roig i els bombardejos saudites en suport del govern internacionalment reconegut ha provocat ja més de 125.000 desplaçats interns dins del país, i a més unes 2.500 persones han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent un poc la ruta contrària a la que és la normal, sí, de la migració dels africans que intenten anar cap a l'Aràbia Saudita. Com estarà la cosa perquè la gent se'n torna i a més arriscant la vida per mar? L'agència de l'ONU alerta, a més, que el bloqueig de l'estret podria afectar també l'arribada per mar d'ajuda humanitària, tant per a la que va cap al Iemen per a abastir a la població civil, com també per a la que va cap a conflictes africans com la del Sudan.
0: Gràcies, Vicent. Doncs situacions com aquestes són les que fan que vagin pujant els preus dels carburants també i que es vagi disparant la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Rafael de Ribot.
3: Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint, a més, recordem-ho, amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria per aquest xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demana millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Escoltem Òscar Riu, de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. El conjunt de l'Estat, l'IPC, ha escalat fins al 4,8%, segons l'Institut d'Estadística.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: Una notícia que acabem de saber. Dos treballadors han resultat ferits greus aquest vespre mentre es feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Els ferits treballaven en una fossa sèptica en una de les plantes soterrades de l'aparcament i han inhalat els gasos tòxics que s'hi havien acumulat. Els operaris han quedat semi-inconscients a conseqüència de l'incident. S'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya ha tancat amb 43 víctimes la pitjor campanya dels últims 12 anys. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
25: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals s'ha d'arribar amb un consens i amb una equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
8: Per cert, la plataforma SOS Socorristes amb el suport de la UGT es manifesta demà a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany.
7: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar en el pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
1: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
5: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
1: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'avui, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra.
7: I els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls retorn, que se'ls torni a admetre. En el judici contra la companyia han denunciat que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta van influir en el trasllat de la producció, Roger Santaló.
9: L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte podria superar els 90 milions d'euros per Meta. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
9: Les empreses demandades asseguren que es van pactar els acomiadaments amb el comitè i per això demanen la nul·litat del judici.

0: Enganyar-te, de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio i Cati, la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat en l'acte d'aquest vespre a l'Auditori de Girona. Allà hi tenim la Maria Rovira i el Josep Velázquez. Rovira, Maria Rovira, bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, aquest Premi Cerverí, que de fet és la segona vegada que guanyen per una lletra, la Ludwig van. Quim Carandell, autor de la lletra, no ha pogut estar aquí a la gala a l'Auditori, però ha agraït en un vídeo aquests premis, que diu que donen valor a una part per ell molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. La veritat és que no ens ho esperàvem del tot i, bueno, que ens fa molta il·lusió de debò. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé. I agraïm molt aquest espai i agraïm molt també aquest premi.
1: Quim Carandell, que recordem-ho, doncs, també va guanyar un Premi Cerverí el 2022 per la cançó S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
0: Gràcies, Maria. Bona nit.
1: Bona nit.
0: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ha aconseguit el premi al millor curt internacional de ficció. De Dragon Letter ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. Durant la gala, el director del curt ha parlat de l'escola catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. L'Òscar Callau ha parlat amb el director de l'ESCAC, amb Sergi Casamitjana.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
4: Sergi, què significa per vosaltres, per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, aquest guardó, el Golden Student Academy Award?
5: Això és, o sigui, és el màxim guardó que pot una escola guanyar. Pensa que es presenten 900 escoles i 4.000 curs de tot el món i finalment quedar el primer. Això és com la Champions, però el CUP, o sigui, és una cosa que és una suma de tantes casualitats que és molt difícil que passi. Sí, és meravellós. O sigui, que l'ESCAC pugui estar aquí i haver guanyat això és un somni.
4: Sense oblidar que el qui l'ha guanyat és un curtmetratge concret, The Dragon Letter, del vostre estudiant Tenzin Gigmet. Presenta'ns una miqueta la seva figura, perquè ell ha explicat, a la gala mateix ha explicat, que ve d'un poble molt petit, que va aprendre a fer els seus primers cursos amb YouTube. Com va anar que va estudiar a Barcelona?
5: L'ESCAC té un sistema de beques, perquè evidentment no tothom es pot pagar això. Llavors, això és una suma de casualitats. O sigui, nosaltres aquest noi el vam conèixer a l'Adac, un poble de l'Himàlaia, que està a 4.800 metres, un poblet de 300 habitants. I el noi aquest és un xaval que havia fet cinema des de que tenia 4 anys, però evidentment viu a dalt de les muntanyes, a moltíssima alçada, on quasi bé no tenen internet fa 4 o 5 anys. I casualment, amb un procés de selecció de beques, el vam conèixer i li vam donar una beca fa 2 anys perquè vingués a estudiar a Barcelona. I clar, el meravellós de tota aquesta història és veure que, a més, bueno, en el curi es veu molt clarament, és una història d'un orfanat on anava aquest noi no tenia pares. Bueno, és que la història, el noi és en si mateix, ja ell mateix és per anar als Oscars, ja. O sigui, la història és increïble i el noi és un xaval amb unes ganes increïbles, no? Que parla molt poquet anglès, que parla només hindi i que té un talent descomunal, com s'ha vist, perquè ha rodat un curt, probablement dels 4.000 que hi havia, el que tenia fet amb menys pressupost dels 4.000, i al final és el que ha guanyat.
4: El material en brut que tenia a la Índia l'ha portat a Barcelona i l'ha treballat aquí? O després d'estudiar aquí va anar a rodar a casa seva un altre cop?
5: I ell volia rodar un curt, a l'ESCAC tu pots rodar un curt on vulguis. Ell va decidir fer un curt en el seu poble perquè volia explicar la seva història de quan ell era petit i estava a l'orfenat. Però és una història que passa entre Catalunya i l'Adac, no? És una història de les cartes que s'envien en els... Bueno, no sé si ho recordeu, la gent més gran recorda que o sigui, hi ha molts... Com els nois aquests en els orfenats tenen un padrí que cada any li envien una carta i aquesta gent dona doncs, 30, 40 o 50 euros i cada any amb agraïment li envien una carta. I el curt va de la carta que li envia el noi als seus padrins, que són de Barcelona. Llavors, hi va voler reproduir això, i tenia uns padrins a Barcelona, casualment, i va voler reproduir això, però clar, el curs s'ha rodat a les muntanyes de l'Arac, amb la qual era molt difícil endur-se tot el material a 5.000 metres d'alçada i desplaçar-lo amb tres avions, amb la qual finalment ell va tirar uns recursos molt, molt, molt senzillets i va comprar una càmera a Wallapop allà dalt, i al final, bueno, el curs és una barreja d'elements, però està fet amb uns recursos molt, molt limitats, i això és un dels grans encants que ha fet que guanyés els Oscars, que realment el curt, amb molt poqueta cosa, explica moltes coses.
4: Parlem directament d'Oscars, veig que ho fas així, perquè són uns premis de l'Acadèmia de Hollywood, la que dona els Oscars, no?
5: Sí, sí,
4: això ha passat al Festival de Cinema de Toronto.
5: Sí, el Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts. O sigui, a través de tots aquests events que van fent, van sumant i tu vas guanyant punts, i ara d'aquí surt la llista dels 10 seleccionats, que com suposo ja sabeu, l'any passat hem citat que al desembre 10, llavors durant tot el Nadal es queden amb 5 i a la gala es queden amb 1. Llavors ara ell és un altíssim candidat per estar en aquesta llista de 10, però que encara, això encara, bueno, encara s'han de fer moltes presentacions als Estats Units i s'han de fer moltes... No, s'ha de treballar molt la promoció, perquè evidentment encara, tot i que és un dels millors candidats, com passes cada any, pot ser que altres curs entrin en aquesta llista 10, però bueno, en aquest moment un dels millors candidats per entrar a la llista 10 evidentment és aquest, perquè ha guanyat, és com, no?, haver guanyat el... No? Per guanyar la Champions has de guanyar la Lliga, doncs ell ja guanya la Lliga. I ara s'ha de veure amb la suma de les altres lligues que guanyen els Champions.
4: Parlant de llistes, la revista The Hollywood Reporter considera que l'ESCAC és una de les 15 millors escoles de cinema del món. No sé si amb aquest guardó ara heu pujat també al número 1.
5: Sí, tècnicament en aquest moment som la número 1 del món. Sí, el mateix. És un tecnicisme, però sí. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. O sigui, això és com una subliga on les 900 escoles del món han presentat 4.000 curts i el que guanya ara passa a la següent categoria, amb la qual nosaltres ara ja estem a la categoria dels curts grans, els que produeixen les estrelles de Hollywood, i ara hem de competir mano a mano amb tots aquests per veure qui seran els últims 5, no?
4: Molt bé, doncs reiterem la nostra felicitació tant a l'Stanzin Jigmet, el jove cineasta indi, com a

0: Amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre o 38 a Torroja de Priorat, però demà haurem d'estar pendents del cel pels ruixats i les tempestes. Podran ser localment intenses a partir de la tarda cap a les comarques del nord-est. Més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Estem parlant de pluges que poden ser torrencials, i al vespre i matinada també n'haurem d'estar pendents a la costa central fins al Camp de Tarragona. Per tant, una tarda, vespre, nit i matinada amb aquest canvi de temps contundent que, a més, doncs, també anirà acompanyat d'un descens de la temperatura. Però sí que demà a la tarda, vespre, aquests ruixats i aquestes tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de cops forts de vent.
1: Doncs demà molt atents a aquest canvi de temps que la Gemma Puig ens havia anat avisant des de dilluns que acabaria arribant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Són les 10:01 i ets al Catalunya Nit.

0: I en aquesta hora que encetem parlarem del dret de vot de tres col·lectius diferents en tres contextos diferents. Per una banda, als Estats Units, el Tribunal Suprem ha parat els peus a Donald Trump. Volia restringir el dret de vot de cara a les eleccions de mig mandat per correu. L'Oriol Serra ens explicarà per què. Del dret de vot a Espanya també en parlarem a partir dels casos d'Argentina i la llei de nets. Connectarem amb Joan Biosca de seguida i parlarem també del cas dels saharauis. Repassarem el més destacat de l'actualitat esportiva en un dia en què l'Espanyol ha perdut el seu partit de Lliga i a aquesta hora juga al Madrid. De seguida expliquem també com li està anant. I de primera divisió són els dos col·laboradors que hem incorporat aquesta setmana, aquesta temporada, al Catalunya Nit, i que avui coincideixen tots dos aquí en els següents minuts. Per una banda, Román Orús, expert en intel·ligència artificial, en uns dies en què estan passant moltes coses, i algunes de molt preocupants i d'altres d'esperançadores. Volem saber com ho veu. I tot plegat ho tancarà una periodista que no volem que s'acabi de jubilar del tot. Avui tanca el Catalunya Nit, Anna Bosch. Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, resumim en uns minuts les veus que han marcat aquest 15 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: La ampliación de la pista como tal no forma parte del Dora 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este Dora 3.
3: Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
4: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
6: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.

0: creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
1: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques
2: amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt.
3: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
4: La aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
5: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
6: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació.
7: Considerem que ha sigut una campanya molt dolenta, amb una dada d'ofegats doncs, molt alta. Tenim una conclusió preliminar que atribuïm doncs, a aquest increment d'ofegats a les onades de calor que vam tenir a principis d'estiu, que va fer que l'afluència de persones a les platges fos massiva.
8: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
9: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig Van, amb lletra de Quim Carandell.

0: Les 10 i 7 minuts, avui en l'apartat de cultura estem repartint premis. Hem parlat del de l'ESCAC, que ha aconseguit un dels seus alumnes aquest premi a millor curt a escala mundial per l'Acadèmia de Hollywood. Ara el Cerverí, millor lletra de cançó. I afegim encara la veu d'un escriptor mallorquí, la de Sebastià Alsamora, que ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, editada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. Montse Pujol.
1: Sí, en una entrevista a 3cat Info, l'escriptor ha dit que se sent molt sorprès per aquesta distinció i ha volgut destacar especialment que el llibre està escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt sorrallar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: Alsamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge, d'una banda, a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i, de l'altra, a la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme.

0: 10 i 9 minuts, tenim en joc la sisena jornada de Lliga. Joan Fitó, bona nit.
1: Bona nit.
0: Està jugant el Real Madrid al camp de l'Elx, com li va?
1: Doncs mira, guanya per 0 gols a 2, som encara a la primera meitat, minut 37 d'aquest partit. Elx 0, Real Madrid 2, s'ha avançat el Real Madrid de José Mourinho amb un bon gol de falta d'Arda Güler al minut 25, fa pocs minuts al 32 d'aquesta primera part. Mbappé ha fet el 0-2, per tant, el Madrid, que si acaba així, empatarà a punts amb el Barça, però, ha de jugar demà, a punt d'arribar al descans. Elx 0, Real Madrid 2.
0: Abans ha jugat l'Espanyol i no li ha acabat d'anar bé, eh?
1: No, ha fet una molt mala primera part al conjunt de Manolo González, que ha fet tres canvis respecte a la victòria al Sadar. No han sortit bé aquests canvis i el mateix Manolo explica, doncs, això, que el seu equip ha fet una molt mala primera part.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí, doncs, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, a les culpa d'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que hi juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
1: L'Espanyol perdia 2-0 el descans. A la segona meitat, Roberto ha fet el 2-1, ha collat el conjunt blanc i blau, però finalment no ha pogut sumar res de Butarque. Aquest partit contra el Rayo també s'ha jugat un altre partit a primera aquest vespre, l'Alavés 0, València 1.
0: Demà, com deies, torn del Barça al Camp Nou.
1: Sí, sisena jornada de Lliga, el Barça de moment 5-5. El Racing és un dels equips que ha pujat aquest any a primera, ha sumat 7 punts dels primers 15, que no està gens malament. A més, és un equip valent que vindrà demà a buscar el Barça al seu camp. El Barça, que va jugar diumenge, juga demà i tornarà a jugar dissabte. Ho farà al camp del Sevilla, per tant, setmana molt atapeïda. Sí. I avui explicava, doncs, Hansi Flick això de les rotacions. No ho ha deixat molt clar, però diu que ho hauran de pensar.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Per cert, un Flick avui fart, absolutament fart, de preguntes sobre la pilota d'or.
0: Ah, aquell si tema que parlàvem la setmana passada. Millor, si no,
1: sí, sí, ha donat suport, però a la Minya Mal ha dit que està molt bé, doncs, que tingui aquesta autoestima, però una mica fart Hansi Flick sobre aquest tema.
0: Molt bé, el Barça, que ja veurem si la disputarà o no, però sabem que la final de la Lliga de Campions del 2029 serà al Camp Nou, eh?
1: Sí, ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada a la història que una final de Champions es disputi al Camp Nou. L'última va ser aquella tan icònica, que segur que molts recordareu, entre el Bayern i el Manchester United, l'any 99, i avui, doncs, el president Laporta, content amb tot aquest projecte que ell mateix ha iniciat pràcticament de remodelació del Camp Nou, content amb aquesta designació.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: Aquest any serà el Metropolitano, el 2029, d'aquí 3 anys al Camp Nou, per tant, finals europees, doncs aquí, sí, a prop de casa nostra.
0: I el... Mira, em sembla que acaba de marcar Mbappé el tercer.
1: Sí, sí, sí, acaba de fer el tercer Kylian Mbappé, minut 41 de partit, el Madrid que va per feina, que ho deixa sentenciat abans del descans. Ha fet... Ara em fas dubtar si ha fet gol o no.
0: A veure si li hem... Està no. Mirant si hi ha fora de joc.
1: Però vaja, si més no, el Madrid que sigui o no gol, puja o no aquest gol al marcador, a veure, ha xutat Mbappé i veurem si el dona, però vaja, 0-2, a punt de fer, l'ha fet el tercer, veurem si és fora de joc, però el Madrid que va per feina i que sumarà, si no hi ha res de l'altre món, 3 punts avui al camp de l'Elx.
0: Fora de joc, diuen. Et volia preguntar, el Barça, una final al Camp Nou no l'ha jugat mai, de Lliga de Campions?
1: No l'ha jugat mai, doncs per tant, seria un bon moment, el 2029, amb aquesta generació de joves futbolistes, doncs, per disputar-la per primera vegada.
0: A veure si és així. Gràcies, Joan.
1: A tu.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Com esteu? Ben tornats, benvinguts al Matí de Catalunya.
10: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
11: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
10: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
12: Som
10: 3CAT.
12: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Els següents minuts passarem per tres escenaris diferents per parlar del dret de vot. Comencem als Estats Units perquè Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que avui ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives al Congrés i al Senat el mes de novembre, les famoses eleccions de mig mandat. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, Trump avui ha quedat allò a gust també, de nou, en un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, carregant contra el Tribunal Suprem pel president dels Estats Units respectar les decisions judicials. No és una cosa que li vagi gaire, Oriol?
1: Doncs és exactament això, ni les decisions judicials ni tampoc les decisions que la ciutadania pren a les urnes. Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social, en aquesta Truth Social que esmentaves. Un Trump que considera que es tracta d'una nova decisió dolenta dels jutges i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. També assegura que la decisió encara farà més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
2: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
1: En qualsevol cas, està clar que quan a Trump no li agrada alguna cosa o quan no és del seu gust, aleshores és perquè els altres han fet trampes o perquè es boquen. Són tics de nen malcriat que el president dels Estats Units arrossega encara als 80 anys, tal com consta en alguna de les biografies que s'han escrit sobre ell.
0: Sí, perquè segurament si les eleccions li van bé, doncs li haurà anat bé, i si no li van bé, dirà que és culpa d'aquest vot per correu, entre altres coses. Això ja ens ho podem imaginar. Per cert, que avui també et volia preguntar, Oriol, per la nova estratègia del Canadà, ara que les negociacions sobre un acord comercial amb els Estats Units estan trencades. Mark Carney, el primer ministre, vol que el seu país es converteixi en un pol inversor internacional,
1: Sí, el Canadà és conscient del seu potencial i no es vol quedar enrere ni en la cursa tecnològica ni tampoc en la de l'explotació de les anomenades terres estranyes, és a dir, els minerals del valor.
0: Què és això que sona, Oriol?
1: Mira, és el so de 6 representants nadius dels territoris canadencs. Així és com ha començat aquesta cimera d'inversió canadenca. De fet, ha comptat amb els líders de les 6 nacions del Gran Riu i dels Mississaugas. Les primeres nacions canadenques juguen un paper molt important en aquest país, ja que als seus territoris hi ha una gran quantitat de recursos naturals. A més, al Canadà, les tribus indígenes compten amb un reconeixement i uns drets molt superiors als que tenen les tribus d'aquí dels Estats Units. Dit això, Manel, el primer ministre del Canadà ha assegurat que som en un món incert i que el seu país ha de redibuixar el seu futur. A Toronto s'hi han reunit inversors que conjuntament representen un capital de més de 75 milions de milions d'euros. Mark Carney s'ha dirigit a tots ells sense oblidar un factor tan important com és el fet que hi ha una crisi molt forta amb el país veí.
3: I als nostres amics dels Estats Units, permeteu-me dir-vos que sempre serem veïns i el Canadà continuarà sent el soci més important dels Estats Units en molts àmbits clau. Al cap i a la fi, fins i tot en moments de desacord al llarg de la nostra dilatada història compartida, sempre hem mantingut uns vincles profuns.
1: La cimera de Toronto arriba en aquesta crisi, en plena crisi aranzelària entre els Estats Units i el Canadà, i evidentment això també ha sobrevolat aquesta gran trobada amb molts diners a la ciutat de Toronto.
0: Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passem de Washington a Buenos Aires.

0: perquè segurament és un dels llocs on més afecta la llei de nets. Recordem que tenim aquesta decisió del Suprem damunt la taula de suspendre cautelarment el dret d'avort que es derivava d'aquesta llei que preveu donar la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols. I continua portant cua. Ahir la Junta Electoral Central va acordar que acatarà l'ordre del Suprem i per això ha encarregat diversos informes per verificar l'exili de les persones que hagin obtingut o estiguin en tràmits d'obtenir la nacionalitat espanyola per aquesta via. I si ens fixem en l'Argentina, és per això que dèiem, és la que més sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola està tenint per aquesta via. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Joan, encara recordem les cues que hi havia al consolat espanyol en les últimes crisis econòmiques a l'Argentina. Ara, per aquest cas de la llei de nets, també n'hi ha, no sé si tan llargues.
1: Mira, físicament les cues, Manel, aquí davant del consolat d'Espanya a Buenos Aires, on ens trobem ara mateix, són poques, perquè han après de les circumstàncies anteriors, del 2001, de la crisi del Corralito, del 2008 també, una altra onada migratòria important d'argentins cap a Espanya, i en aquell moment les cues eren monumentals, amb molta tensió, els argentins buscant una via per fugir del seu país, i especialment cap a Espanya i Itàlia. Ara, però, és un sistema diferent, amb cita prèvia, s'atén des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i no hi ha aquelles aglomeracions que es recorden, però sí molts argentins, milers d'argentins han presentat les seves sol·licituds, i es calcula que després de Madrid i Barcelona, Buenos Aires serà la ciutat amb més nacionals espanyols empadronats. O sigui que imagineu-vos la onada de peticions que hi ha aquí al consolat de Buenos Aires, que ha reforçat la seva estructura burocràtica, per dir-ho d'alguna manera, i hem pogut parlar amb algunes de les persones que fins ara feien cua per fer els seus tràmits. Per una banda, és una barreja d'emoció pels avis que van fugir en molts casos de la foscor de la Guerra Civil i del franquisme i volen tenir aquest passaport per una qüestió emocional, però d'altres també el volen tenir com una clau que podrà obrir en algun moment alguna porta. I sobre el vot, ara sentirem alguns testimonis, doncs, Manel, et diré que no els importa massa aquesta qüestió del vot.
2: El voto siempre es importante para cualquier ciudadano, pero bueno, de repente esto es algo transitorio y después se modifica.
3: Emocionada y un poco, bueno, te llena un poco de nervios y eso, porque fue con un abuelo, que él se vino de España y después nunca volvió ni se vio con su familia, así que es un poco como un homenaje a él.
4: Yo tengo mis abuelos, tuvieron que irse de España, la verdad que es una posibilidad que me parece interesante. Es un tema emocional, sí.
5: Y yo por ahí me planteo inmigrar. Para el tiempo que se dé o lo que sea, por ahí termino mi carrera y tengo pensado irme.
1: En aquests dies, Manel, ha estat bussejant entre les xifres i les estadístiques de l'Institut Nacional Espanyol d'Estadística, i perquè us feu una idea de la dimensió de la quantitat de nous espanyols amb passaport que poden emergir, només del mes de gener fins al mes d'agost, aquí a l'Argentina ja hi ha hagut 2.000, podríem dir, nous catalans, és a dir, nous espanyols que amb el seu passaport entren a formar part del cens electoral i, per tant, haurien de tenir vot a votar, de dret a votar, però com que ha quedat en suspens, doncs no ho podran fer. S'espera que les nacionalitats espanyoles aquí a l'Argentina augmentin amb una xifra tan gran que, com us deia, convertiran Buenos Aires en una capital important espanyola.
0: Clar, per acabar, Joan, diries que aquestes persones que, perquè moltes parlaven de per una qüestió emocional en aquests talls que ens posaven, sí. No sé si aquest passaport és com un pla B per si de cas, és a dir, una via sí. Més, no vol dir que necessàriament vulguin anar a venir a viure a Espanya, o tampoc ni tan sols que vulguin votar, com deies tu.
1: La gent gran, que és majoritària, que està tramitant la nacionalitat perquè no ho van poder fer en altres circumstàncies o en altres moments, ho fan per una qüestió emocional, bàsicament. Però els joves són els que es plantegen tenir aquest passaport com una clau que pot obrir una porta en el futur i plantejar-se deixar l'Argentina i no anar cap a Espanya necessàriament, perquè amb el passaport espanyol poden residir a qualsevol país de la Unió Europea.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Joan, des de Buenos Aires.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Canviem de ritme.

0: Fins a 200.000 saharauis nascuts sota l'administració espanyola i els seus descendents podrien aspirar la nacionalitat per carta de naturalesa gràcies a la llei aprovada pel Congrés. Això sí, hauran de provar que van néixer al Sàhara Occidental abans del 29 de setembre del 1977. Podem saludar ara el Mahi Khalil Bougah, és president de l'Associació Joventut Activa Saharaui. Bona nit, buenas noches, el Mahi.
1: Buenas noches a todos, muchas gracias.
0: De entrada, ¿qué les parece esta decisión, esta medida de poder otorgar la nacionalidad a aquellos nacidos antes del 29 de septiembre del 1977?
1: Pues de entrada creo que es muy importante porque es un poco también memoria, porque retornamos a lo que era el Sáhara Occidental en esa fecha, ¿no? Anterior al 1975, por lo tanto, recordar el origen de este conflicto y de esta historia y de todas las circunstancias que llevaba sufriendo nuestro pueblo durante estos 50 años. Por lo tanto, cuando hablamos de esta ley, hablamos de que el estado anterior a esta ocupación, es decir, el estado español, no otorgó la libre autodeterminación a nuestro pueblo y por lo tanto lo abandonó en esa fecha, permitiendo otra invasión y otro colonialismo que sigue persistiendo en nuestro territorio, en nuestro país. Por lo tanto, creo que se está haciendo, o se está empezando, mejor dicho, a hacer un poco de justicia y una amparación, o digamos un poco reparo administrativo y desde el punto de vista del derecho de la identificación para nuestra población.
0: ¿Se sabe dónde están residiendo ahora mismo la mayoría de personas que podrían beneficiarse a través de esta medida?
1: Sí, por supuesto. En cuanto a los datos, los últimos datos que hay vigentes actualmente son lo que nos ha recordado el año pasado una sentencia del Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recordó que el 80% de la población del pueblo del Sáhara Oriental es una población refugiada. Por lo tanto, la población está en los campamentos de refugiados de Argelia, en la región de Tinduf, al suroeste de Argelia. Y esa es la mayoría de la población, porque todo el pueblo se ha sometido a un éxodo o un exilio total, casi en su totalidad, y por lo tanto queda una minoría de saharauis autóctonos en las propias ciudades ocupadas del Sahara Occidental. Y el resto de la población, que es la mayoritaria en este caso, sigue siendo refugiada.
0: ¿Estáis recibiendo muchas consultas o preguntas estos días de cómo hacer el trámite, cómo pedir la nacionalidad española?
1: Sí, por supuesto, porque esa población además también durante estos últimos años, sobre todo la población joven, por las circunstancias sociales y económicas también está percibiendo nuevas realidades migratorias y por lo tanto tiene la necesidad de salir de esos campamentos. Recordamos que es una zona del desierto con unos recursos absolutamente limitados y por lo tanto la gente tiene necesidad de desplazarse en búsqueda de nuevas alternativas o nuevas, digamos, emigraciones geográficas y demográficas.
0: En tu
1: por
0: caso,
1: lo tanto, la gente es... Sí, en mi caso yo, por ejemplo, yo soy un joven que lleva bastante años aquí estudiando España, desde hace más de 16 años, porque empecé realizando mis estudios aquí en España, y durante todos estos años, anterior a esta ley, nuestra situación administrativa, la verdad que es muy peculiar, porque somos apátridas, o sea, tenemos una condición de un estatuto que otorga el derecho internacional, que es que no tienes patria, no tienes país, no eres reconocido en ningún sitio, y esa es precisamente la circunstancia en la que llevamos sufriendo durante todos estos años. Por lo tanto, la gente pues evidentemente se alegra por esta decisión que les otorga mayor derecho administrativo y por lo tanto mejoras en su documentación y sobre todo en su identidad, porque su identidad es la saharaui, pero para conocerse en el resto del mundo necesita identificarse que siendo su documentación no reconocida actualmente en la mayoría de los países del mundo.
0: Claro, ¿tú te gustaría, supongo, tener un pasaporte saharaui y que fuera reconocido en todas partes? Por ejemplo, en el caso de tu madre tengo entendido que sí que le afectaría, ¿no?, la ley.
1: Claro, totalmente, porque la ley se aplicaría hasta la fecha de 75, por lo tanto, todos los saharauis, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, que han nacido en el Sahara Occidental y en ese momento el Sahara Occidental era una provincia del Estado español y, por lo tanto, era territorio o soberanía del Estado español. Entonces, toda la mayoría de nuestros padres obtendrían casi automáticamente esa nacionalidad, porque es algo que se les prohibió o se les arrebató injustificadamente, porque España además abandona el territorio cuando en ese momento el derecho internacional o la ONU le exigía una libre autodeterminación de la población del Sahara Occidental, cosa que no ocurrió realmente, y con su abandono además permitió una invasión ilegal militar que con esa opresión, además, el pueblo saharaui no pudo, satisfacer su soberanía o su identificación soberana o política o social. Por lo tanto...
0: El Magi, nos lo has explicado muy bien y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el Catalunya Nit. Es el Magi Jalil Bugaj. Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias a ti por atendernos. Ara hi podem afegir la veu de Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Bona nit, Josep Maria.
2: Bona nit.
0: En el cas de... Hem parlat, per exemple, del cas de la llei de nets a Argentina i ara dels saharauis. Li volia fer un parell de preguntes al respecte. D'entrada, en el cas de l'Argentina, fins ara teníem entès, no sé si ens perdem en algun lloc o no és així, que passaport volia dir dret a vot directament. No és exactament així, o sí?
2: A priori és així, és a dir, la nacionalitat espanyola, per tant, el passaport, perquè ens entenguem, dona dret, diguem, al sufragi actiu i al sufragi passiu, i per tant tenen dret, diguem, a poder votar. Certament, aquestes darreres hores, no?, i com a conseqüència d'aquesta interlocutòria dictada per al Tribunal Suprem, ens hem trobat, diguem, en què aquest dret s'ha suspès, diguem, en aplicació d'alguns dels supòsits de la famosa llei de nets, aquella que permetia nacionalitzar els exiliats durant el franquisme, no? Però fins al dictar aquesta interlocutòria era tal com explicaves tu.
0: Perquè, en canvi, el cas dels saharauis que discutíem ara, tots aquells que puguin acreditar que compleixen els requisits i que rebin el passaport espanyol, sí que ja queda clar que podran votar directament.
2: Sí, en el cas dels saharauis falta aprovar la llei, està en tramitació, s'ha aprovat al Congrés, falta la seva aprovació al Senat i, si s'escau, el retorn al Congrés, però en els termes en què està el text redactat, diguem, serà un procediment relativament més simple. Es tractarà simplement d'acreditar que aquella persona ha nascut en el Sàhara Occidental amb anterioritat al 26 de febrer de l'any 1976 i, per tant, aportant qualsevol document administratiu que acrediti aquest naixement en aquesta data, obtindrà, diguem, la nacionalitat per naturalesa i els drets que se'n deriven. Per tant, també l'exercici del dret a vot. S'obrirà també, a partir de llavors, la possibilitat que en un període de 5 anys els descendents, no?, d'aquests nascuts al Sàhara també obtinguin aquesta nacionalitat espanyola. Per tant, en el cas del Sàhara, el procediment que es dibuixa és un procediment molt més senzill. Es tracta simplement d'acreditar el naixement, diguem, en aquell territori que en aquell moment era colònia espanyola, no? En el cas de la llei de nets apareix elements, diguem, més complexes, no? Perquè quins són aquests elements? Essencialment, doncs, determinar, diguem, si realment estàvem parlant d'una persona exiliada per raons polítiques, ideològiques, de creença o d'orientació o identitat sexual, que són els supòsits que disposa la llei, o bé simplement era un exiliat econòmic. A priori, els exiliats econòmics no tindrien cobertura en aquesta possibilitat.
0: Per acabar, li volíem plantejar una qüestió. Ara sentíem persones a l'Argentina que bàsicament volien el passaport com un pla B, si passa alguna cosa o si mai vull marxar, doncs tinc aquesta via més fàcil d'entrar a Espanya o a Europa. En els casos amb els països en què hi ha acord de doble nacionalitat, com és el cas de l'Argentina i d'altres, una persona pot votar a dos països?
2: És una bona pregunta. De fet, teòricament, el conveni de reciprocitat entre Espanya i Argentina permetria només exercir el dret de vot en un dels dos països. En quin? Doncs en aquell en què s'estigui residint. És cert, però, que en el cas de la legislació espanyola permet, a dia d'avui, diguem, que un resident a l'Argentina s'incorpori en el cens de residents a l'estranger, el CERA, i a partir d'aquest mecanisme poder votar també a Espanya. Per tant, a dia d'avui, malgrat l'existència d'aquest conveni i d'aquesta previsió que mencionava, és perfectament legal votar a Argentina i votar a Espanya, no? De fet, el que ha succeït amb aquesta interlocutòria del Tribunal Suprem, diguem, és que s'ha suspès les noves inscripcions en el CERA, en aquest registre de residents a l'estranger, fins que no es resolgui una qüestió de fons, que és que si realment la incorporació d'una part d'aquests exiliats es va fer correctament, no? O si bé, com defensa, diguem, algun partit polític, s'ha extralimitat les funcions de la llei mitjançant una instrucció del govern espanyol i s'ha nacionalitzat a persones que no haurien d'haver sigut nacionalitzades. Aquest és el debat de fons. Un debat que, per cert, únicament queda centrat en aquells argentins que es troben a Argentina, perquè si algun d'aquests argentins nacionalitzats, argentins o altres ciutadans de Sud-amèrica o de la resta del món que entrin en l'àmbit d'aplicació de la llei de nets, entra amb el passaport espanyol a l'estat espanyol i s'empadrona en qualsevol municipi espanyol, podrà exercir el dret de vot amb tota naturalitat, perquè clar, ja no estarà inscrit en aquest cens d'estrangers, sinó que formarà part del cens ordinari, no? Com qualsevol veí de qualsevol ciutat a l'estat espanyol. Per tant, fixem-nos que la suspensió únicament opera, no?, en relació a aquests ciutadans nacionalitzats que segueixin residint en el seu país d'origen.
0: Doncs és Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que ens ho ha explicat molt i molt clar i molt bé. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies a vostès. Una abraçada.
0: Fem una pausa per la publicitat i no sé si aquest tema que parlàvem ara el podria resoldre la intel·ligència artificial, però parlarem d'altres qüestions amb Roman Orús, que ja el tenim aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
7: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
6: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
7: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Andreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
12: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
3: Vine a buscar.
2: Les notícies.
3: Vine a
2: sota la llum de la lluna.
3: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Cinc minuts per arribar a 3:15. A finals de la temporada passada vam decidir que incorporaríem el Catalunya Nit, vaja, que li proposaríem al Romano Orús. Ho vam fer perquè sabíem, intuíem, ja que la intel·ligència artificial representava una revolució, però no ens imaginàvem fins a quin punt.

0: El Román Orús, recordem-ho, és l'únic català o espanyol que forma part d'aquest panel internacional de les Nacions Unides amb 40 científics de tot el món, precisament per investigar, controlar, regular, assessorar tot el que passa amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: A veure, de crides a la regulació ja en tenim des de fa temps, però aquests últims dies és veritat que a partir segurament de les paraules d'aquest noi...
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
0: Jacob Coxon, que és que va fer una alerta, no sé si molt exagerada, dient que abans de la dècada la intel·ligència artificial podia acabar amb el món si no es prenien mesures urgents. A partir d'aquí hi ha hagut com una cascada de gent molt important que ha demanat regular, posar el fre. El que deia Coxon és que, per exemple, ja hi havia agents de la intel·ligència artificial, ho està dient aquí de fons, ho deia la CNN, que per iniciativa pròpia, per entendre'ns, havien hackejat una tercera empresa, companyia, i que a partir d'això, clar, potser un dia decidien doncs organitzar un atac amb armes bioquímiques o el que fos. Tu com ho veus tot plegat?
1: Bueno, jo veig que estan passant coses molt ràpidament i molt interessant també, no? Definitivament, el que està succeint és que les empreses que estan desenvolupant els grans models d'intel·ligència artificial, no? Doncs estan veient que els models més potents s'escapen al control humà, literalment. És molt difícil de controlar, són models realment molt intel·ligents, tenen moltíssima capacitat, i clar, si hi ha un incident, on una sèrie d'intel·ligències artificials, com va passar durant l'estiu, no? Hackegen, es posen d'acord entre elles, creen el seu propi llenguatge, etc., i acaben hackejant una altra empresa, no? Això ningú es vol fer responsable. Clar, el que va passar l'estiu amb aquestes intel·ligències artificials d'OpenAI va ser molt greu, perquè no era l'objectiu d'aquestes intel·ligències artificials hackejar res, els hi va posar un altre objectiu, i elles per si mateixes van començar a raonar i van decidir que el millor que podien fer era hackejar aquesta altra empresa. No?
0: Clar, això espanta, eh?
1: Efectivament, s'està començant a anar una mica de les... I ara, doncs, el que estan dient, doncs, els grans directius de les empreses com Anthropic, OpenAI, etc., estan, bueno, escolta, no? Potser hem d'aturar una mica i començar a entendre com es controla aquest tipus de tecnologia.
0: Clar, d'entrada aquest jove Jacob Coxon parlava d'agents de la IA. Què són els agents IA?
1: Sí, els agents de la IA, doncs, són intel·ligències artificials que fan coses. Ara mateix, doncs, bueno, tu tens els grans models de llenguatge, tens el ChatGPT, no?, d'OpenAI, tens el Claude, la gent de Meta ha fet el Llama. Això són intel·ligències artificials que serveixen per parlar amb ells, no? Poden resoldre problemes, pots escriure un poema, et poden fer resums, poden fer totes aquestes coses. Ara bé, quan vols passar al següent nivell d'intel·ligència artificial, tu el que vols és que la intel·ligència artificial et resolgui problemes, no? Et faci coses, no? Et faci, doncs, una presentació, et faci un document, et programi, no? Aquests són els agents. Els agents són com mini-robots, per dir-ho així, però no són robots físics, no? Però són programes, no?, intel·ligències que fan coses, no? No només parlen, sinó que a més executen accions. Aleshores, el que va passar a OpenAI és que hi havia molts agents allà, no? Cadascú estava especialitzat en una cosa concreta, no? I es van posar tots d'acord per hackejar aquesta empresa.
0: Clar, aquí deies, i ho explicaves molt clarament, que no se'ls havia demanat que fessin això i ho van fer, però clar, si ens posem en el pitjor dels escenaris, sí, allò, un ésser molt malvat que controli la intel·ligència artificial, sí que els hi podria demanar expressament que fessin alguna cosa terrible.
1: Clar, és una eina molt potent, ja ho hem vist, no? Hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial sembla que raona, sembla que tal, però no té una capacitat ètica ni moral com tenim els humans. Nosaltres podem decidir que, bueno, hackejar una altra empresa per obtenir el teu objectiu probablement és algo que no és moralment correcte, no? Però la intel·ligència artificial no té aquest input, no li hem dit, potser és que li hem de dir, no? La intel·ligència artificial l'únic que sap és que té un problema a resoldre i ha d'utilitzar totes les eines que té a la seva disposició per fer-ho. És com si a tu et diuen que has d'anar a l'habitació del costat i, bueno, doncs el camí més curt és trencar la paret, no? Pues ho fas. Pues això és una mica el que passa amb la IA, no? Clar, és un problema, perquè efectivament si això cau a les mans doncs que no són gent que no tingui bones intencions, podria ser una eina, podria ser un arma directament, podria ser una eina bastant preocupant. Això ja ho vam dir nosaltres a les Nacions Unides, al panell independent científic de les Nacions Unides. De fet, el primer informe que vam treure al juliol era una de les principals conclusions que que trèiem, hi ha moltíssimes oportunitats amb intel·ligència artificial, però hi ha riscos. Un dels riscos més grans que hi ha, a part de tot el tema de notícies falses, etc., és tot el tema de ciberseguretat.
0: Clar. Aquesta setmana, per cert, ahir, Salvador Illa, el president de la Generalitat, va anunciar la creació d'un observatori a Catalunya d'intel·ligència artificial. No sé si ja t'han demanat que hi participis, t'han dit alguna cosa?
1: No, no m'han dit res, estaria encantat, eh?
0: Però... Doncs segur que t'acabarà arribant la proposta, ho veus bé?
1: Sí, clar, és una iniciativa molt bona i molt necessària, vull dir, s'han de fer aquest tipus d'observatoris, no? Vull dir, la intel·ligència artificial, ja ho hem vist, no? Està canviant la societat, no? És una revolució tecnològica, però que a més té moltíssim d'impacte social a totes les capes de la societat, no? Per exemple, què passa amb el treball, què passa amb l'educació, què passa, amb la forma de treballar, no? Fa falta un observatori, no? que es preocupi per quins són els drets dels ciutadans, doncs que els treballadors continuïn tenint els drets, que no perdin treball davant de temes d'intel·ligència artificial, etc. Jo crec que és una iniciativa molt pionera. Jo crec que també això s'acabarà contagiant a altres regions, necessàriament.
0: Per acabar, et volia posar un anunci. És d'OpenAI, que ha llançat GPT-6, aquest GPT-6 Astra.
3: Can you draw me a small yellow circle?
0: Aquí tenim, okay. És l'anunci, veiem a tot de persones davant d'una pantalla amb aquesta GPT-6, que li van demanant coses i van apareixent a la pantalla, les van fent. Es diu que té una capacitat sobrehumana. Això què vol dir?
1: Bueno, jo crec que el de sobrehumana està una mica sobredimensionat. Jo crec que és una miqueta de màrqueting d'OpenAI. Una mica de raó tenen, perquè, clar, o sigui, una intel·ligència sobrehumana vol dir que, bueno, aquesta intel·ligència no es pot raonar, pot planejar i pot executar tarees molt complexes, no? Amb una solvència molt millor que no pas la dels humans. I això en particular ja veiem que està passant en tots els temes que tenen que veure amb el que un humà fa amb un ordinador. Amb el que un humà fa amb un ordinador, en teoria, aquesta intel·ligència artificial és millor, no? Programar, per exemple, resoldre problemes matemàtics. Estem veient molt desenvolupament en el tema de les matemàtiques. Per exemple,
0: sí, aquesta setmana hem parlat del problema del mil·lenni, no? Resol en 88 hores el que portava gent anys i anys treballant.
1: Més de 200 anys portaven els matemàtics amb aquest problema. És el problema de les equacions de Navier-Stokes, és un d'aquests problemes del mil·lenni que tenen premi en matemàtiques, sí. I tal. Hi havia moltíssims matemàtics que havien treballat tota la seva vida en aquest tema, i la intel·ligència artificial d'OpenAI el va solucionar en uns pocs dies, no? Hi ha hagut molta polèmica, acusacions de plagis i tal, però el que sí que és cert és que, clar, això ja t'està dient que hi ha un canvi a la forma de fer investigació i en matemàtiques molt en particular. Els matemàtics estan molt preocupats. Clar, des d'aquest punt de vista, home, un sí que podria dir que això és una intel·ligència sobrehumana, no? Però a mi també m'agradaria veure quin és el consum energètic que té aquesta intel·ligència tan sobrehumana. Això potser, segur que no és sobrehumà, no?
0: Serà sobrenatural, sí.
1: Efectivament.
0: Per la setmana que ve, per d'aquí 15 dies, el Roman Horus el tenim cada 15 dies, et voldré preguntar una altra cosa. Per exemple, ara hem explicat la resolució d'aquest problema matemàtic, val? Això ho deixo obert per d'aquí 15 dies, però si poséssim a la intel·ligència artificial a resoldre les grans causes del planeta, per exemple, trobem una solució al càncer, per dir alguna cosa, la trobaríem o no? Això serà el següent capítol.
1: Perfecte, doncs ho deixem.
0: Gràcies, Roman.
1: Merci.
0: minuts i arribarem a les 11 de la nit. És l'hora màgica, aquella hora en què comencem a mirar en el demà. Marc Güell i Oriol Pujador, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
0: Marc, de què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, de com evoluciona aquesta notícia que explicàvem fa una estona. Estan en estat molt crític dos treballadors que han resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Aquests treballadors estaven treballant en la reparació del desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors, que insistim en estat molt crític, i a conseqüència d'aquest incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
0: Doncs déu-n'hi-do, demà també pendents del temporal, d'una nova alerta de pluja intensa, Oriol.
5: S'ha activat, de fet, el pla Inuncat, un episodi que afectarà principalment Catalunya Central, comarques de Girona i litoral i prelitoral central, registres que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora, tot i que les condicions meteorològiques meteorològica són molt semblants a les de la setmana passada, no es preveu que hi hagi tanta intensitat i per això, de moment, no s'han aplicat mesures. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
6: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
5: Diem de moment perquè, tal com ja va passar la setmana passada, es farà una reunió de seguiment al matí, perquè en aquesta qüestió de la meteorologia ja sabeu que la cosa canvia d'un moment a l'altre. Es farà una reunió del comitè tècnic per determinar si finalment s'ha d'aplicar o no alguna mesura.
0: Molt bé, doncs al nit explicarem què és el que ha passat, si és considerable. Abans s'hi hauran posat els companys del matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, que explicaran totes aquestes notícies de les quals estem pendents, però també l'anàlisi de temes que hem tractat avui, com la inflació, i sentirem demà una veu que sentim poques vegades. Si et sembla, podem preguntar el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
7: Bona nit, què tal?
4: Molt bé, i vosaltres, tot a punt pel matí de demà?
7: Sí, sí, de moment sí, i com vaig dir ahir, si la matinada no ens ho canvia...
4: Això sempre, sempre ben pendents. Digues, digues.
7: Sí, sí, sí. Demà parlarem d'una cosa que crec que ho notem tots, que és la inflació i el preu de les coses.
4: Sí.
7: Que bàsicament la inflació, sempre diem la inflació, que és que vas al súper, que vas a posar benzina, que vas a qualsevol lloc i dius, ostres, tot està més car cada dia. En parlarem amb Santiago Niño Becerra, que ja saps que és el nostre economista de capçalera, una mica perquè ens expliqui sobretot cap on anem, no? És a dir, ja sabem que tot està molt car, però el tema és, en totes aquestes incerteses mundials, la intel·ligència artificial, que, escolta, de moment ningú ha deixat de fer servir ChatGPT, però les borses trontollen, amb tots els riscos geopolítics, amb tot el que està passant, fins quan estaran pujant els preus, o si sempre estarem així, no? Per tant, crec que serà bon moment.
4: A veure si trobeu respostes demà.
7: Sí, sí, no crec que demà vagin al preu de les coses, tot i que el professor Becerra seria capaç de fer-ho. Després parlarem amb José Montilla, l'expresident de la Generalitat, el convidem demà al matí, una mica també perquè ens analitzi aquest moment polític a 2 anys de legislatura, després de la conferència del president, una mica perquè ens faci una foto una mica elevada de la situació, no? Totes aquestes crisis dels serveis socials, educació, els metges també estan bueno, faran vaga aviat. Ell, que va basar la seva presidència tant en els serveis públics, sempre deia més metges, més mestres, més hospitals, doncs que ens il·lustri una mica de com veu aquesta situació actual, l'ascens de l'extrema dreta. Montilla és una persona que s'ha dedicat bastant a pensar en el país, i serà interessant sentir-lo demà. I després, Marc, et faig una pregunta.
4: Digues.
7: Tota aquesta situació, a tu no t'agradaria deixar-ho tot i anar a veure la muntanya?
4: Home, ja et dic jo que algun dia segur que sí.
7: Algun dia, però no tots, et costaria?
4: Sí, home, costaria, però ens hi adaptaríem segur.
7: Què faries a aquesta hora de la nit sense trucar-me, per exemple? Mira, demà tindrem el Bernat de les Muntanyes,
4: sí,
7: que és un noi que viu a la muntanya, viu en una masia i es dedica a explicar per TikTok com està reconstruint i com és la seva vida apartat de tot, que, escolta'm, enmig d'aquest soroll ens va molt bé sentir-lo. I estrenem secció amb l'Evelyn Segura, que és biòloga i divulgadora científica, sobre animals. Una mica intentarà convèncer Ricard Ostrell per què el bon animal a vegades és millor que l'humà.
4: Doncs...
7: I res, escolta, acabarem amb tele i sèries, que tenim el Javier Coronas, l'humorista, i farem el dia complet, que demà ja és dimecres i anem avançant la setmana.
4: Doncs tot això demà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies, bona nit.
7: Vinga, bona nit, que vagi bé.
0: I a aquesta hora sempre ens agrada trucar a un dels diaris que s'imprimeixen i que fixaran les notícies que hi ha ara. Són les que veurem demà a les portades. Avui truquem a Jordi Cortada, que és el subdirector del diari Ara. Jordi, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com heu encarat la portada, Jordi?
8: Doncs mira, obrim la portada amb tensions geopolítiques, amb el titular de inquietud europea per l'amenaça russa a l'est, i és arran dels últims incidents que s'han produït. En el subtítol destaquem que caces de l'OTAN han abatut un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. I recordem també que en les últimes hores també una fragata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès. Aquestes incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida han posat en guàrdia la Unió Europea. També, deixa'm dir, m'agradaria destacar de la portada el Premi Nacional de Poesia atorgat a Sebastià Alzamora, escriptor i articulista de l'Ara. amb motiu del seu setè poemari, Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
0: És veritat que també el podem llegir a l'Ara, certament.
8: Ah, exacte, escriptor de la casa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi bé, bona nit.
8: Perfecte, bona nit.
0: Demà us llegim i, per cert, notícia d'última hora. Estàvem pendent de l'estat d'aquests dos treballadors que havíem dit han estat crític, que havien resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Doncs a l'última hora és que un d'ells ha mort. Per tant, aquest ja és un balanç tràgic d'aquest accident d'última hora. 4 minuts per arribar a les 11. Des d'un quart de 10 que estem explicant notícies, són moltes coses que de vegades queden desendreçades, se les emporta el vent, de vegades no, però ens ajuda sempre tenir algú per tancar el programa que hi posi una mica de reflexió i d'ordre, i tenim el luxe avui de saludar una vegada més, per segona vegada ja aquesta temporada, l'Anna Bosch, periodista de Televisió Espanyola durant molts anys. Bona nit, Anna.
9: Hola, bona nit i bona hora a tothom.
0: Bona nit i bona hora. Com ho veus, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que estem explicant?
9: Doncs és que m'heu atrapat en aquesta segona hora, perquè, esclar, heu obert un meló que és un meló molt, molt complex, i no només molt complex aquí, a Catalunya, a Espanya, sinó que és molt complex a tots els països que jo conec, no?, que és el del dret a vot, la llei electoral, qui té dret a votar, en quines circumstàncies, i per un cantó tenim... Existeix molta enginyeria electoral, no?, començant per la definició, el disseny de les circumscripcions, el redisseny de les circumscripcions electorals, les lleis electorals que no són iguals a tots els països, els requisits perquè puguis finalment posar el vot, i després... es pot encetar, o jo crec que ho ha encetat mínimament, un debat que és polític però que també té molt de filosòfic, que és el de la nacionalitat, el de la identitat, no? Tu saps perfectament que hi ha països, Manel, tu ho saps per Rússia, que hi ha països on ciutadania no és el mateix que nacionalitat. Uh-huh. Tu pots haver nascut, haver crescut a Rússia, ser ciutadà de ple dret rus, però... que com a nacionalitat se't reconegui, o sigui, constis com a nacionalitat ucraïnès, per exemple, no? Sí. Llavors, hi ha països on no és el mateix, i després... I la nacionalitat ha d'implicar el vot, que és la polèmica actual, no?, la polèmica calenta. I després, també el tema de que un passaport al capdavall és un estri administratiu. I ho deia el corresponsal a Buenos Aires i ho deien algunes de les persones que entrevistava a Buenos Aires, no? Com a estri administratiu al capdavall, un passaport és una cosa que t'obre portes. I t'obre portes, en aquest cas, a la Unió Europea. I aquí hi ha un tema apassionant, per exemple. Quants argentins, algú és capaç de dir quants argentins hi ha a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona? Perquè, és clar, administrativament molts d'ells estan registrats com a espanyols o com a italians. Uh-huh. I, per tant, vull dir-te... I ja que dic això, és la importància... Jo, per exemple, tinc amics argentins, tinc amics mexicans que han aconseguit i que han lluitat per tenir administrativament el passaport espanyol, el passaport italià o el polonès o el lituà, perquè això els permet moure's per la Unió Europea. I crec que enguany, que es compleixen 40 anys de l'ingrés, de l'entrada de l'estat espanyol a la llavors Comunitat Europea, avui a Unió Europea, hauria de servir també per adonar-nos, quan sempre estem criticant la Unió Europea, que hi ha molta gent que aconseguir aquest passaport és realment una meta.

0: hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Més notícies, Vicent Mipso.
1: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació.
0: La Unió Europea denuncia la escaladada de provocacions russes després de dos nous incidents amb Dinamarca i Lituània. Una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals. Hores abans, avions de l'OTAN havien interceptat en l'espai aeri lituà un dron amb càrrega explosiva. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, diu que no es tracta d'accidents i que forma part tot plegat d'una estratègia de guerra híbrida per part de Moscou.
2: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
1: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint també amb una reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, 8 dècimes més que a Catalunya.
0: S'han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellà a Terol. Els investigadors han descobert 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria uns 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a aquesta casa les característiques de l'animal.
3: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya obté per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants, concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada de Dragon Letter del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta a la cursa pels premis Òscar.
1: El premi per al curt de l'escac és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'escac, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala celebrada al Festival de Toronto, el director Stan Jikmet ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: Els estudiants guardonats podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
0: I els esports, Joan Fito.
3: En joc a primera divisió, partit de la sisena jornada, ja al tram final, l'Elx 1, Madrid 2. Ha marcat Arda Güler i Mbappé a la primera meitat, fa un parell de minuts que ha retallat distàncies l'Elx. També ha jugat avui a primera divisió l'Espanyol, que ha perdut 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus perdien 2-0 al descans. Han signat una primera part molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i sumar ara 7 punts de 18 possibles. També s'ha jugat avui aquesta primera divisió, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada. El Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029, així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que l'estadi blaugrana aculli una final de la màxima competició europea. El Barça precisament jugarà demà, ho farà a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat avui que encara no ha decidit si farà o no rotacions. I en bàsquet, Nicola Mirotić és

0: jugador del València, l'ex del Barça, podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
1: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 55.283. 55283. Sèrie 22.
0: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
3: Poden trencar el cor de moltes maneres.

0: Debbie Harry, la famosa cantant de Blondie, va ser adoptada quan era una criatura de mesos. Als 4 anys li van explicar que era adoptada amb un conte que li van llegir els seus pares. No va ser res traumàtic, diu ella, fins i tot li va semblar bonic, segons va explicar a les seves memòries. Tot i així, quan de gran va voler conèixer la seva mare biològica, la mare es va negar a parlar amb ella i a tenir-hi cap mena de relació. Tot i que al principi el rebuig de la seva mare biològica la va marcar, confessa que també li va donar una mica de pau entendre quins eren els seus orígens. Aquella mare biològica era concertista i pianista, i això va ser primordial per entendre com seria la seva relació amb la música, que ha marcat tota una biografia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: millor manera de començar les dones i els dies. Ens encanta la Blondie, ens encanta aquesta cançó. Aquesta cançó de l'any 78, i jo crec que s'ha explicat poc, o que no es coneix tant de la seva biografia, doncs això, que va ser una nena adoptada i que això la va marcar d'alguna manera, com explicàvem. Per què? Doncs la seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella, i em sembla bastant representatiu d'algun dels dols que passen doncs les persones, les dones, en aquest cas, adoptades. Avui parlarem d'això, de soc adoptada, de com ho he viscut, de com ho visc en el nostre dia a dia i què representa i com canvia doncs la vida d'aquestes dones. Això avui és el tema de les dones i els dies, que ja sabeu que és aquest programa que us acompanya fins a les 12 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fins a quin punt et marca néixer en una família però créixer en una altra? Com es viu sabent que ets adoptada? Afecta no assemblar-se gens físicament als teus pares? Sempre hi ha una necessitat d'investigar els orígens. Tot això ho viuen igual homes i dones, nois i nenes. Avui a les dones i els dies, històries de vida d'aquestes dones adoptades que, a més, s'han arremangat també per ajudar a d'altres i acompanyar famílies adoptants i adoptats, que això és una feinada perquè em sembla que a vegades allò, t'endús una criatura a casa i després estàs molt sola sola. Benvingudes a les dues, són l'Aixta Gurung Amorós, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 27 anys?
1: Sí.
0: Sí? Tècnica de formació i recerca en diversitat i drets humans, diguéssim que la teva història t'ha portat una mica cap aquí, podrem explicar-ho així?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Tu vas ser adoptada al Nepal quan tenies 5 anys i ets membre de l'Associació de Persones Adoptades de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Ara en parlarem, ara parlarem amb elles de la seva història, i l'Eva Gispert, que podríem dir que tu has conegut aquesta història per totes les bandes.
2: Per totes les bandes, sí, sí, sí.
0: Ara també ja ets àvia.
2: Ara ja soc àvia.
0: I també has adoptat una criatura, i tu també ets una persona adoptada, no?
2: Exacte, i em dedico també, soc psicoterapeuta especialitzada en adopció. O sigui, ho tinc per tot arreu.
0: Ho tens per tot arreu. A tu sí que t'ha marcat moltíssim, coach, psicoterapeuta i mediadora familiar especialitzada en adopcions. Ella, doncs, la van adoptar de Galícia quan tenia 2 mesos i és cofundadora de l'Institut Família i Adopció. Bona nit a totes, gràcies per acompanyar-nos. A veure, parlàvem de la història aquesta de Blondie, que dèiem que és poc coneguda. I jo pensava, clar, quan pensem en persones adoptades conegudes, sembla que no en surten gaires noms. Encara hi ha tabú, podríem dir, no sé si per les persones adoptades, adoptants, per tot, per la societat. Qui té més tabú aquí? A veure, aquí comença.
1: Jo ara, quan estaves parlant d'això, si és veritat que jo de petita sempre buscava referents de tenir, ostres, no conec gaires persones adoptades, que surtin a la tele, que parlin públicament de que són adoptades, i sí que certament sí que sembla que hi hagi, no, un tabú de una qüestió que no vols que sigui pública, que no vols explicar.
2: Sí, clar. Jo penso que la meva època, o sigui, quan jo era petita, sí que era un tabú. Ara jo diria que no, fins i tot a vegades he vist que és com, va donar un temps en el boom de l'adopció que semblava que inclús fos algo com una moda, no? I que la gent en feia com també alarde d'això, no? I sí que és veritat que crec que és diferent quan ets racialitzada, que totes les mirades... Devia passar a tu, Aixta,
1: sí, no? Jo no puc amagar que sóc adoptada.
2: Exacte, no?
1: Sí.
2: Que totes les mirades devien anar a tu i que et devies estar fins aquí, d'aquestes mirades, perquè sense tu voler-ho ja et feien la diferència entre tu i la teva mare, no? I en canvi a mi, jo passava desapercebuda en aquest sentit.
0: Clar, que m'imagino que tu et passava molt en relació a la família, quan estàs amb la família, però també el fet de les migracions cada cop més nombroses als països, això ha canviat molt, i potser també t'ha donat certa llibertat i cert aire, perquè hi ha molta gent que no deu pensar que ets adoptada, simplement que ets una nena que ha nascut aquí.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha molta gent que moltes vegades no m'ho pregunten. Mm-hmm. També és veritat que jo, a l'haver crescut en una família catalana, blanca, també tens una... t'interioritzes aquesta idea de que vols ser el més semblant possible. I t'allunyes una mica de, tant de la forma de vestir, les activitats que fas, la gent amb qui t'envoltes. Jo crec que va ser el sortir de... Jo soc de Reus, el sortir de Reus, venir cap a Barcelona i viatjar, i això t'adones de que hi ha moltíssima més gent al món que s'assembla més a mi i que no passa res, no?, per ser diferent.
0: Potser en una ciutat petita sí que hi ha més la diferència. A mi m'agradaria preguntar-vos, clar, és una pregunta una mica difícil i tampoc no sé si us l'heu plantejada mai, però què representa per vosaltres ser adoptades? És a dir, ho heu viscut com una marca, ho heu viscut com... No sé, eh? Ara seré una mica bèstia, m'han fet un favor. Què ha passat aquí? O sigui, com ho viviu vosaltres des de petites?
2: En el meu cas, jo crec que he passat per diferents etapes de concepte o com ho concebia jo. Com que era una altra època i t'ho feien sentir, per això crec que ho tenim en comú encara, eh? Com si t'haguessin fet un favor i com si haguessis d'agrair que t'han tret de la misèria.
0: Sí, perquè això era una cosa que es deia molt. Sí. Me'n recordo que era pobreta, és adoptada. En part, compte, no li facis mal, no t'enfadis amb ella al col·le. A mi m'havia sentit aquestes frases de compte, no et passis amb tal, que és adoptada.
2: Clar,
0: no?
2: Imagina't, eh? Clar, en el meu cas, no era així, però el que deies abans, per exemple, tot el poble, perquè és un poble petit, Llagostera, tot el poble sabia que jo era adoptada. Més teníem una botiga, un colmado, i tothom ens coneixia. Tothom sabia que era adoptada i jo, ells no sabien si jo ho sabia. Llavors tu veies que et feien preguntes, que tu ja veies que tenien una intenció, perquè ho veies, i que t'estaven mirant a veure si tu ho sabies o no. Val? Llavors, això va fer que també, i tots els comentaris aquest de que bé, quina sort que has tingut, quina sort, no? Tots aquests comentaris, doncs, tu els vas absorbint i vas com tenint un sentiment de que has d'agrair i que d'alguna manera a tu t'han rescatat d'un lloc i que has d'estar sempre més agraïda perquè això és un favor que t'han fet. I després això canvia i quan ets més gran i te n'adones d'això, doncs et rebel·les contra això i comences a dir, escolta, potser no, o sigui, els meus pares m'han adoptat perquè volien ser pares, no? I per tant és un acte totalment egoista, com jo he volgut ser mare, no? I he volgut perquè jo he volgut, no?
0: I també passa que tots els pares, biològics o no, com tothom, és molt difícil criar. És a dir, pot ser que no tot ho facin bé, encara que siguin els pares que us han adoptat. Mm-hmm. Vull dir que, per tant, aquesta rebel·lia i aquesta desconnexió moltes vegades és lògica. Aixta, que estaves aquí mossegant-te la llengua a veure.
1: No, jo estava pensant que aquest sentiment crec que també canvia una mica amb les adopcions nacionals i internacionals, sobretot del Nepal, que és un país molt pobre, no? Llavors, sempre la gent és el primer que diu de, ostres, quina sort que has tingut, perquè si ara estiguis al Nepal, estaries casada amb no sé quants fills i bueno, no? Com una vida molt diferent a la que...
0: Home, com comparar-ho amb Reus, sisplau.
1: Sí, sí, és veritat. No té res a veure.
0: Sí, sí.
1: Però que tampoc la realitat no és aquesta, perquè jo he anat diverses vegades al Nepal, tinc amigues d'allí de la meva edat i no tothom viu d'aquesta forma. Llavors, jo crec que per mi, jo mai he tingut aquest sentiment de que havia de donar les gràcies, però sí que és veritat que sempre m'he sentit diferent dintre la família. Llavors,
0: us ha definit molt, podríem
1: clar,
0: dir.
1: Clar, jo ser adoptada forma part de la meva identitat i és una cosa que no puc treure. Llavors l'únic que puc fer és entendre-ho millor.
0: Mm-hmm. Ho heu sabut sempre que ho éreu? Expliqueu-nos una mica la vostra història, que crec que és diferent, perquè com la Blondie explicàvem allò que li van explicar als seus pares amb un conte.
1: Sí.
0: Vosaltres com us ho expliquen? O quan us feu conscients, també? Perquè potser un dia et mires al mirall i dius jo no sóc de Reus.
1: Sí.
0: O no m'assemblo les de Reus.
1: No m'assemblo.
0: No em dic colla i no m'assemblo les de Reus. A veure.
1: 100%. Jo sempre ho he sabut que era adoptada. Me'n van adoptar als 5 anys i tinc una anècdota graciosa que a la meva mare sempre li agrada molt explicar, que quan va venir a l'orfenat la segona vegada, un dia ens van deixar anar a l'hotel on estava ella i jo quan vaig tornar a l'orfenat vaig dir a tothom que jo havia estat a Espanya ja, que havia anat a l'hotel i em pensava que era a Espanya i dic, oh, he estat a Espanya, he begut Coca-Cola, bueno, ha sigut increïble. Llavors jo vaig arribar aquí i jo ja sabia que...
0: Tu ja sabies com era Espanya.
1: Clar, jo ja sabia com
0: allà
1: era...
0: Allà on hi ha Coca-Cola.
1: Sí, sí, sí, totalment. Llavors mai ha sigut un dubte que era adoptada, era bastant obvi, sí, sí.
2: I en el meu cas, cas, com us deia, tothom ho sabia menys jo, quan tenia... Meus pares van pensar que era millor que perquè abans era així també, sí, que m'ho diessin quan jo em veiessin més preparada. I què va passar? Doncs que als 6 anys una molt amiga, que sí que ho sabia pels seus pares, ens va embarallar i m'ho va deixar anar. I clar, jo no sabia ni què volia dir ser educada.
0: Clar, imagina't, ens va embarallar i m'ho va deixar anar, la qual cosa volia dir que per ella era una cosa dolenta.
2: Exacte, que era algo dolent que no em podia dir, però que em podia fer mal. Això segurament ell ho havia captat, no? I realment, jo no sabia què volia dir, però de la manera que m'ho estava dient, com un insult, no? Era algo dolent. I llavors jo vaig córrer cap a casa i vaig anar a preguntar a la meva mare què volia dir ser adoptada i explicar-li el que havia passat. Llavors la meva mare em va explicar que sí, que era veritat, i que, però que havien... Bueno, tota la història. Llavors, bueno, jo en aquell moment doncs ho vaig encaixar com algú que, com la Blondie, que no és una cosa que realment sigui una cosa traumàtica, però després havent estudiat trauma i vam fer el que he fet, sí que me'n recordo perfectament què feia la meva mare en aquell moment, no? I el que em va dir... Llavors ja ho tinc com borrós i no sé... Una mica l'explicació que em va donar, i sobretot el fet de que era especial i que feia molt de temps que em volien adoptar i que, per tant, havia arribat un moment a la seva vida que era el que més estimaven. Això sí que em va quedar. Però, clar, el trauma sí que devia ser, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella imatge que la meva mare planxava, jo entro i li dic tot això, no? I després hi ha com un soroll. Llavors això sí que vol dir que hi ha una història.
0: Hi ha alguna petjada, no? Petjada. Una història, sigui més greu o menys, però hi ha alguna cosa allà que va abans i després, exacte, no?
2: Que va per sota.
0: Exacte.
2: Va per sota, més enllà del que tu t'expliques amb la raó. Clar. I les estratègies que fas per sobreviure o sobreadaptar-te a allò que pot ser-te dolorós.
0: I suposo que tu també et va marcar aquesta manera de com t'ho van explicar amb la planxa, que és una cosa quotidiana, a l'hora de quan tu li vas explicar al teu fill, potser, al teu fill adoptiu.
2: No. Bueno, em va marcar en el sentit de que jo tenia molt clar com... Bueno, també
0: que volies fer d'una altra manera.
2: Ell és d'Etiòpia, va venir amb 6 anys, o sigui, li va passar com l'Esta, que també li parlen en anglès, encara ara aquí a Barcelona, com deia l'Esta abans, no? I també ens miraven com dient aquest és fill vostre, i els altres dos, que són biològics, que són els germans més grans, els altres dos sí que s'assemblen amb ells, però, o sigui, aquestes mirades, no? Les copses de seguida. Sí. Llavors jo vaig tenir claríssim també que amb ell també havia fet molta formació jo, per mi, per entendre'm jo mateixa. Llavors jo tenia claríssim que amb ell l'explicació, tot el que li havia d'explicar era molt diferent que el que m'havien transmès els meus pares a mi.
0: Però sí que vas aprendre, podríem dir, aquesta cura, no? De dir, jo no vull fer, jo no vull que se n'assabenti d'una altra manera, malament, o que li cridin com un insult, sinó que aquí farem un procés diferent, no? Que m'imagino que el fet de que fos negre, doncs ja...
2: Exacte.
0: Ja va fer que la cosa canviés.
2: Sí.

0: Mira, que bé que ens ho explica aquesta cançó de la Mavis Staples, que ens parla de em miro al mirall i vull reconèixer alguna cosa a l'altra banda. I clar, vosaltres, m'imagino de petitetes, les nenes que ens socialitzen tant amb la idea de la bellesa, aquest nas és el de ton pare, aquesta boqueta és de ta mare, aquestes pigues de no sé què, no? On miro aquest mirall? On trobo aquest mirall? Que és també una de les coses que va marcar la Blondie a la cantant, perquè ella trobava que més no entenia per què li agradava tant la música i sobretot volia saber d'on sortien les seves faccions exòtiques, els seus ulls increïbles, etc. Aquest moment, com a nenes adolescents, m'imagino que els vau passar, no?
1: Sí, sí, i més sabent que no hi havia referents ni a la tele ni al meu voltant de persones, dones asiàtiques, i jo amb la meva mare, jo he de dir que la gent ens diu que ma mare i jo ens assemblem, és bastant curiós perquè al final no és només, no, els trets físics que tens, òbviament físicament no ens assemblem,
0: clar, però perquè la teva mare, i... la teva mare és soltera.
1: Mare soltera, sí.
0: I llavors, clar, em pensava, potser té un nòvio, una pel·li.
1: Potser sí. Jo a vegades quan no tinc ganes de dir que sóc adoptada ho dic, sí, sí, no, la meva mare va
0: és
1: tenir un
0: guapo.
1: Lío. Sí, totalment, però jo amb la meva mare, o sigui, ens movem de la mateixa forma, les dues hem fet dansa moltes vegades i ens han dit que ballem igual, o sigui, a l'escenari com la forma de moure, de parlar és molt semblant, llavors.
0: I perquè la criança també és molt poderosa, 100%. Tots els crios copiem els altres, copiem els pares, la manera com es mouen, jo escric igual que el meu pare i no ens hem assegut mai allà.
1: Clar, potser físicament doncs, no ens sembla tant,
0: sí. I escolta, ara has dit una cosa així com qui aquell qui no vol la cosa, has dit, jo estic molt al tanto del que dieu, has dit, jo a vegades quan no tinc ganes d'explicar que sóc adoptada, això quan passa? De que no tens ganes d'explicar que ets adoptada?
1: Molt sovint. Molt sovint. I crec que és una cosa bastant constant que jo visc el dia a dia, i moltes persones adoptades, racialitzades, i persones que també no són adoptades però que han viscut sempre a Catalunya, que la gent et qüestiona una mica, no? O té la sensació de que et pot qüestionar, de que et pot preguntar directament d'on vens. Ara ha sigut graciós quan ens hem trobat amb l'Eva, que m'ha dit, tu d'on ets? I jo, no, del Nepal. Fa, no, ja ho sé, no... Ha sigut gràcies perquè ha sigut al revés, no? Que normalment jo dic soc de Reus i la gent em pregunta, no, realment d'on ets, d'on vens?
0: És com si no es quedessin conformes amb aquesta resposta, oi?
1: Sí, 100%. I el problema no ve només en el dia a dia, sinó ve quan, per exemple, jo sempre que vaig al metge és una constant de que me parla en un altre idioma o el que sigui, i que sempre has de justificar per què parles català, si ets catalana, per què tens aquest cognom, per què, no? Com donar explicacions que altra gent no li preguntaria.
0: I també m'imagino que a vegades, fins i tot quan et volen llançar una floreta, i diuen, ai, que bé parles el català. Això encara deu fer més ràbia.
1: Bueno, la de por ser asiàtica és molt guapa, com si fos una cosa de... La bellesa és una cosa molt...
0: Uau.
1: Sí, diferent. I això tinc diverses amigues també que són descendents asiàtiques i els hi passa. Com... Sí.
0: Per cert, ara que parlaves de la bellesa o d'aquesta pressió estètica que tenim totes les dones, aquest mirar-se al mirall, a dir, per ser... Això és molt bèstia, eh? Sí. Per ser asiàtica, que guapa ets. Jo trobo que totes les asiàtiques són guapes, però aquest és un altre tema.
1: 100%.
0: Clar, jo estic pensant també, o sigui, és a dir, aquests trets, aquest mirar-se, aquest d'on surto, això, us recordeu? Us va marcar en aquest sentit? O no sé, quan, per exemple, els primers moments allò de lligar, de conèixer, no? De conèixer gent que us agradés, etc.
2: Sí.
0: Enamorar-vos, no sé.
2: Clar, a mi m'ha passat igual que l'Esta, però ella és racialitzada i jo no. Però a mi també, jo també, des de molt petita, bueno, des de, sobretot d'adolescent, sí que pensava, a quins trets meus s'assemblen als meus pares adoptius i quins trets són biològics. La meva manera de ser i això que penso que m'agrada és de la família biològica o és de la família adoptiva? Això t'ho preguntes. I sí que és veritat que... jo penso que a vegades depèn com els cànons estètics a la societat es valoren, no? Clar, tu pots fer posar al teu favor la diferència. Jo veig el meu fill, el fill, el petit que has adoptat, que és una grata guapíssim, de 1,90 m.
0: Com és que no ha vingut avui?
2: I jo veig que ell en treu profit d'això, no? Quan jo també pues treia profit de la part que a mi em semblava que agradava. Jo crec que això ho fem tots, o tots el que podem, no?
0: Tinc tantes coses que preguntar-vos. Clar, jo em plantejo també, clar, hi ha un moment que també ho voleu saber, és a dir, que teniu, que, no que ho voleu saber, és a dir, ja n'hem parlat, però que voleu anar a conèixer aquella mare, aquell pare biològic. Com es viuen aquells processos? Perquè sou una mica de pel·lícula, tot el que passa. A veure, expliqueu, Aixta, a veure.
1: Bueno, doncs,
0: la de Reus.
1: La de Reus, que he viatjat diverses vegades al Nepal. Jo des de molt petita tenia moltes ganes de conèixer el Nepal, de saber més. I l'últim viatge que vaig fer va ser fa 2 anys, i en aquest viatge sí que vaig decidir que volia trobar o la meva família biològica o tenir respostes, perquè aquí se li afegeix una altra part més complexa, que en les adopcions internacionals és molt difícil després trobar informació quan tu fas la recerca dels orígens.
0: Clar, i a part em sembla que tu vas anar al Nepal i vas veure com eren les adopcions, com funcionaven, i et vas posar una mica les mans al cap.
1: Sí, va ser bastant... Bueno, vaig perdre una mica l'esperança, va ser un viatge molt difícil, que jo no recomano a ningú fer sol. Jo vaig anar amb una altra amiga, que és periodista, i la idea era com... Jo em trobava una mica, em sentia una mica com que estava fent una investigació i que havia d'anar molt de cuidado, perquè sobretot el director de l'orfenat Jove Està ens va començar també a dir que no tenia respostes, que no tenia de la documentació, que faltava informació, no? I llavors es barrejava una mica amb les memòries que jo tenia, amb el que ell deia, i llavors a partir d'aquí vam començar a trobar molts buits que hi havien dintre d'aquest sistema. Després d'aquest viatge, jo el que vaig pensar és, vale, doncs ja està, ja no ho buscaré mai més, no? Però ara ja des de fa 2 anys que torno a pensar que al final és una cosa que jo em dec poder tornar a fer aquesta búsqueda, per molt difícil que sigui.
0: O sigui que hi ha una mica, podríem dir, el cuquet d'alguna cosa que no està resolta.
1: Sí, sí, 100%. Mm. I no és per dir que vull trobar una família biològica. Crec que és un dret de les persones adoptades saber què va passar amb nosaltres i tenir la informació i que ens la puguin donar, que no sigui una cosa que hem d'anar a buscar i que ens neguin aquesta informació i sigui tan complicat.
0: Veure't en un mirall també, entendre qui és els teus, si són els teus progenitors, què ha passat, mm-hmm. Veure't en aquella cara, no? Reconèixer-te en aquella cara. T'he de dir que les biològiques a vegades ens reconeixem les cares de les mares i no ens agrada.
2: Sí, jo crec que forma part del procés d'identitat i és una part d'identitat teva que et configura i que quan la reps i la saps, després allò també es col·loca d'una forma diferent. No resol per res, jo això ho vull recalcar perquè també m'ho he trobat, gent que ve a la consulta, no?, i que ve per preparar-se...
0: Perquè tu ara ajudes a d'altres persones adoptades.
2: Clar. I llavors venen per preparar-se perquè volen fer una recerca d'orígens, per exemple, i aquests venen a preparar-se, que ho trobo molt i molt encertat per lo que estava dient l'Aixta, o el que em va passar a mi, no?, que realment és una informació que tu pot ser que la sàpigues molt o quasi tota amb molt bona part, però n'hi ha d'altra que no. I encara que la sàpigues, allò forma part d'una vivència i d'allò que t'han explicat que es col·loca d'una manera. Però llavors, quan tu vas al lloc d'origen, allò fa un altre impacte.
0: Clar.
2: I va per una altra via, que és la corporal, la sensorial, perquè quan som petits, no?, que és quan ens ha passat això, quan ens ha passat que ens han separat de la mare i totes les altres coses que ens hagin vivències que es poden anar sumant, no? Clar, ens van configurant, no? Allò, si tu has allò rebassa la finestra de tolerància del que tu pots suportar, no?, emocionalment parlo.
0: Suposo que a vegades en alguns casos venen records.
2: Clar.
0: Records físics.
2: Clar.
0: Me'n recordo d'aquesta casa, no sé, m'ho estic inventant, eh? O me'n recordo d'una olor.
2: Clar, exacte.
0: Una cosa més animal, no?
2: I al millor tu no ho associes, però el trauma és així, s'ha comprovat, que tu passes una sèrie de coses en un context determinat, uh-huh, i després quan tornen a passar coses que realment et porten sensorialment aquests records, no?, llavors allò s'activa, i s'activa d'una manera diferent a la que tu raonadament faries. Llavors, jo com vaig anar, vaig fer el mateix que l'Aixta, quan vaig tenir 21 anys, que era quan jo estava una mica com més estable, no?, decideixo anar-me'n a Galícia, no?, i a veure què ha passat.
0: Qui eren els teus pares?
2: I qui eren. No tenia molt clar si realment aniria a veure quins eren els pares. Jo el que hagués volgut en aquell moment és poder-m'ho mirar
0: de lluny, com amb una finestreta.
2: I mirar-m'ho de lluny i veure... Sí. a veure què em passa i què veig, i segons com se'm col·loqui allò, ja veuré si faig més o no. Tampoc no vaig trobar molta més informació i també em vaig quedar com l'Aista dient, bueno, bé, potser jo un altre moment sí que faré una altra incursió. I el que em va passar a mi és que...
0: És que van venir ells.
2: Van venir ells. I jo pensava, com el programa aquell, ¿quién sabe dónde?
0: ¿Quién sabe dónde?
2: Cada vegada que el veia pensava, Déu meu, a mi em passarà alguna cosa així, em cridaran, i no sabré com posar-m'hi, no? A més, jo tenia...
0: Et van trucar a la porta, de casa. És que em sembla increïble, això.
2: Clar, clar, jo tenia una carta... que havia
0: una mica,
2: escrit...
0: ara que dius, tinc una carta a la Gemio, o sigui, tots junts, total, tots els realities junts, total, perdona,
2: igual,
0: digues.
2: Igual. Jo tenia una carta que me la van donar els meus pares.
0: Sí.
2: Quan jo vaig decidir als 21 anys que explicava abans anar a Galícia, i el meu pare, que jo veia que amb això no estaven d'acord amb la meva mare, va donar-me una carta que havia escrit la mare biològica explicant tota la història meva. És que ella havia quedat, és que ara no sé si ho faré llarg, però ella havia quedat amb quatre fills vídua, els meus quatre germans, no?, que eren d'un altre pare, i que després havia tingut a mi fruit d'una altra relació, no?, que havia tingut amb el meu pare biològic. I quan ella em va tenir a mi, al cap de dos mesos, que em va parir a casa, no?, i per això amb ella no li va passar com molts nens de la meva generació, que són nens robats, val? Aquí ho apunto, que em va tenir casa i després va tenir una mastitis i va de deixar els quatre meus germans, que eren d'un altre pare, i a mi, ens va portar a l'orfenat mentre ell ingressava a l'hospital.
0: Que són coses que es feien habitualment.
2: Que es feien habitualment.
0: Perquè no se'n podia fer càrrec i, per tant...
2: Exacte.
0: I llavors ja no els quatre nens els va poder recuperar, però tu no et van deixar que el poguessis recuperar.
2: Li van fer signar un paper, ell no sabia llegir ni escriure, i el que no sabia, diu, i jo me la crec, és que estava signant la meva adopció, sense haver-li preguntat. Per tant, sí que sóc fruit d'un... És una nena robada. Igual que molts altres de la meva generació.
0: Això quan ho saps, què?
2: Això, fixa quina capacitat, depèn de com siguis, quina capacitat d'adaptació tenim. Perquè jo primer el que vaig fer és que quan ho vaig saber, vaig veure la cara que feia la meva mare i que estava, jo vaig interpretar com enfadada. El que tenia era molta por que jo m'enfadés molt amb ella, però...
0: Que la rebutgessis.
2: Que la rebutgés. I que, en aquell moment, penseu que jo me n'anava de viatge a veure, a trobar una altra mare. I va pensar que tot això, a mi, amb l'adolescència que havia tingut, que és un altre capítol, no?
0: Això ens ho vindràs a explicar un altre dia, que intueixo que era tela.
2: Llavors, allò podia fer un còctel molotov.

0: Sou a les dones i els dies. Ja sabeu que de nit, a partir de les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ens encanta avui tenir aquesta conversa tan maca, tan interessant, que a vegades no tenim oportunitat, ens quedem allà amb els prejudicis, sobre dones adoptades i també dones adoptants, perquè al final, com a mínim en el cas de l'Eva, doncs ella també ha acabat adoptant aquest noi que volíem conèixer i que no has portat aquí a l'estudi. Més enllà de les bromes, jo t'estava sentint ara, tu t'has dedicat també a la teràpia a ajudar a altres dones, i jo em pregunto també si les dones, ara que som en aquest programa, les dones es fan més preguntes, les dones ho pateixen més, van més a teràpia per culpa d'això. Ja ho sé que es fa difícil de respondre, però...
1: Clar, que jo sàpiga no hi ha un estudi, sobre això m'encantaria tenir-lo. Jo, la meva experiència amb consulta és que sí, que les dones ens fem moltes més preguntes, som més valentes... Aquesta és una opinió totalment personal.
0: I gratuïta, que estem perdent tres oients per culpa d'això. Guapos, a més.
1: Són més valentes a encarar-se a el que pot ser una resposta i a voler saber aquesta resposta amb tot el que comporti el procés. És a dir, crec que nosaltres tenim molt més clar que part d'aquest procés després ens pot ajudar a entendre'ns molt més bé, ens pot ajudar a veure per què hem fet, per què ens hem fet una estratègia o una altra, no? I ens pot ajudar moltíssim a l'hora de tenir aquesta identitat més complexa, no? Però també molt més rica que podem tenir pel fet de preguntar-nos i trobar respostes.
0: Aquesta és una altra cosa, però m'imagino que també deu ser complicat per tot el que hem explicat una mica, però per com és el món i la societat, també ser mare adoptant. És a dir, té totes unes implicacions, aquest fill meu me l'estimo moltíssim, però jo això que no entenc, dic, jo mateixa em dic, això és perquè és adoptat? Perquè això és d'herència. Són coses que amb tota la bona fe del món les sentim. Les sentim a vegades o ens les preguntem. Com us ha... No sé si heu tingut converses en aquest sentit amb les vostres mares biològiques o... Ai, perdona, amb les vostres mares que us han criat. En el sentit de com... Jo, mare, sóc la nena que tu volies que fos...
2: Ostres, és difícil.
0: És molt dura, aquesta pregunta.
2: És difícil, sí. Jo la veritat que no va ser fins fa pocs anys que vaig tenir una conversa amb la meva mare i ella sempre em deia que... No, és que jo et veig com nosaltres, no? I dic, nosaltres, què vol dir, no? Vol dir la nostra família. I jo li vaig estar explicant experiències meves de la vida i tal, i ella no havia pensat en que jo patia el racisme al meu dia a dia. Però com pot ser això? Si jo no ho veig, això.
0: Si ets de Reus.
2: Si ets de Reus tota la vida, no? O sigui, jo tinc molta gent que em diu això. I va ser en aquest moment que te n'adones que al final la meva mare i els pares i les mares que adopten... Hi ha moltes coses que no saben, i és normal no saber totes aquestes coses, i sobretot si ets una persona blanca que estàs criant una persona que ve d'un altre país, que té una altra cultura, que viurà unes coses molt diferents que viuria si fos el teu fill biològic.
0: I també, per exemple, en el teu cas, tu et dius #gurung amorós, cognom molt,
2: molt
0: reusenc, i #gurung d'alguna manera van acceptar i van voler que tu continuessis amb aquest nom. També et podien haver dit català.
2: Qualsevol cosa, sí.
0: Exacte, vull dir que també són decisions que es prenen, que són difícils de prendre, perquè dius, què vull, que la meva filla tingui un nom de nena, és a dir, catalana històricament, perquè ara tot això ha canviat, o li respecto els seus orígens i faig honor als seus orígens. És complicat, tot això.
2: Sí, la veritat que sí. Jo he de dir que estic molt contenta de que em guardés el nom, perquè abans no m'agradava gaire, perquè la gent fa moltes bromes, però ara m'agrada tenir un nom diferent i que se'n vegi també. Sí.
0: Tot això del que parlem, Eva, tu que estàs doncs treballant amb moltes mares adoptants, com ho veus?
1: Jo veig que elles tenen un plus de patiment per el fet de que se'ns col·loca, no, des de la societat, aquest esbiaix de gènere, de que hem de tenir cura i protegir els nostres fills. Llavors hi ha una ferida primària, que és la separació de la mare, més totes les altres vivències que no hem viscut amb la família adoptiva, no? Que ells, pares, mares i pares, voldrien com esborrar, no, però que no patíssim per al fet aquest d'aquestes vivències, no?
0: I la gelosia en algun moment també pot ser lògica. Jo la puc entendre, la puc comprendre. Una mare que t'ha criat tota la vida i tu ara li dius, jo me'n vull anar a on sigui a conèixer la meva mare biològica, i que t'entrin també les inseguretats, a dir, a veure si ara coneixerà l'altre i em deixarà a mi, ja no m'estimarà. És a dir, cadascú té les seves ferides, les seves motxilles.
1: Clar. Jo aquí sí que veig una diferència entre la generació de la meva mare o les mares que jo rebo en consulta, perquè sí que veig mares que tot això ja ho tenen bastant treballat, o si no, s'ho han treballat perquè ho veuen com una, com alguna cosa molt important a treballar-se. I que és veritat que hi pot haver-hi un gap, no? La diferència entre el que em dic o com hauria de dir i el que realment sento. Però moltes vegades ho detecten i venen justament per treballar-se això, i que jo el que veig és un esforç molt gran, al revés, un esforç molt gran com perquè li puguin transmetre als seus fills i filles que per ells i per elles està tot molt bé, no? I que els acompanyaran i que els faran el que siguin, i a vegades justament el que no se n'adonen, com deia l'Asta al principi, és que a vegades aquest viatge no l'has de fer sola o sol, però potser amb els pares, i hi ha com, a vegades, depèn de la relació i com siguin els pares, però jo que he vist amb
0: una sobreprotecció.
1: Una sobreprotecció, ser, o que tens por que tu no saps allò com se te mourà, o quin impacte et farà. Si a sobre has d'estar patint perquè la teva mare la veus patir,
0: sí,
1: i que perquè tu no pateixis, doncs és un doble control que has de fer, i no pots deixar-te anar amb tot el que te vingui teu de patiment.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè emocionalment sí que aquí hi ha moltes coses en joc. Fer patir la teva mare, que és la dona que t'ha cuidat tota, sí, la vida, i aquella mare biològica que a vegades no heu conegut o que ni tan sols heu vist, i aquells pesos.
2: Sí, és,
0: no?
2: és molt difícil. Jo ara, just això que estaves...
0: A tothom.
2: Sí, sí, sí, just això que estaves explicant, quan vaig estar al Nepal, jo vaig tardar setmanes a poder-li explicar a la meva mare, perquè jo el que estava descobrint eren coses molt dures, i dic, és que el patiment que passarà a ella, això és una cosa que he de treballar-me jo abans, perquè si no, no sé com gestionar-ho.
0: Cuidadores de les cuidadores.
1: Exacte. Eh?
2: Sempre cuidant les dones.
1: Sí, sí, i això ho veig molt amb... Ho veig molt amb nois i noies que venen a la consulta adoptats, que ja són adults, i veig com inconscientment protegim o protegeixen en aquest cas molt i molt els pares, com jo vaig fer amb la meva mare aquell moment que jo volia marxar.
0: Clar, potser per aquest sentiment de deute que dèiem al principi. Escolta, ens ha encantat aquesta conversa, Aixta, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
0: I a l'Eva Gispert, que ja sabeu, coach, psicoterapeuta, mediadora familiar, també especialitzada en adopcions, i molt important explicar, doncs, que formeu part d'aquesta associació justament de famílies que adopten, i que hi ha molta necessitat d'ajut moltes vegades per posar a lloc tots aquests sentiments que dèiem que són tan complicats de vegades, oi?
1: Moltes gràcies.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: Doncs moltes gràcies, merci.

0: Ràdio.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
6: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: A veure, si jo us preguntés qui és la més llesta d'aquest programa, segur que em respondríeu Marta Pallarès. Llavors vam dir, què ha de fer la més llesta del programa? Doncs parlar de les més llestes. Marta Pallarès, com estàs?
1: Home, ara mateix una mica sobrepassada per aquesta
0: presentació. T'has emocionat?
1: Home, esclar que m'he emocionat.
0: M'ho ha semblat, hi ha hagut un moment de llagrimet aquí, eh?
1: Home, una mica d'emoció, Satanàs cor petit... Home, això sí, m'ha emocionat. Sí. Jo crec que estaríem d'acord que la més llesta ets tu, però farem una cosa...
0: D'acord, vols continuar treballant aquí durant temps, no? Ja veig el temps de la manera.
1: Així que farem una cosa equànima.
0: Sí.
1: Hi ha espai per totes. Farem una llista de llestes. Cada setmana, o cada vegada que em convidis, vindré a explicar qui crec que ha sigut la tia més llesta que ha anat apareixent en els mitjans de comunicació d'aquí, d'allà, de fora, de dins, el que sigui.
0: Molt bé, doncs escolta, avui em vols portar cap al nord, agafar fred.
1: Doncs sí, agafarem...
0: On comencem?
1: Jo et vinc a parlar d'una dona que ens ha cridat molt
0: l'atenció. És que acabo de veure una frase que m'has apuntat aquí, que t'has apuntat per dir, sisplau, digue-la perquè Catalunya necessita sentir-la.
1: Bona nit, pedra dura dels fiords.
0: Aquí.
1: Això és el que fem aquí, ens saludem amb pedra dura d'allà on sigui, i tot i que és veritat que ens anirem cap als fiords, primer de tot m'agradaria portar una notícia d'actualitat, que també podria ser perfectament una de les més llestes de la setmana, i és que aquesta passada nit, a la celebració dels Premis Emmy, la Jean Smart, és a dir, Deborah Vance, l'actriu més gran de Hacks, d'aquesta comèdia meravellosa, s'ha convertit en la primera dona en aconseguir un Emmy per cada temporada de la sèrie. Per tant, tot i que ella en té 8, amb aquesta sèrie, Hacks, n'ha aconseguit 5.
0: Déu-n'hi-do, a més, una actriu gran, eh? Per allò que diem que a vegades no hi ha papers per les actrius grans, jo crec que deu allò vorejar els 80, més o menys.
1: Efectivament.
0: I és un goig, és un goig. Estem molt contentes per aquesta sèrie, que a més us recomanem moltíssim, HBO.
1: Si no m'equivoco.
0: Doncs sí, sí, sí. Doncs aquí podria ser la llesta de la setmana, però la primera llesta de la setmana,
1: oficial,
0: o de l'últim mes, jo diria, és qui és? Qui és? Explica-m'ho.
1: Doncs, tot i que sentim a l'Ariana Grande cantant God is a Woman, no parlarem de l'Ariana Grande, però sí que parlarem de Déu. O, si no, d'una de les representants de Déu a la Terra. Parlem de la bisbessa d'Oslo. Tu l'has vist amb aquesta dona darrerament a la televisió?
0: Jo he vist uns vídeos que m'han deixat esmaperduda i que van pensar que havia de ser la dona, l'abadessa, com li hem de dir, bisbessa?
1: Es diu bisbessa, perquè...
0: No ho sabia. Que has dit l'abadessa.
1: Una abadessa és d'un abat,
0: sí.
1: i un bisbe
0: és
1: una bisbessa. Passa que la religió catòlica no en tenim de bisbesses, però la luterana sí que en tenen. Per això parlarem d'ella, que a més és que tots són punts a favor d'aquesta dona.
0: Primer hauríem de saber com es va donar a conèixer de manera internacional, perquè a Noruega ja la coneixien. Però aquí, què?
1: Doncs vinga, ens posem en moda llei i ordre. Parlem de religió i de monarquia. Compte. El 28 d'agost va morir el rei Harald de Noruega. El seu enterrament, passats els dies oficials, perquè es veu que aquesta gent tenen uns dols molt protocolaris, l'enterrament va ser la setmana passada. Un enterrament molt envoltat de polèmica, perquè hi va assistir el seu net polític, que és el fill de la ja reina Mette Marit, que es va casar amb el ja rei Hakon VIII, sent mare de Marius Borg.
0: M'encanta perquè s'ho ha estudiat tot, eh? Ja, l'arbre genealògic.
1: És que jo sóc fan de la Núria Martín i llavors jo controlo quan ella fa oi en Royal Salseo. Doncs jo miro el Royal Salseo que fa la Núria Martín, ben coneguda d'aquesta casa, i ella és bastant fan de totes les històries al voltant de la monarquia.
0: La filla... Ai, perdó, el fill de la Mette Marit és un noi que ha estat condemnat
1: per violacions, a més un judici bastant recent que sembla ser que potser s'haurà de repetir. No és que la monarquia hi hagi posat mà aquí, ni molt menys, no, que va. Bé, és igual. Deixem la ironia al marge, deixem aquestes polèmiques al marge, perquè la polèmica real, mai millor dit, va ser la persona que vam veure que oficiava la missa, i aquí és quan moltes persones van posar les mans al cap, van posar el crit al cel, perquè la bisbessa d'Oslo, que va oficiar la cerimònia, la Sunniva Gilbert, que té 58 anys, se la coneix amb el malnom de la bisbessa hippie.
0: A veure, una mica místic sí que ho són els hippies, però no sé si arriben a bisbes. Explica'm això. Aquesta senyora amb les rastes, aneu-la a buscar. Bisbessa, bisbe d'Oslo. Tu... Com l'hem d'imaginar?
1: Doncs, tal i com t'imaginaries, qualsevol hippie que està venent cocos a qualsevol platja al voltant de Calafell, doncs igual.
0: Porta del Rototom, Festival Rototom.
1: Del Rototom cap amunt.
0: Sortida.
1: Rastes amb un piercing al nas, fa ioga, vegetariana estricta, defensa els drets LGTBIQ, el medi ambient, vaja, o sigui, tot el que fan els hippies, però...
0: I la gent de bé, també.
1: Mira, les rastes és un tema que potser no hi entrarem aquí.
0: No, jo tampoc.
1: La resta està tot bé.
0: Tot bé.
1: La resta sí, la rasta no. Però tot, i fet tot això, a més, ha escalat fins a ser una de les dones més poderoses dins de l'Església Luterana. Però el que més ens interessa no és el seu aspecte, perquè això seria molt frívol, i nosaltres som unes ties llestes, no ens quedarem a la superfície, ens interessa com entén la religió. I have a universe inside me.
0: Qualsevol excusa és bona per sentir Sinéad O'Connor, i Sinéad O'Connor també, la veritat és que tenia una manera peculiar d'entendre la religió i una estètica igualment fantàstica, però no era ben bé viscesa.
1: No, més aviat la Sinéad O'Connor es va fer coneguda per la seva religió, amb la relació amb la religió, per trencar fotografies del papa en una aparició televisiva molt i molt famosa. Però en el cas de la nostra llesta de la setmana, també és veritat que entén la religió d'una manera que és molt poc dogmàtica. Una frase que m'encanta aquests dies que he estat investigant una mica sobre ella. Ella diu, jo no sóc qui per salvar la gent. Segons la Sunniva Gilbert, l'Església el que ha de fer és acompanyar, no ha de donar respostes prefabricades, i ho ha fet des d'un punt de vista molt personal, a més a més. Sembla ser que la germana de la Sunniva va morir d'anorèxia. Quan tenia 15 anys, aquesta experiència la va marcar molt i la va fer desconfiar de les respostes més fàcils davant del patiment humà. I això explica molt bé aquesta idea que ella té d'acompanyar abans que salvar, donant respostes una mica prefabricades.
0: Sospito que això no agrada a tothom. També hem d'entendre que, clar, una bisbessa, a part de que s'accepten les dones a l'Església Luterana, és absolutament normal, i és absolutament normal que, a més, pensi diferent, que es vesteixi diferent, que això aquí a l'Església Catòlica encara ens costa molt d'imaginar, encara ha de ploure molt perquè això canviï. Escolta'm, aquesta dona no agrada a tothom, m'imagino també, encara que Noruega la tinguin com a bisbessa, o com està això?
1: No agrada a tothom, perquè una cosa és que hagin assumit d'aquella manera, perquè al final és la seva tradició, és la seva branca de la religió, que hi hagi dones i que puguin escalar fins a rangs elevats de l'Església, però l'altra cosa és que no és gens tradicional, és a dir, no és una dona que defensi les branques més carques de la religió, perquè quan ella era pastora va organitzar sessions de ioga dins d'una església mentre ella estava fent un sermó, ha penjat la bandera amb l'arc de Sant Martí a la catedral d'Oslo, ha refusat d'anar a viure a la superresidència oficial que està assignada al càrrec, viu en un monoambient, això que ara en diuen loft, però que de loft no en té res, perquè són 27 metres quadrats amb la cuina al costat del lavabo. Doncs ella viu en un monoambient, ha fet realment del vot de pobresa, o com a mínim de moderació, doncs ella posa les seves accions allà on té les seves paraules, i tot això, doncs, que a nosaltres ens pot semblar que és molt valorable, i que per això la tenim aquí a la nostra llista de llestes, ha fet que alguns sectors conservadors s'empipin molt i l'arribin a anomenar filla de Satanàs.
0: Mare meva.

0: Quan es miren les fotos dels casaments i també dels enterraments, s'ha de mirar bé perquè sempre hi ha algú que està potser en paper secundari i t'estàs perdent una gran llesta, perquè moltes vegades no es posa el focus amb les dones, i jo crec que n'estem parlant perquè de fet van sortir moltes imatges, jo crec que volguem ridiculitzar-la d'alguna manera.
1: Com parlava l'última vegada que vaig venir, una cosa que ens ha ensenyat la Dolly Parton, que per cert s'ha convertit en la primera dona dels Estats Units en tenir un aeroport principal al seu nom.
0: Dit de passada, Marta Pallarès, enamorada de la Dolly Parton.
1: Dolly Partonista sempre. Jo crec que la bisbessa té molt clar que la broma, en tot cas, és cosa dels altres, perquè ella fins i tot s'ha fet samarretes de marxandatge on posa bisbessa. Ho sap perfectament que la gent la ridiculitza, per tant, aconsegueix revertir aquesta imatge. Ella, des que va assumir el repte de liderar la diòcesi més gran de Noruega, va dir que la intenció era obrir de bat a bat les portes de l'església, però clar, quan les portes estan obertes de bat a bat, pots entrar lliurement, però també pots sortir lliurement i no pots fer que ningú s'hi quedi a dins. I de fet ella, que havia estat casada, el seu marit va morir recentment, el seu marit era ateu recalcitrant, no va voler mai convertir-lo, i té també tres fills, els quals tampoc no ha intentat mai imposar la seva religió.
0: Que diferent, algunes esglésies, com pensem, estic parlant com a institució, aquí ens falta tantíssim per acceptar tot això. Em sembla molt, molt interessant veure que hi ha exemples tan propers. I tot això, i tot i el que expliques, ha acabat al costat de la família real, que això és una cosa que costa una mica d'entendre.
1: Sembla ser que tenia una relació molt propera amb el difunt rei Harald, que ella havia definit com una persona molt cordial i molt afable, tenien bona relació, entenc que fins i tot dintre de practicar una religió una mica més oberta, s'ha d'estar mantenint una mica els estaments, i per això, amb aquesta relació que tenia amb el difunt rei, han volgut que fos ella la que oficiés la cerimònia, i per això és que dins del protocol d'una cosa tan encarcarada com un funeral reial, es va colar una dona que vol representar una església molt més oberta, molt més inclusiva i molt més contemporània, una tia llesta.
0: Escolta, té Instagram o què? Recorda'ns el nom, perquè jo ara la buscaré, No sé si té Instagram, però m'encanta. Com es diu?
1: Sunniva Gilbert, GYLVER. Però jo crec que si poses bisbessa hippie Insta, jo crec que te la trobes.
0: Doncs aquí ràpid anirem a veure aquesta dona i a seguir-la de prop. I si mai aneu a Noruega voleu fer ioga, doncs ja sabeu, aneu allà a l'església. Marta Pallarès, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, perquè aquesta llista de llestes promet aquesta temporada.
0: Pedraforca dels Fiords, ho deixem aquí, i nosaltres acabem amb una notícia avui amb el cor dividit, perquè tenim ganes de sentir un grup que segur que molts d'alguna generació us sona, que és Legita Mitsuko, que avui s'ha mort, la seva cantant ha mort amb 68 anys d'un càncer fulminant, i volem acabar amb la música d'aquesta banda que jo crec que ens té el cor robat.

Catherine Ringer, aquesta cantant i cofundadora del grup Rita Mitsuko, que ens ha deixat avui els 68 anys d'edat. I nosaltres, amb ganes de trobar-vos demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Helena Miquel, Albert Castellví, Josep Maria Campillo. Per fi tenim un Josep Maria programa. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Nosaltres som d'esperit jove, però demà us volem parlar d'envelliment. Això serà a les 11 de la nit, com sempre. No us perdeu aquest programa, que us té el cor robat, jo ja ho sé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar l'aeroport. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzacions per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales si no se alcanzaran

0: Nacional 230 en direcció al pont de Suert i a la C26. Els bombers hi han destinat més d'una quarantena de dotacions.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica, on un embossament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
2: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici. Han extret una primera persona a l'exterior com a reacció immediata, seria efectuat maniobres de reanimació i després, posteriorment, un segon equip ha entrat a extreure la segona persona.
0: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió dels jutges del Suprem, de majoria conservadora, és una gran derrota pels republicans i acusa-la al tribunal de fer retrocedir el país 100 anys. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes a domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi ha proves sobre tal frau. Aproximadament el 30% dels votants, sobretot demòcrates, van emetre el seu vot per correu a les eleccions presidencials de fa 2 anys.
1: L'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. En una entrevista en aquesta emissora, l'escriptor ha dit que se sent sorprès per la distinció i destaca que el llibre està escrit en català.
3: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: El Zamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge, d'una banda, a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i de l'altra la seva mare i totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
0: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que partien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts dels 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al Camp de l'Elx. Carlos Espí, el temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2. Els blancs sumen ara 15 punts de 18 possibles.
0: També ha jugat a primera divisió de futbol aquest dimarts. L'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: El Barça jugarà aquest dimecres a 10:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
0: I en bàsquet, Nicolò Mirotic és nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
4: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
7: Mare, literalment.
5: Poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
6: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.

0: Avui, que era 15 de setembre, perquè ara ja hem passat a dimecres 16, he recordat quan les escoles començaven en aquesta data i les famílies havien de fer encara més mans i mànigues per poder col·locar les criadures amb avis, tiets, cangurs, casals o el que fos, fins que les aules tornaven a obrir a meitat de mes. Era tornar a l'escola, com a mínim quan jo era petita, amb una jaqueta fineta i que comencés a ploure, llamps i trons moltes tardes, i jo em posava les botes d'aigua per poder anar a saltar vessants. Aquest matí que he hagut de sortir molt d'hora de casa, m'he trobat amb la canalla, amb pantalons curts i samarreta de tirants, i les motxilles noves, enfilant camí de l'escola, acompanyats pels grans que els recordaven on tenien l'entrepà de l'esmorzar o la carmanyola amb la fruita tallada. També he recordat que la meva mare va innovar en els meus esmorzats durant una època. Me'ls feia atenció de pastanaga amb nous. I jo era la rareta de la classe quan el desenvolupava, però això sí, les meves amigues el volien tastar. Ara me'ls faig del bocat a vegades amb fruits secs, potser en el fons la mare era una avançada en el temps, vés a saber. Però no volia parlar de menjar avui, volia recordar el que passava el 15 de setembre, de tornar de l'escola, i pensar com ho devia fer l'Aina Grau per entrar a classe el dia del seu aniversari. Portava caramels als companys? Perquè avui, amics oients, és l'aniversari de la personeta que us diu primer bona nit quan truqueu als ignorants, la que coneix les vostres veus i fins i tot els vostres números de telèfons. Així que avui, quan truqueu, feu amb temps, que l'heu de felicitar, perquè no diré quants anys fa, però són una mica rodons i la vida s'ha de celebrar també mentre fem la nit dels ignorants, i diria que ens ha portat ressupor. La nit dels ignorants, un programa que, a més de l'Aina, fem Oriol Fidalgo, l'Andy Franco, en Domènec Somirà, l'Albert Duran i la Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que avui l'Aina vol escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem una altra edició aquí de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio amb les vostres trucades, que a més de felicitar l'Aina, evidentment, doncs ens fareu preguntes, ens donareu respostes, o qui sap si us voleu queixar d'alguna cosa, o qui sap si voleu felicitar alguna altra persona o algun altre fet per alguna altra història. Per tant, línies obertes al 93-207-474 per parlar amb la nit dels ignorants. Veig que l'Aina avui hauré de fer més temps, perquè, clar, avui parlaré una estona més, no? I, per tant, hauré de fer més temps perquè l'Aina pugui passar la trucada per antena. Va, que no ens decep, que no ens decep en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit, que ets el primer.
2: Jo ja he complert amb la felicitació de la senyora Aina.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
2: Un humor rodó, a veure si a la vida li surt rodona, també, eh?
0: Esperem-ho, això ho esperem tots.
2: Mira, jo desitjo bon dimecres i bona matinada de companyia de ràdio, que fa molta companyia, però ara vaig a sumar. Jo crec que ràdio també hi avui, i dic, m'esperaré que fer la trucada de rigor per sopar.
0: Ah, encara no has sopat a les 12 de la nit?
2: Un entrepà d'atún i plàtan deshidratat. Saps el que és plàtan deshidratat?
0: Sí, sé què és.
2: És unes rodanxetes que són petites. Que són...
0: Doncs va, fer les preguntes i a menjar.
2: Exactament, el pla és aquest.
0: Molt bé.
2: Què vol dir això de... Això ho aixera la ràdio, però si no...
0: Sí, però s'està a punt d'acoplar, t'ho anava a dir...
2: No, ho aixo del tot, mira.
0: Ja està.
2: Què vol dir això? Ho guardaré al calaix dels meus endreços. Jo sabeu que s'entén, però a veure... Per què diem aquesta frase, guardo un calaix dels meus endreços? Què hi ha a casa un... O quin és el calaix
0: dels meus endreços? Dels meus endreços, molt bé, primera.
2: Dels mobles que tenim a les cases. Després... quin és l'embotit que més es consumeix del porc? El fuet, el xoriço, la panceta, el pernil...
0: Molt bé. A Catalunya, entenc, eh?
2: A Catalunya, sí. Bueno, a Catalunya, i no, i com ho dic, que és el que més es consumeix del porc.
0: D'acord.
2: Hi ha les potes, també, no? Però no és embotit.
0: Sí, però que segons el lloc d'Espanya segurament és una cosa o una altra. Ja no parlem...
2: Bueno, pues, Pues de tot el que es consumeix d'aquesta bestiola, tant alimentícia, quin és el més...
0: L'embotit més consumit, d'acord, el més venut del porc.
2: I per acabar, a veure si... A mi m'agrada parlar bé, però també em dic jo d'això que et pregunto. Que pregunto. Per què diem paraulotes o grolleries?
0: Per què ho diem, eh?
2: Perquè s'han cabrejat, perquè ens surt de l'ànima, perquè no sabem com sortir en una situació, i això seria tot avui.
0: Molt bé, doncs que...
2: I ja diu l'Aina que ho celebri...
0: Ho celebrarem.
2: Que celebri la vida i que té feina i salut.
0: I tant que sí. Vinga, adéu-siau, bona nit. Adéu. Va, que a més de les trucades que està rebent l'Aina, el 93207474, tenim missatges de WhatsApp, el 667-220-148. Per exemple, la Maria Rosa, des de Sitges, diu: tinc una curiositat, perquè el jugador del Barça, Lamine Yamal, sempre surt a jugar amb la mà dreta embenada, diu, fora del camp no la porta mai. I farem una cosa, Maria Rosa, perquè just la temporada passada ens van fer una pregunta similar, era més genèrica, deia per què alguns futbolistes juguen amb la mà embenada, i vam traslladar la pregunta al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça de la TDT, i això és el que ens explicava.
3: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos, com els de Lamine Yamal o de Gavi, que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Mira tu, a veure... Hi haurà un dia que, mira, doncs farem un embenat a la mà, a veure si ens canvia la sort. Doncs el Bernat, que ja et dic que és una resposta que ja ens va fer la temporada passada, com que hi havia una altra pregunta en el mateix aspecte, l'hem volgut tornar a emetre. El 93207474, i tenim ara en Cisco des de Tarragona. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Què tal, Cisco?
4: Molt bé. Amb una dubte.
0: Digues.
4: Comencem amb la dubte que tinc, Marta. I, bueno, abans de res, felicitar a la noia, a l'Aina, que s'ho passi tot el bé que pugui. Que
0: i, tant. I tant. Digues.
4: Mira, Marta, tinc una dubte generalitzada. Quan doneu-vos l'entrada a un oïdor perquè expliqui la seva història i quan li doneu la sortida, moltes vegades, no totes, no totes, però moltes vegades li doneu l'entrada i la sortida amb un bona nit, B-O-R-A. Sempre m'ha despisto perquè jo dic, carai, no sé molt, però jo entenc que és bona nit. I el plaer que està parlant de bona nit moltes vegades, i em pica una mica...
0: La curiositat,
4: L'ànima, sobretot.
0: Sí.
4: Perquè no entenc, o no la conec, aquesta paraula, la de mora, i interpreto que es diu així com a molt de pressa, i hauria de ser bona.
0: Sí, aquesta pregunta ens la vam fer Cisco la temporada passada. I ho dic perquè... És correcte dir-ho de les dues maneres. Si hi ha, sí.
4: Molt bé.
0: Perquè quan el bona, la N de bona i nit van juntes, moltes vegades es canvia. I llavors es permet. Per això alguna vegada... Jo normalment dic bona nit. Però alguna vegada, com que des d'aquella pregunta i la resposta ens van dir que era correcta, alguna vegada dic el bora, perquè la gent el fa servir bastant, és veritat. Sí,
4: alguna vegada no. Bastantes vegades, Marta, i com no entendràs, ets el mirall que molta gent es mirem i t'escoltem, evidentment, quan parles. I jo quedava amb la dubtesta del bona i el bona. I un dia d'estos l'he de preguntar.
0: Doncs que sàpigues que si vols fer-ho servir tu també, és correcte. Una altra cosa és que no t'agradi.
4: Bueno, això segur, això
0: no t'agrada, No t'agrada.
4: No entenc el bona, però si és correcte, cap comentari i disculpeu la pregunta.
0: No, només faltaria, perquè ens la vam fer i ho vam anar... ens la va contestar un lingüista, vull dir que... Sí.
4: no tinc cap dubte de que és així.
0: Doncs, res, t'ho he contestat jo perquè la teníem recent i per això me la sabia, eh?
4: No... Molt bé, no hi ha problema, ja m'has tret la dubte.
0: El dubte, perfecte.
4: Tot i que no m'agrada.
0: No, doncs tranquil. Jo intento no dir-ho gaire, però sí que a vegades quan la persona em diu bona nit, jo responc igual, tens raó. Sí, sí, potser ho faig, ara que sé que és correcte, ho faig més que no pas abans, que no ho deia mai. Però a tu, Cisco, et diré gràcies per la trucada i bona nit. D'acord? Vinga, moltes gràcies. Bona nit, adéu-siau. La Mercè, des de Vilanova, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, jo et trucava perquè avui, no sé quina hora era, a primera hora de la tarda, han estat discutint els tertulians que hi havia allà, o el que sigui, sobre el burca, que si el burca, el dret a les dones, el dret a la religió, que si aquest país... Jo penso que la discussió és absurda. Que no es pot anar en cas pel carrer, tapat si no vas amb la moto, oi que no es pot anar amb passamuntanyes, oi que s'ha d'anar amb la cara descoberta als llocs públics, doncs ja està. No cal passar-se 4 hores discutint que si el burca i la religió no sé què, pel carrer, pels llocs públics, no es pot anar amb la cara destapada. I ja està. I així de fàcil, perquè si no també podríem discutir si es pot anar amb pilotes pel carrer. Però llavors vindrien els nudistes i dirien és que és el dret de no sé què, la nostra filosofia, oi que no? Que tenen uns espais per ells. Doncs en aquest cas també exactament igual.
0: Jo crec que això venia arran d'una proposta de l'Ajuntament de Lleida.
5: Sí, però clar, vull dir, tu no pots anar amb el cas posat pel carrer, tapada la cara, i no pots anar amb passamuntanyes. La cara d'estar destapada.
0: No ho sé, això. Jo no ho tinc clar, si no pots anar amb passamuntanyes pel carrer.
5: Bueno, pues si no pots anar, si pots anar-hi, pues també poden anar els del burca. I si no s'hi pot anar, és igual que siguin de religió, que siguin dones, o que siguin, m'entens el que
0: vull dir? Sí. Jo crec que venia arran d'això que ho han discutit, suposo. Però jo crec que ho han discutit arran d'aquesta notícia.
5: Potser que sí, però si...
0: Perquè Lleida ho vol prohibir.
5: Però és que trobo que és absurd que prohibeixin anar amb burca. Seria anar amb la cara tapada. Que jo penso que em sembla que sí, que no es pot anar amb la cara tapada. Jo diria, eh? Però bueno, no sé com va això.
0: Doncs mira, fem una altra pregunta.
5: No és el fet de la religió.
0: No, ja t'entenc.
5: M'entens el que vull dir?
0: Sí, perquè no saps qui hi ha de sota, sí.
5: No, però que a més és això que deia, que si el dret de les dones, que si la religió, que si el respecte... No, o es va amb la cara tapada, o no, es pot anar amb la cara tapada, o es té d'anar amb la cara descoberta. Ja. I punto pelota.
0: Sí,
5: i ja està, és
0: molt
5: igual.
0: Molt bé, Mercè.
5: Vinga.
0: Doncs gràcies per compartir-ho. Bona nit.
5: Molt bé, adéu.
0: En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
6: Bona nit. Aviam, Marta, avui no faré cap reflexió, avui faré una pregunta.
0: Vinga.
6: Molt rara, potser, no?
0: No, però ja va estar bé que em facis preguntes.
6: Val, escolta, no, que el programa és de més a més de preguntes, també de reflexions, però bueno, avui faré una pregunta. Aviam, ja fa molt de temps, potser fa bastants mesos, ara no em facis dir, i molts programes que veig avui, la nit del dimarts, ara fa una estona l'han acabat, a la Catalunya 2, o sigui, la televisió de Catalana, segon canal, un programa que es diu Cafè d'Idees, que el presenta l'amic periodista Xavi Bundó. Em sembla que sona alguna cosa,
0: eh? No, Cafè d'Idees no el presenta el Bundó, eh? Cafè d'Idees el presenta la Gemma Nierga. I va al matí, per tant, no es diu així.
6: Perdona, Cafè d'Idees no, l'any que vam néixer. Això sí,
0: l'any que vam néixer.
6: He tingut un petit lapsus, per això tinc una periodista davant que m'ha corregit.
0: Va, perfecte, l'any que vam néixer sí que fa el Bundó, correcte.
6: L'any que vam néixer.
0: A Doscat, correcte.
6: Tenia apuntat una altra cosa, perdó, eh?
0: No passa res.
6: L'any que vam néixer que el presenta Xavi Bundó.
0: Sí.
6: Bé, llavors m'ha estranyat una cosa que hi ha la pregunta. Aquests 20 i pico de programes que hi ha que fan a mi els dimarts per una estona on han acabat, a les 11 i tant, sempre va vestit amb la mateixa camisa de color marró i amb el famós cavallet, no cal dir la marca, no? El famós cavallet a la camisa, que aquest sí que l'enfoquen bé, les càmeres l'enfoquen bé, eh? Vull dir, perquè ho vegi tothom. Llavors la pregunta és, jo sempre estic entès i vaig preguntar a un conegut de televisió que viu aquí al poble, dic, per què ho fan això? Perquè em va curiositat fa molt de temps. I em va dir, diu, això, Lluís, és segurament pel tema d'imatge. Dic, però jo pregunto, escolta'm, Televisió de Catalunya, segon canal, no té prou calés amb el que ens costa a tots els catalans per un presentador canviar-li en tant, la camisa? Vull dir, és que canta una mica sempre veure-la amb la mateixa camisa. És que no he vist mai cap programa que surti el presentador tantes vegades vestit igual. Torno a repetir, se suposo que s'arrenta i es planxa. Però vull dir, això que em diuen del d'imatge, a mi canta, però com diuen, canta com un home.
0: Tu preferiries que cada dia sortís amb una roba
6: no,
0: diferent?
6: No, tampoc cada dia, no ens passem, Marta, ja. No ens passem. Però no tan i tan repetitiu. Aviam si ens entendre. Que se'l
0: doncs mira, això ens ho pot respondre l'equip de no sé si li diuen vestiteca a ells o vestuari, de Televisió Espanyola a Catalunya, perquè són els que decideixen això. Per tant, els hi podem fer la pregunta, perquè responguin.
6: Em consta que són els únics, però clar, telefonant aquesta gent és molt difícil i després falta que contestin. En canvi, si això ho demana la senyora d'això, és Marta Romagosa, és possible que tingui...
0: Sí, ens ho van demanar a la TV3 també una vegada pel canvi de vestuari i ens van contestar, per tant, ho demanarem. Lluís, ho demanarem a 2CAT a veure què ens diuen sobre el vestuari és en només, aquest cas d'aquest programa.
6: És només allò que diuen una simple curiositat, sí. Però em canta molt. Vull dir, veure'l sempre igual és que estampar mal a la vista, no sé com dir-ho. Ja.
0: Sí.
6: No sé si els altres això ho entenen com jo, però bueno.
0: Doncs a veure què ens diuen. Perfecte, moltes gràcies, Lluís.
6: Gràcies.
0: Que vagi bé, bona nit.
6: Adéu.
0: Doncs va, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, 667-220-148. Que em salto. La Maria Elena, des de Rubí, té aquesta queixa.
7: Fa molts anys que us escolto. Us volia comunicar una notícia que passa amb el nostre cap de Rubí, dels metges i el que està passant avui dia amb els metges, amb la seguretat social. Jo fa quasi 40 anys que tinc el mateix metge de capçalera. Ell és gran, però no molt gran, i ha passat molt... Vull dir, fa molts anys que em tracta i sap de la meva vida. I ara el volen treure, fills meus. Un metge que s'ha portat molt bé amb tothom, amb tots els seus pacients, que ens coneix a tots, que vas i mai té un no d'escoltar-te les penes, tot el que tenim.
0: I el canvien. Entenc que la queixa és aquesta, no? Que el canvien de lloc i que aquesta senyora que fa 40 anys que té el mateix metge, que per tant coneix tot el seu historial i més enllà de l'historial, doncs se'n deu anar a una altra banda. Doncs feta la queixa, Maria Elena, no crec que arran d'això el canviïn de parer, perquè a vegades això sí que ho fan, que canvien els metges de llocs. Però suposo que podeu fer una queixa al CAP, si sou molts els que us queixeu, igual ho poden reconsiderar. És una idea. Una altra queixa és la que ens ha deixat en Josep, en aquest missatge.
8: Hi ha un problema que potser algú de vosaltres, els oients, sigui tècnic, sigui pèrit, acústic, sàpiga del tema una mica. A mi, al Penedès, a una vila, l'Ajuntament, a mi i alguns veïns, ens està amargant la vida. Un obrador industrial de pa contigu a les nostres habitatges. Fa 7 anys que els tècnics de l'Ajuntament, tan llestos com són, van deixar que un obrador industrial de més de 40 quilowatts de potència, que no para les 24 hores del dia, estigui contigu a les nostres vivendes. Estem en zona A4, de qualitat acústica, i està en un pati interior, el que ve a ser una illa en petit, una illa de Barcelona. No sé si algú dels nostres oïdors o oients em podria donar la solució, perquè ni l'Ajuntament, ni la policia local, ni ningú, ni cap estament, ni cap poder públic ens està ajudant. És més, estan ajudant el causant. No n'hi ha dret.
0: Doncs aquesta és la queixa que ens ha deixat el Josep. Si algú té alguna altra idea per poder ajudar-lo, perquè es veu que ningú, com ha dit, els hi fa cas. Una pregunta que ens ha deixat el WhatsApp del programa, l'Àngels, des de Lleida.
9: Mira, ara estava escoltant que estàvem parlant del tema de la roba i si, rentada, i si posen vinagre o no. Jo volia fer una pregunta, que a mi les tovalloles principalment les que no són molt noves, sempre em queden aspres després de rentar-les. No ho sé, no sé què deu ser això. Jo no hi poso vinagre ni res. Los havo de rentar i ja està. I sempre em queden aspres. Les aides se cosir molt i així. No sé per què és això. No sé si algú té la solució així. M'encantaria que m'ho digués.
10: Una solució perquè no li queden les tovalloles aspres, que li queden aspres. Doncs va, ajudem a l'Àngels de Lleida. I en Manel ens escriu des de la CEPS, diu: volia fer un petit incís arran del tema de l'arròs. Recordo que fa molts anys, sobretot als anys 50 i 60 a Barcelona, hi havia canòdroms on es feien curses de gossos i, pel que jo havia sentit a dir, també s'hi feien apostes. La història que recordo és una mica curiosa. Es deia que en algunes ocasions feien menjar arròs als gossos i un arròs no gaire cuit, perquè després, un cop dins de l'estómac, l'arròs s'inflava i els podia dificultar la cursa. D'aquesta manera, segons com anessin les apostes, es podia afavorir que guanyés un gos o un altre. Jo no ho vaig veure mai, personalment. És una cosa que havia sentit explicar fa molts anys i no sé si realment era certa o si forma part d'una d'aquestes històries o d'aquelles històries que corren de boca en boca. Diu, per això ho deixo aquí com una pregunta per vosaltres i per als oients. Algú pot confirmar si realment als canòdroms es feia aquesta pràctica amb l'arròs, és a dir, donar de menjar arròs als gossos i un arròs no gaire cuit, perquè així es podien, diguéssim, que manipular les apostes al canòdrom. I en Manel, horrible, diu també al cap una dita que hem sentit moltes vegades: l'arròs al ventre gros.
11: Lasciatemi cantare
1: la nit dels ignorants
11: con la guitarra in mano.
1: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
11: Sono un italiano.
12: A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades jo truco a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
10: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
12: Ah, vale, no entenc. Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és que és espàrrec, perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'espàrrec. Jo pensava que era bandera d'espàrrec, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'espàrrec creuat com un pirata, i dic, va bé si és bé.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Un italiano vero.
1: Ciao, bona nit.
0: L'entrevista que no t'esperes.
2: Ara us explicarem una història que no us espereu. No us l'espereu perquè ja veureu que és una mica el món a l'inrevés. És una meravellosa història d'èxit de la cultura tradicional catalana en què ha estat un nen el que ha introduït el seu pare, el folclore català, quan normalment és al revés. Són els pares els qui hi acosten els nens. A Call d'Atenes, a Osona, hi viu un nen de 3 anys que es diu Mario. Quan s'avorreix, té una fixació. En Mario sempre demana pintar dibuixos de gegants. I al principi, els seus pares, en Carles i la Judit, no en trobaven enlloc a internet. En Mario té una falera boja pels gegants, li encanten. El seu pare, quan era un nen, mai va tenir un interès especial per gegants, cercaviles, capgrossos ni bèsties de foc. Però ara ha volgut complaure el seu fill. El pare d'en Mario es diu Carles Núñez, té 34 anys, s'ha format i s'ha dedicat sempre al món de la tecnologia i la informàtica. Ha dissenyat videojocs per a empreses, per exemple, de Gerard Piqué, i ha treballat de programador per grans plataformes online com Fotocasa i Mil Anuncios. Per això no li va costar gaire crear un web amb gairebé 1.500 dibuixos de gegants d'arreu dels països catalans que es poden imprimir i pintar. I aquest web, que es diu pintargegants.cat i que havia de ser una mena de joc domèstic, doncs s'ha fet viral i ha triomfat, perquè ens entenguem, com la Coca-Cola. Es veu que a Catalunya hi ha molts Marios delerosos de pintar gegants. Els primers dies el web tenia 50 visites diàries i sabeu què? Ha anat creixent i creixent fins a acumular un pic de 18.000 usuaris al dia. Ja sé que segurament no serà cada dia, però vaja, el pic hi ha sigut. El Carles Núñez és desenvolupador web, creador de pintargegants.cat i pare del Mario. Bona nit, benvingut als Ignorants.
3: Hola, bona nit.
2: Com estàs?
3: Bé, molt content d'estar aquí.
2: Escolta'm, ara ens explicaràs aquesta mena d'efecte de bola de neu del teu web, fins on pot arribar, però abans volem una mica que escoltis un dels milers de petits usuaris que han xalat, per entendre'ns, podent pintar els teus, en aquest cas, els teus gegants. Ara centrem en Marc Rivera, que té 6 anys i és de Premià de Mar.
4: Hola, sóc el Marc. Soc jo, des que tenia un any. I m'encanta això que s'ha fet perquè puc pintar els gegants de tot Catalunya. També m'agrada que hi hagi els gegants de la meva colla gegantera de Premià de Mar. Tinc una habitació plena de gegants de goma i podré penjar els dibuixos pintats dels gegants i faré com un museu. Visca els gegants!
3: Visca!
2: Has fet feliç el Marc, a part del teu fill, has fet feliç també aquest nen. Quina mena de... No sé si mai has rebut un feedback d'aquestes característiques, però quina mena de feedback tens dels usuaris del teu web?
3: Bueno, primer de tot, quina sorpresa.
2: És que el món és molt petit, molt, i trobes gent...
3: Molt bon gust posar aquest tall, la veritat, perquè no hem tingut l'oportunitat de parlar en persona, diguem, amb nens com a tal. És a dir... Hem anat arrel de quan ha explotat tot això, doncs nosaltres hem seguit anant a cercaviles, vam estar a Olot a les festes d'altura aquest cap de setmana i vam coincidir amb algú i va sorgir la conversa i vam dir no som nosaltres, no? Els que hem fet la web. I dic, què? Que vosaltres l'heu fet? És el que com ens demanen per confirmar. I clar, quan passa això parlem amb els pares, perquè els nens tenen vergonya i no volen parlar.
2: Clar.
3: Llavors, tenir un tall d'un nen...
2: Que ho explica, no?
3: Que ho explica és molt tendre, és a dir, que moltes gràcies. Però no hem tingut l'oportunitat de, diguem, parlar de peu de carrer.
2: Clar.
3: Amb persones, bueno, properament, perquè òbviament som anònims, ningú sap.
2: Clar, ningú fins ara. Fins fa poc, vaja, ara ja ho saben una mica més. Clar, tu fins que vas tenir el teu fill, tu això dels gegants... Ni fred ni calor, no?
3: No, a veure, com sempre, jo sóc.
2: I ara toques el tambor, la colla?
3: Toco la caixa, sí.
2: O sigui, el canvi ha estat radical, no?
3: Sí, sí, m'acabo de comprar una caixa. Només et dic això, és a dir, sí, m'estic tornant un ultrafriqui de tot això i és maco. I el tema de l'anonimat, per exemple, jo què sé, ara ens hem fet una sola marreta perquè anem a Reus amb el nostre fill i hem posat una samarreta a pintar gegants perquè si algú vol donar feedback, doncs ens doni feedback i tal, però bueno, sí, jo no tenia cap afició a gegantera. Jo vaig néixer a Vic, els gegants de Vic són brutals, són molt macos, són sopetes de Calldetenes també, però bueno, Vic sempre ha sigut ciutat de gegants i els veies a la Cercavila, del barri del Remei, al meu barri o de Vic, s'acabó. Però clar, ara, bueno, jo no sé, voltat, he anat a molts llocs, he anat a Cardona, he anat a Olot, ara anem a Reus expressament.
2: I tot això és gràcies al teu fill, perquè si no estàs interessat en tot això, tu no t'haguessis posat a crear pintagegants.cat ni res que se li assembli.
3: No, era impossible, és a dir, no haguéssim fet res d'això, perquè al final és, bueno, és la passió que té un nen, que al final està una mica tips de vegades.
2: Jo estic cansat de tants gegants.
3: Té caixes de cartró, se les pinta, és a dir, és una devoció. I té 3 anys, eh? Però,
2: però penso, amb 3 anys tanta passió, tu t'expliques d'on li ve això, al Mario?
3: No, jo crec que li ve de que just va coincidir una mica que Calldetenes es va estrenar el gegant Sopetes després de molts anys i va sortir com a moltes cercaviles i que després nosaltres hem anat a la festa de l'Espígol de Vic, que és molt guai també, surt el lleó i tal, i crec que nosaltres hem empujat una mica en Mario a veure també més gegants, també perquè ens fa il·lusió la cara que posa quan els veu.
2: Quina cara posa?
3: Flipa. Ara he vist un que és la Tuta, que és de Vic, que és una geganta així com grasseta i que té, és com geganta boja, que quan gira aixeca els braços i et pica si no mires. I bueno, estava la Tuta. I era com, i papa, tenim la Tuta? I no tenim la Tuta. I era com, ja la posarem, tranquil, ja la posarem.
2: A poc a poc. Escolta'm, clar, a part de gegants, el teu fill té alguna altra dèria així de folclore català? Li ha de, no sé, els trabucaires o els castells o...
3: Ell em demana sempre, com ell vol ballar gegants, entre cometes, el que em demana sempre és música tradicional. Clar. És a dir, que és la que toquem a la colla gegantera. Em demana gener, febrer, em demana el bequetero, em demana cançons, que de fet l'altre dia vaig anar, també participo al correfoc de l'Escamot de Calldetenes, i vaig ficar 2 nanos tope joves al meu cotxe i de cop va sonar el bequetero. I és ultra tradicional amb gralla. I flipaven, deia, què fa aquest tio escoltant el bequetero al cotxe, saps? I bueno,
2: gràcies al meu fill.
3: Havia de matitzar que era pel meu fill, saps? Però, bueno, és música molt guai, eh? Però, bueno, clar,
2: l'escolto per a Mari. No és normal que un home de 34 anys escolti el cotxe, diguéssim, no? Yeah. Escolta, hem vist l'èxit inesperat del web. Tu, realment, quina explicació li veus?
3: L'èxit del web?
2: Del web, sí, sí.
3: A veure, tot, he estat... Soc una persona que intenta fer introspectiva i com em dedico a això i estic envoltat de gent que treballa màrqueting i que treballa a coses de l'estil, doncs se m'impregna una mica, no? I tot... És a dir, no vull explicar la història perquè està molt, molt trillada, no? Però tot va començar amb un tuit per potenciar una marca personal, que és la meva. Jo soc programador informàtic, treballo en una empresa, però faig coses de freelance i al final hi participo a conferències. Bueno, és part del circuit de participar a conferències és que et coneguin també, perquè quan proposes una xerrada o una conferència, molts cops no t'accepten si no tens com un recorregut. Jo vaig fer el tuit explicant tècnicament com s'havien generat els dibuixos amb intel·ligència artificial. I van començar a retuitejar gent que jo vaig començar a veure que no eren del cercle en absolut tecnològic de Catalunya ni d'Espanya. Llavors vaig començar a dir, ui, això està començant a créixer, fins que això ho va començar a retuitejar gent del Parlament de Catalunya, en Mainata va retuitejar també. Clar, jo em vaig llevar pel matí i vaig veure un missatge del meu veí que te deia, diem, ostres, acaben d'obrir el davantal de RAC1 amb la teva...
2: Amb el teu tema.
3: I jo flipava, jo deia, però què està passant, saps? És a dir que... Però va ser a Twitter és on va començar. Raro, perquè no és una xarxa mainstream, crec jo. No és una xarxa on...
2: No, Twitter sempre tothom critica, destrossa, sí. És més Instagram, no? La que és una
3: mica. I que no m'imagino el meu veí, en Jaume, que si m'escolta, que és molt fan del programa, no m'imagino en Jaume arribant a impactar, és a dir, sent impactat per pintagegants.cat a través d'un tuit, no? O a la Carme de Mollet del Vallès que està comprant el pa, no?
2: No sé si, clar, ara ja portes un temps...
3: Parell de setmanes, ja.
2: Tens clar que es descarrega la gent? O, clar, perquè no és una cosa que tu no hi guanyes diners, tampoc no sé si n'has posat gaires, perquè tampoc... Bueno, una mica, ara ja...
3: Ja va al voltant d'uns 100 euros, ja, en una tonteria.
2: Saps si la gent es descarrega aquest gegant o l'altre perquè són els que tenen més èxit?
3: Clar, això és molt curiós perquè té a veure amb la meva feina, no? Al final, en analítica de dades, bueno, una de les coses que intento mantenir és mantenir la web el més lliure possible de cookies i de mogudes d'aquestes. Llavors, no traquejo, no espio molt als usuaris.
2: Que bé.
3: L'espionatge normal que es fa és a través de les URLs, no?, que es diuen, que són les direccions web, no?, el barra, el que sigui, no?
2: Sí.
3: Llavors, clar, com el gegant que està sempre per sobre la llista és el gegant de, són els gegants d'Abrera, que crec que, bueno, Abrera, no sé si volen que vagi a fer el pregó de les festes, però
2: ja
3: crec, crec que el gegant d'Abrera és el gegant més conegut de tota Catalunya ara mateix, perquè és el primer que surt a la llista.
2: Clar.
3: I si miro dades, no les tinc ara, però si miro dades jo estic segur que és el d'Abrera top 1. I després dels que diguem compten, que són els que no estan a tope, els d'Alpí, els gegants d'Alpí, òbviament, de Barcelona, i sobretot Solsona. Els de Solsona, que són molt graciosos.
2: I el teu fill, quin prefereix?
3: Buah, és molt heavy, perquè té com preferències molt, molt diferents. Va per temporades. Ara està com pintant cada dia un que es diu Oink.
2: Oink?
3: Sí, que el vam fregir fa poc. No recordo d'on és, m'ho hauria d'haver mirat abans de venir, perquè és un porc, i crec que li posen petards i tal. I ha pintat també en sopetes, el pinta molt... El gegant de la porra, el té, i hi havia un altre, però no el recordo. Si me'n recordo, ho diré, perquè val la pena dir-ho, perquè, home...
2: No, si no, el buscarem. No pateixis, que acabat de sentir aquesta conversa, segur que truca algú per dir com es diu i d'on és aquest gegant, perquè aquest programa és així, que la gent sempre respon moltes de les coses. Ja ens ha quedat clar que tu vas generar aquests dibuixos a enviar,
3: sí,
2: que tu ets molt respectuós amb les colles, sí, castelleres, però, clar, he pensat, els il·lustradors professionals que hi ha en aquest país... potser alguna vegada sí que ha fet gegants, però se t'han queixat? Han dit alguna cosa? Han tingut algun interès? T'han mostrat...
3: Majoritàriament no, perdona per interrompre, majoritàriament no, és a dir, sí que quan ho vaig posar al principi en un cercle molt reduït, no diré on, va haver-hi un il·lustrador de molt proper d'allà del poble que, bueno, es va queixar, i és una queixa legítima, de, bueno, la queixa típica, no?
2: Clar, això hi ha, i vosaltres què,
3: i tal, però en general no. De fet, el que ha passat és que ens han escrit il·lustradors per dir, quina feina més guai, dos, quin gust a l'hora de respectar-nos, i ens agradaria ajudar-vos, i si voleu...
2: Ah, sí?
3: Sí, tenim un il·lustrador en concret que jo posaria dins del tier 1 d'il·lustradors, d'una persona relativament important en el món de l'editorial infantil que ens ha escrit. És que no sabem com manegar el tema encara, per poder ser respectuosos. Bueno, això ho hem dit sempre, hi ha un pilar fonamental, perdó si m'extenc, però vull deixar-ho clar, que hi ha les il·lustracions. Si nosaltres fem qualsevol cosa, ha de ser un il·lustrador humà, qui hi hagi, sí, darrere. Segon, la colla involucrada, en el cas que faci alguna cosa d'un gegant concret, hi ha d'estar involucrada i hi ha de percebre un benefici econòmic, el que es pugui, òbviament, i òbviament nosaltres, com a, diguem, editors o productors, òbviament també hem d'estar involucrats. Però en general, per resumir, que m'enrotllo, és més positiu que negatiu el que hem tingut.
2: És a dir, que si parlem de com evolucionarà pintagegants.cat, podria anar cap a la participació d'algun il·lustrador, il·lustradora, no sé si és home o dona, que en aquest país hi ha moltes dones que il·lustren.
3: Hi ha un parell de projectes on hi ha un noi i una noia.
2: Hi ha un parell de projectes.
3: Hi ha dos projectes, un més arrencat que l'altre, on ja estem tenint converses amb una noia, i hi ha un altre que és una mica més complex, que estem parlant amb un noi.
2: He vist que a Instagram tu dius, hem rebut una proposta per editar un llibre de pintar gegants, i hem dit que no.
3: Sí, és que el dia següent d'explotar tot això vam rebre una proposta, que des d'aquí màxim respecte qui la va fer, però bueno, poder no la va fer amb el tacte i amb el gust que nosaltres ens agradava, i li va dir, no, fem un llibre de pintar gegants, això per la Diada ho podem tenir molt ràpid, tal, no sé què.
2: Per la Diada?
3: Ja, i clar, com jo ja sabia per on anava el tema, que era agafar els dibuixos de la web i vinga, posar-los i imprimir-los, no? Jo vaig donar una resposta... bueno, coherent, però molt amateur, no? De dir, ei, no estem interessats en això, creiem que hem de tenir el vistiplau de les colles, hi ha 1.370 dibuixos, no podem tenir el vistiplau de totes les colles, és impossible, i es dilueix molt la participació, les colles rebrien, no sé, 2 euros. Llavors, no, vam dir que no, va insistir, com dient, no, bueno, això dels drets ja és igual.
2: No ja el trobarem,
3: sí, una
2: no?
3: mica voltor, ho diria. Ja. I vam haver de dir, bueno, mira més taxativament,
2: no.
3: Parlant amb un advocat.
2: No.
3: Parlant amb un amic que és advocat i, mira, enviem un missatge una miqueta més, més real i contundent dient que no. Però, bueno, que oberts, nosaltres estem oberts a propostes sempre i quan siguin propostes que respectin el triangle aquest que hem dit, no? Clar. Il·lustració, colles geganteres i nosaltres mateixos.
2: Tenim clar que hi ha aquesta vessant dels il·lustradors, il·lustradora i, no sé, algú de la Generalitat, algú del Departament de Cultura o algú t'ha dit Carles, quina gran idea, espera que t'ajudarem.
3: Que no, és a dir, oficialment no. Jo no sé si de totes les persones que han fet retuit així de Parlament i tot això hi ha algú involucrat a Cultura, però no. No,
2: ningú
3: no.
2: Ha despenjat el telèfon per dir...
3: No sé si tampoc li vull donar voltes, és a dir, al final...
2: No, és per saber, perquè a vegades quan la idea bona ve de fora també està bé sumar-se al carro a vegades, no?
3: Jo crec que seria guai, perquè al final és un projecte que té un recorregut al final no lucratiu, el web es mantindrà no lucratiu 100%, vamos, m'hi deixaré jo la pell perquè així sigui, si surten projectes a satèl·lit, òbviament aquests projectes al final nosaltres estem destinant moltíssim temps a arreglar gegants, a crear gegants nou, llavors si es pot tenir un algo, ho podem parlar, però a nivell cultura, ostres, sí que es fa una promoció molt guai de la cultura de Catalunya. Hem tingut gent de Valladolid que ens ha escrit dient, ostres, nos gustaría añadir unos gigantes de no sé
2: Valladolid.
3: Sí, clar, però nosaltres em sembla que no vaig ni contestar perquè va ser, ostres, a veure, és un pintagegants.cat.
2: Clar.
3: Saps? Però bueno.
2: Massa gros. I de l'àmbit privat, potser hi ha algú pot pensar... Home, pintar dibuixos de gegants, o potser els nens els voldrien col·leccionar. Abans ens deia el Marc que se'ls enganxarà a l'habitació, no? I farà un museu, no? No sé, i si fessin cromos dels gegants? Perquè, clar, en aquest país els cromos també és un èxit absolut, sí, entre la canalla.
3: És a dir, la idea està sobre la taula. No, tampoc vull donar moltíssima informació, perquè al final això, tan bon punt tens la idea, com després no... No s'en l'aire, però sí que hi ha una idea envers això sobre la taula que s'ha d'explorar al final, perquè totes aquestes coses
2: una
3: són...
2: Una idea per fer cromos.
3: És a dir, la idea dels cromos la tenim al cap. El que passa és que estem... És a dir, jo personalment el que estic fent és intentar seguir els passos correctes, sobretot pel que dic, per tenir el màxim respecte a les colles, que al final són les que mantenen viva la tradició. És a dir, la imatge pot ser de l'Ajuntament de X, perquè això passa molt. La imatge és de l'Ajuntament de no sé on, però després qui manté el gegant, qui s'encarga de portar-lo arreu, de que es conegui, de que tot, són les colles. Llavors, és a dir, tots els projectes que tenim sobre la taula els estem analitzant envers a fer-ho d'una manera respectuosa.
2: Doncs a veure cap on va pintagegants.cat, crec que en continuarem parlant perquè això anirà cap a alguna banda, però anirà evolucionant segurament. Carles Núñez, moltes gràcies per venir a la nit dels ignorants.
3: A vosaltres.
2: I escolta'm, fes-li una abraçada al teu fill perquè aquest nano t'ha canviat la vida, em sembla.
3: Gràcies.

0: nit dels incurants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
1: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ara mateix saludem en Josep des de Claravalls. Bona nit, Josep.
2: Hola, Marta, bona nit.
1: Com estàs?
2: Bueno, pues, escoltant-vos.
1: Molt bé. Què ens volies comentar?
2: A veure, si puc ajudar amb un senyor que va trucar l'altre dia que tenia un trastorn de bipolaritat.
1: Sí, senyor.
2: Bueno, hi ha un programa que anem amb l'estona fins a les 6 del matí, que és Momentos. És un programa que m'hi toca amb això, i tenen metges i jo el podrien ajudar.
1: I a quina... Has dit l'emissora o no ho he entès, perdona?
2: L'emissora és l'emissora COPE.
1: La COPE.
2: Sí. De Catalunya i Andorra.
1: I el programa es diu Momentos.
2: Es diu Momentos.
1: Va ser l'Òscar que ens va trucar des de Granollers, que demanava ajuda. Doncs mira, m'ho apunto, un programa que es diu Momentos, de la COPE, que va durant tota la nit, entenc,
2: Sí, sí, des de la 1:30 fins a les 6.
1: Fins a les 6, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs que allà el podrien ajudar, perfecte. Doncs mira, moltes gràcies, Josep. Perquè
2: és... Aquest xicot se diu Lluís Rodríguez.
1: Lluís Rodríguez.
2: És un noi molt maco, molt.
1: Molt bé. Que l'has escoltat, entenc, alguna vegada, eh?
2: Quasi bé cada nit.
1: Carai. I quan dorms, Josep?
2: Bueno, un parell d'horetes.
1: Un parell d'horetes?
2: Sí, estic jubilat ja.
1: Ja. Bueno. Pots dormir de dia, també, vols dir, no?
2: També.
1: Clar. Molt bé, doncs ja he pres nota. Moltíssimes gràcies per la trucada, Josep.
2: Vinga.
1: Que vagi bé, bona nit.
2: I felicitat a l'Aina.
1: Molt bé. Això és el primer que havies de fer. Moltes gràcies, Josep.
2: Vinga.
1: Bona nit. En Quim, des del barri de Sant Andreu, Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, més que ara per comptar-vos, aquesta senyora que ha trucat, que sembla ser que el metge de capçalera o de família, que ara se'n diu, l'han canviat de puesto, de consultori.
1: El canvien, sí.
3: El canvien, no. Llavors hi ha la cosa que... És que a mi em passava, però ja fa temps que el metge que tenia actualment a l'ambulatori, el van canviar, el van destinar a una altra banda, no? Dic que ara sí que m'heu fumut, perquè és una persona que no el volia canviar per res del món, perquè amb problemes de salut que va tenir, i, bueno, es va portar com un sabato de bo, diguem, no?
1: Uh-huh.
3: Llavors jo el que vaig fer, el dir-me que ja no sabia on havia anat, diguéssim, què vaig fer? Vaig entrar a internet, vaig teclejar el nom d'ell, i buscant, em va sortir allà, i a l'ambulatori on estava destinat.
1: Sí.
3: I llavors el que vaig fer? Vaig anar cap allà, informació, preguntar, mira, escolta'm, aquí veig que hem trasladat el metge de capçalera que tenia fins ara aquí a l'ambulatori de Sant Andreu.
1: Sí.
3: I llavors, clar, m'interessaria veure si ja em pogués ell visitar aquí. Llavors, sí, em van donar un full i ho omple, tal, això ho pensarem a l'inspector mèdic d'aquí a l'ambulatori, després li pensarem amb ell a veure com té l'agenda de pacients.
1: Sí.
3: I ja direm algú en 24 hores, però no cap problema. I ara en 24 hores no. Arribo a casa i em truquen de l'ambulatori i dic, miri, la seva petició s'ha acceptada. I carai. I em el van acceptar. Perdona, Marta, digue'm.
1: No, que dic que a vegades costa molt que et canviïn de metge, vull dir, i més amb un cap que no és el que et pertocaria, entenc, no?
3: No, que pensa que ara és lliure i pots anar a l'ambulatori que vulguis.
1: Sí, és veritat. És veritat.
3: No em vull ficar com no em demana, això sí que no pas, no? Però llavors dius que no vaig parar fins que ho vaig trobar. I bé, concretament vaig acabar, però jo vaig trobar aquí a l'ambulatori que hi vas de bon passó, a quatre passes de Sant Andreu, diguem, no?
1: Sí.
3: I sí, no, com ja, qualsevol cosa que tingui, els controls que hagin passat quan van parlar de càncer i tota la història, vaig allà tranquil·lament, sense cap problema ni res, a part que és un circuit que en parlen clar és un tros de pa beneit, més clar l'aigua, com a metge...
4: és un imperi.
1: Per tant, aquesta senyora que estava molt disgustada i el to del missatge era realment de disgust total, podria demanar ajuda, a veure, era la Maria Elena de Rubí, intentar buscar el nom d'aquest metge, a veure on te'l destinen.
4: Exactament, ja surt el lloc on l'han destinat, allò on seria anar.
1: Físicament allà, eh? Anar físicament.
4: Sí, no sé, perquè saps què? Prefereixo fer-ho cara a cara. Dic, no, clar, si m'has... Em van donar un volant, diguéssim, per complir, tal, el motiu per què demanava aquest metge.
1: Clar. Me'n
4: vaig posar el motiu, doncs, que aquest metge doncs, ja em portava l'envoltori Sant Andreu i no el voldria canviar per res del món. No voldria que vingui. I doncs diu, mira, 24 hores direm a algú. Clar, perquè cap problema, no? Que veu 24 hores. No em va de temps arribar a casa... que ja estava sonant el telèfon. Bueno,
1: que ja et deien que sí que t'havia acceptat. Suposo que el metge també veu i deu conèixer, deu dir, sí, aquest pacient prefereixo que vingui aquí i el portaré jo, no?
4: Que no sigui, no, pot ser molt fàcil, no, perquè només ja quan moltes vegades, a l'hora que ja entrava a treballar, era l'hora que tenia de visita, diguéssim, no?
1: Clar.
4: I on dia que vinc per aquí una altra vegada, esperen que pujarà el que em poso la bata, ara et cridaré. Vale, cap problema,
1: diguem, no? Aquesta senyora, després de 40 anys amb el mateix metge, entenc que estiguin
4: disgustats. Sí, no m'ho imagino, perquè també quan em van dir que l'havien traslladat a l'altra banda, vaig quedar, dic, me cago en 19, i ara què faig ara? Tinc una cosa aquí per mula jo, diguem-ho, si no, que em vaig fer una cosa a internet i no vaig parar fins que el vaig trobar. I si ja sortia el nom d'ell, tal, ambulatori i tal. Dic, uep, aquest és el meu, tu.
1: Doncs mira.
4: Que, tipus, em volia posar la cuina a fer el dinar i ser tal, dinar. Si no diu la una, diré les 10, m'és igual, no?
1: Clar.
4: Però, no, volant cap a l'ambulatori i res, en menys de 24 hores ja em van acceptar l'escrit que vaig fer, diguem, no?
1: Doncs mira, jo crec, Quim, que amb aquest missatge que ens fas pots ajudar molta gent, perquè igual ningú pensa que pot fer això, demanar, buscar-lo, primer buscar-lo, que això és el més important que vas fer, buscar-lo, trobar-lo, perquè que no se n'hagi anat a un altre poble, que llavors ja seria més dificultós.
4: Que podria ser també, diguem, no? Perquè cal dir, vostè queda destinat a Sevilla, per dir alguna cosa, diguem, no?
1: No, clar, és
4: inviable, clar. Que llavors sí, que la cosa anar a Sevilla per fer una consulta, diguem-me la reina, no? Però potser m'imagino que serà dintre del terreny, a dintre del circuit d'aquí de Barcelona, m'imagino, eh? M'imagino, o Rodalies, diguem, no?
1: Doncs sí.
4: Però no, jo, quan vaig veure que era aquí el bon pastor, dic, mare, Déu Santíssima, escolta, aquest és meu, per dir-ho, no?
1: Sí, sí.
4: Dic, anava a començar a fer el dinar, dic, he deixat el dinar, i ja ho farem, tu.
1: No, el primer, la salut, tu. I si et, si et porten bé, escolta'm, això és mitja vida.
4: No, jo t'he dit que sí, he dit que és una persona més jove que jo, diguem, no? Però ja ben juro que, bueno, juro, no, que no m'agrada, és ben prometo que és un tros de pa.
1: De pa,
4: i que no,
1: sí.
4: I que no té pressa, eh? No té pressa per visita, diguem, no? No té, ei, quan sàpiga el què, ja acabarem la visita i ja cridem el següent client. Ai, client, perdona. El següent pacient, diguem, no?
1: Pacient.
4: No, perdona.
1: Molt bé.
4: Perdona, coi.
1: Doncs escolta'm, Quim, gràcies per l'explicació, perquè jo crec que pots ajudar amb aquesta oient i algú altre que li hagi passat o li pugui passar el mateix.
4: I tant. Això, el més que l'ara aixecar és de lliure elecció, diguem, no? És de lliure elecció.
1: Sí, sí.
4: Qui sigui allà on sigui, diguem, no?
1: Sí, sí.
4: Això sí, cap problema.
1: Tu vas ser proactiu i dius, vaig a buscar-lo, i a vegades la gent ens quedem amb la queixa sense fer res i dius, no, mira, que si el busques i el trobes, pots demanar.
4: No, algun millor, quan trobin el metge, un parell de passes per anar a consultar. I dic, m'interessa que em visiti, no?
1: Sí, sí.
4: I ja està, diguem, cap problema.
1: Perfecte,
4: cap problema.
1: Eh? Doncs moltíssimes gràcies per la teva trucada.
4: De res, Marta.
1: Que vagi molt bé.
4: Adéu-siau,
1: bona nit.
4: Adéu.
1: Si és que hi ha gent que ens dona claus per solucionar problemes de gent, i això és meravellós, llavors, clar, jo crec que no només aquesta gent, altra gent que es pot trobar en la mateixa circumstància, doncs que sàpiga que si el busca i el troba i li accepten, pot canviar de metge i anar a un altre cap diferent, que això ja és veritat que sabíem que és de lliure elecció, però que és una manera de ser proactiu i intentar buscar el metge. Per tant, aquesta gent que es queixava, a veure si la poden ajudar a fer això i trobar aquesta persona que fa 40 anys que la visita. Rec, arribem a la una de la matinada, venen els companys dels serveis informatius, escoltem les notícies i tornem d'aquí uns minuts amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. I amb el final del conte de l'Empre Moliner, que ens hem quedat a la meitat. Fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat de la crisi educativa, demana serenitat i bona fe a tots els actors que participin en el procés. Admet que cal recuperar la confiança de la comunitat educativa després de mesos de confrontació. Per tot plegat, el president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet. Posa d'exemple l'escola inclusiva. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Després de no discutir el principi, que crec que no discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
6: El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. Repassem ara altres informacions de format breu, amb l'Anna Alfonso.
8: El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, que no concreta el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament.
6: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar

0: l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra en la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stasin Gimet, format a Barcelona. Un treballador mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat.
1: Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren al desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
2: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
1: A conseqüència de l'incident, s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
0: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
1: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
0: El Real Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria madridista. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2. Els blancs sumaran 15 punts dels 18 disputats fins ara.
1: També ha jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
0: I el Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
3: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ja hem escoltat les notícies i ja hem tornat a felicitar l'Aina, perquè, mira, el butlletí serveix també per tornar a felicitar. Encara no hem fet el ressopó, que ho sapigueu, tot arribarà, però encara no l'hem pogut fer, perquè té feina, perquè ha de contestar el telèfon, la gent... Hi ha hagut gent, fins i tot, oients, que jo agraeixo, perquè això és molt bonic, que heu trucat només per felicitar-la sense passar per antena, que és una cosa molt bonica. O sigui, avui no teníeu cap pregunta ni cap aportació, però l'heu trucada per felicitar, que és una cosa molt xula. Així que les gràcies en nom d'ella, perquè trobo que això és bonic. Va, que a aquesta hora ens truca la Maria Rosa, des de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Diu, amb el pebre, una fortuna, la Marta s'haurà gastat omplint el molinet XXL que compraren recentment casats.
0: Com ho saps, això? Sí, esclar, clar que ho sé. El meu

0: febrer, no?
1: Eh?
0: El meu pebrer,
1: que home, és gran, és que jo sé que jo cada mes rebo cuines.
0: Ara, com ho saps, això? Clar, sí, perquè surto al cuina del mes de setembre i surto amb una foto que surt el pebrer aquest gran.
1: Exacte.
0: Has vist que és gran, eh?
1: Jo dic que s'ha gastat una fortuna aquesta, no hi omplin el bo.
0: No, perquè el vaig reomplir amb 4 potets petits.
1: Sí, i em sembla que era d'aquells de 5 ovalles.
0: Sí, senyora.
1: Home, és que m'agrada molt el pebre, i en tinc de negre, de blanc, de les 5 ovalles aquelles.
0: Tot barrejat, vermell, negre, tot barrejat.
1: Ja m'he pensat, perquè dic, segons, si arribes a comprar de Sichuan o aquests així, llavors sí que dic, vaja.
0: No. El vaig fer com normal i el dia que vaig descobrir que es podia reomplir, sí.
1: Home, i de moment dic que estan fent un pícnic a la vorera, no. No, és que la vorera havia vingut a la taula.
0: Exacte.
1: Sí.
0: La vorera... Tinc aquell... Clar, perquè ara la gent no ho entendrà. És una imatge,
1: no,
0: és una imatge que hi ha a la cuina i que t'ho diré demà, com es diu ara, el que poses a sobre la taula.
1: Les estovalles
0: són d'aquestes... que són els panots de Barcelona.
1: Exacte.
0: Que això va venir el fotògraf i va dir que li agradava. I va dir, ho traiem. No, que això m'agrada molt. Ah, d'acord.
1: Veus? Sí. Oi que són d'en Gaudí, aquests? No sé si són d'en Gaudí, aquests.
0: Jo crec que...
1: No? D'algú...
0: Mira, pregunta.
1: No ho sé.
0: Els panots de Barcelona, els de sempre, són del Gaudí? És una pregunta que fa ara, de la conversa, fa la Maria Rosa.
1: És que l'altre dia ho discutíem, perquè estàvem mirant amb una altra persona la revista, i diu això, dic, ai, no ho sé, bé, ja ho preguntarem, escolta.
0: Doncs mira, ho preguntem.
1: I m'ha semblat fer-te la introducció així.
0: Ja, per això he pensat, com ho sap, això, la Maria Rosa?
1: M'està espiant. No, t'estic espiant, sí. Oh, que escolta'm, que avui en dia no se sap mai, eh?
0: No.
1: Precisament, escolta'm aquí. Doncs bé, escolta, amb els contes aquests els dies que estic desperta, perquè ja saps que m'adormo així intermitentment, i quan vaig sentir el de la gateta, mira, em va fer una pena perquè em va recordar la meva floreta, que va ser l'última que vaig tenir, que era una gata persa bonica, preciosa, amb un pèl, era tigreta guapa. Era una cosa... I va morir així, fet un parraquet, també, que va quedar amb no res, no podia ni caminar.
0: Ai, és que em va fer tanta pena aquest conte. Sí que feia molta pena.
1: Mira, i a mi també... Jo em van venir unes ganes de plorar perquè pensava en la meva floreta, perquè, mira, hi han tingut diversos gats i tots els sento, però és aquella que tan mofonosa que era, amb aquell capell i aquella cosa, i pobrissona, va morir així. I anava sentint ella les reflexions de la Mixeta i dic, ai, mare de Déu, mira, em recordava la floreta.
0: Sí.
1: Ah, i el dia de la Carme Guascoi, que és la mare de la
0: Sílvia Soler.
1: De la Sílvia Soler, sí. Em va fer gràcia quan està en aquell parella dins el cotxe.
0: Sí.
1: Que va la policia.
0: I va la policia.
1: La senyoreta es troba bé, dic, home, jo li hagués dit, mira, estava millor fa 5 minuts.
0: Sí. Sí, doncs trobo que els escoltes prou, eh? Vull dir que no t'adorms a aquesta hora,
1: Déu-n'hi-do. No, bé, quan estic desperta, esclar, i estic d'allò, si no, a vegades, no, però mira,
0: clar.
1: Aquesta, sí, ja dic, ara,
0: va
1: mira,
0: sentir,
1: quan diu l'enfoque, diu, està bé, senyora, t'he dit, com jo li he dit, estava més de
0: fa cinc minuts, vostè m'està tallant el rotllo, sí.
1: Exacte.
0: Sí. Molt bé, Maria Rosa.
1: Bé, noi,
0: que per riure sempre.
1: Vinga,
0: Vinga, que passis bona nit.
1: Bona nit, adéu.
0: La Maria des de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, és que el diumenge, que parlava dels mosquits i les formigues...
0: Sí, les formigues, sí.
2: Sí, se'm va passar de dir que un senyor que deia que no li havia fet efecte aquests aparells que són per fer fugir els mosquits, però és que jo mai he sentit que per les formigues vagin bé.
0: El d'ultrasons, vols dir, oi que sí?
2: Sí.
0: És veritat, jo tampoc ho havia sentit, però...
2: No, però és que ell deia que no hi havia anat bé, però vull dir que és normal que no hi anés bé. Però ara me deia l'Aina que encara ahir se'n va tornar a parlar d'això. Era bo mateix o hi era una altra...
0: No, eren productes específics per carregar-se les formigues, vaja. Des de com s'ha de netejar fins a productes específics, una pols que es llença, un tubet petit, ens van dir marques i tot, vull dir que sí.
2: Sí, sé que n'hi havia un que es deia Polatín o una cosa així. O...
0: Aquest no em sona, Polatín.
2: El diumenge es va dir aquest.
0: El diumenge d'aquesta setmana? O...
2: Sí. Sí.
0: Ara estic mirant l'estiu.
2: Jo el que me va molt bé és un de la marca Flower.
0: Ah, Protect Home, van dir. El gel petitet, el tub Protect Home, i l'altre... Aquest és més complicat, és una mena de pols que es diu paparrin masocide AD.
2: Ah, exacte, paparrin. Sí.
0: Aquest, paparrin,
2: va bé,
0: això.
2: Va bé. Doncs jo el que faig servir és un de la marca Flower, que Flower. Només diu antihormiga,
0: sí.
2: Que fa com una mica de... és un granulat de color rosa,
0: sí.
2: I el poses per tot allà arreu on te vindrien i t'asseguro que no passen. Fa com una mica d'olor de gasoil.
0: Ah,
2: però jo estic encantada. Bé, bueno, aquest any no hem tingut pràcticament, no n'hem fet, no n'hem necessitat,
0: sí.
2: Però l'any passat, que era una invasió total, ens va anar superbé, les vam erradicar així. I llavors l'altre que també ens ha anat bé és un del Mercadona, que em sembla que és ecològic o bastant natural.
0: Sí, em sembla que algú va dir que hi havia un al Mercadona sense dir marca.
2: És que em sembla que no té, em sembla que només diu antihormigues o una cosa així.
0: Ja.
2: No, no té un nom.
0: D'acord. Doncs també
2: llavors,
0: prenc
2: l'altra cosa que jo volia comentar és
0: digues.
2: Que avui m'he trobat aquesta tarda que ha estat molta estona que Catalunya Ràdio no la podia sentir, en canvi Catalunya Informació la sentia.
0: Ah, sí?
2: I no m'arribava.
0: Sí.
2: I llavors he trucat a atenció a l'audiència, però dues vegades fins que s'ha acabat, mec, no l'ha agafat mai ningú. Llavors he buscat el telèfon de Catalunya Ràdio, un sí, diguéssim,
0: sí, sí.
2: I la noia de la centraleta m'ha dit, ja m'hi posava, dic, mira, no deixis la trucada perquè si fa com a mi que no m'ha agafat, torna-t'hi a posar i llavors no passes amb algú més. Res, m'ha enxufat, pim, pam, res. O sigui, no he aclarit absolutament res i he perdut un quart d'hora, eh? Vull dir que quina atenció a l'audiència que tenim. Ja un altre dia ho vaig dir, també.
0: I a quina hora has trucat, aquí, a la ràdio?
2: Sí, devien ser les 4, o 4, quarts de 5, o així.
0: Doncs és estrany, perquè hi
2: no,
0: som.
2: No, però aquí a la ràdio sí que ha sortit una noia.
0: Ah, d'acord, d'acord.
2: Però m'ha dit que me passava amb atenció a l'audiència.
0: Ah.
2: Dic, no em deixis la trucada, no l'abandonis, perquè jo ja m'he cansat de trucar-hi i no l'ha agafat mai.
0: I quan t'ha passat tampoc no has arribat al final.
2: No, perquè ella m'ha passat i llavors, al principi quan jo hi trucava, no, que no em sortia, però com m'ha passat ella, sortia. Vostè està en el primer lloc de la taula.
0: Sí.
2: Va, doncs ni així, no, o sigui, anava sortint això repetitivament i no l'ha agafat mai ningú. Vull dir que em sembla molt que algú ha de vigilar els treballadors,
0: És molt,
2: no n'hi ha prou de deixar-hi una persona.
0: No, clar, suposo que o hi havia moltes trucades i no donen l'abast.
2: No, perquè cada vegada me deia que estava la primera.
0: Ah.
2: I m'anava repetint que estava la primera.
0: I després no t'ha agafat ningú.
2: Res, al final s'ha penjat sol.
0: Ah, doncs ja ho demanarem a veure què passa.
2: És
0: perquè,
2: que és un desmanec, això,
0: un desori,
2: Perquè no fos... O sigui, avui ha estat potser més espectacular perquè em trobava que la ràdio no anava i després, mira, ja al cap d'una estona ha tornat.
0: Ja, deu ser però, una cosa de fora, sí.
2: Sí, però em refereixo que et trobes així i no, que no t'atengui ningú, és molt frustrant.
0: Ja,
2: perquè
0: clar,
2: que jo sàpiga, són gent de servei, que jo sàpiga, potser només és per fitxar, però...
0: No, no, perquè hi són, vull dir que igual hi ha algun tema tècnic, no ho entenc.
2: Doncs mira, devien
0: enxufar
2: la discoteca i devien escoltar discurs.
0: Perquè a mi m'envien a vegades coses, vull dir que treballar i treballen, saps?
2: Vull dir... Sí, bueno, hi deu dies de tot, o hores de tot, segons la persona.
0: Doncs demanarem a veure
2: aquesta
0: quin horari
2: fan. Aquesta tarda almenys no se tenia.
0: No se tenia.
2: Llavors jo ahir no vaig poder trucar, però el que volia comentar és que... Es parla molt de la salut mental infantil i tal, i dels mestres, i que hi ha tant de problemes i que no poden amb tot i tal. I jo em sento a parlar actualment quasi bé cada dia d'aquest tema.
0: Mm.
2: Sigui el comentarista que sigui, tot arreu se sent això. Doncs, i en canvi, no he sentit ningú que digui que és que els nens no estan en bones condicions nutricionals. I és que jo crec que és això el que afecta a la majoria. Aquí deu haver algun cas diferent,
0: ja.
2: Però la majoria és que van mal menjats. Perquè
0: mal
2: avui dia els menjars no nutreixen. Tot aquest menjar tan fals que hi ha als súpers, per exemple, jo que sé, mira, és un pebrot que és tres vegades de tamany d'un paranormal, i qui diu això, diu les dimones, diu moltes coses, no? Uh-huh. Llavors, si van mal menjats, que representa que mengen, però que no tenen nutrició, ja, mengen ja, aliments que no nutreixen, ja, sí. I boll i caos, o aquestes coses així prefabricades, uh-huh. I tot va contra de la nutrició dels nens. Ja. Llavors, jo pregunto, ningú se li acudeix que revisant la nutrició dels nens es podrien evitar molts casos de problemes mentals? Perquè és que molts nens que diuen, oi, té depressió. Home, a 3 o a 7 anys no es té depressió. O sigui, es té que estigui mal menjat.
0: Sí, sí, sí. Que les necessitats bàsiques no estan cobertes.
2: Bona reflexió, Maria. Doncs a veure si algú s'hi posa. Sí. Perquè, esclar, si ningú no s'hi posa, serà que realment els responsables d'aquest tema, perquè n'hi ha de responsables dels temes infantils, doncs serà que els responsables també només van a cobrar.
0: Clar. Feta la reflexió, Maria, moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Vinga, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: En Joan des de Vallcarca, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Perdona que tingui aquesta veu, però és que estic estirat al llit amb el peu penjat, perquè resulta que se m'ha... per un rossi, per una sandàlia,
0: sí.
3: el dit del mig del peu esquerre, no hi se m'ha...
0: Llegat,
3: s'ha llegat. M'ho porta la, ja fa dies, la infermera d'aquí del meu
0: sí,
3: cap,
0: sí.
3: Però de la mi volta avui ahir se'm va posar tot negre, la cara inflada, avui hem anat a Sant Pau i m'ha estat quasi bé tot des de les 2 fins a les 6 a Sant Pau, demà hi tinc que tornar a anar perquè segurament en tindran que fer un cateterisme, perquè es veu que no dec tenir les artèries
0: taponades, una mica estruïdes.
3: I no m'arriba la sang al peu.
0: Ai, Joan.
3: I vet aquí, i ara tinc el peu penjat, perquè si el tinc penjat, això el doctor Duarte, jo sapiguero, la sang m'arriba més bé.
0: Clar.
3: I no em fa tan mal.
0: Clar.
3: Perquè no, si la poso damunt del llit, és impossible dormir.
0: Perquè del mar, mare meva.
3: La pregunta va sobre el coure.
0: Sí.
3: El coure que roben tant.
0: Sí.
3: Però què passa aquí? O sigui, a veure, roben el coure a la línia 3, a la 4, a la 5, a aquesta i la de més enllà. I ens hi hem acostumat tant que ja no fotem ni cas. Però, a veure, això deu fer-ho de nit, dic jo. Després el coure de portar corrent aquests cables. No tenen por de quedar enganxats.
0: Mira, es veu que no, perquè vaja.
3: I escolta, i després amb qui se'l venen. Però, i tan difícil és enxerpar-se,
0: Sí, sí, sí.
3: És que no ho acabo d'entendre jo.
0: No.
3: Perquè no hi ha dia que no rebin coure.
0: Sí, i penso, jo penso no en altres coure. Països i no sento que passi en altres països, això és veritat.
3: No.
0: Sí.
3: I una altra mini pregunta. El que diu, bona nit... És el Xavier Solano.
0: A la sintonia?
3: Sí.
0: És que ara m'has fet una pregunta que no sabia respost. No sabia respondre, però me l'acaben d'arxivar perquè m'ho ha dit un dels participants.
3: Sí.
0: No és una persona, són dues.
3: Jo sempre sento bona nit, bona nit. Molt baix. Sí, que aquest és en Solà.
0: En Solà i l'Oriol. L'Oriol, perquè ara m'ho està dient ell. Jo no hi havia caigut, és que no ho sabia, això, Oriol. Ara ho acabo de descobrir. Doncs
3: molt
0: sí, ell, tots dos. Va, ja hem resolt l'enigma.
3: Vale,
0: Joan, que vagi tot bé, espero.
3: Gràcies, Marc.
0: Que milloris, una abraçada.
3: Adéu,
0: bona nit.
3: Adéu.
0: El Magenguet, des de Vilafranca, bona nit.
4: Bé, sí, ja hi soc, ja, és que estava una mica distret. Bona nit.
0: Bona nit.
4: A veure.
0: Digues.
4: Començo pel dia 10 de setembre i arribaré allà on em diguis tu. Ah, mira, el 10 de setembre, a la tarda, a la plaça del Fossar de les Moreres, on hi havia un batalló d'esquerra independentista i un altre d'Aliança Catalana,
0: sí.
4: Segons les dues formacions, el seu pensament de fons és la independència de Catalunya.
0: Mm.
4: demòcrates, diuen que ho són, les dues formacions. Però bé, una és d'extrema esquerra i l'altra és d'extrema dreta. Sembla que si són demòcrates, en aquell moment s'haurien de venir i sense rancúnies retre homenatge als màrtirs del 1714. Però no, no, no.
0: No.
4: Si no hi hagués hagut la policia allí, s'haguessin fotut hòsties i segurament hi hagués hagut inclús morts. Jo no pregunto com és això, ja fa masses anys que sóc català i veig que això cada dia està més clar, o sigui que està igual que fa 90 anys, quan va començar la guerra, llavors hi havia els comunistes, anarquistes, el PSUC, l'Esquerra Republicana, la CNT, la FAI, el POM, tots aquests eren catalans i d'esquerres, i es mataven els uns als altres, aquests es mataven a trets a Barcelona, només perquè no pensaven ben bé igual, sí que pensaven igual, però ben bé no, o sigui, la qüestió, anar-se matant. Som tan demòcrates que si no penses exactament com ells, ho tens clar. De fet, això passa tot arreu, no és a Catalunya. No creieu que s'hauria de buscar un sistema molt menys democràtic que el que tenim ara per governar-nos i si provem l'intel·ligència artificial?
0: Sí, home, i què més ara?
4: Clar que sí, vés a saber, res d'eleccions,
0: res
4: de discursos, res de res. I cada 5 anys, doncs, que l'intel·ligència ens vingui...
0: Ens mani, ja està. Una dictadura de la IA, no?
4: Oh, clar, no, no democràtic. O que vols dir que funciona la democràcia?
0: No, clar, clar. Llavors tornem a la dictadura, però amb la IA.
4: No, una dictadura, no només 5 anys de dictadura.
0: Ah, només 5.
4: Bueno, dic jo, no ho sé.
0: Sí. Molt bé, molt bé.
4: Ah, no, tinc una altra pàgina, si vols la dic, i si no, no. Vull dir,
0: doncs bé, tinc cua, tinc cua, imagina't.
4: Ah, no, doncs fora,
0: doncs
4: cap problema.
0: Doncs guarda-te-la per de
4: bueno, ja s'haurà passat. Però bé, és igual.
0: Tranquil.
4: Vinga,
0: gràcies, bona nit, adéu. L'Àlex, des de Cardedeu, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, Àlex?
5: Saps què em preocupa molt?
0: Què?
5: De la Selva.
0: De la Selva?
5: De la Selva. De la tarda.
0: De la Selva de la Graset,
5: El temps, que no en parlen prou, que no hauríem de parlar més.
0: Del temps?
5: Sí. Perquè hi ha canvi climàtic i em preocupa el canvi climàtic.
0: Ja. I tu creus que el Graset no en parla prou?
5: I soc jove i crec que n'hauria de parlar més.
0: I tu mires la Selva?
5: Sí. M'agrada, ja m'agrada, en general. Però hauríem de parlar més del temps.
0: Doncs mira, ja li farem arribar, eh? A vegades en Graset ens escolta, eh? Mira que si ho escolta, ho tindrà en compte, perquè aquestes coses el Xavi les té en compte. Ja li direm que ha trucat un oient.
5: I fins i tot a vegades trobo que falta una mica més d'informació de les coses.
0: Ja. O sigui, fa molta tertúlia i tu creus que li falta informació?
5: Una mica sí.
0: Ja. Doncs mira, li direm.
5: Si però també està bé que faci entrevistes d'entreteniment,
0: oh,
5: que
0: clar,
5: cuini...
0: Clar.
5: Sí.
0: Doncs si ens escolta en Xavi, que sàpiga que hauria de parlar més del temps, i una miqueta més d'informació, segons un dels oients de la nit.
5: Això la té. Però hi ha una altra cosa.
0: Digues.
5: El problema del Toni Clapés, del teu marit.
0: Digues.
5: Mira, ho fa molt bé, també, però quan parlen de tele en parlen massa poc amb el Rocco.
0: Que parlen massa poc de tele?
5: Massa poc.
0: Això és ironia. Estàs fent ironia o dius de veritat?
5: De veritat.
0: Ah, sí? O sigui, va cada dia el Rocco, crec. Diria.
5: Sí.
0: Però parla poc?
5: Parla poc. Encara li haurien de durar una hora.
0: Una hora?
5: Una hora de prut. Una hora, sí.
0: Home, ho trobo, trobo excessiu, amb un programa d'acabada fins a les 8 del vespre, ho trobo excessiu. Però vaja, tots són gustos, Àlex, tots són gustos.
5: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, fetes les teves reclamacions. Gràcies per trucar-nos.
5: Ja estic preocupat que el pes plegui, però si se'n va a la tele ja se sap.
0: Estem al setembre, falten molts mesos, o sigui que tranquils tothom.
5: Sí.
0: Gràcies, Àlex, sí. Una abraçada. Bona
5: adéu.
0: Nit, adéu.
5: Que tens moltes trucades.
0: Sí, i ara tant. Tinc. Bona nit. La Núria, des de Sant Andreu, bona nit.
6: Bona nit, Marta. Mira, això dels panots de Barcelona, jo el que tinc entès és que durant molts anys es va atribuir a en Puig i Cadafal, i encara ara es diu. Però realment... Jo sé que, o sigui, no hi ha cap constància de qui ho va fer ni res, o sigui, és desconegut.
0: És desconegut, però és que el dia, sí. Si ho havia fet, ha sigut la Maria Rosa. Els penals sí. Van de Gaudí, he pensat, jo crec que no. Sí. Doncs mira, bé, no, no, bé, bé, bé la teva
6: precisió. Això és el que jo tinc entès.
0: Entès. Per, Molt bé. Doncs gràcies per aclarir-ho, Núria.
6: No, de res, no, i la Maria Rosa normalment fa moltes coses i ho diu, però tots podem tindre coses que no, no igual clar. Que jo tinc entès aquesta, jo el millor ho vés a saber, bueno, però si això no... és el que he sentit sempre.
0: Si no, si hi ha algun altre oient que pot aclarir més coses, doncs ja, ja ens
6: veurem. Exacte, jo és el que tinc entès.
0: Molt bé, Núria.
6: D'acord, doncs.
0: Moltes bona gràcies, bona nit.
6: A vosaltres. Adéu, adéu.
7: La nit dels ignorants, un programa que s'hereta. Marta Romagosa.
0: Vull començar aquesta entrevista donant les gràcies al seu protagonista, l'Oriol Gracià, per haver-nos posat tan fàcil la manera de començar-la. Només llegint la introducció al seu llibre ja tenim banda sonora per arrencar.
7: On anem?

0: Aquest tema dels Underworld, que va ser un dels emblemàtics de la banda sonora de Trainspotting, mític film sobre els joves i les drogues a l'Edimburg dels anys 90. Però també tenim aquesta altra pel·lícula.
1: Aquí a molts, molts anys, ho donareu tot per canviar tots els dies a partir del dia d'avui per una oportunitat, només una oportunitat de ser aquí i dir als nostres enemics que potser ens poden llevar la vida, però mai ens podran prendre la llibertat! Alma! Cobrat!
0: Potser algú ha reconegut aquell Braveheart, l'heroi nacionalista escocès de Mel Gibson. Doncs l'Oriol Gràcia diu que l'eco d'aquestes músiques, d'aquestes pel·lícules, li han vingut sovint al cap durant els 20 anys, 20 que ha viatjat i ha viscut a Escòcia, dos dels quals com a corresponsal del diari Ara. L'experiència l'ha destil·lada en el llibre Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira. Atenció, perquè no és una guia de viatge, sinó un viatge molt personal a partir de la curiositat per la cultura, la història, l'art, la gastronomia i també per la política, terreny on l'escriptor i periodista explora similituds i diferències amb Catalunya. Oriol Gràcia, bona nit, benvingut als Ignorants, com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de res, clar, tant de temps anant i tornant i viatjant a Escòcia, tu has arribat a aprendre una mica de gaèlic?
2: Dos o tres paraules, poquíssimes. Perquè, de fet, si no t'hi fixes, el gaèlic no te'l trobes. L'has de buscar, i l'has de buscar molt, i has d'anar a llocs molt concrets per poder-lo sentir.
0: Sí, quatre rètols, no?, potser en algun lloc del país.
2: Quatre rètols bilingües, alguna frase feta i poca cosa més.
0: Uh-huh. I allò pels carrers dels petits pobles, tampoc.
2: Tampoc. De fet, jo, veure parlar gaèlic o sentir parlar gaèlic, excepte d'un moment puntual, que vaig parlar amb un professor de gaèlic, no l'he sentit mai.
0: I aquest el sabia parlar, només faltaria,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte.
0: Déu-n'hi-do. T'hem presentat com a periodista i escriptor, però val la pena explicar que la primera vegada que tu vas anar a Escòcia fa 20 anys, no?
2: Va ser el 2003.
0: Oi?
2: Una mica més de 20 anys.
0: Però no va ser per treballar com a periodista ni per fer cap llibre.
2: En aquell moment sí que estava estudiant la carrera, però volia practicar l'anglès i volia guanyar alguns diners d'estiu i em va sortir la possibilitat d'anar a treballar al nord d'Escòcia, i havia demanat d'anar a treballar a algun, és a dir, a Anglaterra o al Regne Unit, a qualsevol part, i em van dir d'anar a Bremer, que això és tot al nord d'Escòcia. Doncs vaig cap allà, però jo no sabia ni posar gairebé Escòcia al mapa, és a dir, tenia quatre referències molt bàsiques i poca cosa més.
0: Això és les Highlands?
2: Això és les Highlands,
0: allà
2: just al centre.
0: Allà dalt de tot?
2: Sí.
0: Allà dalt de tot. Aquella primera vegada et vas instal·lar en aquest poble que dius tu, Bremer,
2: que diuen els escocesos.
0: És que costa molt d'entendre. És que anar a aprendre anglès a Escòcia et va la marxa, eh?
2: Clar, és el que em van proposar i em vaig dir endavant. Tampoc n'era conscient en aquell moment.
0: Ja. I costa molt entendre'ls. En anglès costa entendre'ls.
2: Sí, els anglesos d'Anglaterra se'n fan creus a vegades de com parlen.
0: Això està situat al Parc Nacional de Cairngorms.
2: Sí, més o menys.
0: Més o menys. A tot el llibre hi trobem descripcions, allò, molt acurades, molt minucioses de la natura desbordant que hi ha al país. Què és el que et crida l'atenció, tu?
2: A mi la natura és una de les coses que em va cridar l'atenció, i de fet, quan vaig trepitjar per primer cop a Escòcia, que va ser quan vaig anar a treballar en aquest petit poble, perquè estem pensant d'un petit poble d'uns 700 habitants al mig de la muntanya, i responia al tòpic o a la imatge que nosaltres tenim al cap d'Escòcia, és a dir, hi havia les vaques peludes, hi havia els dos rius, les boires, les muntanyes suaus, perquè no hi ha grans muntanyes a Escòcia, hi havia els senyors amb el kilt, les cases sota el bosc, amb un aire una mica victorià, hi havia un castell, bueno, es responia una mica a la imatge
0: tòpic,
2: que tots,
0: no, que
2: més o menys, podem tenir d'un poble escocès, de la ruralitat escocesa.
0: I aquesta imatge no et va decebre? És el que t'esperaves o quan l'has conegut una mica més has dit no és ben bé el que jo pensava, o al contrari, és molt millor del que jo creia?
2: Jo crec que és molt millor i m'ha sorprès, i com més he viatjat i més espais naturals he conegut d'Escòcia, més m'he enamorat del país.
0: Més. Tu dius en el llibre, a les Highlands la noció del paisatge descansa sobre la noció del país.
2: Sí, perquè tenim aquesta idea dels clans escocesos, de les lluites medievals, i per qualsevol racó de les Highlands hi acabes trobant castells, i acabes trobant ambients que remeten a aquestes guerres del segle XVI i XVII.
0: Això és el que tu t'has trobat cada vegada que has trepitjat a Escòcia. Tu has dit que això no és una guia turística, aquest llibre, no. Escòcia viatja al país del whisky, els castells i la boira. Però que si tu vols anar a Escòcia i vols una mica hidratar-te
2: o impregnar-te
0: de l'essència, és un bon llibre per fer aquella, el que li diem sempre, aquella literatura de viatges, no? Que no és una guia, però que a vegades et dona llocs, noms i curiositats que fan que encara t'enganxi més a aquella destinació.
2: Sí, jo crec que és un llibre més que per submergir-te al final a la cultura escocesa, per entendre per què els escocesos són escocesos i d'on surt aquesta identitat, com s'ha construït. Si un va a Escòcia i llegeix el llibre, hi trobarà referents que pot anar a visitar, però no era l'objectiu primer d'aquest llibre.
0: Justament aquest parc que dèiem nacional ens permet parlar d'una altra cosa, que és... crec que l'anomenen el paradís de la reina Victòria.
2: Correcte.
0: I això ens porta a la monarquia, que és una cosa, una relació que tu descrius en alguns moments de, o com a obsessiva i una mica desconcertant. Per què?
2: A mi em va ser desconcertant perquè el poble on vaig arribar, a Brema, per començar, respon a la imatge aquesta dels castells, que en realitat respon també a una imatge una mica de la reialesa. Molt a prop del poble, a uns 16-20 quilòmetres, hi ha el castell de Balmoral, que és el castell que va comprar la reina Victòria, on va morir la reina Elisabet fa 2 o 3 anys. I des que allà s'hi va instal·lar la reina a passar els estius, la reina Victòria, això estem parlant del 1840, una cosa així, diguem que Escòcia es va posar de moda entre l'alta societat anglesa. Ja. Llavors, si tu volies lluir certa categoria social a Londres, havies de tenir una segona residència a les Highlands escoceses.
0: Ah, d'acord.
2: I d'aquí també va posar de moda una mica el kilt i tota aquesta imatge de la falda escocès a les gaites. També, indirectament, va ser la monarquia qui la va posar de moda. I això aquí ens pot estranyar. I al poble aquest de Bremer, cada primer cap de setmana de setembre, és a dir, el cap de setmana passat, s'hi celebren els Highland Games, que és una mena d'olimpiades populars, on se celebren jocs a l'estil, no sé, a l'estil basc, en què tiren pals, tiren pedres, tiren de cordes. Al voltant dels Highland Games hi ha danses populars, hi ha molta música, però tot molt folklòric i tot molt identitari. A Bremer hi ha la tradició que, justament des de que la reina Victòria anava a passar els estius, que la inauguració d'aquests jocs tradicionals els fa el rei o la reina de torn britànic. I quan jo era allà treballant, vaig anar a l'estadi on se celebraven un dissabte al matí aquests jocs, durant tot el cap de setmana, i al moment que va arribar la reina Elisabet II, acompanyada del duc d'Edimburg, hi va haver un esclat d'eufòria, banderes, alegria, i aquella conjunció d'identitat escocesa portada a l'extrem
0: a la monarquia, era com...
2: a mi em va curtcircuitar, perquè m'ho mirava des de la perspectiva catalana. I aquí, diuen que els Borbons i els castellers, o les Sardanes, o l'identitat catalana, no m'acaben de quadrar.
0: La gent no esclata, com a mínim, a...
2: I em va sobtar molt el fervor que teníem per la monarquia, moltíssim.
0: És curiós, no? Sembla una, semblaria una contradicció,
2: sí,
0: no?
2: Sí, des del punt de vista nostre sembla una contradicció. Des del seu ho viuen en absoluta naturalitat. I de fet,
0: harmonia, no?
2: El 2014, quan es va celebrar el referèndum per la independència d'Escòcia, diguem que l'Scottish National Party, o el Partit Nacional Escocès, no qüestionava la continuïtat de la monarquia escocia.
0: No, clar, era sí o no, però la monarquia es quedava allà.
2: Era un mes a mes, hi havia algun republicà que reivindicava una altra forma d'estat, però en general no va ser el debat de la monarquia no va ser central en tot el debat que hi va haver voltant del referèndum.
0: Escolta, em parles del whisky, que també surt en el títol del llibre, i compartim amb una sorpresa, que és que et vas trobar que tu dius que és una beguda relativament nova.
2: Sí, té 200 o 300 anys. Sí que a l'època medieval hi havia monjos que la feien, però no és una beguda... I a més... realment nosaltres coneixem el whisky escocès, però realment l'origen està més a Irlanda que a Escòcia. És certa disputa entre irlandesos i escocesos, o en tot cas està entre els mars que hi ha entre Escòcia i Irlanda. Però sí, no és una beguda extremadament antiga, és relativament nova.
0: Aquí, si ho preguntes, tot whisky escocès,
2: sí,
0: no?
2: Sí, hi ha moltes coses d'Escòcia que sembla que vinguin de molt lluny i són bastant més recents.
0: I són de bastant més recents. És veritat que vas haver de triar un whisky entre més de 400 per tastar.
2: Sí, recordo que el barman que hi havia diu, tinc un whisky per cada dia de l'any. I a més em va fer una reflexió interessant i em va dir, la gent quan ve aquí sempre pregunta pels whiskies escocesos, però dia d'avui hi ha molts whiskies que estan al top mundial que no es fan a Escòcia, perquè hi ha whiskies al Japó, sí. Hi ha whiskies a Austràlia, hi ha whiskies a la Xina, i hi ha molts llocs. I em va dir, si vols tastar un whisky d'aquí, perfecte, te l'oferirem, però nosaltres pensem en gran i pensem en gustos i en textures i en qüestions organolèptiques, i preferim anar per aquí que no venir aquí a tastar un whisky escocès.
0: Mm-hmm. Escolta, una altra sorpresa, perquè és que aquest llibre va de sorpresa en sorpresa. Com és, perquè això jo he pensat, no ho he llegit bé, com és que molts capellans catòlics d'Escòcia... Mm-hmm. s'han format a Valladolid.
2: Sí, això sembla és molt curiós.
0: Sembla un acudit, saps?
2: Jo tampoc ho sabia. De fet, el catolicisme, les lluites entre protestants, presbiterians i catòlics van ser molt dures a Escòcia. I la política i la religió van acabar superposades i va haver moltíssims morts i moltíssimes batalles. I el catolicisme durant uns anys va estar prohibit. I des de llavors que els catòlics escocesos van crear 3 instituts per anar a estudiar a l'estranger. Crec que n'hi havia una a Roma, una a París, i l'altre a Valladolid, i crec que després, des del 1988, diria que ara està a Salamanca, en aquests moments, però encara existeix. Llavors fa clar que molts capellans catòlics escocesos s'hagin format o a Roma, a París o a Valladolid.
0: No? Reus, París, Londres, no.
2: Reus, París, Londres seria una mica diferent.

0: Ja he dit que el llibre ens posava molt fàcil en les bandes sonores. Això és l'obertura de les Hèbrides, de Felix Mendelssohn. Mm-hmm. Dius que aquesta música et recorda Escòcia i que algun dia hi tornaràs per visitar una illa que es diu Staffa.
1: Correcte.
0: Staffa, amb dos Fs. Dues sí. Fs.
1: Clar, les Hèbrides són les illes que queden a l'oest d'Escòcia. Mm-hmm. La més coneguda és la de Skye, però després n'hi ha algunes que estan encara més a l'exterior. Són les anomenades illes Hèbrides interiors i exteriors. I l'illa de Staffa és una illa que Richard Mendelssohn al segle XIX la va visitar. Ell era alemany, però participava una mica d'aquest gran tour que a l'època estava de moda, en què els intel·lectuals i els joves acabalats de famílies adinerades d'Europa es passaven la joventut viatjant per Europa, descobrint també cultures una mica ancestrals. Mm-hmm. Alguns van fer cap a Escòcia, entre els quals Richard Mendelssohn, i va visitar l'illa de Staffa, que és una illa petitíssima, però que és molt bonica, és una illa volcànica, plena de formes hexagonals, les columnes hexagonals que són d'origen volcànic, i a més n'hi ha algunes que formen com catedrals i coves impressionants, i ell va anar de viatge amb vaixell fins a una d'aquestes petites illes.
0: Va quedar absolutament, no?
1: I va quedar tan captivat que hi va dedicar, es va inspirar per escriure una sinfonia.
0: I aquí pots anar-hi i quedar-t'hi? O...
1: No, t'hi pots quedar perquè no està habitada.
0: Clar.
1: Normalment vas fins a l'illa de Mull, que és la més propera, i des d'allà agafes un vaixell i fas un
0: viatge. I això és una assignatura pendent que tens encara a Escòcia?
1: Tinc una assignatura perquè he anat a l'illa de Mull i volia anar fins a Staffa, però vaig un dia amb tanta boira que estava al mig d'un núvol que vaig pensar, és que si vaig allà i estic dins d'un núvol no em serveix
0: res. No veuràs res.
1: I vaig girar cua.
0: Per tant, et queda pendent.
1: Em queda pendent, quan... i em queden molts racons pendents.
0: Quan tornes a Escòcia, va?
1: Abans d'acabar l'any m'agradaria tornar-hi.
0: Escolta'm, l'Oriol Gràcies, periodista i escriptor, col·labora a l'Ara, al Descobrir, el Sapiens, entre altres coses. Uh-huh. Tens un blog, parles d'història, de viatges, de menjar, de literatura. És una mica la teva targeta de presentació?
1: Sí, com a periodista soc una mica eclèctic. També soc de gusto molt divers i encara m'ho porto tot cap al meu terreny. I com que tot m'agrada, doncs mira, vaig una mica d'aquí, una mica d'allà.
0: I tot això des de les Terres de l'Ebre, quan no estàs viatjant?
1: Des de les Terres de l'Ebre no viatjo tant com podria semblar. De fet, em troba un company i em diu, ai, d'on t'has tornat, on t'has anat? Jo penso, no, si fa mesos que estic aquí encara m'he mogut, però sí, no sé. S'ha instal·lat la idea de que sempre
0: estic
1: voltant.
0: De que tot el dia estàs viatjant, no?
1: I sí que estic voltant, però no tant com voldria.
0: Mm-hmm. I en què estàs ara? Perquè ara va ser aquest llibre, ja es va publicar, ha tingut el seu recorregut. Ara amb què estàs?
1: Bueno, ara intentar promoure el llibre, perquè el llibre sí que fa poc que ha sortit i li vull donar vida en la mesura del possible. Treballo en festivals de tipus cultural, gestionant la comunicació, i ara sí que tinc al cap la idea de poder fer un segon llibre, perquè m'he engrescat amb el primer, que l'he patit, perquè he tingut la síndrome de la impostora, no sé com dir-ho,
0: sí.
1: Perquè sempre tens dubtes, és una feina introspectiva i molt personal, i sempre es tenen dubtes, però ara com que m'he engrescat i tinc nous projectes.
0: Digue'm un lloc que et quedes amb Escòcia, que dius, per mi Escòcia és això, per acabar.
1: A mi el que m'agrada és una vall que hi ha entre Edimburg i les Highlands i Braemar, que hi vaig anar justament al principi de la primavera, al moment que els colors estaven esclatants i les flors, el bruc, tot estava brillant, tenia un color intensíssim i realment pensava que algú estava il·luminant aquell espai com si estigués en plató cinematogràfic. I la sensació aquesta d'estar en plató cinematogràfic l'he tingut moltes vegades a Escòcia.
0: Imagina't, en una pel·lícula, i has vingut a explicar-ho aquí, és amb l'editorial Pòrtic, aquest Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira, del periodista i escriptor Oriol Gracià. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Llarga vida a la boira, al whisky i a les Highlands.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé.

Tres quarts de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, deixem Escòcia, tornem a casa per obrir el capítol de preguntes contestades.

0: pot de xocolata.
1: No parlarem de xocolata aquesta nit, però sí de suplements alimentaris, perquè la temporada passada en Miquel, des de Sabadell, ens va fer aquesta pregunta.
2: Una consulta sobre els suplements alimenticis aquests esportius, que hi ha en esports aquests. Si saludablement, si són els beneficis que tenen i els perjudicis que tenen.
1: És a dir, beneficis, quins beneficis tenen els suplements alimentaris i quines contraindicacions? Doncs ens respon la Maria José Alonso, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
3: Els complements alimentaris poden ser una ajuda per contribuir a cobrir les necessitats en determinades etapes de la vida o en determinades situacions fisiològiques. Per exemple, poden ser útils quan hi ha necessitats augmentades en èpoques de desgast per estrès físic, esportista, persones amb desgast físic per la feina, en cas d'estrès emocional també, en situacions com l'embaràs i la lactància, on hi ha un augment de necessitats de diferents nutrients, com ara l'àcid fòlic, el ferro, el iode, etc. O en la gent gran, perquè el cos canvia amb l'edat i absorbeix pitjors nutrients. També en dietes restrictives, per exemple, les persones veganes convé que prenguin complements de vitamina B12 i de vegades poden necessitar ferro. I també ara aquestes persones que estan en tractament amb fàrmacs per l'obesitat, el que s'anomenen agonistes del receptor GLP-1, perquè el medicament redueix dràsticament la gana i alenteix la digestió, cosa que disminueix la quantitat d'aliments ingerits i obre la porta a dèficits nutricionals. Pel que fa a contraindicacions, jo parlaria més de precaucions que cal prendre. Persones que estan en tractaments mèdics no haurien de prendre mai complements alimentaris sense consultar amb un professional de la salut, perquè alguns complements alimentaris poden estar contraindicats en certs estats de salut o interferir amb els medicaments que estiguin prenent, afectant-ne l'efecte. Un complement alimentari no ha de substituir mai un medicament sense control mèdic i no es deuen superar mai les dosis indicades. Jo aconsello que sempre consultin amb un professional de la salut abans de prendre un complement, perquè els aconselli aquell que sigui més adequat a la seva persona i a les seves necessitats.
4: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
5: Jo l'únic que vull dir és que si jo sóc capaç, tothom és capaç. I aquesta frase és el que un s'ha de quedar tatuada. Val? Ni jo ni tu, Marta, som diferents. Som éssers humans, que l'únic que volem és viure. Llavors, a partir d'aquí vaig dir, vale, vull viure. Tiro endavant. Però si visc, visc plenament. Tot i no veure-hi. Cadascú té el seu procés. Llavors jo, un bon dia, em vaig donar compte de que volia seguir vivint. I per mi viure era tornar a estar a la mar. Per què? Doncs perquè al final és una passió. És el somni que tu generes cada vegada que et sents feliç, no? O que penses en alguna de les coses que jo havia viscut anteriorment, no?
1: I les vius de la mateixa manera? Tens la mateixa sensació quan ets al mar?
5: Més que mai. Perquè ara he après a valorar molt més el que és la paraula llibertat, el que és la paraula estar viu, el que és la paraula viure. Tanca els ulls si no
4: veus el camí. La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

0: conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana explorem l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner a través dels contes que hi ha a Tot això faig perquè tinc molta por, editat per Proa, i que l'any 2015 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. Sabrem com acaba el relat que porta per títol el tema de l'article. Érem aquí, la Meritxell Romagosa, que és com es diu el personatge, ha d'escriure un article pel diari No sap sobre què. Remena el web per veure si troba algun tema i alhora atabala la minyona que si em porta un paper i un bolígraf i després que si ja no cal. De cop llegeix que s'ha mort un gastrònom que no coneix personalment, en Quim Sagarra, i decideix anar al tanatori. Allà, la vídua, que la coneix per les seves col·laboracions al diari i a la ràdio, la saluda molt efusivament. Totes dues fan com si són amigues. T'agraeixo molt que hagis vingut. Perquè tu ja ho saps, els últims temps, des de la malaltia, es va sentir molt sol. Això sempre passa, Isabel. La Mercè i el Carles són els únics que sempre, sempre... La Meritxell Romagosa va provar d'escatir qui devien ser la Mercè i el Carles. Per canviar de tema va demanar... Com estan les vostres filles? Home, és un cop, però ja ens ho esperàvem. Ja sabíem que... Ell no volia fer règim, deia que preferia morir-se. Tu ja saps com era. Molt propi del Quim, això, va fer la Meritxell amb una ganyota. A l'hospital no hi va anar cap polític. Cuiners tots, però polítics. Ara m'ha trucat la secretària del conseller per dir-me que si pot, vindrà, però que no és segur perquè ha d'anar a una estrena. Que si no pot venir ell, ja enviarà algú. Tu creus? La Mercè va venir cada dilluns a l'hospital quan tancava el restaurant. Llavors, la Meritxell Romagosa va deduir-ho. La Mercè era la Mercè Vila i el Carles també devia ser un cuiner important. Jo hauria vingut, però no sap si molestes o si no molestes. Ho vaig pensar moltes vegades de venir, però penses, ja ho sé, sisplau, no ho dic per tu. I també penses que per ell, tan presumit en certa manera, no hauria sigut agradable que els amics el veiessin fotut. Sí. Llavors, se'ls va acostar la Mercè Vila, que acabava d'arribar. No anava de negre, duia roba de colors i les trenes de sempre, però ja se sabia que ella era una dona excèntrica. També es va abraçar a la vídua, també es va aixugar els ulls. Hola, Meritxell, va dir després. Ho va dir en un to trist i mig agraït. Sentia simpatia per ella pel fet que també era allà acomiadant el seu amic. Us coneixeu? Es va veure obligada a demanar la vídua. No, no, personalment, va apressar-se a dir la Meritxell Romagosa. I ja ella, però jo, a tu, t'admiro molt. M'encanten els teus articles, va correspondre l'altre, amb la suavitat de l'educació banyada en tristesa. Un dia haig de venir al teu restaurant, que no he vingut mai, va fer ella amb el mateix to. Truca'm i ho intentem arreglar, va fer l'altre. Al seu restaurant hi havia llista d'espera de mig any. Sí, sí que ho faré, sí, ho tinc pendent. Va aturar-se un moment i va afegir, hem de brindar pel Quim. Mira, ell tenia taula per la setmana que ve, va murmurar ella. La vídua va fer que sí. Li feia tanta il·lusió tastar els plats de la nova carta. La Meritxell Romagosa li va agafar les espatlles i li va fer un petó a la galta. Els ulls se li van tornar a omplir de llàgrimes. Veniu, veniu igualment, va barbotejar la cuinera. Veniu, tu també, Meritxell. Veniu, que ell li hauria agradat molt. Serem els seus amics íntims. Us faré la llebre a la Royal que li agradava. Veniu, com si ell hi fos. Va tapar-se la cara amb les dues mans. Llavors va ser la vídua qui va consolar-la. És que el Quim l'havia ajudat molt a la Mercè quan començava. Ell sempre hi va creure. I es va aturar perquè acabava d'entrar un noi amb el casc de la moto a la mà, el Carles, pobret. El noi se'ls va acostar, també es va abraçar a la vídua i va fer dos petons a la Mercè Vila i a la Meritxell Romagosa. Ei, va dir tot moix, a tall de salutació. La Meritxell Romagosa el va reconèixer. Eren Carles Casado, un cuiner que anunciava sopa i havia publicat un llibre de superació personal perquè també feia Iron Mans. No recordava les estrelles que tenia. Més d'una, potser. Carles, va consolar-lo la vídua. Ja no veurà la tercera estrella, va sanglotar ell. La veurà des de dalt, va fer ràpidament la Meritxell Romagosa. I ell, en sentir-ho, va tancar molt fort els ulls per evitar les llàgrimes, un gest del tot inútil perquè les llàgrimes van brollar, i va fer una ganyota que el va convertir per un moment en una tortuga desconcertada. La Meritxell Romagosa, en veure'l plorar, en veure com s'aixugava els ulls amb la màniga de la caçadora, d'on sobresortia el braç tatuat, va sentir una lleu excitació sexual. Ahir em va enviar un WhatsApp de matinada, va plorar el noi. I la Meritxell Romagosa va apartar-se del grup i va mirar l'hora del mòbil. Tenia el temps just. Jo me'n vaig, no vull ser-hi quan arriben els polítics, va fer. Polítics? Va preguntar a Marc, en Carles Casado. Me'n vaig, només volia donar el testimoni de... Veniu la setmana que ve, va repetir la cuinera. Sí, va fer la vídua. Sí, va fer la Meritxell Romagosa. Potser vinc amb el meu home, d'acord? Ell també era molt amic de... I tant, i tant, i tant. La Meritxell Romagosa la va acaronar. El seu home s'hauria emprenyat si anava sola al restaurant de la vila. Aquestes coses a ell li feien molta il·lusió. Va marxar corrents com si córrer evités la pena. Va sortir al carrer i va agafar el primer taxi de la Corrua. Algunes de les persones que entraven al tanatori la reconeixien. És la Romagosa, deien. I se la miraven commoguts perquè se la veia plorosa. Va arribar a casa i es va preparar uns cereals de fibra amb llet descremada. Se'ls va endur al despatx. Va prémer la tecla ESC de l'ordinador i a la pantalla va aparèixer el document en blanc. Va començar a escriure a raig. Parlar d'un amic que se'n va, d'un amic que ja no hi serà mai més, és difícil en una columna com aquesta. Però aquesta columna també és un espai de confidències amb vostès i si he compartit alegries, potser avui els haig de demanar que m'hi deixin compartir una pena. Parlar d'un amic que estimava tant la vida com el Quim és impossible. El Quim era gastrònom, un home de taula i de sobretaula, un home de vi i un home diví. Era carn i era fruita madura. Era figues, préssecs, llobarro, tomàquets... Però per ser tot això no és gaire important per als que manen. És important per als que estimen la vida. Ahir, al tanatori, dos grans cuiners ploraven, la Mercè i el Carles, la Mercè Vila i el Carles Casado. Són dos dels nostres cuiners més internacionals. Amb ells, quan toqui, els polítics s'hi faran una foto. Però ahir no eren al tanatori, perquè tenien, sens dubte, altres llocs més importants on anar a fer-se aquesta foto. Va aturar-se un moment i va desar els canvis. Aquesta última frase s'entenia... Sí, sí, sí que s'entenia. Va agafar el telèfon i va trucar a la cap de premsa de l'obra de teatre que havia d'anar a veure. Va saltar el contestador, va escurar-se la gola i va deixar un missatge. Marta, escolta, s'acaba de morir un bon amic, el Quim Segarra. La veritat és que estic una mica xof, com per venir a l'estrena, i acaba de tornar ara del tanatori. En fi, disculpa'm davant de la Rita, que segur que m'entendrà. Parlem, petons. Va tornar a repassar el que havia escrit fins llavors i va continuar. Aquests cuiners porten el nom de Catalunya al món i això val una foto. Però és gràcies al Quim que els va ajudar, aconsellar, acompanyar quan començaven. La Mercè ha anat cada dilluns a l'hospital. Ho ha fet el nostre conseller de Cultura? On era ahir? El Carles, quina cuina tan prometedora i valenta, em deia que el Quim, el nostre amic, ja no veuria la seva tercera estrella. Sí que la veurà, Carles. La veurà des del cel. Aquesta nit les estrelles del cel seran estrelles Michelin i la setmana que ve els amics del Quim seurem a la taula de la Mercè com si ell hi fos. Ho tenia. Li faltava el títol. Un cel ple d'estrelles. Sí. Va comptar els caràcters amb espais, 1529, n'hi sobraven 16. Cap problema, escurçar rai. A la frase una columna com aquesta podia suprimir-hi el, com aquesta, i se n'estalviava 21. I a la frase era figues, préssecs, llobarro, tomàquets, canviaria els tomàquets 9 pel foie 4. Ara sí, quadrat. És que és tan bona. És que és tan bona, l'Empar. En fi, ja hem conegut com acaba la història d'aquesta articulista, que no sé si tenia alguna cosa a veure o no, amb l'Empar Moliner, tot i que li ha posat Romagosa de cognom. Ja ens veurem les cares, Empar, ens veurem les cares. Res, que arribem al final de la nit dels ignorants d'avui. Espero que us hagi agradat. Tornarem demà. Però atenció, abans que ningú posi el crit al cel. Demà tornarem a 1:45 de la matinada. Per què? Us ho podeu imaginar. Perquè hi ha partit de Lliga del Barça contra el Racing de Santander. I com que el partit comença a 10:15, doncs tota la transmissió, tota la TDT acabarà a 1:15, així que demà a 1:15 us vull aquí puntuals, perquè si no, aquest programa no tira endavant sense vosaltres. Amb més preguntes i amb més respostes. Escolteu o mireu el Barça i a 1:15, a la nit dels ignorants. Fins demà, que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. Mentre que la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Òscar Riu, de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que al juliol. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions a modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova, la terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
5: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
3: La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí.